0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic.
0: Molt bé, ja te veig, i que tu que te venes cap si te dic la paraula història.
1: I no, mira, Araceli, ara mateix me veno cap un gran artista que està sonant de fons, que ha fet història en un món de la música, i és en Michael Jackson. Avui han tret en el carrer la paraula, com ja han comentat, història, i han sortit converses molt interessants.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Voldreu, si vos haguéssiu de cantar per qualque tipus d'història, quina seria? Històries de por, històries d'amor, què serien?
0: A veure, jo més d'intriga que d'amor, de por cap. Gràcies.
3: Jo és que me perd la fantasia i la ciència-ficció me perden. Que no són tan, diguem, temàtiques, però me perden.
1: I doncs, gent, per ventura, t'agradarà escoltar aquesta dona, que ella també ho té ben clar, quin tipus d'històries vol.
4: Bueno, m'agraden molt les històries mitològiques, perquè troc que tenen molta aplicació, malament no ho pareix, a la nostra vida. Perquè els mites, pues, com que els hi passen moltes coses, hi ha molt de simbolismes, hi ha moltes emocions amagades dins aquests simbolismes, i troc que no estaria gent malament recuperar els mites com a per entendre-mos una mica més. Algo així. Realment estic amb aquesta corolla.
1: I per una altra banda, he volgut també demanar quines històries han marcat la vida dels que he trobat per el carrer.
5: Yo soy migrante. Hubo un tiempo que estábamos jugando en las maestras aquí por Songoleo. Éramos un equipo de 7. Yo era invitado. Un amigo me invitó para jugar. Y había ecuatorianos como 20 o más. Había. Y claro que no. Yo tenía el documento, pero no lo sabía el número. Y yo le dije al policía, pues, que sí tengo yo. Dije, pero no me acordé yo. Igual nos ha llevado 2 días ahí. Un calabozo nos puso a todos. Y a mi compañero le hice una carta de expulsión.
1: ¿Y cuántos años tenías cuando pasó esto?
5: Yo creo que tenía unos 26, 27.
1: ¿Y cómo lo recuerdas?
5: Un mal momento. Eso me ha dolido. Nos ha dolido. Y no pude. Yo creo que nunca olvidé eso.
1: Moments durs sempre queden marcats a les nostres vides. Escoltau aquesta, que també posa els pèls de punta.
6: Bueno, en mi vida hay muchas historias. Cuando estaba en el ejército, hice la mili, me quedé botado en mi país, en el oriente. Un mes, 3 amigos, no teníamos que comer. Esa es la historia que siempre me recuerdo más.
1: ¿Y cuál le va a recuperar?
6: Eso no me olvido nunca en la vida porque fue algo muy, muy duro, ¿no?
1: Ha marcat un antes i un després.
6: Sí, eso, la más dura que he pasado.
1: Cada vegada que traïm un micròfon al carrer a demanar per la paraula d'un dia, acabam amb històries commovedores que no deixen a ningú indiferent.
0: Això és el bo de treure el micròfon en el carrer i de saber fer també bones preguntes.

0: Pep Toni Tous, Marí, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: No sé si havies sentit mai aquesta tonada de treure patates d'una Maria Magdalena molt barata.
1: No sé si era ella, l'havia sentit de altres bandes, però no ella.
0: I d'avui mos acompanya en Pep Tous, Marí, que
1: tu.
0: És... Pep, he dit?
1: Tur.
0: He dit Tous, jo.
1: Sí, sí.
0: No, tur.
1: No passa res.
0: He dit Tous, perdona. Tur Marí, que és farmacèutic, és catedràtic de Fisiologia, és director del grup de recerca en nutrició comunitària i estrès oxidatiu, moltes coses. També redactor, un dels redactors de la Declaració de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i també autor, entre altres escrits d'història de la cuina i l'alimentació a les Illes Balears, publicat per el Gall Editor. I justament aquest llibre mos va fer pensar en tu, avui que han triat la paraula història com a fil conductor d'aquest programa. En quin moment temporal situaries l'inici de la història de la cuina i l'alimentació a les Illes? Si podem posar allò un moment històric.
1: A veure, des del moment en què tu modifiques els aliments d'una forma o de l'altra, m'ho podríem anar a la invenció del foc. Mm. Quan hi ha foc hi ha cuina. Mm. I si ho vols així, mirant-ho amb el temps i amb molta distància, podríem dir que és el moment que comença la cuina, el que és transformació dels aliments, des de menjar un aliment cru o aliment transformat. Mm. Aquest se podria ser el punt de partida.
0: Ai, tu en aquesta història de la cuina, a partir de on comences a tirar els pits?
1: Pues a partir d'aquí, a partir de la prehistòria, dels primers neolítics, les èpoques d'estaleots i totes aquestes coses, que és quan començam a tenir vestigis d'una forma de l'altre. No tant pels aliments, perquè evidentment no són perdurables, però sí a partir de les seves eines i de totes les vaixelles, i molt rústiques, però que molt recorden un poc com són avui en dia.
0: Sí?
1: Sí, efectivament. Si tu estàs mirant les vaixelles que varen trobar en el Museu Arqueològic d'Eivissa, en el Museu Púnic, te'n faries creus de lo molt semblant que són les nostres que es puguin fer a Pòrtol. Mm. Vull dir, no són tan diferents.
0: És a dir, que està clar allò de on venim, per saber on som i cap on anem.
1: I cap on anem, és així.
0: Importantíssim. I, clar, te sent xerrada d'estaleiòtics, el concepte d'alimentació també ha anat variant molt al llarg dels temps. No és igual menjar per necessitat, menjar en un context de necessitat o en moments d'abundància, com ara, no?
1: Clar, evidentment. A veure, quan hi ha necessitat, replegues tot el que hi ha. Després, quan tu tens abundància, tries i aprens a triar els aliments que són més útils o més favorables segons de salut, que és el que tenim avui en dia. Després, una altra cosa és que se mesclin aspectes econòmics, socials, culturals, tradicionals i aquí podria dir moltes coses.
0: Ja. I, clar, si història és llarga...
1: És llarga. Però t'he de dir una cosa. La forma de menjar que tenim nosaltres no és d'un dia per l'altre. Vull dir, no, avui mos aixecam herbívors i el sant demà carnívors. No. Doncs així. Vull dir, la història de la cuina és com la història de la humanitat. Hem anat fent al llarg del temps.
0: Val, per tant, coneixent la història de la cuina, també ens coneixem un poc a nosaltres mateixos.
1: Efectivament, així és. I jo diria que la cuina actual que dèiem, la cuina mallorquina, la cuina ibicenca, la cuina menorquina, a partir de quan? A partir de final del segle XIX.
0: Ja, això és molt nou.
1: Que són quan s'ajunta tot. Saps? Bé, se va juntant des dels temps dels prehistòrics, els romans, etcètera, els àrabs, fins ara.
0: Se va juntant això que és com un efecte, no sé...
1: I no ha acabat encara.
0: Bolla de neu.
1: Efectivament, i no ha acabat. Mm. Perquè si no, basta recordar. Quant temps fa que menjam germinat soja, per exemple, germinada, de maïs, les nostres ensalades?
0: Ja.
1: No fa tant, eh?
0: Ja.
1: La meva abuela, la meva padrina, quan sentia parlar de maïs, deia, això és menjar de quiques.
0: Ja.
1: O no?
0: Sí, ho és.
1: És que tenim una edat, joves no, però és que tenim una edat, doncs, deien això, sí. I en canvi, avui en dia, ho trobem ben natural, no?
0: Sí.
1: Vull dir, doncs ja ho veus. O sigui, sí. La cuina és viva i va evolucionant.
0: Val. De fet, som, tornem a lo que érem, no? Que som la suma de moltes persones, de moltes generacions, de moltes cultures, també. No sé si n'hi ha alguna que hagi deixat més petjada que
1: mira,
0: una altra.
1: Mira, jo te diria... Hi ha cinc punts importants. El primer som els fenicis. Els fenicis eren grans comerciants que anaven de punta a punta del Mediterrani, el que era el món conegut de la nostra antiga edat, diguem-ho així. I que ens van ensenyar moltes coses. Ens van ensenyar a fer sal, ens van ensenyar a envinagrar, ens van ensenyar a salar, i per tant, per tot, potser per això a tots nosaltres ens agrada menjar un plat d'olivetes o un envinagrat d'alguna cosa.
0: Sí.
1: Això ve d'aquí. Dos, estem de romans. És quan els primers llibres de cuina venen de romans.
0: Sí.
1: A Marc Apici ens deia el primer gran cuiner i fa un llibre de receptes espectacular que encara avui se fa. Nosaltres ho vam haver anat alguna vegada a un restaurant Finolis i us han posat pètals de flors a les ensalades.
0: Mira,
1: i diu, mira tu, quines
0: roses,
1: coses.
0: Sí.
1: Els romans ja ho feien.
0: Ah, bé.
1: Per tant, no són tan inventors.
0: No és tan nou.
1: No és tan nou. Un altre punt important són els àrabs. I quant de plats coneixem nosaltres amb mel, dolços, són àrabs. Tots els menjars, els tàpers per menjar, és a dir, les empanades, les empanadilles, les panades, els rubiols, tot això és dels temps àrabs, àrabs jueus, una mitja, perquè són dues cultures que s'abaraven molt a morir, però mengen d'allà mateix. I després, l'altre gran punt va ser l'arribada d'Amèrica, que ens van arribar un caramull d'aliments, mira, la tomàtica.
0: Sí.
1: Vosaltres podeu imaginar una Mallorca, unes balees sense pan tomàtica?
0: Un tombat.
1: No. Un tombat?
0: No,
1: perdona,
0: no
1: el podríem fer. Bé, sí, només hi hauria ceba. Ceba. I oli.
0: I no sempre se posa.
1: I no sempre. I s'ha acabat el món. Veus, el canvi que hi ha hagut. Es preves.
0: Sí.
1: Imagina't tu, un trampó,
0: clar,
1: impossible.
0: Tot això queda en el nostre ADN.
1: Totalment.
0: Ah, aquesta setmana totalment. Que també hem parlat de l'ADN sí. I d'aquestes mescles.
1: Són, jo, per mi, els principals els punts, saps? Que...
2: Jo tinc un dubte, perquè, bé, jo sóc vegetarià, i sempre me passa pel cap la pregunta de d'on surt el saïm en els postres tradicionals.
1: D'on surt el saïm en els postres? Dona gust. A veure, el gust es troba en els greixos.
2: Sí.
1: El greix és que dona gust. Si tu menges un cuixot, me sap greu per tu, eh?
2: Però, no, no passa res.
1: Però jo me'l menjo molt a gust. El cuixot... el gust que té, és el greix que li dona.
0: Sí.
1: Això és la substància. D'aquí ve tot. D'aquí ve tot. Ja que te menges allò, tu has panificat una cosa que és més seca i li poses saïm, és gustós. I no n'hi ha més. Així és. Aquesta és la història, bàsicament. I el porc, el Mediterrani, es posa a menjar tot, s'aprofita tot. És així. No se'n menja ara a la banda sud per qüestions... diguem, ètnico-socials religioses, eh? perquè hi havia una epidèmia de triquinosi i la millor manera és, mira, pues deixeu de menjar, mort d'escar, s'ha acabat la ràbia, no? I s'ha acabat el problema. Però tot el Mediterrani s'aprofitava, és un menjar transversal, diguem-ho així.
0: I en quin moment diries que som ara? Estem en un moment en què la cuina està de moda, que és una necessitat, que l'hem de reivindicar, ara que parlaves de la cuina de les illes. En quin moment estem?
1: Un poc de tot. A veure, és una necessitat sempre, perquè tenim gana i venim de menjar. I això és ara com feia mil anys. Després, és una moda? Sí, perquè és com tot evoluciona i busquen noves experiències, que és la moda de la cuina actual, aquesta cuina fusió i tot tal. Això són noves experiències. Allò de construir, que també una paraula molt famosa, no? De construir, te dono un tombant, no saps per on ficar-li la mà, no? Si per dalt o per baix. Però és així, estem canviant formes, textures, colors, sabors... formes de presentar-lo, noves experiències, tu vols una cosa, li pegues queixalada i te recorda una altra. Què és això, no? I tot això és el model de la cuina actual. Jo el compararia, si vols, la música clàssica, hi ha una sèrie d'etapes, la música clàssica, des de la romàntica, l'època de Mozart, tal, avui està en una època que se dissintonia, vull dir, se manca de sintonia, tot al redador, no? Llavors, és una experiència més. T'agradarà més o manco? Això és una altra guerra, no? Però són diferents formes.
0: Saps que m'ha vengut en el cap? Fa uns mesos vaig ser a Pompeia, que és espectacular. Mm-hmm. És una visita que jo crec que no l'havia fet mai, s'ha que s'ha de fer.
1: S'ha de fer en sa vida,
0: és espectacular.
1: Sí.
0: I ara pensava en aquests carrers on havia totes aquestes botigues de cara en el públic, on se venies menjar i tu te l'enduies, on havia aquestes botigues d'oli, que tu que deies, d'aquí venim, clar, és que és vera, d'aquí venim.
1: És que és això.
0: Quasi està tot inventat.
1: Efectivament, i de fet, a la Roma imperial, diguem-ho així, a la Roma clàssica, hi havia tot això que ara ens imaginem que som inventors.
0: Exacte.
1: No, perdona, fa 2.000 anys ja era. Sí. I en Pompeia segur claríssim.
0: Claríssim, sí, talment, és que és espectacular. En Pep Tura ha estat un dels redactors de la declaració de la dieta mediterrània com a patrimoni de la humanitat, per tant, bé, enhorabona, la vareu clavar.
1: Sí, una miqueta, sí.
0: A l'hora d'argumentar. Sí.
1: Érem un grup de 16 científics de tot la Mediterrània, no faltava ningú.
0: Molt bé, i per tant, igual que dèiem, no ho hem inventat, la dieta mediterrània tampoc, no l'acabem d'inventar.
1: No l'acabem d'inventar, la seguim inventant, la seguim fent, estan modificant el que us comentava abans, d'afegir nous aliments diferents i tal, que donen consistència, canvis en la textura, canvis en el gust i tot això. És a dir, és un ens viu. s'està transformant, la dieta mediterrània. Ara no era com fa 100 anys, i no ho serà com d'aquí 100.
0: És un ésser viu, és un element viu.
1: La dieta va canviant.
0: I diu, serem una desena de científics que argumentàveu, titular, perquè realment diguéssim, no, és que aquesta manera de menjar que tenim a Segonca Mediterrània és patrimoni material.
1: Home, el que miraves era, a veure, de quins aliments disposam? Els aliments de què disposam venen en funció de l'ecologia, en funció del que ens dona el terreny allà on vivim, del tant de la mà com de la terra, no? Hi havia aquests aliments, i aquests aliments, a veure, com se transformen, en quins plats mos donen, que és el que finalment mos menjam. I després vam veure que hi havia coincidències increïbles al nord, al sud, a l'esquerra, a la dreta. Només te'n contaré una. Hi havia un col·lega de Creta, no és un cretí, no és un cretense, un gran professor, Antoni Cafatos, i me'n recordo que un dia me'l vaig endur, per altres coses, a sopar a un restaurant molt conegut, molt tradicional d'Eivissa. No? I vaig demanar, mira, provaràs un arròs negre. I l'home deia, no sabia el que deia, black rice, perquè jo en grec encara no en sé. I l'home no sabia el que m'ho deia. Però quan va posar el plat damunt la taula, va dir, això és el que jo menys, a ca meva tenc un poble de vora on visc, que fan exactament el mateix. Fixeu-vos, les similituds tan brutals que tenim a banda i banda del Mediterrani.
0: Bé, al final bevem dels mateixos productes, de la mateixa aigua, de la mateixa mà.
1: Efectivament. Cada any els meus alumnes a la universitat els hi poso un test i pos fotos, un tipus d'aliment i un altre, i em diuen quines diferències hi ha, i no n'hi ha cap. Pas següent, això és a Espanya, això és a Turquia, això és a Grècia, i és el mateix, amb diferents noms.
0: Ja. I parlant d'aquesta dieta mediterrània, per menjar bé, per tenir una bona nutrició, que jo crec que també és una paraula important en el context actual, hem de tornar allò essencial, o no és possible, no ho sé, producte de temporada, compra diària, fora plàstic...
1: A veure, el producte de temporada sempre és millor per molt de motius, entre altres coses perquè hem de salvar el planeta i perquè el transport suposa un 20% de l'energia que se consumeix. Avui en dia tenim la disintonia tan brutal que és més barat dur un quilo de taronja de Sud-àfrica que tenir-les de vora que nostra. Aquí a soja, mateix, per la soja, la taronja justament és molt primerenca i acaba ràpid. Però bé, vull dir, això no pot ser. Saps? Per tant, és millor el producte de proximitat per tots aquests motius, i també per motius paisatgístics, econòmics, socials, el que tu vulguis. Després, per gust. Ara bé, tot l'altre, la compra diària, el ritme de vida que duim.
0: Ja, és que és impossible.
1: Estimada, és impossible. És em pots comprar i la congeles. Sí, i hem de mantenir-se cadena d'esfred. Ja. Tot l'altre, no hi cap problema. El tema de la dieta mediterrània és que la forma de menjar i la proporció dels diferents aliments que formen la dieta mediterrània, quan tu analitzes la composició d'aquests aliments i aquesta gràcia, coincideix totalment, i quan dic totalment vull dir un 100%, amb el nivell de nutrients, els diferents nutrients que la salut ens recomana que prenguem per viure de forma saludable i tal. Per tant, coincideix.
0: I no se feia científicament?
1: No.
0: Se feia...
1: Aplicaves el criteri normal.
0: Sí, tenc més verdures, tenc això, tenc allò, la carn és més cara, per tant, menjaré menys
1: quina estació tenim, i per si ve-me granes i aquelles coses, no?
0: I es cosa, se va habituant a això.
1: Naturalment, és així. Però això no només passa al Mediterrani. Hi ha altres bandes, tu te'n vas a tot el que és l'estructura de Xile, i hi ha l'estructura de Mediterrània, perquè el clima mos dona i es fa molt menjar també. Te'n vas a Austràlia, te'n vas a Califòrnia, i altres bandes que mengen molt semblant de nosaltres també.
0: I de nosaltres avui compartim aquest sopar i està per de demà, així que ves pensant, que ara ve la pregunta amb en Pep Tur.

0: S'olivera també amb la germana, no?
1: Sí, s'olivera. A veure, és que hi ha dos aliments transversals a la cita mediterrània. Dos aliments que s'aprenen sempre. I són els que no t'has de faltar quan no hi ets. Quan te vas pel món, són aquests que no t'has de faltar. Que és oli d'oliva, olivera, forma part del nostre forma de ser, el nostre paisatge i l'enyoram, i aquest colors que tenim a casa nostra. I després ja és vi. Encara que diguin és alcohol, sí, però nosaltres no bevem alcohol, bevem vi, ja. És diferent. Vull dir, i clar, l'alcohol té problemes, perquè evidentment és un tòxic hepàtic, però té altres coses, vull dir, hi ha antioxidants, hi ha tanins, hi ha polifenols, hi ha tota una sèrie de coses que també acompanyen.
0: A veure, necessitem preparar sopar.
1: Vinga.
0: Que mos proposa en Pep Tur, que no sigui molt complicat.
1: No, molt, molt senzill, i però seré un poc agosarat.
0: Vinga.
1: Sortiré un poc de la Mediterrània.
0: Vinga.
1: Vale? Faré un plat mexicà d'origen, que se va inventar poc després de la Revolució Mexicana, quan els mexicans van adquirir la seva independència, i els agrada molt perquè té colors de les banderes mexicanes. Vale? Verd, vermell i blanc.
0: Sí.
1: D'acord? Unes fajitas de pollastre, una carn blanca, bandera blanc, color blanc de la bandera, per amb preves vermells i preves verds, altres dos colors. És molt simple, molt fàcil fer. Fins i tot els més beneix, com jo, el sabon cuinar. És molt fàcil, tu agafes el primer d'un de tallar, això sí, talles allargat i petitet,
0: sí.
1: D'acord? I després això ho vas cuinant per separat. Fas una pella i allà poses el pollastre que se va adorant. D'acord? Amb un poquet de preva negra. Molt poquet, cadascú segons el gust. Si hi ha més picant o menys picant. Bueno, treus allò i el reserves. Llavors es fas les preves, tots juntets. Si li vols picant, li poses un bitxo. Si no, li poses un poquet de llorer. I que se vagi fonguent. Mm-hmm. I quan està quasi, li afegeixes el pollastre. I després li poses tomàtica. Jo utilitzo tomàtica triturada, mm-hmm. perquè no tingui cap tipus d'additiu. Això és important. No posa'm tomate frito,
0: no,
1: perquè
0: no,
1: això
0: no,
1: té
0: no.
1: quantitat de sals i de sucres. Res. Tomàtica triturada, el més simple. D'acord? I vas fent, i pots afegir després, si vols, un poc d'espicis, que a tu t'agradin, perquè doni un poc de substància, un poc de picant, al gust. D'acord? I vas remenant fins xup-xup, fins que allò se va reduint. I quan s'ha reduït, ja el tens. El deixes refredar un poquet, no massa, i una pella a part, uh-huh. agafes unes tortites, que seria el pa que tenen a Centroamèrica, el que aquí el fem de blat, perquè estan més acostumats al gust. Les torres lleugerament, sense cremar, i ja menges, i tens un tàper en la caneta de dins, i te'l vas menjant. Uh-huh. Això pot ser per sopar avui vespre.
0: Ja tenim sopar.
1: D'acord? El que mos quedi, perquè clar, no ho saps, però només que hi posi dos preves de cada i tal, ja tens. Ho guardes, i el sant demà el tàper, pots pullir una pasta, sé que a tu t'agradi, ni uns espaguetis, el que tu vulguis, i fa servir el que t'ha sobrat d'abans. Que no te basta, no té color, un poc de tomàtic l'altament, se remena i ja tens el sant demà. Per tant, fer una fusió mexicana mallorquina, perquè
0: sí,
1: hi ha esperaves
0: sí.
1: que mos venen d'Amèrica, però és tomàtica, mos ve d'Amèrica, però el tenim aquí, i és molt nostre, i després tenim la pasta, que és italiana, que la pasta és italiana, per això va inventar Grècia clàssica, d'aquí a la Roma antiga, i d'aquí va venir altres. Història pura amb un plat més senzill.
0: Meravellós. Tot i tot estan connectats.

0: Pep Tur, Samona, vas temps, però deixant quasi que se'n vagi, perquè estan disfrutant de xerrar amb tu. Naina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes per fer-te.
1: Vinga.
2: Sí, exacte, no passis pena, són de resposta breu. I ja que la paraula d'avui és història, te volia demanar que si hi ha alguna història que t'hagin contat al llarg de les teves investigacions que t'hagi cridat especialment l'atenció.
1: Oh, te podria dir dues coses, una que vaig llegir i una altra que em va passar a mi. La que vaig llegir és una cosa que em va sobtar, perquè vosaltres sabeu que va arribar la Pax Romana, estem de negus, quan diu que va néixer Crist i això, i que hi havia pau, per això va néixer Crist en aquell moment, no? I era el moment màxim que les caravanes anaven d'Orient a Occident portant-nos una cosa molt important, les espècies. Val? I gràcies a això tenien gust en el menjar. 1453, cau Constantinople, arriben els turcs, pap, se romp l'arribada d'espècies. El menjar ja no tenia gust. I per això els portuguesos van anar a l'Índia i els espanyols se van anar a Amèrica. Però anaven a cercar espècies. Els espanyols ho van fer estupendo. Van aconseguir la vainilla i el xile picant, però tot l'altre foren dudes d'aquí, o sigui, un fracàs d'estructura. Però és igual. Els ducs de Venècia, fart de no trobar la cuina bona, val? Va regalar el seu tocat de Venècia, imaginar lo important que era l'edat mitjana, per un gram de pebre negre, però tenia gust.
3: Wow.
1: Impressionant. Sí. O sigui, llàstima no haver estat en aquell moment amb un potet que compràssim a un supermercat, diguéssim, ara rics i plans. Això és el més que em va escoltar. Com és possible que arribéssim a aquests... Pues això va ser el que te podria contar. Després hi ha una altra de les meves investigacions, que nosaltres mesuràvem a uns senyors com caminàvem i els donàvem un podòmetre, que és una cosa que te comptes les passes. I un dia em va venir aquest senyor, diu, metge, és que he perdut els marcapassos. Però bona, jo dic, marcapassos? Ah. No pot ser mai, com vols perdre un marcapassos? Clar, jo marcava les passes. No?
0: Clar. És un marcapassos, literal.
1: És un marcapassos.
3: I bé, continuant aquest fil històric, a quin moment de la història t'agradaria viatjar en el temps per compartir un dinar o sopa?
1: Oh, sense cap dubte, els bizantins. Mm-hmm. Els bizantins eren romans. Nosaltres van ser bizantins i romans. Vull dir, nosaltres van ser romans fins que van arribar els àrabs, pràcticament. Perquè ens tenien ja tirats, els visigots ni venien, saps? Bueno, ja està. Per tant, els bizantins van inventar coses molt bones. Menjar asseguts en taula, no allargats. Menjar amb estovalles i amb torcaboques. Fer sanets les mans abans de dinar. Val? Les tres menjades clàssiques del dia, berenar, dinar i sopar, venien dels bizantins, que ho agradaven dels grecs, però els bizantins la van instaurar. Sou filat, ses panades, un munt de coses, mos duien la cuina bizantina. Era la cuina romana, però duita de forma raonable, diguem-ho així. M'hauria agradat molt d'allà.
2: I en qui t'agradaria compartir aquest menjar, Ida?
1: En qualsevol. En qualsevol que sigui bon conversador o bona conversadora. Això, a partir d'aquí, el que vulguis.
3: Sí, hi ha una figura històrica que jo m'agrada molt, bizantina, de fet, Anna Komnena, crec que és la primera historiadora considerada com a tal, dona. Jo triaria ella. I ja per acabar, en tant de xerrada de cuina històrica, quin és el teu plat preferit?
1: Us pareixerà una tonteria, però sol el que m'encanta és pa amb oli. A veure, que nosaltres li diem pa amb oli, però en realitat és pa amb tomàtica. Nosaltres li diem pa amb oli en català. Un dia li diem als catalans que nosaltres som més antics que altres i menjant pa amb oli perquè encara no havia arribat la tomàtica.
3: Clar.
1: I hi ha un llibre molt fantàstic que jo recomanaria, crec, igual deu estar descatalogat, que va escriure un fill d'en Robert Graves, en Thomas Graves, sí. Que encara viu d'allà, sí. I tenia aquella fantàstica banda de rock, sí. Es deia Pa amb oli Blues Band, sí. Va escriure un llibre que es deia Volant pa amb oli.
0: Val? Jo crec que el va reeditant.
1: El va reeditant.
0: Sí.
1: I un dia, jo estic als agraïments, sí. I un dia em va telefonar i va dir, a veure, Pep, un home o una dona podrien viure només de pa amb oli? I jo vaig dir, sí. Ah, sí, sí. Depèn de que ho acompanyin. No? Mm-hmm. Si no, veten en el bosc i mengen una llagosta. Ja t'ho diu tot. D'això no se cansaria mai. Sol i sotomàtica, aquest pa, torre de tonó, tal.
0: T'han de dir que t'han donat més minuts que
1: ja ho veig, ja.
0: De tots els convidats que han tingut fins ara en aquesta secció. Però t'agraïm molt perquè també has fet l'esforç de venir, Pep Tous Marí. Pep Tour, mira que t'he dit Tous, tot el temps, perdona'm, Pep Tour Marí.
1: Home, Tous és un llenatge que tenim d'on ve. Deixem un tour.
0: És Tour Marí, com a d'allòs, el micro tancat, un eivissenc nascut a Mallorca.
1: Això mateix.
0: Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
8: Serà espectacular.
7: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
9: Que repiquin les que fan a la seu!
7: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
7: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: història d'amor conta la cantant Taylor Swift en aquesta cançó titulada Love Story. I és que, com ja sabem, la paraula d'avui és història, un substantiu que ens pot arribar a donar moltíssima corda. Dins una Verona marcada per l'odi entre les seves famílies, dos joves enamorats se casen en secret. Per evitar un matrimoni forçat, ella estimula la seva mort, però el pla surt malament. El missatge no arriba al seu amant, qui, creient-la morta, se suïcida al seu costat, provocant que ella, quan desperta i veu la situació, s'acabi clavant una daga al pit. La tràgica història de Romeo i Julieta, que també sentim de fons en aquesta cançó de Love Story de Taylor Swift, és, tot i que tingui algunes parts certes, una narració inventada, així com els contes de nens petits o les novel·les dels llibres. En canvi, contar la història sobre alguna cosa implica explicar un acudit de fets verídics ordenats cronològicament que afecten a un poble, a una persona, a un lloc en concret, com és, per exemple, escoltar l'historiadora Júlia Román xerrar sobre l'escala dels jardins de Raixa.
1: És una combinació, no?, entre aquesta tradició constructiva local i també allò que se feia a Itàlia des del Renaixement. El primer jardí escalonat que va aconseguir tenir fama com a de model a seguir va ser el de la Vila d'Este, del cardenal Hipólito d'Este, que va fer construir en el segle XVI. Està una població de vora Roma que se diu Tívoli i va ser una experiència una constructiva, un jardí molt celebrat i que va tenir sempre moltíssima fama al llarg dels segles.
0: Si hem entès bé el concepte, sabrem que tots tenim una història, però no tots saben contar històries.
2: I tu no mos havies respost, Aina Marc, que t'agradava a tu, però jo veig que ses històries de molt.

0: Històries, la paraula que entria per al programa d'avui, clar, podríem passar-nos aquí hores i hores parlant d'història, de si història en majúscules, d'històries. Aquesta música mos situa la conquesta d'Amèrica, any 1492, però anirem un poquet més a prop en el temps. Anirem a parlar d'història contemporània amb en Pere Sales. Pere, benvingut, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Que bé tenir-te en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, en directes de l'estudi d'IB3 Ràdio. Escolta, en el capítol 1 de l'assignatura d'Història s'explica què és Història?
1: Bueno, nosaltres no tenim una assignatura d'Història, tenim... Totes les assignatures són d'Història, perquè el grau és d'Història. I bueno, entre unes o les altres, i sempre, evidentment, anem en aquests aspectes més teòrics i expliquem alguns aspectes relacionats, diríem, a l'epistemologia de l'assignatura.
0: Vale. Sí, era un poc una pregunta de broma, per allò de si era fàcil o difícil explicar el concepte d'història.
1: No és fàcil, no, jo crec que és una bona pregunta, perquè sí. No és tan fàcil. De fet, el que explicàveu abans, en anglès tenen dues paraules per definir, que nosaltres només en tenim una. Històries és una paraula diferent, es diu stories, i l'altra history, que és la historiografia. El que nosaltres entenem com a història, que tu ho has dit en majúscules, i jo em parell bé, és dir, perquè sol escriure vegades, que era l'estudi del passat, no? I, bueno, això és la història, i l'altre són històries, que són contes o relats, que poden ser veritats o no, però que és molt diferent.
0: Exacte, sí, sí. En Pere Sales és doctor en història, en majúscules, professor d'història contemporània, autor de llibres com L'Espanyolització de Mallorca, Un compromís centenari o Les epidèmies a les Illes Balears, des que és coautor. No sé si història, Pere, ho és segons el color del vidre en què se mira.
1: No hauria de ser així, i de fet, encara que sempre... hi ha elements subjectius dins l'estudi de qualsevol ciència social, i jo diria que excepte les matemàtiques gairebé de qualsevol ciència, sempre hi ha un punt de subjectivitat més gran o manco, hi ha un mètode, hi ha unes fonts, hi ha una forma de propensar en aquest passat que no ha de dependre del color en què mirem aquest passat, no l'han de relativitzar més del compte, i la història és una ciència social, i com a tota ciència, l'han d'anteposar aquest mètode científic.
0: Val. I aquesta ciència o aquest mètode se va actualitzant, és a dir, se diu que la història l'escriuen o l'escrivien els vencedors. La meva pregunta és, l'escrivien i ja l'han reescrita? L'han escrit sempre?
1: Bé, això és una cosa que sempre, en aquesta pregunta sempre m'hi opos i sempre hi veia de sorprèn. Jo diria que mai l'han escrita els vencedors, a lo que és la història, la historiografia. M'estic dient, si l'han escrit els historiadors. I els historiadors poden pertanyen als vencedors i als vençuts o als neutrals. De fet, la història, posem, de la Guerra Civil Espanyola s'ha escrita i molt millor per part dels vençuts que no dels vencedors. O la història de la Segona Guerra Mundial, la historiografia alemanya l'ha escrita també molt bé i varen ser perdedors. Llavors, això és un tòpic que jo no utilitzaria, queda molt bé, és una cosa que hi ha interès comercial, podríem dir, però que no és real si mos anem a lo que és la ciència la fan els científics, i siguin vencedors o no siguin, si són verdaderament científics.
0: Clar. I com és un bon historiador?
1: Bé, és aquell que això, de que el que fa és anar a les fonts secundàries primer, el que ja s'ha publicat, perquè sempre, com tot científic, ha de tenir en compte el que ja s'ha treballat. Després ha d'anar també a les fonts primàries, a tornar a revisar això que ja s'ha fet des d'un punt de vista crític, i aquí és allà on fem aquesta crítica de fonts. Les fonts no poden ser només, per exemple, del bàndol vencedor. Han de posar també fonts diríem, d'altres orígens, que siguin complementàries, que mos contradiguin o que mos ampliïn això que ja sabíem o que se va dir des del poder, des dels precisament que varen guanyar o que estan guanyant la quotidianitat. Uh-huh. Però això té moltes cares, i les fonts han de ser molt diverses, i hi ha tècniques per poder utilitzar moltes de fonts. Avui en dia la informàtica i l'utilització del Big Data ens fa, a més, poder tenir un grau d'objectivitat que no podríem tenir en el passat. Si m'ho anem a més, l'estudi de l'arqueologia, les tècniques actuals, ens permeten saber coses que ja s'han sospitat
0: Ja.
1: fa 30 o 40 anys. Vull dir que, a més, de que la història se reescriu, no només se reescriu ideològicament o se complementa, sinó també perquè podem incorporar molt de coneixements. I l'historiador ha de saber quines són aquestes tècniques, quines noves tècniques també ens permeten criticar les fonts existents perquè ens donen més coneixements i anar ampliant i anar avançant. El que no vol dir que no ens podem equivocar,
0: Ja.
1: evidentment, com
0: Bueno,
1: tot,
0: sí,
1: com
0: com
1: tot
0: tot i com
1: científic.
0: tots, efectivament.
1: Clar,
0: Tenim
1: clar, clar.
0: poquet temps, Pere, però te volia demanar quins tres esdeveniments de la història contemporània escolliries com a determinants.
1: Sí, també crec que és un bon tema, és una bona pregunta, perquè sentim massa sovint allò de que quasi tot és un fet històric, no? I jo crec que un fet històric és aquell que canvia la història, que canvia les dinàmiques històriques. I l'època contemporània, si em demanem tres, jo en destacaria tres, i que serien la Revolució Francesa, fins i tot podríem parlar o associar-la a la independència o Revolució Americana d'un poc abans, és a dir, però el que sol posar més clarament com a porta de la contemporaneïtat és 1789, Revolució Francesa, que ens dona les bases polítiques i socials de la contemporaneïtat com a esdeveniment. Després també hi podem associar la Revolució Industrial, però ja no és un esdeveniment pròpiament dit. Un segon podria ser la Segona Guerra Mundial, perquè hem de pensar de que si encara vivim nosaltres dins d'aquell sistema liberal que va sortir de la Revolució Francesa i en les coses dolentes i bones que això va dur implicat, per exemple, l'Estat-Nació, que sorgeix d'allà, també des de la Segona Guerra Mundial tenim molt de fets que sabem que abans no eren i després hi som i encara les patim avui en dia. Per exemple, tot el problema que hi ha a l'Orient Pròxim, vendrien encara d'aquesta Segona Guerra Mundial o diríem el paper de Rússia dins Europa, tindríem una gran quantitat de fets que avui no en som conscients i venen d'aquesta Segona Guerra Mundial. I un tercer gran esdeveniment, o també anomenat esdeveniment axial, que serien també aquesta manera de definir-los, perquè són un eix que separa una època d'una altra. Podia ser la caiguda del mur de Berlín i la caiguda del comunisme, també. La finalització de la Guerra Freda, en definitiva. Perquè aquí entram dins unes altres dinàmiques que encara són moltes elles hereves de la Segona Guerra Mundial i encara estan de l'època iniciada 1789, però també ja mos prefiguren coses noves, mos prefiguren més concretament el món del present, el que ara estem vivint,
0: Vicent,
1: no?
0: sí.
1: I això podien ser tres... Evidentment, qualque altre professional en podria trobar d'altres que també
0: Segur.
1: tenen una gran importància.
0: I d'avui ho hem de deixar aquí, però te direm adeu recordant el senyor Reagan amb aquell discurs que va donar a Berlín l'any 1987, davant la porta de Brandenburgo, i va dir allò de «Senyor Gorbachev, derriba este muro». T'apareix?
1: Molt bona. Molt bona manera de tancar aquesta entrevista.
0: Gràcies, Pere. I fins una altra.
1: Molt bé, adéu.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
5: amb
0: la Joana
5: Home.
0: I en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
0: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
5: Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
0: Fora.
5: Oh, no. I en Puga et sí.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega...
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Pat Aguiló, benvinguda a que teva, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Molt nerviosa,
0: estic. No m'ho crec que estiguis nerviosa. No, Pat, que és moltes coses, és actriu, és lingüista, és moltíssimes coses, i nosaltres li hem dit, vinga, vine a passar una estona sí. aquí amb la gent d'Entre Avui i Demà.
1: Però és vera que veniu amb gent molt interessant, amb grans divulgadors, i jo sempre ho dic, jo més que divulgar estic divagant.
0: Bé, divaga.
1: Jo divagaré una estona amb vosaltres.
0: Tens una estoneta per divagar.
1: Vinga, va.
0: Qui ho havia de dir que avui tindríem en Pat Aguiló?
1: Sí, senyor.
0: Vinga, i d'avui entraria la paraula història. Tu per on començaries a estirar el fil de la història?
1: Home, jo penso que la història, la cosa interessant seria veure, tal com mos comunicam, quines són les llengües més antigues de la història, no?
0: I quines són? Has fet un top 5 o que...?
1: He fet un top 5. El que passa que a nosaltres normalment mos ha arribat que la llengua documentada més antiga és el sumeri, no? La famosa escriptura cuneïforme, que bé, que en el principi feien jeroglífics i tal, però després ho varen anar estilitzant i bé, després varen arribar els llatins que varen dir cuneos. Pues, com que li posaven nom a tot, els romans estava tot per inventar i ells deien, jo què sé, arriben a Galícia, no hi havia més terra i varen dir, això serà Finisterre, no? I feien coses així. I varen dir, això que són cunyes, i de cuneos, cuneiforme, s'ha acabat. I això és el que mos ha arribat més de... allà, entre el 2000 i 4000 abans de Crist, val? Ells escrivien en tauletes, no informàtiques, sinó en tauletes d'argila, sí. I de fet, així com els egipcis mos xerraven de coses molt màgiques i molt espirituals i tal i qual, els sumeris no, els sumeris eren més de pagès. Xerraven de mercaderies, d'animals, de gent, de coses. En Jun, de fet, m'acaba d'explicar una història
2: sí,
1: xulíssima.
2: Sí, sí, és una de les meves anècdotes històriques preferides, que és que els sumeris, de l'escriptura sumèria, conservam la primera reclamació comercial, diguem, la primera queixa comercial, com una espècie de review de Google Maps prehistòrica, que és que hi havia un comerciant de coure, que s'anomia Ea Nasir, que segur que era famós per enviar coure de mala qualitat. I conservam no una, un parell de tabletes de gent queixant-se del coure d'aquest home.
0: Boníssim.
1: Sí, sí, eren molt de peus a terra, ja t'he dit, que parlaven d'activitats quotidianes. De fet, hi ha tauletes també que mos parlen de nins que anaven a escola i deien el següent. En acabar classe, he anat a casa meva, i quan he despert l'endemà, he anat a ma mare i li he dit, dóna'm el berenar que he d'anar a escola. Però he fet tard i per això he convidat el professor a sopar a cases. Que això està molt bé. Això de convidar el professor, jo me sembla molt bona idea. Però, clar, què mos dona aquesta idea? Els escribes, que era qui ho feien, sí. Això, no eren una minoria especialitzada, ni tots eren homes. És a dir, que, com diu molt ben Juny, és una societat que estava bastant a prop nostra, en el sentit de que feien queixes, també. I després, sí que és cert que era un llenguatge complicat, 600 signes o així, però on sent... ja te manejaves, eh? Vull dir, ja haguessis passat l'informe PISA.
0: En
1: 100 signes...
0: en 100 suficient.
1: Clar. I ells ho aprenien així, un A1 o A2, saps? De fet, hi havia dones molt espavilades, tipus les Catalines Omà de l'arxiduc, que varen dir, calla, que aquí hi ha negoci, sí. I també se ficaven d'escribes, val? O sigui que tenen moltes similituds en nosaltres. I bé, després, si volien aprendre més i fer-se més escribes, diguéssim, passaven a perfeccionar altres coneixements, que seria ja com el nostre FP. No? Va arribar un moment que tenien com a 1.600 escribes. Haguessis pogut fer un borsí de la CAIP amb els escribes. Necessito un escriba per fer queixes, per exemple.
0: És a dir, no? Que era una professió bona, anar-se
1: sí, sí,
0: ben
1: sí.
0: pagada, necessitaven gent i allà hi havia tothom.
1: I allà s'hi ficava tot Déu, no? Però el sumeri és el més antic? No. No mos val perquè és una llengua morta. Ja no el fan servir.
0: Per tant, no la comptabilitzem.
1: Aquesta. No la comptabilitzem. Quin és el top 5? Bé, en el cinquè puesto tenim l'hebreu, val? Amb uns 3.000 anys. Què té l'hebreu? És molt curiós. N'Abraham, quan xerraven sa dona i en Sofí i tal i Pasqual, xerraven amb hebreu. Però després, ja pel segle II, va deixar de fer-se servir. Fins que va arribar en el segle XIX un senyor que se deia Ben Yehuda, que va dir, ara la meva família xerrarà hebreu. I va començar a impulsar l'hebreu. El sionisme també ha ajudat una micona, tot s'ha de dir, i ja a partir del 1948, quan se va fundar l'estat d'Israel, aquella llengua va agafar embranzida, se va reviscolar. És una miqueta com Walking Dead, l'hebreu, no? O sigui, que se murieron...
0: No
1: i,
0: estava
1: i
0: muerto
1: tornen.
0: Que estava de parranda.
1: Efectivament, no? Ha tornat així, com amb força, i d'allò que... Rabiosos, de més.
0: I de més 3.000, l'hebreu.
1: Efectivament.
0: Següent lloc, qui l'ocuparia?
1: Següent, el xinès, contra tot pronòstic. És una de les llengües més parlades. És a dir, és la segona més parlada del món, però la de més parlants natius. Per què dic contra tot pronòstics? Perquè és complicada. O sigui, en lloc de lletres fan servir ideogrames, tens desenes de milers d'ideogrames, però amb uns 3.500 tu ja pots llegir diari. O sigui que...
0: Va. Pots anar a comprar... Clar. Va, molt bé.
1: Característiques que té? Pues mira, no té ni gènere gramatical, no té plurals com els nostres, no té conjugacions, no té temps verbals com present, passat o futur. O sigui, el temps de secció t'ha donat... per el context que tu tinguis. És a dir, és ni discoteca ni discoteco a les 10 a ca nostra.
0: Exacte.
1: I que ja t'ho deixa tot clar, que sense cap verb.
0: Que diria una bona mare, tal
1: qual. Que sí, i si no, tens un problema, que diria no s'hi fa, no? I d'això. I què té més? Té una, és una llengua tonal. És a dir, tu pots tenir fins a 4 tons diferents d'una mateixa síl·laba que signifiqui una cosa diferent. Que això cert. Nosaltres ho feim en sidó.
0: Sí, o... o...
1: Sí, també. Francisca, oh, Francisca! Saps? O sigui, aquestes coses, aquest canvi de to, el segon Francisca ja estàs com emprenyat. Vale? El tercer lloc. El tercer lloc és pels grec, que té 3.400 anys, així mateix, Déu-n'hi-do, que ha tingut, pues, una gran influència cultural. En realitat, el grec és l'alfa i l'omega, per dir-ho de qualque manera, mai millor dit, no? Perquè d'aquí surten l'alfabet llatí, l'alfabet cirílic, que, per cert, alfabet també ve del grec, no? La nostra paraula d'avui també ve del grec, història significa investigació, que és el que m'està fent, i teatre vol dir joc per veure, per exemple. Tenen paraules llarguíssimes. N'hi ha una... que no la puc llegir tota perquè fa tres línies,
0: ja
1: són 183 lletres, però que, vamos, que és supercalifragilisticoespialidoso.
0: Però què vol dir?
1: Pues mira, això era un plat que surt a una comèdia grega clàssica que jo imagino que devia ser rabo de toro esferizado con espuma de... qualque cosa
0: tot,
1: així.
0: Tot, una cosa de res altra.
1: Dic jo que no serien magdalenes en xocolata. No,
0: mitja recepta.
1: Clar. Després del grec, ja estem en el top 2, val? Tenim el sànscrit, que té 3.500 anys. El sànscrit, tu ara imagina't, si nosaltres ja mos costa cridar per demanar si tenes metge... El sànscrit és un dels 22 idiomes oficials de l'Índia.
0: Poqueta cosa.
1: O sigui, tu crides a Sinsalut i te diu si voleu sentir un burdu, pitjau-s'ho. Si voleu sentir un bindi, així fins que arribes en el sànscrit, saps? Que, bé, que en realitat és una llengua que se fa servir més que res per unes coses cerimonials. És, de fet, bastant complexa. Hi ha un diccionari... de sànscrit català, d'unes 50.000 entrades, sí senyora, fa uns anys va sortir, però per mi que és molt difícil de consultar, perquè, o sigui, a tu te donen arrels, arrels verbals i pronominals. I és que ho té tot, pobre, el sànscrit, perquè, o sigui, té declinacions com el llatí, té tres gèneres com l'alemany, té tres nombres com Sara o l'eslovè, o sigui, té totes les complicacions del món.
0: Totes allà.
1: I tot i així, sabem molt de sànscrit.
0: A veure.
1: Més de sànscrit que de francès jo sé escrogar sang. Però de sànscrit sé yoga,
0: sí.
1: Namasté, asana, chakra, sí. Guru, karma,
0: mira.
1: Avatar, Kurt Cobain, bueno, nirvana.
0: Nirvana.
1: Val? I finalment tenim, redoblament de tambors,
0: sí.
1: La llengua antiga... que encara és viva i que encara està en molt bona salut, que és el tàmil. El tàmil és una llengua que se parla en el subcontinent indi i que forma part de les llengües dravidianes, d'acord? Mm. Té més de 5.000 anys d'història i encara avui la xerren 83 milions de persones. Wow. La majoria a l'Índia i a Sri Lanka i Singapur, però també hi ha quatre que fan turisme per Fiji, per Maurici, Malàsia i Sud-àfrica, mm-hmm. també, no? És una de les llengües clàssiques més longeves que tenim i s'hauria de conservar. Així que fins aquí el qui ho havia de dir d'avui. Moltes gràcies i fins aviat, o com diríem en tàmil...
0: Per favor.
1: Mike Nandri Haruka Murai Sadipon.
0: Mike Nandri Haruka Murai Sadipon. Pataguilo.
1: Gràcies.
0: Fins una altra.

0: Vinga, que aquesta cançó que mos sona a tots, o pràcticament a tots, l'ha escollit Naina Marc.
1: Sí, per mi mos sona a tots. L'he triada amb ajuda en juny, tot s'ha de dir. I és que bé, després d'una història tan guapa com la que acabem d'escoltar d'en Pedro González, entenem l'esport com una activitat que no només mos aporta un estil de vida sa, sinó que també aporta aprenentatges, creixement i salut mental.

0: Per això hem volgut seguir una mica més amb un tema d'esport, però ara ho feim comentant la història d'una de les copes de futbol de Balears que ja no existeixen a dia d'avui. La Copa del President de la República.
1: Aquesta copa, bé, la disputaven els mateixos clubs d'aquesta Lliga Regional, que eren 4 o 5 equips, el Mallorca, l'Atlètic Balears, que llavors era Balears Futbol Club, el Constància d'Inca, el Manacor i algun alt, i l'Atlètic, que després s'havia absorbit pel Balears.
0: És l'historiador Manuel García qui també sap respondre una pregunta ben curiosa. Alguna vegada us heu plantejat mai perquè tots aquests premis se diuen Copa de i per norma general tenen forma de copa? Idò, tot neix de la història de l'antiga Roma.
1: Dintre dels diferents premis se'ls donava una ració d'oli d'oliva i per donar-lo els hi donaven, o el mateix guanyador el donaven, el recollia en un recipient, que podia ser un petit envàs de teixit o de qualsevol altre material, i que al final, amb el temps, això es va convertir

0: I per acabar amb aquest moment de transició, passam d'històries d'esport a històries culturals. Me sabríeu dir a quin any varen arribar les primeres projeccions oficials de pel·lícules a Palma? I doncs explica Catalina Guiló, historiadora de l'art, especialitzada en la història del cinema.
1: Les primeres projeccions oficials se van fer el 1897, per tant, poc menys de 2 anys va arribar el nou invent i aquestes primeres projeccions se van fer en el Teatre Principal de Palma. Bàsicament, per les notícies i per els cartells que han trobat, creiem que les pel·lícules que se passaven eren en el programa del Lumière.
0: Tot i que la primera pel·lícula va ser un curtmetratge titulat L'escena del jardí de Roundhay, el que va cridar més l'atenció a tothom va ser l'arribada del tren dels germans Lumière.
1: La gent no creia realment que allò fos una imatge fora del teatre. Sempre se comenta molt el fet de que l'arribada del tren en el públic, molts s'aixecaven a córrer perquè pensaven que el tren els atropellaria.
0: Una pel·lícula que ha passat a formar part de la història del cinema. I seguim amb més cultura, ara també amb Laura Manzanera, escritora i periodista, i a més autora de Quién ha matado a Agatha Christie.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Laura Manzanera, benvinguda entre avui i demà, bon vespre.
1: Bon vespre, moltes gràcies, és un plaer estar amb vosaltres.
0: Que bé, i de, ja vos present a Laura, que acaba de publicar la seva novel·la de misteri titulada ¿Quién ha matado a Agatha Christie? És una ficció històrica inspirada en un episodi real. Però deixa un moment que conti, Laura. Mos situam en el final de l'any 1926. El marit, l'home d'Agatha Christie, li diu: escolta, Agatha, que estic enamorada d'una altra dona, me vull divorciar. Dia 3 de desembre d'aquell any, 1926, discuteixen allò que els veïnats segur que les varen sentir. Ell abandona la seva residència de Berkshire i aquell mateix vespre l'escriptora desapareix. Li deixa una carta a la seva secretària i li diu: seré a Yorkshire. Però a partir d'allà, silenci. De qui parteix la teva història, Laura?
1: De qui parteix? ¿Quién ha matado a Agatha Christie? Sí, la veritat és que m'ho he passat molt bé escrivint-la i he après moltes coses, també.
0: Ara mos aniràs contant, però clar, tu te fas una pregunta que te desmenteix la història, avui que parlem d'històries, i molts oients diran: però un moment, Agatha Christie la varen matar, però no va morir per causes naturals. Ho poses en dubte, això, Laura?
1: No, absolutament, rotundament no. El que passa és que el títol ve perquè ella va desaparèixer, com bé has explicat, la nit del dia 3 de desembre del 26, i el matí següent van trobar el seu cotxe abandonat enmig del camp, al costat d'una cantera, i amb coses, amb la porta oberta i algunes pertinences d'ella dins. Aleshores, a partir d'aquí, es va començar a especular, perquè ella ja era molt famosa aleshores. Ha marxat perquè ha volgut, l'han segrestat, s'ha tornat boja, l'han matat. Mm. Llavors, clar, ja sabem que quan maten algú, normalment el primer sospitós és el marit o la dona. Mm-hmm. En aquest cas, l'Archibald Christie ho va passar bastant magre durant 11 dies perquè tant la premsa com la policia li van fer la vida com impossible. Mm. I aquesta és la base una mica de l'arranc, diguéssim, de la novel·la.
0: Molt bona. I de qui ha matat Agatha Christie, que és el que s'hauria de demanar a mitja societat en aquell moment, britànica. I la teva, però, que és una història sobre Christie o amb Christie de protagonista?
1: És una història amb Christie, però també l'altra. Diguéssim que és la doble vessant. Ella és una de les protagonistes, però hi ha un parell de protagonistes, el villano i la comissària Thelma Barnes, que és la que ajuda a l'Àgata en la investigació, i diguéssim que són els tres personatges principals. Uh-huh. Un d'ells és l'Àgata, però no és l'únic.
0: Val. No te fa un poc de vertigen, pensava, o de respecte, posar-te a contar una història de misteri, de la reina de les històries de misteri?
1: Sí, és com el misteri, no? La novel·la de Metacristi, diguéssim.
0: Exacte,
1: un poc. Sí, em va fer una mica de respecte, però en part és un homenatge a Christie, que bueno, jo de molt joveneta vaig devorar les seves novel·les com tanta gent haurà fet, no? I crec que és una dona que es coneix bastant la seva obra en general, però no es coneix el personatge i la vida, en part perquè va ser una dona molt discreta, tímida, no li agradaven les entrevistes, i tot i que era hiperfamosa, fugia bastant, no?, d'estar en públic. Aleshores, he descobert coses d'ella, que personals, diguéssim, que he implementat a la novel·la i m'han ajudat molt a conèixer-la, també.
0: Uh-huh. I tu dius que has escrit, o aquesta novel·la és una ficció històrica. Avui que hem triat la paraula història per al programa, quins fets històrics tens presents, a més d'aquest cabdal, que és la desaparició de l'escriptora?
1: Doncs, a banda de la desaparició, hi han com dos potes més històriques, per dir així, en la història narrativa, no? Una és la Primera Guerra Mundial, que encara que feia uns anys que havia acabat, estava molt present arreu d'Europa, però també especialment en Anglaterra, on van morir més de 88.000 soldats, no? I molts van tornar tocadíssims. I aquí és on entra el personatge del villano, no? Uh-huh. I per altra banda, la tercera pota històrica, diguéssim, seria la de la vaga minera, sí, que va haver, que va ser brutal, el mateix any 26, uns mesos abans que desaparegués l'Àgata, que va mobilitzar tot el país, bueno, el va parar durant 9 dies, no? I bueno, es basava, doncs, evidentment, en les condicions lamentables i laborals que tenien els miners, no? Llavors el carbó era el que movia tot, i Anglaterra una dels països, per no dir el país més important de producció, no? Llavors aquestes tres potes històriques són les que fan de base a la història inventada, diguéssim.
0: Perfecte, perquè na Laura Manzanero és periodista, però sobretot també és escriptora especialitzada en divulgació històrica i en temes relacionats amb la història i també amb la història de les dones. No sé si és casual o cercat que la inspectora d'aquesta novel·la sigui una dona, justament.
1: No, no és casual. Jo crec que és la meva deriva natural, ja que és la meva primera obra de ficció, diguéssim, porto com uns 10 llibres anteriors, però són de no ficció, no? Aleshores, era per mi una deriva natural, perquè porto molts anys divulgant història, sobretot història de les dones, i bé, a banda de la Christie, vaig triar el personatge, el tàndem, diguéssim, que fossin dues dones que semblen molt diferents però tenen molt en comú.
0: I escolta, avui que parlem d'històries i d'història, quins són els ingredients per contar una bona història? Tu que t'has atrevit amb aquesta primera novel·la, però com dius, ja tens molts llibres que conten històries sobre la història que ja els adus dins la motxilla. Quins són els
1: Exacte.
0: ingredients?
1: És difícil de dir, però jo, per mi, bàsicament, si ens centrem en la ficció, que és la primera novel·la, tot i que jo ja havia fet relats abans, jo crec que en aquest cas de l'Àgata, m'atreviria a dir que hi ha com un 50% de realitat, per dir-ho, i encara que en part està recreada, i un 50% de ficció. Llavors, el que sí he fet, m'imagino que això és un defecte professional meu o una virtut, no ho sé, és fer-ho tot superverosímil. Diguéssim que m'he documentat, o sigui, m'ha costat més documentar-me que quasi escriure-ho, no? I això estic contenta perquè per mi la novel·la negra en aquest cas, si és històric, o sigui, encara que no sigui històrica, ha de ser social, i la meva té una càrrega social molt forta. I després, per altra banda, ha de ser verosímil, no? Per mi, hi ha altres autors que esperen moltes llicències. Evidentment, m'he pres llicències. Per exemple, que la comissària és una dona, quan en el 25 no, van trigar bastant més a poder accedir-hi. Però sí, vull dir que per mi és important si hi havia un tren, quan podia trigar en l'època anar d'una ciutat a l'altra. Quin paisatge exacte hi ha? Si fuma un personatge amb cigarret, de quina marca real de l'època és, no? I tota una sèrie de detalls que van trencant tot, no?
0: Clar, sí, per això també hi ha tota aquesta tasca importantíssima de documentació i ja han d'anar acabant, però una bona història d'enganxar des del començament o ja anirem veient? No sé, tu quan t'ho has plantejat?
1: I jo, per la gent que l'ha llegida, enganxa molt, sembla ser. I jo crec que des del començament, tot i que hi ha novel·les que trigues una mica a entrar, però vull dir que tampoc ha de ser brusc. La meva comença ja bastant, bastant a sac, per dir-ho així.
0: O sigui, ja amb una enganxada directa, no? Això, un
1: Sí,
0: ham directe, molt bé, idò.
1: fins aquí puc explicar.
0: Ja amb aquest títol també endut també Quien ha matado a Agatha Christie, ja també, ja mos enganxes des de ben començament. I d'avui que hem parlat de història o que parlem d'història i d'històries, mos feia moltes ganes contar aquesta amb la Laura Manzanero, que és periodista i és escriptora especialitzada en divulgació històrica i que acaba de publicar aquesta primera novel·la seva, encara que, com dèiem, m'endú moltes dins la motxilla de llibres, Quien ha matado a Agatha Christie. Laura, moltíssimes gràcies i bon vent per aquesta novel·la.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Aquest diumenge torna Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: i amb l'Aina Marc, amb en Lluís Fortesa, que és en el control tècnic en aquesta segona hora, i amb en Juny Cortés, que ha triat per relatar-vos un trosset d'una història, Juny.
1: I va passar que AC va aprendre com revertir la direcció de l'entropia. Però no hi havia ningú a qui AC pogués donar una resposta a la darrera pregunta. No hi havia matèria. La resposta s'encarregaria d'això també. Durant un altre interval fora temps, AC va pensar la millor forma de fer-ho. Amb cura, AC va organitzar el pla. La seva consciència va abastar tot el que una vegada fou un univers i va pensar el que en aquell moment era caos. Passa a passa, s'havia de fer. AC va dir, que es faci la llum. I la llum es va fer. Així acaba la història, la darrera pregunta, del mestre de la ciència-ficció, Isaac Asimov. I és que avui el programa va d'història, històries, i aquí, en aquesta secció, anem a xerrar de llum.

0: Avui, Pere Galiana, investigador històric, ens ha explicat com va arribar sa llum a Palma. Mis ojos en cuarto creciente, tu boca siempre menguante. Cambiamos el mundo, pero mañana, aunque la noche por real. Però abans de xerrar de llum, hem de xerrar de foscor.
1: Palma, fins al segle d'avui, concretament el 1786, mitja hora després de posar-se el sol i extingida la minsa claror del crepuscle, si no hi havia lluna, regnava el que es coneixia com la fosca negra. Tenint en compte que llavors no hi havia contaminació lumínica, era com si extingués un pedaç negre davant els ulls.
0: Aquest pedaç negre feia moure's durant el vespre bastant perillós.
1: Des del segle XIV, tres hores després de la posta del sol, la campana d'en Figuera tocava el toc de queda. Aquest consistia en mitja hora de campanades pausades, seguides de 25 campanades molt ràpides. Es tocava ja de nit, excepte les vigílies de Nadal, Dijous Sant, Sant Joan Bautista i Tots Sants.
0: I quan en Figuera, aquest rellotge de cort, feia sonar el toc de queda, era el moment d'anar-se'n a casa. I si per qualsevol motiu s'havia de sortir de nit, havies de dur un fanal.

0: Però aquesta història no tot són ombres. La llum va acabar arribant a Palma, encara que una mica més tard del que havia d'arribar.
1: El primer llumenat públic de Palma, malgrat que Carles III manés implantar-lo el 1786, no es posà fins al 1811, després de 20 anys d'intenses i penoses gestions per falta de recursos econòmics i materials.
0: Aquest enllumenat estava compost de llums d'oli, que més tard passaran a ser de gas. L'electricitat, però, no tardaria en arribar.
1: El primer contacte de la societat mallorquina amb l'electricitat va ser l'any 1881, en un espectacle realitzat en l'estreta principal, on l'entrada costava 2 reals, mitja pesseta, molts d'ombres. I va presentar la novedat del segle, sota el títol La esplèndida luz elèctrica. Els assistents quedaren meravellats en veure que sortia llum d'una primitiva bombeta de filament de carbó que es posava incandescent.
0: Aquest espectacle va ser el combustible dels primers intents de producció elèctrica a Palma. Un d'aquests intents resulta molt interessant, perquè encara que les energies renovables pareixin noves, no ho són del tot.
1: Una d'aquestes tentatives va ser al Coll d'en Rabassa, el mes d'agost del 1893, quan el català Niceto Miquel va demanar autorització per instal·lar una barratja entre ja la llamba i la punta de la torre per posar-hi un invent seu per aprofitar el moviment de l'aigua de la mà com a força motriu per moure una dinamo i generar llum elèctrica. Se la va autoritzar, però no sabem com va anar per falta de notícies.
0: La primera central elèctrica de Mallorca se va instal·lar a l'Aró el 1901. I l'any següent se va començar a implantar la llum elèctrica.
1: Es posaren els fanals a 7 de cantons. Es deien fanals guia, ja que eren més bé per saber cap a on anar que per veure on es trepitjava.

0: aquest enllumenat es va fer cada vegada més potent fins a arribar a les faroles que tenim avui en dia i la resta ja és història.
1: Exacte, i amb aquestes històries també anem configurant-se història en majúscula, aquesta de la qual parlàvem en començar el programa d'avui amb el catedràtic de Història, amb en Pere Sales. I de història és la nostra paraula i encara en queden un parell d'històries abans de baixar la barrera del programa.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Ui, aquest que canta Massana, Aina Marc. M'apareix que ja sé on vas, Aina Marc. I de maca.
1: I de, mira, quan he sortit a demanar aquesta pregunta, i de maca, he trobat gent que ha sabut organitzar un bon divendres anant a veure el concert del cantant mallorquí Relsby.
2: Solo me busco la vida, yo no soy nada especial. Vivo aquí todo el año en una casa frente al mar.
3: Sí, luego iremos al concierto de Relsby. Sí.
4: Que jo anem en el concert i tal i ajudar a mon pare a fer contingut i això per ser redes socials.
5: Després, per sobre baixa, tenim pensat anar en el concert d'en Relsby, que ve aquí a la catedral i pues, tenim moltes ganes d'anar-hi.
2: No preguntes a tu jeva cómo baila mi canción cuando la droga le pega. Se graba en su habitación, me lo manda y me...
0: La catedral és la catedral, no exactament, no, Aina?
1: No és exactament allà. Recordant que aquest concert l'artista farà demà divendres, dia 11 de setembre, aquest concert gratuït en el Parc de la Mà, a Palma, a partir de les 9:30 de vespre. Qui no hi pugui anar en persona ho podrà veure mitjançant IB3 Televisió. I a més, aquí en el nostre programa entre avui i demà també farem dues connexions en directe una mica abans de començar el concert.
2: Por aquí la gente poco hacer y mucha bla bla bla bla bla bla bla yeah. Pero lo que hizo aquí no lo hizo más nadie.
1: Tot i això, demà és dia lectiu i a molts també els hi toca fer feina.
6: Demà sí, sí, fer feina.
7: Yo trabajar, mañana prontito a las 6 de la mañana y a trabajar en el gas y eso, y seguiré trabajando hasta las 2 o las 3 y nada, eso es lo que hay. Hay que trabajar porque si no, no hay que pagar facturas.
8: Trabajar como siempre, no me queda de otra.
9: De administrativa en un despacho de abogados.
10: Perdón, hacer feina.
1: ¿De qué fas feina?
10: Conductor de MT.
11: Y mañana voy a trabajar. Hago marketing digital.
12: No hacer feina.
13: No hacer feina.
12: Ya tornamos a rutina.

0: I els que no poden fer feina encara, demà també han de complir les seves obligacions.
1: Aquests anar a l'institut. I jo vacances.
2: A l'escola i res, només.
3: Ir al col·le i estudiar.
4: Ir al col·legio i després ir al gimnasio.
0: I demà, si no fos per un concert d'en Relsby, pareixeria que no és divendres, perquè he trobat una dona que demà ni farà feina ni anirà a escola, però els plans que té tampoc fan molta enveja.
5: Pues ir al médico y ir a la seguridad social a arreglar papeles.

0: I acabam amb una amable veu que mos ha contat el seu dia a dia com a jubilada.
1: Ui, no, jo ja, plans poquets, sempre el mateix. La feina de la casa, vaig a missa a l'hora baixa, en el rosari, i això, i res més.

0: llevo tiempo triste.
1: I de moment Relvi no es va dar un concierto, efectivament gratuït per la gent que hi assisteix, perquè diu que ho fa com a agraïment en el nomenament com a fi predilecte de Mallorca, aquest títol que concedeix, perdoneu, el Consell de Mallorca. Així l'ha distingit, per entendre que dues nom d'aquesta illa per tot el món i reconèixer la seva trajectòria internacional. De fet, crec que és un dels artistes espanyols més escoltats a plataformes com Spotify. Així que demà hi ha aquest concert. Aina, nosaltres t'enviarem a passejar la paraula del dia, que demà és barra.
2: Demà és barra.
1: Si trobes alguna barra de begudes, te poses de vora i a veure si pots demanar a la gent que tal.
2: Beníssim.
1: Vinga.
2: Fa moltes ganes demà.
1: I d'això serà demà, però nosaltres el que hem de fer ara és ja començar a baixar la barrera del programa.

0: a punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Maria Montaner, directora de l'editorial Leonard Montaner, presidenta dels Editors de Balears, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, com va?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos en aquestes hores i en aquest dia de començament d'escoles, que imagino que en general són dies moguts. En Maria Montaner, si li dic història, que li venes cap primer de tot?
2: La veritat és que me venen unes quantes coses de cop i com a mesclades, però per jo, inevitablement, crec que la primera seria paraules relacionades amb el fet de contar, narrar, escriure, llegir. Sí. I després ja sí que també és vera que me ve en el cap la disciplina que estudies passat, no? Uh-huh. Aquestes dues són les primeres que me vendrien d'entrada.
1: Història, història i històries, eh? En el final també mesclam aquests dos significats. Tu en comptes d'històries? Te n'han contat? Te'n conten? N'escrius?
2: Tots en contant d'històries. Sempre, cada dia. Jo crec que en el fons tots narram d'alguna manera allò que mos passa, allò que veiem, o allò que inventam. Mm. És un fet que duim en nosaltres i no ho podem evitar, no? Mm. Més enllà, llavors ja sí que hi ha gent que d'aquestes històries vol fer literatura.
1: Exacte.
2: Però contínuament contam històries. Mm. Quan mos contam coses que poden semblar des dia a dia, també contam històries.
1: Sí, nosaltres ho feim des de la ràdio, com deia a Maria, n'hi ha històries que després esdevenen literatura, i això és gràcies a feina d'editors com vosaltres i com altres molts editors. Més de 1.000 títols, en el cas de l'editorial Leonard Montaner, de llarga trajectòria, 50 col·leccions. Jo pensava, te faig la pregunta, si un editorial, sí, com Leonard Montaner també ajuda a escriure la història d'aquestes illes en majúscula.
2: Sí, és que veure que en la paraula història, quan jo t'he dit que penses en la disciplina de que estudies passat, però és veure que penses sobretot en la història local, perquè la tenc, la visc molt en el dia a dia de l'editorial, també, perquè d'alguna manera és un dels nostres punts forts i objectius, fins i tot, no? Que mon pare, quan va començar l'editorial, sempre la va començar amb la idea de començar coneguent allò que mos és més proper, per després poder anar a conèixer el que és més lluny, no? Mm. I que de vegades pecam un poc d'això, que anàvem a cercar coses a milers de quilòmetres i no coneixem realment ses d'aquí, no? Mm. I per això sí que és vera que el nostre editorial sí que té molt present sempre la història local. És a dir, que jo quan penso en la disciplina de la història, penso primer en la història local. Mm-hmm. Això sí que és vera.
1: De fet, avui que la paraula és història, també hem de dir que ton pare, Leonard Montaner, és doctor en història, no? I especialista, a més, en història jueva de Mallorca. Aquí també tenim una connexió,
2: sí,
1: en la paraula d'avui.
2: Sí, sí que es va, sí. No, això no ho havia pensat, però és així, perquè ja ho tinc tan integrat,
1: clar,
2: això, que no...
1: Sí.
2: No... Sí, sí.
1: Però aquí tenim una connexió. De fet, i vosaltres ho contau, aquest coneixement, no? Aquesta disciplina que ton pare coneixia bé i aquesta curolla que tenia també per la història jueva de Mallorca va tenir molt a veure en la línia editorial dels primers anys, quan la majoria de les obres que se publicaven eren precisament de temàtica històrica, no?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que aquí, a ca nostra, diguem, a l'editorial, se mesclen aquestes dues vies que connecten en la paraula història, la disciplina, que en aquest cas mon pare la va portar des del començament, d'ençà que ell va començar, que va apostar molt, molt fort per un tipus de llibre de ciències socials, però sobretot d'història de les Illes Balears, i en concret aquesta línia sobre la història jueva. I llavors, uns anys més tard, quan jo me vaig incorporar, vam mantenir aquesta línia que ell havia encetat i jo vaig aportar l'altra banda de la història, diguem-ho així, amb el fet de narrar i ja més vinculat en la literatura.
1: Clar, també s'ha d'anar tot actualitzant una mica, no? I heu d'anar incorporant, de fet, 50 col·leccions són moltes col·leccions. Vull dir, aquí hi ha
2: Sí, penso que són
1: molt...
2: massa.
1: No ho sé, però això vol dir que també hi ha
2: Sí.
1: molta gent que conta coses que són interessants i que valora la seva
2: Sí.
1: qualitat per poder-les editar i publicar. Però al final no és publicar per publicar, no? S'han de vendre, per tant,
2: No,
1: segur que han
2: sí.
1: d'interessar.
2: Sí, no, i és vera que nosaltres tenim una editorial que abraça molt, molt d'àmbits, de molt, moltíssim, no? Antropologia, sociologia, vull dir que poesia, narrativa, teatre, i per tant, en aquest sentit, és una editorial molt generalista, en la qual cosa, de vegades, jo crec que això passava més abans, no? Necessitaves una mena de calaixos de sastre on anar encabint les coses i les coses no sempre encaixen totes allà mateix, no? Les etiquetes sempre van... no són mai exactes, no? I els compartiments no són mai tancats i poden fluctuar d'una banda a l'altra, però és vera que, clar, creaven col·leccions, aquesta serà per antropologia, aquesta serà... I ara en tenim moltes, però és vera que en actiu realment ara n'hi ha manco. Però, sí.
1: Jo que moltes vegades navego per internet, agafant la paraula del dia o de la setmana, posar Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, jo que sé, a veure quines idees surten, a veure quines coses que no conec puc descobrir, podem aprofundir. Moltes vegades me surt Lleonard Muntaner. Un llibre...
2: Estic contenta.
1: és vera, però a més és vera. Fas la cerca i tal, pop, ja, dic, sempre hi ha un llibre, a Lleonard Muntaner sempre hi ha un llibre de les històries que pensi que poden ser interessants per contar a la gent. I teniu l'editorial, aquí on feis feina, ple de
2: Sí.
1: llibres, de muntanyes de llibres. No sé si a casa
2: Sí.
1: teva també hi havia muntanyes de llibres.
2: Sí, a casa meva, per tot on he viscut hi ha hagut sempre bastantes muntanyes de llibres. Sí, de petita a casa nostra n'hi havia i ara a casa nostra també. Sí,
1: I ara sí
2: sempre.
1: que demano si hi ha alguna història especial per tu de la teva trajectòria o de tot el que has viscut a la família, en la posada en marxa editorial i des de que tu t'hi has incorporat en 2015, sé que és molt difícil, això, voté pronto, com se diu en castellà,
2: Molt.
1: però clar, alguna història especial per tu?
2: És que realment triar-ne una sí que és vera que és difícil i és que jo sa feina de l'editorial l'he vist com un contínuum. És a dir, m'és molt difícil separar una cosa concreta que hagi pogut passar perquè seria com una anècdota i en canvi tot el conjunt per jo és la història, no? És això que va flotant cada dia una cosa nova. Però sí que és vera que, ja, no ho sé, de vegades fins i tot són les històries que te conten, per exemple, els autors, quan te venen a veure. Això també per jo és molt interessant.
1: Sí,
2: Sí,
1: segur.
2: sí,
1: I
2: sí.
1: deixant d'anar acabant així ràpid, a veure algun costum que tingui la Maria Montaner abans d'anar a dormir per dormir millor, a veure si me diu llegir un poc, no ho sé.
2: No, jo tinc poc costum, som bastant anàrquic en aquest sentit, abans d'anar a dormir, i a mi m'agrada dormir, vull dir, llegir, estant molt conscient, per tant,
1: Clar.
2: si estic molt cansada d'això, no llegesc. Si estic en plena facultat, llegesc, o també puc veure una pel·li, podem estar aquí conversant en sa família, i això, però no tinc un... per cada dia és un món aquí, per casa nostra.
1: Beníssim.
2: Sí.
1: Idò, sumam també en aquest caos organitzat i familiar i necessitem
2: Sí.
1: una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Què mos proposes?
2: Mira, idò, per acabar, vos proposaria Chicago de Sujan Stevens i res, dir-vos bona nit i moltes gràcies.
1: Idò, perfecte. Maria Montaner, bona nit, oients, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Art, bona música, sèries i cinema. Avui a L'Aviador. Benvingut tothom.

0: Idò, començarem parlant d'un concert que tindrà lloc demà mateix a partir de les 8 a Can Tàpera, a la Fundació So Nostre de Palma, amb música de Bridget May Power. Tot d'una en parlam d'aquesta proposta tan interessant, però també vos parlarem de que la setmana que ve, dissabte de nou, tindrà lloc la 30a edició de la Nit de l'Art a Palma. És una iniciativa de dos galeristes que enguany implica a un centenar d'artistes en una cinquantena d'exposicions. A més, des de l'Aviador també farem un programa especial en directe el mateix dissabte de 9, de 8 a 9 del vespre. També tindrem avui els Monkey Jack Band. Avui han publicat un nou videoclip i aviat presentaran l'edició en vinil del seu recent disc Mono. I per acabar, les novetats en sèries a les plataformes i les estrenes als cinemes amb Cata Rosell i Marta Pérez i avui amb una convidada d'honor, Marga Melià, que ha dirigit Suportant el Paradís.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: avui comencem, Mònica, amb la bona música que ens du, que genera a través de les seves programacions, dels seus festivals, en Tomeu Gomila.
1: Idò, en Tomeu mos acompanya perquè ja és a Palma en Brigitte May Power. És una artista que ve a actuar dins una d'aquestes propostes que organitzen des de la promotora d'Impossible Bird. Serà un lloc molt especial a Cantàpera demà divendres, i ara en Tomeu mos parlarà del disc que presenten a Brigitte May, que a més recorda i fa versions també de Neil Young, que ha inclòs en el seu disc. Tomeu, com estàs? Benvingut, Tomeu Gomila.
2: Què tal, Mònica? Què tal,
1: clar,
2: Rafa?
1: Molt bé. Conta-mos, perquè a més és un artista que li ve de família, no? Evidentment.
2: Sí, la Brigitte va néixer a Londres, però se va moure dins una àrea molt, molt, molt irlandesa de la ciutat, una àrea molt catòlica, ja va anar a escola catòlica. La seva família era d'Irlanda, i de fet molts deia que és que jo només coneixia gent irlandesa. I en els 10 anys se varen mudar una altra vegada a Galway, l'emblemàtica ciutat gaèlica d'Irlanda, i allà va estar visquent fins fa ben poc que s'ha tornat a mudar a Londres. Va començar, crec que va gravar un primer EP l'any 2013, si no m'equivoc, i de llavors ha seguit uns paràmetres que s'han mogut sempre entre el que ha begut del folk tradicional, però també en textures molt contemporànies, no? De fet, gent que li pugui agradar el gènere de dream pop pot disfrutar molt en la seva proposta, i bueno, fa aquesta combinació. I l'any passat va fer un disc només de versions, que era un disc molt especial dedicat a son pare, que lamentablement va morir d'un tumor cerebral, i va triar fer versions d'artistes tan dispars com en Neil Young o Television, passant per Roy Orbison, etc., i donant-li aquesta personalitat pròpia, amb aquesta veu tan angelical que té.
0: Totalment.
2: Que la té cantant i la té conversant.
0: Sí.
2: Hem descobert que quan conversa també la té absolutament angelical.
0: Això que te va hipnotitzant, no?, a través de les seves paraules.
2: Sí, sí, sí.
0: I acabes...
2: Sí.
1: És la primera vegada que heu contactat amb ella per dur-la a actuar a Mallorca?
2: Fa uns anys li varen programar una gira estatal, i nosaltres estem interessats en dur-la, però se va de suspendre per els temes Covid. I fa 3 anys dos dels components de Impossible Bird vam anar a Londres a veure un homenatge a Towns Van Zandt, on ella participava, i ho va fer meravellosament bé. No vam poder parlar amb ell després del concert, perquè precisament aquell dia se va donar la notícia fatídica de que son pare havia mort, no? Però sí que vam estar en contacte amb ella ja directament per e-mail. A més, ella és molt amiga de la Josephine Foster, a qui nosaltres hem duit un parell de vegades en el passat, i bueno, ha estat tot molt fàcil fins que han trobat la data que li convenia a ella per venir.
1: Que bé, Tomeu, des d'Impossible Bird sempre sorcau a llocs, a escenaris on du els vostres artistes, i clar, ara a Cantàpera, a veure que se tornen a fer moltes actuacions, hi ha facilitats en aquest sentit per vosaltres per accedir en aquest espai?
2: A Cantàpera només programen de dilluns a divendres, per tant van cercar un que fos en divendres, i bueno, tenen una habitació amb un aforament molt apropiat per aquestes propostes, que com bé sabeu no som majoritaris. Crec que demà la gent anirà més per altres bandes, però bé, nosaltres ens conformem amb aquesta sala, que sona molt bé. Té un gran tècnic de so, que és en Joan Torrents, aquí conec de fa molt d'anys, i sempre està bé acreditar a la gent que fa sonar bé aquests concerts. La proposta musical de Brigitte és boníssima, i esperem poder omplir aquesta habitació allà a Cantàpera i poder seguir programant aquests concerts acústics pues a sales on no hi ha bar, on hi ha distraccions de bar, i la gent ve a escoltar la música, les cerveses després del concert.
1: Això, a més, amb un horari, ja no sé com avaluar aquests horaris, que estan molt bé. Ara encara fa molt bon temps, se veurà segurament la posta de sol durant l'actuació, que començarà a partir de les 8. En aquest sentit, clar, això afegeix un plus més, no?, a l'espai i en el concert, encara que, clar, sentint-se veu d'ella en format acústic, tota sola, serà una cosa molt especial.
2: Sí, i en quant a l'horari, també el comentari que feim sempre i que ens agrada insistir, també és un horari perquè nosaltres convidam a que els pares que tinguin fills interessats en la música, els nins no paguen entrada i se puguin anar acostumant a veure música en directe i pues, que, per exemple, un pare o uns pares puguin venir amb els nins i saben que poc després de les 9 ja han vist un bon concert de música acústica i no se'n van cap a casa dins d'una hora que els hi sigui inconvenient, no?
1: I ho notau, Tomeu, aquest afegit de donar entrada lliure als menors que van amb els pares de qualsevol edat, entenem, ajuda, va creant aquesta petita cantera de públic i tal vegada el dia de demà de músics.
2: Sí, se veuen nins que venen i inclús se veuen nins que aguanten tot el concert, inclús de ben petitons. Tal vegada no tants com mos agradaria. El que sí segueix sent més preocupant és la ausència de públic jove, i quan dic públic jove, pues dic públic entre 25 i 40. Aquesta franja de públic no sabem molt bé per què, però no estan massa interessats en ficar-se una sala on han d'estar asseguts mirant la música i pendents de la música. Però això ja és una qüestió sociològica que no, poca cosa poden fer. Quan van començar a organitzar concerts ja tenia 25 anys i venia la gent de la meva edat en els concerts. I ara tota aquesta franja de 25 a 40 per aquest tipus de concerts s'ha perdut. No sé si més endavant millorarà, però ara mateix és així.
1: Esperant recuperar la generació a la qual vosaltres donau facilitats també amb aquestes entrades lliures. I recordem, sentim ara Mellow My Mind, aquesta versió de Neil Young que va incloure aquesta artista irlandesa, però resident a Londres, Bridget May Power, que supos que també durà discos i durà el que tingui per vendre a la gent que hagi quedat encantada en la seva actuació. Les entrades a Ticket.ib i, per tant, una proposta d'aquestes alternatives realment que volíem compartir també amb tots els oients de l'Aviador.
0: Gràcies, moltes gràcies, Tomeu, i no fluixis, per favor.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: De reductes que queden.
2: Gràcies a vosaltres per ser sempre altaveu d'aquestes propostes i col·laborant que la gent estigui informada de que el manco hi són.
0: Efectivament, que assisteixen i que són a tocar. Moltes gràcies, Tomeu Gomila.
2: Abraçada.
1: Adéu.
3: IB3 Ràdio.
0: Continua en programa les cites dissabte que ve, de 9 de setembre, una ciutat sencera que pren els carrers, els museus i les galeries per celebrar l'art, de desenes d'espais expositius, públics i privats, 100 exposicions, una cinquantena de creadors i creadores. La nit de l'art arriba a la seva edició número 30.

0: I tenim en connexió telefònica un dels pares de la criatura que un bon dia va tenir aquesta idea i mira la que has muntat. Com estàs, Xavier Fiol, galerista?
1: Com estàs?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per trucar.
0: Que t'agafam per Madrid, a més, amb allò que seria també un sus. Explica'ns de què.
1: Sí, sí, mira, aquí estem inaugurant avui Apertura, que és el sus de la temporada aquí a Madrid, de totes les galeries de l'associació, sí. Arte Madrid. Mos han copiat.
0: Mos han copiat claríssimament. Molt bé.
1: I bé, i si m'agafes per aquí, però bueno, dilluns vaig cap a Palma per preparar el 30 aniversari de la Nit de l'Art, que no són pocs anys.
0: Ni més ni manco, Xavier. Què recordes d'aquella primera edició i sobretot dels previs, no? Ja quan es juntau amb Pep Pinya, tu, i decidiu, vinga, anem a liar-la un pic a l'any, un vespre, i obrir les galeries.
1: Pues que efectivament teníem l'associació que acabaven de muntar feia uns anys, que es deia AIGAP, Associació sí. Independent de Galeries d'Art de Balears, i amb en Bernat Rabassa, en Ferran Cano, en Pep Pinya, en Joan Oliver, és que érem en aquella època, pues, pioners de l'associació, varen dir, bueno, és interessant que mos visibilitzin, que expliqués la feina que nosaltres tenim. Les galeries a vegades pues, tenen dificultat en que la gent arribi, entri, i bé, i fer una cosa propera, una cosa pròxima, que segueix siguent aquest mensatge vigent, perquè mira que costa que la gent s'apropi a les galeries, i bueno, en estas estamos.
0: Està claríssim, a més, és vera que deia, per exemple, l'altre dia en Fran Reus, que varen estar a punt de morir d'èxit, però jo crec que la cosa s'ha reconduït i al final és un dia de festa, és un dia d'art, evidentment, és un dia d'inauguracions, que la ciutat bull amb moltíssima gent pel mig, però jo crec que queda aquesta poça, no? Aquesta cosa de dir, moltíssima d'aquesta gent que per aventura s'ha acostat a l'art per primer pic a través d'una Nit de l'Art, ha quedat.
1: Des de luego, és dir, lo important era apropar les galeries a l'art. Llavors, pues, és vera que va anar molt bé, la gent va començar a disfrutar la festa, la part lúdica s'havia de compensar en la part artística, per dir-ho de qualque manera. Una cosa no tapa l'altra, va arribar un moment que era una verbena, ho vam tenir que reconduir. Bé, durant 30 anys passen moltes coses, no? Hi ha hagut crisis, quasi morint d'èxit, les torres bessones van caure, Lehman Brothers va quebrar, en fi, pandèmia.
0: Sí, sí.
1: Hem estat uns supervivents, i això sí que té molt de mèrit del sector galerístic mallorquí, i jo crec que això és per reivindicar-ho. No hi ha, diguem, projectes que funcionin a vegades artístics a tan llarg plaç, no? I jo crec que això ha estat gràcies a tots, molts dels pioners, molts dels que es relleus, les noves generacions de galeristes, Art Palma, que està fent una labor, jo trobo, fantàstica per reconduir tots, les visites guiades, professionalitzar-ho més, és a dir, i la festa, jo soc un gran reivindicador, i no ho era crític amb això al principi, perquè no veia jo que fos el millor dia per veure art el dia de la Nit de l'Art, que no ho és. Però sí que ets excusa per dir aquí som, i llavors tenim les galeries obertes 300 dies en l'any gratuïtament.
0: Efectivament, i sí, en Xavier Fiol és un dels pares de la criatura, com deien, d'aquesta Nit de l'Art, un dels responsables que tot funciona i que tot vagi bé, que tot flueixi, és el coordinador de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Com estàs?
2: Bé, moltes gràcies per la criada, encantat.
0: Gràcies a tu, Fernando, perquè a més tu has viscut la Nit de l'Art des de diferents posicions, com a comissari, com a expert en art, com a responsable també d'art en un moment determinat de l'Ajuntament, com a espectador, ara com a coordinadora general, és a dir, has estat en molt de llocs, en realitat.
2: Sí, només me queda ser artista i galerista.
0: Tot arribarà, tot arribarà.
2: Sí, encara som joves.
0: Sí, sí.
2: Sí, la veritat és que sí, és una festa molt gran, i jo ho sentia ara quan xerràveu, no? Jo crec que té, la nit de data aquesta funció de caire pedagògic, d'intermediació, i que és molt necessària, no? Hem d'obrir les galeries, hem d'apropar les arts contemporànies i gent, i després, qui queda seduït per tot això, pues, té la possibilitat de visitar totes les propostes privades, galerístiques, però també institucionals, que s'ofereixen al llarg de l'any, i que millor puesto que Palma, que jo crec que avui per avui és una de les referències per la creació contemporània i per les exposicions i la projecció als artistes que hi participen, no?
0: Anem ràpidament, perquè sé que tots dos aneu molt liats aquests dies, evidentment, en diferents fronts oberts. Fernando, les novetats d'enguany, i se parla de l'edició més internacional, explica'ns per què.
2: Bé, jo crec que no sé si és l'edició més internacional, perquè en duu un parell que s'ha dedicat
0: que molt, tenen
2: aquesta,
0: sí, sí,
2: aquesta projecció. Nosaltres, precisament, hem posat l'accent en el talent vinculat en el context, en aquesta programació municipal, i ho hem fet de la mà d'en Fabián Sadecamp, que és un artista molt conegut, que sempre ha fet feina des de Mallorca i que té, a més, una producció molt sensible, jo crec que, a més, molt vinculada en aquest temps, no? Que té a veure amb la natura i amb la sostenibilitat, i ho fa sense renunciar a l'estètica. És una exposició molt bella. També tenim Nabel Fullana, que ara mateix ha sortit, sí, perquè ens estem barallant, ja ho entendreu, dissabte, amb una esculturota llegant.
0: Alguna cosa sé, alguna cosa sé.
2: I estem amb aquesta lluita i bé, la veritat és que serà un projecte meravellós de la mà d'en Todo Canyelles, que és un comissari amb molta experiència i que ha fet molta feina amb ella, i volen reviscolar aquest club i sèrie que ja va tenir presència en el propi Casal Solleric i que convertirà en una festa sense cap mena de dubte, un dia de festa, i el Casal Solleric convertit en aquest epicentre festiu de la mà del club Misèria. I després tenim una beca, que és la beca Nous Talents, que vol reconèixer el millor expedient i el millor projecte de fi de grau de recent graduats en Belles Arts, que, com sabeu, aquest any s'han graduat la primera promoció de Belles Arts, sí, i bé, un jurat independent ha triat el millor projecte, i la Rebeca Morell, de la mà d'un comissari també amb molta experiència, com en Biela Bé, ens farà un projecte específic que inaugurarem la nit de l'art en el lloc de l'Escatals. Això li hem d'afegir a la programació de la Miró, que també posa aquest accent en el context de la mà d'Isabel Cervera, que fa una feina molt acurada amb Jatra, un projecte a l'Enades, exquisit, la veritat és que molt recomanable. En Pedro Torres, que és un dels artistes nacionals que personalment jo m'interessen, que bé, que també farà un projecte molt singular, estic segur. I després tenim, si no vaig malament, Carlos Casas, que farà ús de l'Auditori de la Miró amb un projecte de vídeo.
0: Tot això de la part més pública, diguem. Xavier, ja per acabar, què és allò que podem veure a la Xavier Fiol, que podem veure al garatge de Son Armadams en la nit de l'art?
3: Pues mira, nosaltres, com no podria ser d'una altra manera, volíem celebrar-ho, 30 anys, 30 nits, els he fet totes, bueno, la setmana que ve, espera arribar-hi, després de Madrid, i 30 nits 30, se diu.
0: Sí,
3: és una
0: senyor.
3: Mirada íntima, que se diu 97, l'any 2026, amb 23 artistes, col·laboradors, artistes històrics de la galeria, convidats i nous talents que la galeria està fitxant. I, bueno, serà una exposició en dues parts. Dia 15 inaugurem el garatge Son Armadams i dia de nou, la nit de l'art, a l'Escarrer Indústria, que és el nou espai de la Xavier Fiol, com sabeu.
0: Efectivament. Idò, Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies i que vagi tot bé dissabte, ho gaudirem tots i totes. I Xavier Fiol, 30 anys només són els primers, després ja saps que venen 30 més, company.
3: Això és veritat.
0: Moltes gràcies, Rafael. I com que ja sabeu que en Xavier Fiol és un home renaixentista, que a part de galerista i expert en art, també fa música, acomiadam aquest bloc amb ex-Cocodile, la seva banda, el seu grup, aquest tema, aquesta cançó que es diu Violets.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no són tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
8: Avi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
9: amb
8: la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
8: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
9: Oh, no. I en Pugues, sí.
5: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Sentim Sa Roqueta, que és un dels temes que trobau en aquest primer disc que han vengut a presentar ja al llarg d'aquest estiu els membres de Monkey Jack Band. Són quatre, avui els tenim a l'estudi en Xavier, que canta i toca la guitarra. Com està, Xavier? Benvingut.
1: Molt bé, i tu?
0: En Cristian, que és el bateria. Cristian, també tenim en Juan, el baixista. Què passa, Juan?
2: Muy bien, contento de volver aquí otra vez.
0: Molt bé, i en Toni, que també canta i toca la guitarra, són...
3: Ho intent.
0: Són aquestes veus que sentim. Bé, ja vareu venir a presentar el disc aquest estiu, ara aviat sortirà en vinil, i a més avui heu presentat, ja el teniu en vinil. La presentació se farà divendres de la setmana que ve, dia de 8, però ja
4: no,
0: el teniu.
4: No, nos adelantamos un poco.
0: Ah, ¿cuándo, entonces?
4: Este sábado.
0: Ah, aquest dissabte.
4: 6:30 en Fan Mallorca Shopping. Haremos concierto en directo, presentación y firma de discos.
0: Ah, molt bé, heu juntat tot en aquesta
4: todo
0: data.
4: Junto.
0: Es vinil és taronja, no?
1: Sí, sí. És molt corporatiu.
0: Ah, mira, compta.
1: De ses ueres de sa moneda.
0: De ses ueres de sa moneda. Clar, vosaltres teniu tot aquest fil conductor de sa moneda, el disc se diu Mono, també Monkey Jack. Ja ho vareu contar quan vareu venir, un poc esperca de tot això, però bé, podríem recordar breument.
3: Sí, bueno, va ser que en una reunió d'en Cristian va trobar una tassa d'una forma de moneda i nosaltres que la volíem omplir d'una altra cosa i va quedar batiat així
0: com a anís del mono, una cosa així, no?
3: Bueno, si comença en Jack.
4: Todavía no nos han hecho caso, los de l'anís no nos han hecho caso, los del whisky tampoco, pero...
0: Molt bé, una altra d'aquestes bandes que fa referència també a això, begudes alcohòliques, a sortir, que en certa manera rememora també el que passa en els concerts, no? Encara se viu així? Vosaltres encara viviu el rock and roll així?
1: No, la veritat és que no.
3: Bevem aigua.
1: Bevem aigua. I poca cosa més. I qualque cerveseta, però no.
0: És un poc imatge, no? És imatge.
1: Bé, nosaltres quan anem de concerts, sí. Però quan toquem nosaltres, intentem fer les coses ben fetes.
3: De fet, el Jack, si no ho deim, ningú ho sap.
0: Bé, idò teniu. Aquest cap de setmana, per tant, ja adelantau la presentació del vinil, un concert directe en es Fan Mallorca. Allà hi ha molt d'espai, a l'aire lliure, entenem que tothom que estigui per allà s'hi pot acostar, a merda la gent que hi vagi aposta. Com serà això? No vos fa molta emoció tenir el vinil ja en ses mans?
4: Pues todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos últimos años era precisamente para ver realidad en formato físico el vinilo. Es verdad que al final hemos ido sacando los singles, todos los meses de grabación que hemos tenido, hemos sacado el CD cuando vinimos ahora el pasado mes de julio, pero ha sido recibir el vinilo y ha sido como la realidad el resultado final de lo que estábamos buscando.
0: Quina emoció, ¿no?
4: Sí,
1: realmente es... Ens feia molta il·lusió, la màxima il·lusió de treure un vinil, perquè som molt nostàlgics de la música dels 70s i 60s, per tant, això era el màxim que podíem aconseguir, no? I a més un disc molt ben gravat a un estudi dels millors de Mallorca, amb el productor...
0: Millor?
1: No sé si és millor, però quasi, un dels millors segur, quasi millor. I és un poc el resultat de tots aquests esforços dels darrers dos anys, pràcticament, no?
0: I d'ençà que va sortir el disc, ja heu fet alguns concerts, com ha anat? Com arriba el disc? Bé, ara que ja teniu el vinil, també el compraran, no? Entenem, en acabar els concerts. Però fins ara, què vos diuen? Com s'ha rebut, Cristian?
4: Bueno, ha ido muy bien porque para poder llegar a hacerlo real, hicimos una plataforma de crowdfunding en Verkami. Y bueno, tuvimos bastante apoyo. De hecho ya pues, tenemos 20 copias adelantadas del disco que lo entregaremos el mismo día 18 en la movida. Compraron el disco con la entrada, entonces todos los que van al concierto recibirán el disco ese día allí. Y de CD también se vendieron unas cuantas copias. Entonces a partir de ahora, pues todo el que lo quiera disfrutar en el formato auténtico y como mejor se escucha, pues tendrá la oportunidad a partir de este sábado en tiendas físicas y también en internet, en Amazon, Corte Inglés.
0: O sigui, a partir de passat demà, no?
4: Exacto.
0: Molt bé, i l'altra setmana també tindreu aquest concert tan especial, també a la movida, heu fet un super cartell, Toni, Monkey Jack Band and Friends. També, bé, Friends què vol dir, de públic, o tindreu músics convidats?
3: Tenim convidats.
0: I se pot dir qui seran?
1: Alguns sí, altres no.
0: I de vengues, que se puguin dir.
3: Bueno, pues tenim
1: tenim gent molt bona.
3: En Jairo.
1: Tenim en Jairo.
0: Mira, en Jairo s'ha apuntat.
1: Que el tenim bé, aquí a B3.
0: Que bé.
1: Tenim la Verónica Rodríguez, una cantant molt bona, d'Estributa Mecano i de Soulberries, de clàssics de soul i això. Qui més tenim? Tenim
3: el Rei Salitre.
1: El Rei Salitre.
0: Ah, mira, molt bé.
1: El Rei Salitre, que també és molt conegut aquí, i fora d'aquí també,
0: sí.
1: Perquè a Madrid hi va molt, i té molt d'èxit allà. I sorpreses.
4: I una sorpresa que solo lo podran saber los que vayan ese día.
3: Correcte.
4: A la movida.
0: Molt bé, i això serà dia de 8, que és divendres, a partir de les 10 de la nit, les entrades, les portes obrin un poc abans, parlam de la movida i d'una entrada anticipada a 12 €, porta 14, i llavors també tindreu el vinil a part, no? Per vendre qui vulgui, dedicar-lo, rotuladors... d'aquests permanents...
3: No en comprat mitja dotzena perquè no se gastin.
0: Va bé, va bé.
4: Y muy importante también, todo el que compre la entrada y venga a la movida, entra en el sorteo de una guitarra, que lo pone, verás que lo pone ahí en el cartel, entonces la sortearemos esa misma noche allí encima del escenario para que se la lleve bien calentita, porque la tocaremos también, que no digan simplemente que es una guitarra de pega, sinó
1: una guitarra que té molta història, sí, perquè sí. La manada tocant, a la gira...
0: És aquesta blava que se veu al cartell. Ah, molt bé.
1: La vàrem estrenar ja en el concurs d'abans de Shamrock, que deu fer ja un...
4: Marzo.
1: Sí, mig any, anava a dir, més de mig any. I ja vàrem prometre que la sortejaríem si guanyàvem el concurs de Shamrock.
3: I no vàrem guanyar.
1: No vàrem guanyar.
3: Però la guitarra la tenim, què fem? Pues la sortejarem un altre dia.
4: Y la llevamos a Madrid también, ahora fuimos a Madrid en el mes de julio y también ha paseado y ha hecho la gira con nosotros y casi
2: tiene,
4: es un miembro
2: kilómetros, más. Tiene kilómetros.
1: Va, y el fan también.
0: I de total, així que també podem aconseguir una guitarra. Hi haurà tots aquests temes, avui també heu presentat un videoclip, a on se pot veure?
4: En YouTube, directamente en nuestro canal de Monkey Jack Band en YouTube. Es el videoclip de Menos Ruido y Más Rock and Roll, que ha sido el último single que estrenamos el pasado día 4 de septiembre. Y que bueno, es un poco una llamada a que nosotros seguimos siendo vintage, seguimos buscando lo clásico, el sonido de antes y huyendo un poco de la música actual, de más de reggaetón, más de buscar vender por vender. Entonces es un poco lo que quiere transmitir esta canción.
0: I doncs serà la cançó en la qual acabarem aquesta conversa. En tot cas, recordar-vos l'actuació d'aquest dissabte en el Fan Club.
3: Fan Mallorca.
0: Fan Mallorca.
3: Lo que tothom ens entens de més continente.
0: M'ha agradat, però el Fan Club, jo ja ho he fet allà.
2: Queda bé.
0: Queda com... I doncs allà mateix, en a quina hora?
3: A les 6:30,
1: no? Sí, sí, a partir de les 6:30.
4: Para todos los públicos.
3: No, sí. Probablement, com els bons rockeros, arribarem tard, però a les 6:30.
0: No heu d'arribar tan tard.
2: I gratis.
1: No, començarem tard, però també acabarem tard.
3: Sí, és que mos estimem més que davalli un poc el sol, però si no, mos enlluernem, llavors mos hem de parar les ueres i...
4: Pero después la gente pasea por allí, se queda a cenar tranquilamente, y si no, pues mientras tanto...
1: Te haces un helado, te compras el vinilo...
3: El bous.
4: Las camisetas, las gafas, todo el merchandising que llevamos lo pueden comprar.
0: Que bé. I de bé, Juan, allà mos trobarem, no?
2: Sí.
0: Tindrem aquesta oportunitat de gaudir en la vostra música i d'aquest moment tan emocionant que no passa cada any, això de publicar un disc, un vinil, és a dir, que ara heu d'aprofitar aquesta empenta que teniu amb tanta d'energia. Recordem a tothom i ho recordarem també a les nostres agendes de la setmana que ve, però aquest dissabte, 6:30, en es fan Mallorca, en es Coll d'en Rabassa, allà actuació gratuïta, vinils, merchandising, i llavors la setmana següent aquest altre concert també a La Movida, més especial i amb molt de convidats. Moltes gràcies per haver vengut a recordar-nos-ho i mos ha agradat molt el vinil de color taronja.
2: A vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per suport i per donar-vos a la música rock i blues, que nosaltres, per nosaltres és una manera de viure i és cultura i és art, que encara hi ha gent que encara no ho saben.
0: Idò, s'ha de fer en Xavier, que l'han tingut, en Cristian, també en Juan i en Toni.
4: I una cosa més, estem nominats als Premis Ender Rock.
0: A veure, hi ha fins dia 15 per votar, no? I a més, vosaltres, m'ha agradat perquè ja heu fet les categories allà on trobeu que se pot votar cada cosa.
4: Correcte.
0: Millor disc en llengua no catalana, millor disc de pop-rock, millor cançó, Monkey Jack Band, Sarroquetes, que han posat, millor director vostre, millor artista revelació, i també vos proposau com a millor artista en general.
4: Exacto.
0: I també se pot votar a Monkey Jack Band i teniu aquest vinil mono. Gràcies a tot quatre per haver vingut.
3: A vosaltres.
0: I molts èxits. Adéu.

0: Ibero 3 Radioes, Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Ibero 3 Ràdio.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiqui l'escampana de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
0: Un Tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
10: I ja està preparadíssima la nostra princesa Consuela particular, que no és altra que Anna Cata Rosell. Com estàs, Cata?
11: Molt bé.
10: Me deixes saludar les dues persones que
11: per
10: tenc
11: favor.
10: A la meva dreta, una d'elles habitual també, que de fet comparteixo en tu secció. Marta Pérez, com estàs?
11: Molt bé, beníssim.
10: Vinga. Saluda tu a la convidada que tenim avui.
11: És que avui ven com,
10: com
11: companyia.
10: Il·lusió,
11: i és que us vaig dir la setmana passada que faria una escapada molt especial i venc acompanyada de la directora Marga Melià. Hola, Marga, com estàs?
12: Què tal? Com estàs? Molt contenta
10: aquí,
12: d'estar aquí.
10: No, Marga Melià, que ve a presentar-nos una pel·li que ja podem avançar, que ha estat el cap de setmana passat, la cinquena pel·li espanyola més vista.
11: I sí, només s'ha estrenat aquí, només s'ha estrenat Rivoli i Cinesciutat.
10: Suportant del Paradís, la darrera pel·li d'Anna Marga Melià, ara en parlarem. Quines sèries dus avui, Cata?
13: Avui duc una sèrie, un drama social i polític amb estructura de thriller que se diu Tiptoe. Mm-hmm. Una sèrie que parla que els drets d'una societat que una societat creu consolidats poden retrocedir, Botsona. I són dos veïnats que viuen porta en porta i pràcticament no tenen relació. Un d'ells és gay i viu obertament i l'altre comença a sentir-se cada vegada més incòmode, no només amb ell, sinó amb el que representa la normalització de la diversitat LGTBIQ+, no? Fins al punt de sostenir sospites de que el seu fill pot ser gay i donar-li la culpa pues, a la visibilització, a la normalització o en el seu veïnat. Compta molt bé la polarització social, com les coses que fa uns anys ens haurien semblat impensables dir públicament, comencen a dir-se cada vegada amb més naturalitat i després deixen de ser només paraules per acabar amb violència. No? És una sèrie profundament política que jo la posaria en els instituts, bueno, a batxillerat, al Manco, perquè explica molt bé com se construeix un prejudici. Com la por se converteix en rebuig, el rebuig troba una comunitat que el valida, interpretativament és un 10 per Nalan Combing i en David Morrissey. Estèticament té una factura super cinematogràfica, la fotografia s'ha posada en escena com una casa, un bar de dia pot arribar a ser tan inquietant. Per el tema que et tracta. No? A part, és molt interessant, perquè aquest director, aquest creador, és el mateix que va fer el 99 Queer as Folk, que era una sèrie molt revolucionària en aquell moment, que parlava de sortir de l'armari, de viure normalment, i ara és com si 30 anys després aquesta mateixa generació tingués que caminar de puntetes sense fer renou per la polarització que hi ha. De fet, Tiptoe significa de puntilles. Aquí l'han traduït per de puntilles. Així que aquesta sèrie, res de veure-la mentre feim el sopar i tal, és una sèrie que s'ha de mirar, té uns diàlegs fantàstics, unes interpretacions fantàstiques i...
10: L'heu vista, Marga, Marta?
11: Jo he vist dos episodis i m'està encantant.
10: Sí,
11: HBO, i no l'he mirat, no? No l'he mirat fent el sopar ni res d'això.
13: Molt bé, ma, molt bé.
10: HBO,
13: has dit. HBO, 5 capítols de 45 minuts.
10: Molt bé, és la sèrie que recomana avui na Cata Rosell. Vinga, anem al cinema.
0: L'escapada, amb Marta Pérez.
10: Ja han fet spoiler, però valia la pena saludar a Marga Melià. Marta, Soportant el Paradís, què ens contes?
11: Idò, mira, se va estrenar la setmana passada, però jo sabia que tenia l'oportunitat de dur-se en Amarga a nosaltres i qui millor que xerrar de la pel·lícula que ella, però des d'aquí jo, el primer, abans de xerrar de Soportant el Paradís, jo li vull agrair a en Teo, en el seu fill de 8 anys, que li va fer aquella pregunta que va ser com a s'espurna de tornar a reprendre aquella feina, aquell projecte que ella tenia. I és que en Teo li va demanar a mamà, perquè hi ha tantes manifestacions en el carrer en contra dels turistes, no? I a partir d'aquí, ella va reprendre allò que va començar l'any 2009, va fer una sèrie d'entrevistes, i no va fer una sèrie d'entrevistes a persones qualsevol, no? M'ha encantat veure en Agustí Villaronga, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, en Carme Riera, clar, en Miquel Barceló, gent de la cultura, va fer un llibre de totes aquelles entrevistes, però ara ha fet un documental, una pel·lícula, que la gent està xerrant d'ella en el carrer, i només vull dir això. Marga, com estàs? Com ho dus?
10: Com dus l'èxit?
12: Què tal? Com estàu? Jo estic supercontenta i una mica estressada, també, t'ho has de dir. Però molt contenta, molt contenta.
10: T'estressa la promo posterior a l'estrena?
12: La promo, sí, perquè clar, en el final som un equip superpetit, yeah. I encara que tenim ajuda, no?, de gent superguai, molt vàlida i tot, en el final mos ho carregam quasi tot nosaltres. I som molt de fronts, volem estar per tot, volem... tenir contacte amb la gent, que mos diguin, volem anar a fer col·loquis, saps?
10: Ja. Com està funcionant. Na Mònica ens ha preparat el tràiler, el sentim?
11: Vinga.
10: Vinga.
2: Jo crec que a mi Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
3: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
8: Jo em vaig crear molt així, agafant crempaduts i pops i com una rondalla.
9: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
3: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganyar, però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser és massa.
10: Efectivament, veus il·lustres, amb personalitat il·lustres darrere. És demolidora aquesta frase, ara no sé qui era, no he reconegut la por de som més rics i més miserables.
12: Na Susi Gómez. Sí.
11: Fa una cosa a la pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim. Jo sabia que existien aquestes converses amb aquesta sèrie de personatges de la vida mallorquina. En aquesta pel·lícula, no és un spoiler, l'heu d'anar a veure, però hi ha després com una segona fornada de entrevistes, artistes que ara mateix estan fent feina, i m'apareix molt interessant el seu punt de vista. Tenim actors, actrius, tenim molta gent rellevant en el panorama cultural mallorquí, i m'agrada molt aquesta... Quines diferències veus en el que varen dir ells i el que diuen els artistes d'ara? No sé, m'ha semblat superinteressant, això.
12: Que bé. I li vaig donar moltes voltes en això. Hi havia moltes opcions sobre la taula, si tornar a entrevistar en els artistes de la primera tanda ara, o incorporar nous artistes, o... Bé, en el final jo crec que vàrem encertar, no? Perquè jo, per exemple, en Carme Riera, en Miquel Barceló, sí, en Biel Mesquida, tots ells, quan els he sentit xerrar els darrers temps, diuen més o manco el mateix que deien en aquell moment.
10: Que Miquel Barceló, Marga, perdona, sí, el parèntesi, és molt difícil d'agafar per entrevistar-lo, sí, tu, no sé si te va costar molt o poc. Jo, mira, ho he intentat moltes vegades a través d'una persona íntima d'ell, sí, i ha estat complicat perquè sempre era fora.
11: Sí. I diria que és una de les entrevistes que tant de bo tenís brut i sentir tot, perquè és un tio superpunky. No té un pèl a la llengua i tot el que diu és o. M'ha encantat en Miquel.
12: Sí, és una entrevista meravellosa. Jo l'he entrevistat una vegada per llibre i una vegada per la pel·lícula, no? I la veritat veritat és que sempre en Jo ha estat, bueno, supersincer, no s'ha teat un pèl, ha dit el que pensava i coses com molt valentes, com tu dius, punquis, i és una passada. La veritat és que tots ells, eh? En aquest cas, les diferències que hi ha hagut entre les declaracions són del 2012, o sigui, ho has dit bé, perquè el 2009 va ser quan vaig fer les entrevistes del llibre, de Suportant el Paradís, el llibre, que ara l'ha reeditat Leonard Muntaner, però després va ser quan ja l'havíem editat, quan ja havia sortit, que nosaltres vàrem agafar una càmera i fer en Agustí Torres les entrevistes en vídeo, que són les que vaim ara a la pel·lícula, que són 2012. Però tot el projecte va començar 2009, correcte. I quines diferències... ells, tots ells, varen ser un poc visionaris d'alguna manera, perquè varen anticipar el que ara vaim en el nostre dia a dia, en el moment no se xerrava com se xerrava, no estava sobre la taula. Clar. No t'he dit que era un tema... tabú, però sí que és vera que era molt més complicat i tots ells no van tenir cap problema en dir el que pensaven i tal, no? I clar, els artistes d'avui en dia sí que xerren de coses a lo millor que eren més difícils de preveure, perquè Bernat Carme Rieri i tots ells xerraven més des d'un punt de vista filosòfic, psicològic, no? Des mal en el territori, des mal a la identitat, etcètera.
11: I que crec que molt d'ells varen viure aquella Mallorca que ara enyoram,
12: sí,
11: no?
12: Sí,
11: hi ha un parell que recorden Serenal com un paradís.
12: Totalment.
11: Nova generació.
12: Clar. I en canvi els nous ja xerren de coses molt més concretes, que és, per exemple, la pujada dels preus del lloguer i de venda d'una manera era absurda, la pujada dels preus d'anar a la compra, no? De no poder-se independitzar, de no reconèixer-se...
11: El llenguatge, per exemple, l'ús del català, que la gent que ve s'adapta i no el necessita.
12: Sí. Crec que posen una mica l'accent amb el tema, a lo millor, vivenda i preus, que és el que... i gentrificació, no? Que és el que ara més tocam en el nostre dia a dia i no ens ho podem escapar i és del 2012 fan una reflexió com a més global i més de base, com a més que tenen més temps, clar, també a la pel·lícula i com a per entendre també d'on venim, com hem arribat fins aquí, no? Els d'ara ja xerren ja més de les conseqüències pures i dures, no?
14: Clar, i a més està molt bé, no? Aquesta calma, aquesta reflexió, està molt bé, les manifestacions, òbviament, són hipernecessàries, ara també fins i tot manifestacions en contra dels mallorquins, que s'han manifestat en contra, de, com hem viscut estimament aquests darrers dies amb aquests alemanys, que bé, és igual, millor no fer-li ni promoció. Però aquesta calma, aquesta reflexió, aquesta filosofia implícita, fins i tot poesia que tenen algunes declaracions, no? Que és a dir... aquí segut o seguda t'estic dient, t'estic fent la diagnosi d'allò que ens hem convertit com a poble.
12: Sí, jo sempre ho dic, que a mi m'han canviat la vida aquestes entrevistes, perquè va ser el meu primer projecte personal que vaig fer. Jo soc periodista, però vaig començar a fer això, que és llibre d'entrevistes, i després ja vaig entrar en el món del cine a través d'aquest projecte, encara que mai va ser... mai varen treure la pel·li fins ara, imagina't quant d'anys, però després ja em vaig fer d'altres, no? I sí, a mi me varen impactar molt, perquè de sobte, jo ja me feia preguntes i això, però jo no era tan conscient de tots aquests anàlisis que feien ells, no? Superlucis, de... Clar, això sentir-ho fa 14 anys era bastant, bastant fort i després investigaves més i veies que en Miró ja havia dit coses en els anys 70 que en Llorenç Villalonga també i deies, ostres tios, que ja mos estaven avisant, saps?
11: Tant de bo la teva pel·li amb Esquí Fatal i d'aquí 10 anys diguem, quin doire amb nots
14: que alarmistes que érem, eh?
11: Clar, és un desig, ja ho sé, ja ho sé.
12: O això va millorar bé, nosaltres intentàvem almenys visibilitzar.
14: Però crec que pel·lícules com la teva ajuden a millorar el tema. O sigui, és un crit d'alarma, és un alerta que estem aquí. No sé si tenim un remei global, però evidentment, o mos hi posam ja en remeis parcials, o se n'han cap a l'abisme. L'has vista, Cata, ja?
15: No, encara no.
14: Idò, vinga, deures per aquesta setmana, deures per tu i per setmana. Jo. Jo me'n fa quasi vergonya dir que no he vist l'estrena de Marga Mellà.
11: I ara, per acabar, Rafa... na Marga ha fet un flyback i ha romput la quarta paret perquè ella surt i mira càmeres un poc en Jim Halpert a The Office, que és guionista, directora, però també actriu. Ja ho deixo.
10: Uau, no, tampoc me sorprenc. Presentació de llibre, perquè la pel·lícula està continua en sales, però el llibre té un recorregut, no?
12: Sí, sí, la pel·li continua a Cine Ciutat i Rivoli, a partir de... Bé, després altres bandes, anem també a Manacor, Cap de Pere i altres llocs. El llibre, anem fent presentacions, ara la setmana que ve tenim una Inca,
10: Espirafox,
12: sí. Després tenim la Fundació Toni Catany presentant pel·li i llibre a la vegada, el 2 d'octubre. Bé, duc una agenda que...
10: que te la dus tu, que, també.
12: Jo també, jo, total.
10: No tens allà.
12: I anem molt cansats, però super, super contents. O sigui que... Sí, mira, m'ha fet gràcia això de sortir jo i filar la narració, perquè vaig pensar que era una manera bastant honesta, no?, de situar-me en el lloc de...
11: No, a mi m'ha agradat.
10: Te puc fer una darrera pregunta professional, sí. Guió personal, agafant el fil que ha mollat abans al principi de Marta?
12: Clar.
10: En Teo, què opina de la pel·li?
12: Bé, mira, en Teo li va agradar bastant, però ara ja està un poc cansat.
10: Va, ja sabré.
11: Avui la meva mami per mi, no tot el dia xerrant de
12: la feina. És que en Teo surt a la pel·li, ojito, també. I clar, la va veure, després d'haver-nos acompanyat tant amb 100 llibres juntes per tot,
10: imagina't.
12: Ara ja diu, ostres, i ara me toca el mateix, no? O sigui...
10: La tornè.
12: Sí, sí, sí, sí, perquè me l'enduim per tot, o sigui que ara ja veuràs amb aquesta, però bé.
10: Marga Maliam, autora i cineasta, suportant el paradís, el llibre, suportant el paradís, la pel·li, èxit total, per favor, necessària, pràcticament urgent anar a obrar-la. I moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies per dur-la, Marta Pérez.
11: No, també es faltava.
12: Moltes gràcies.
11: M'encanta venir acompanyada.
10: Llarga vida, suportant el paradís,
12: moltes
10: Marga.
12: Moltes gràcies.
10: El lloc que m'atem és que hauràs de fer un altre d'aquí poc, però bueno. moltes gràcies. Cata, Marta, fins la setmana que ve.
11: Adéu.
12: Gràcies.
10: I acabant amb música, hem parlat amb en Tomeu Gomila abans, amb ocasió del concert de Bridget May Power. Serà cantar per a demà a partir de les 8 en el cicle Impossible is Bird, acabant amb aquesta cantautora magnífica de la Madame Tomo Gamila, que oferirà aquest concert demà.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

propi a dins o el camí que farem junts. Vull somiar com si fos un nen petit, vull donar-te la flor que tinc.

0: A les 8. Els divendres 11 de setembre, jornada en què posa amb la mirada la memòria de la Fiscalia General de l'Estat. El document alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. La memòria cita les Balears com un dels territoris que ho han notificat en concret preocupen aquest tipus d'actitud, entre els joves també fins i tot, però entre els menors d'edat. Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un informe elaborat per la Fundació Anar i Mutua Madrilenya, sempre en el 23,5% d'aquests casos, són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu de Nares, Benjamín Ballesteros.
1: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Són hechos muy graves, són hechos delictivos.
0: I avui encara estan pendents de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències, sobretot el Port d'Escanonja, zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit de l'any 2020. En Sant López, bon dia.
2: Bon dia. Com en aquell moment la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguin més de 24 hores sense llum. Els accessos complicats, s'hi afegeix l'acumulació de troncs i de branques que els bombers han començat ja a retirar. El balde accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del Port d'Escanonja.
3: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
2: A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort d'una dona de 67 anys per mort de les pluges.
0: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
2: Estava amagat en el domicili de sa mare. Charlie va ser condemnat a 14 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 persones afectades en promocions immobiliàries que no es van executar.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre.
2: La decisió es va prendre a hora baixa just abans de les concentracions que es celebraren a totes les illes amb l'objectiu de reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. A Palma hi participaren un centenar de persones, mentre que a Eivissa i Mahó n'hi havia una setantena.
0: I a la crònica internacional, la jornada d'avui estarà marcada pels actes de la memòria pels atemptats de l'11S. Enguany fa just 25 anys.
2: I aquesta data estarà sempre marcada per la imatge de les torres bessones desplomant-se enmig de Manhattan i també per la posterior reacció dels Estats Units. Two airplanes have crashed. El president en aquell moment, George Bush, va declarar la guerra al terrorisme i va convertir a Bin Laden en l'home més cercat del món.
0: I en els esports en ciclisme, Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya a falta de només 3 etapes. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El ciclista balear continua encapçalant la classificació general després de la contrarrellotge d'ahir en final a Jerez de la Frontera. Enric Mas té ara un avantatge d'1 minut i 37 segons respecte al segon classificat, Primo Roglic, i 3 minuts i 1 segon respecte a l'austrià Félix Gall. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, s'ha imposat a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui vespre a la Lliga contra el Santa Coloma a domicili.
0: I pel que fa al temps, avui serà una jornada de sol i de temperatures màximes que seran una mica més altes. Marc Aldentai, bon dia.
5: Bon dia, així es va pujant el termòmetre. Ho farà de manera lleugera, però sí que és veritat que avui ja tornarem a arribar en els 30 graus. Ahir no hi vàrem arribar amb aquestes màximes de 30-31. Farem fins i tot els 32, sobretot cap a punts de l'interior de les illes, preferentment en el cas de Mallorca i també cap en el sector d'Eivissa. Per altra banda, en general parlarem de cel destapat arreu del territori, amb el creixement de núvols, sobretot al migdia. Fins i tot en el cas de Mallorca, de Menorca, volen dir, en el llevant d'aquesta illa, no descartem qualque pluja feble i local. Amb aquesta situació de vent que bufarà en general molt feble, Xaloc, Eivissa i Formentera, direcció variable, la resta amb embat al migdia. En el cas de Mallorca, per tant, a la mà també molta tranquil·litat. I per demà dissabte, començant el cap de setmana, també amb bastantes estones de sol, de totes maneres, amb presència de qualque núvol, sobretot a punts de Mallorca, Eivissa i Formentera, fins

0: I tot cap en el ponent de Mallorca, demà migdia, pot haver també qualque ruixada, ben poca de cosa, amb temperatures ja bastant semblants a les d'avui. I per diumenge tornarem a repetir un dia de més sol, ja no parlarem de núvols. Ara mateix, temperatura de 21 graus a Palma, 16 a Santa Maria, 15 a Sencelles, de 9 a Migjorn Gran, de 7 a Lleó, 22 a Sant Francesc i el 21 a Vila.
1: I quant al trànsit, quina situació tenim ara a les carreteres de les Illes? Cristina Bouçà, bon dia.
2: Bon dia. Trobem més trànsit del que és habitual. En aquests moments hi ha retencions importants a la via de Cintura, des de Songotlleu fins al cementeri, i en direcció contrària, des del cementeri fins a l'aeroport, també a les entrades de Palma. Això sí, atenció als que hàgiu de circular avui per ciutats, perquè hi ha retencions, de restriccions de trànsit a l'avinguda Adolfo Suárez amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca, i a partir de les 11 del matí es tancarà el tram compres entre l'avinguda Gabriel Omar i l'Antoni Maura. A més, canvis en el transport públic amb motiu del concert de Rels B al Parc de la Mà, i l'EMT desviarà la línia 125 i s'anul·larà la 30. Per altra banda, els serveis ferroviaris de Mallorca han habilitat trens durant tota la nit.
1: 8 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. El document cita específicament les Balears com un dels territoris, junt amb Saragossa i amb Badajoz, que ho han notificat. En concret, preocupen aquest tipus d'actitud entre els joves, també fins i tot en els menors d'edat.
4: A més, la memòria, que s'ha publicat coincidint amb l'inici de l'any judicial, avisa de les dificultats que representa per al sistema esclarir aquest tipus de casos, ja que les proves són molt manipulables per la seva naturalesa digital. Assegura que si s'exigissin de manera sistemàtica informes pericials per determinar-ne la veracitat, això suposaria el col·lapse del sistema. Per això, diu, és més urgent que mai la formació especialitzada dels fiscals en les noves formes de delinqüència digital.
1: I juntament amb la memòria de la Fiscalia, també han conegut unes altres dades sobre intel·ligència artificial. S'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar. Segons el 8è informe, l'opinió dels estudiants que ha elaborat la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, això són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu d'Anares, Benjamín Ballesteros.
5: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
1: Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i les adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes, però aquestes dades no són les úniques que deixa l'informe.
4: També indica que l'assetjament escolar presencial i digital ha crescut del 12 al 14% en un curs. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de l'ètnia i la religió. El director general de Mútua Madrilenya és Lorenzo Cuclin.
6: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
4: Allò que més preocupa, però, és que els casos es cronifiquen i un de cada quatre s'allarga més d'un any. Cuclin insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I Banyalbufar ha estat un dels municipis més afectats per la tempesta de dimecres, sobretot el port d'Escanonja, una zona que ja va ser molt castigada per l'esclafit del 2020. Com en aquell cas, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguessin més de 24 hores sense llum. Els accessos ja de per si complicats, s'hi afegeix la caiguda de troncs i de branques, que encara ho han posat més difícil a l'empresa distribuïdora per arreglar les avaries.
4: El batle accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco Tarraco a la zona del Port d'Escanonja.
7: Que se declari zona de catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
4: Durant tot el dia d'ahir, els bombers de Mallorca i Libanat van fer feina per intentar recuperar la normalitat. A la calçada, a més de barraques, s'hi han acumulat pedres, cables i també alguna torre d'electricitat tomada. Els veïnats també avaluen els danys a les seves propietats.
8: Se batea el corrent i si quan se batea pues, va començar a tancar ja d'ensumar presentament, el cap de 5 minuts va venir tot. I realment el marc ja havia tancat i tal, i el cap de 10 minuts tenia ja la casa tota negada.
9: Una i mitja, dues, se'n va anar el llum i hi ha hagut molt de desastres. Han caigut teulades, va fer molt de vent i jo sóc el primer que estic molt assustat, he estat molt assustat avui vespre.
4: Hi ha qui considera aquesta tempesta fins i tot més forta, més perjudicial que la del 2020.
10: Para mí la diferencia con este año es que ha impactado más en el centro urbano. O sea, así que el cabo de fibló del 2020 me parece que afectó más el bosque de al lado, que también es una pena.
11: Seguro que ara estem esperant que mos cridi, però sí, té feina, té molta de feina. O sigui, totes les cases d'Esport d'Escanonja estan totes sense teulada.
4: Finalment, el balanç d'incidències registrades a l'arxipèlag durant tota la jornada de dimecres per emergències ascendeix a 210. A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort de la dona de 67 anys per mort de les pluges, i a la UIB, també un dels punts més afectats, creuen que per allà hi va passar un cap de fibló i això explicaria la gran quantitat de desperfectes.
1: I a Faravila de Mallorca, alguns pagesos han patit danys importants a les seves finques. És el cas d'una explotació agrícola de Son Sardina, Palma, que està situada a prop de la universitat. Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant aquest temporal. Connectam en directe amb la finca. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Ens pots explicar quina és la imatge que presenta?
12: Bon dia, Idal. Imatges desoladora. Vos parla just davant del que queda d'aquesta nau. I la veritat és que el cop de vent que es va produir va ser ben fort, perquè la nau ha quedat totalment ensorrada, està ple d'enterrots per tot. També va provocar la mort d'un boc, de moixos, de dues someres i de coloms. El pagès que gestiona aquesta finca, que fa uns minuts hem pogut xerrar amb ell, i ell és en Toni Fiol, ens explicava que d'haver les 2:15 del migdia de dimecres va començar a moure molt de vent, pluja, i que tot es va tornar fosc. L'escoltam.
13: Feia com a ringovinglades, que venia molt de vent fort. I jo sentia de la finestra, perquè llavors és la dinca nostra, finestres que s'obrien i se tancaven de vent que feia. No podies tanquir-les perquè s'obrien com no res. I vaig sentir renau, clinc, clanc, clinc, clanc, i vaig dir, n'hi haurà de teules, n'hi haurà de dir-te.
12: I perquè vos fosseu una idea, l'imatge en aquesta finca és de bloquets de ciment caiguts, mesclats entre els ferros de l'estructura d'aquesta nau també. Hi ha molt de trossos d'uralita panterra repartits per tota la finca, també he pogut veure alguns arbres caiguts, i en Toni no gosa fer una valoració econòmica de tots els desperfectes i assegura que estaran molt de temps a arreglar-ho i tornar a la normalitat.
13: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, aquí hi ha molta feina. Molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i uralites, sobretot, n'hi ha molta.
12: Aquest pagès, Antoni Feliu, és soci d'APAM i demana ajuda a les administracions per poder arreglar-ho. Segura, però, que en qui més confia és en APAM. Diu que ahir el seu president el va visitar i amb el col·lectiu de pagesos que s'han posat a la seva disposició per ajudar-lo.
1: Gràcies, Toni. Aquest canvi de temps ha arribat després d'uns mesos molt càlids. Aquesta era la percepció de gairebé tothom, però ara hi ha més dades que ho confirmen. Ha estat l'estiu amb les temperatures més elevades d'ençà que n'hi ha registres a totes les illes, i la tardor també s'espera que sigui càlida. Caterina Bany, bon dia.
14: El 4 onades de calor a Mallorca, 2 a Eivissa, i Menorca finalment se n'ha salvat. També ha estat un estiu molt i molt sec, tot i que hi ha hagut dues tempestes torrencials, la del 20 d'agost i també la d'ahir mateix. És el balanç de la delegada de l'AMET a les Balears, María José Guerrero.
15: Cabe esperar que se ha batido récord de todo tipo, de temperatura media de todo el verano en estaciones, de temperatura media en algunos meses, julio y agosto, de número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor. temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado.
1: I atenció, perquè la tardor es presenta en la mateixa línia, ho diríem així, una mitjana de 2 graus per damunt del que seria habitual, 22 graus de temperatura mitjana al mes de setembre, de 9 a l'octubre i 14 al mes de novembre, 12 a desembre, quan a precipitacions s'espera normalitat. I ingressat a la presó, el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Estava amagat al domicili de la seva mare, al mateix lloc on era quan li varen notificar la condemna a 14 anys de presó. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
2: La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per l'ordre de crida, cerca i detenció dictada el mes de desembre passat per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats per promocions immobiliàries que no es varen executar mai. Just quan s'havia de fer la vista per decidir si entrava o no a la presó fins que la condemna fos ferma, va desaparèixer. Era la segona vegada que ho feia. Ja havia fugit a Colòmbia quan es va obrir la investigació, país des d'on va haver de ser extraditat i quan va ser localitzat i detingut.
1: I nova dimissió. L'equip de direcció de l'Hospital de Son Espases ha renunciat. La directora d'infermeria, Natàlia Vallès, ho fa just després que altres als càrrecs del centre hospitalari deixessin les responsabilitats per desavinences amb la gerenta, en Cristina Granados. En aquest cas, però, Vallès diu que ho fa per un canvi de residència.
16: Sí, de fet, ha estat a través d'una carta adreçada al seu equip, assegura que és una decisió estrictament personal i demana que no se'n facin altres interpretacions. A més, fa una menció especial a tot l'equip directiu de la gerència de Son Espases. Malgrat aquestes declaracions escrites, el sindicat SACSE exigeix el cessament immediat de Granados. Consideren que la situació de la gerent de l'Hospital de Referència és insostenible i defensa que la sortida de Vallès se suma a la successió de dimissions en llocs directius del centre.
3: Escoltau l'informatiu matí.
17: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Vull dir, de 8 minuts del matí, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada a l'any davant l'encariment de l'energia. El banc compleix amb el guió previst i augmenta el preu del diner al 2,5%. L'entitat millora la previsió de creixement del 2026 i 2027, però espera que la inflació estigui per damunt del 2% durant un període prolongat. És el que auguraven els experts i és l'escenari, Caterina, que ha situat l'Euribor per damunt del 3%.
4: I de fet, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha defensat la pujada de 25 punts dels tres tipus diferents d'interès oficial com a mesura, diu, necessària per mantenir sota control les pressions inflacionistes.
5: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
4: Hem de dir que el Consell de Govern, diu Lagarde, ha decidit apujar en 25 punts bàsics als tres tipus d'interès oficial del BCE. El conflicte al Pròxim Orient continua generant tensions inflacionistes i es preveu que la inflació es mantingui, diu, per damunt de l'objectiu durant un període prolongat.
3: D'aquesta decisió en parlem amb un economista. Saludant Pau Montserrat, professor d'Economia Financera de la UIB. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Com afectarà a la butxaca dels ciutadans aquesta decisió que ara escoltaven de pujar per segona vegada enguany els tipus d'interès?
6: Pues negativament, les previsions de l'Euribor, que és la transmissió en les butxaques del ciutadà, que no superés el 3%, i en canvi, a partir de fa un parell de setmanes i amb aquesta decisió del Banc Central Europeu, pues podem esperar un Euribor per damunt del 3% en el 2027 i fins i tot en el 2028. Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de bé 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
3: Encariment, per tant, de les hipoteques per als consumidors, per tant, es notarà a les butxaques d'alguns ciutadans, d'aquells que tenen hipoteca. El Banc Central Europeu ha pres la decisió per la inflació, per mort de l'encariment de l'energia. De quina manera s'espera que es comporti aquesta inflació?
6: Aquest és el greu problema i és difícil de predir. Aquesta inflació que s'està produint és una inflació d'energia deguda a la guerra a Iran, un conflicte que s'esperava que fos molt més curt i que tingués una solució pactada més beneficiosa pel transport energètic, però el que està passant és que s'ha enquistat. I això suposa que hi ha una transmissió ja d'aquest augment de preus energètics en els preus finals. Encara el Banc Central Europeu m'ho diu que no ho està detectant en els salaris, però sí en els productes de serveis. I això fa que el Banc Central Europeu pues, hagi decidit tornar a pujar tipus d'interès i que no descarti alguna pujada addicional en aquest 2026 o 2027.
3: Clar, li anava a dir quina és la previsió que es continuaran apujant els tipus.
6: Sí, bé, les previsions canvien cada setmana. Fa manco d'un mes no hi havia previsions de pujades. Banc Inter, Funcas, descartaven pujades de tipus BCE i, en canvi, s'ha donat aquesta pujada de tipus BCE ja en setembre, en aquest mes de setembre. No se pot descartar una pujada addicional ni molt manco. Tot depèn, de totes maneres, de aquesta evolució dels conflictes estret d'Hormuz. Això és el que està provocant, el que està injectant inflació a les economies mundials i a l'Europa en particular.
3: Pau Montserrat, economista i professor d'Economia Financera de la UIB. Gràcies.
6: Gràcies.
3: I l'Assemblea de la Xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària. És una advertència que arriba el mateix dia de la concentració que han protagonitzat aquest dijous centenars de treballadores i de famílies per reclamar un conveni col·lectiu.
4: Sí, de fet, a Eivissa s'han reunit a Vara de Rei, a Maó, s'han aplacat una setantena de persones a la plaça de la Biosfera i a Palma la protesta ha superat el centenar. Totes tenien ben clar perquè eren a cort.
0: Lluitar per l'educació de 0 a 3 anys és molt important. És l'etapa on es desenvolupa i desenvolupa la identitat de la persona i creiem que és important.
7: Per reivindicar un 0-3 de qualitat i unes millores salarials i que se mos tingui en compte com a base d'educació.
8: Tenc que reivindicar que mos escoltin, estem ja cansades de que no se mos escolti, que siguem invisibles a l'etapa 0-3.
4: Ara es volen fer molt visibles, per això la pròxima reivindicació serà una tancada simbòlica, serà dia 18. Catalina Pons de l'Estei diu que l'objectiu és cercar la complicitat de les famílies.
9: En principi s'havia plantejat una tancada tot el vespre, però això no és possible, per això no, perquè les treballadores han de seguir fent feina i per tant seria una tancada d'unes hores on les famílies hi puguin participar i llavors se facin tallers per explicar què estan reclamant i per explicar un poquet tota aquesta moguda que a vegades les famílies no ho acaben d'entendre. Si vols donar un dos perquè fer renou.
4: I a més d'aquesta tancada simbòlica de dia 18, dèiem, la vaga del dia 6 d'octubre i entra el dia 25, que hi haurà una manifestació.
10: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Xisco Ribas.
3: Passen 25 minuts de les 8 del matí, ençat amb els esports, Xisco parlant d'Enric Mas, que és més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya després de la contrarrellotge d'ahir, amb final a Jerez de la Frontera.
11: El ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte al segon classificat de la general, l'eslova Primo Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Tolo Leal és l'enviat d'IB3 a la Vuelta. Tolo, bon dia.
12: Bon dia. Enric Mas és encara més a prop de la victòria final a la Vuelta a Espanya després del gran resultat a la contrarrellotge d'ahir. Avui afronta una jornada que encara en confiança, però també en cautela. Una etapa de 210 quilòmetres amb dues pujades de segona categoria i un final en alta, Penyes Blanques, duríssim. L'objectiu de l'artenenc, mantenir el minut i 37 segons que ara mateix té d'avantatge sobre Primo Roglic.
11: Escoltam a continuació Enric Mas després de superar amb bona nota la contrarrellotge d'ahir.
13: Estem bé, mos queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super importants, duríssim, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc a poc i bona lletra. Estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que a poc a poc i bueno, dos dies.
11: Els aficionats artenencs que han viatjat a la Vuelta s'han mostrat orgullosos de la gran etapa que ha fet Enric Mas i tenen clar que diumenge serà el guanyador de la Ronda Espanyola.
14: Un orgull, molt orgullosos i molt contents.
15: Hem vingut a veure guanyar Enric, sí. Ja fa molts anys que el seguim, ja ha fet moltes vegades segon i la veritat és que enguany es mereix guanyar. Ja es mereix, fa anys que es mereixia guanyar una volta i aquesta és la seva.
16: Molt bé, molt bé, sí. Guanyarà.
14: Guanyarà. Jo estic bastant convençut després d'avui pues que superant aquesta etapa amb en Roglic, és un màxim exponent de la contrarrellotge, pues, creiem totalment amb ell.
11: En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. Tot això gràcies a imposar-se nit a Austràlia per 66-89 als quarts de final. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, va anotar 6 punts i 2 rebots, mentre que Elena Puello va fer 2 punts. Ara el rival a batre la semifinal serà els Estats Units, que ha guanyat a Hongria per 108-56, i a l'altra eliminatòria s'enfrontaran França i Alemanya. Per tant, Espanya cercarà demà a les 8 del vespre contra les nord-americanes el bitllet per a la gran final d'aquest Mundial. L'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui a la Lliga a les 9:30 del vespre a la pista del Santa Coloma, un partit en què el porter Luan Müller és l'única baixa per a l'entrenador Antonio Vadillo. Precisament el tècnic ha parlat del rival.
17: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentració en el moment decisiu, no?
11: El Santa Coloma Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 9:30 del vespre amb la narració de Gabriel Fortesa aquí, a IB3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca realitzarà avui la penúltima sessió de feina abans del partit de diumenge a les 6:30 del capvespre contra el Sabadell a Sant Moix. El tècnic mallorquinista Lluís García parlarà avui migdia en roda de premsa i ho podreu sentir al programa Esports 3. D'altra banda, i hora baixa a Sant Moix, el club va fer un sopar a la fresca a les penyes mallorquinistes i va aprofitar també per fer balanç de la campanya d'abonats. Aquest curs a segona divisió, el Mallorca comptarà amb 20.686 socis, el seu rècord a la categoria de plata. Una xifra que el cap de negoci, Alfonso Díaz, ha valorat positivament.
18: Conseguir crecer cada vez ser más peñistas, casi 6.000 peñistas, 88 peñas, un trabajo increíble y al final todo esto deriva en que hemos acabado en esta temporada siendo 20.686 abonados, ¿no?
11: I acabam amb un darrer apunt pel que fa a la Copa del Rei. El Sant Rafel ja té rival a l'eliminatòria prèvia. Els pitiusos s'enfrontaran al Prat a doble partit. L'anada a Sant Rafel i la tornada a Barcelona.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres, dient que esperen pocs núvols i un temps més estable que en les darreres jornades. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat alerta que les Balears són un dels territoris que han notificat un augment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
19: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en els casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe, s'empren el 23,5% d'aquests casos. Són 10 punts més que l'any anterior.
3: I avui encara estan pendents també de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències.
19: Sobretot el Port del Canonge, zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit del 2020. Com en aquell moment, la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estassin més de 24 hores sense llum.
3: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El govern ha avançat que ja estan converses amb el Consell d'Eivissa per construir habitatges per a mestres. Això després que a Formentera ja se n'hagin projectat 40 per a 200 que ocupin una plaça de difícil cobertura. Carmen Cires, bon dia.
20: Bon dia. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'inauguració del curs a Formentera, on el Consell ja ha cedit un terreny i s'encarregarà d'elaborar un projecte bàsic i executiu de l'obra. Després serà el govern el que executarà el projecte, que té com a objectiu acollir, com dius, una quarantena de mestres molt afectats per la dificultat d'accedir a un habitatge com passa també a Eivissa.
3: I Ciutadella farà compatible la circulació de vehicles i les terrasses comercials a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
21: Bon dia. En contra del que s'havia dit inicialment, el consistori mirarà de mantenir les terrasses dels bars i restaurants de la zona al mateix temps que recupera també el trànsit rodat per la plaça. Està previst que els cotxes circulin de nou d'aquí a 10 dies el proper 21 de setembre en compliment, recordem, de la mesura cautelar dictada pel jutge en un litigi contra 22 empresaris.
3: I a Mallorca, el primer ple del Consell després de l'estiu ha estat marcat per les possibles irregularitats de la concessionària Tirme. Juan Luis Marcos, bon dia.
22: Bon dia. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament a l'expresidenta Catalina Cladera. Per part seva, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguint injectant dobbers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell demanarà una nova auditoria més àmplia.
3: I ara, a l'informatiu matí, parlam de l'aniversari de l'11S.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: 11 de setembre és una data que d'ençà del 2001 sempre estarà vinculada al terrorisme islàmic i a la imatge de les Torres Bessones desplomant-se enmig de Manhattan. Avui fa just 25 anys de l'atemptat que va canviar el món des de l'inici de nous conflictes internacionals fins a la manera com viatjam amb avió.
19: Era a les 8:46, hora de Nova York, quan el vol 11 d'American Airlines es va estavellar contra la torre nord del World Trade Center. Aquell moment ens va deixar sons tan característics com aquest tro, però també imatges que han passat a la història. El vol havia sortit 3 quarts d'hora abans de Boston en direcció a Los Angeles, però poc després va ser segrestat. La ubicació de les Torres Bessones en un punt neuràlgic va fer que tot d'una es difonguessin senyals en directe per televisió. Així ho contava, per exemple, la NBC.
1: As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center.
19: Parlaven que semblava que un avió havia impactat en aquestes torres. No només ho comentaven a les televisions americanes, així obria el telediario a les 3 amb Ana Blanco.
2: Viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión...
19: Només uns minuts després s'estavellava un altre avió segrestat a la segona torre. En qüestió d'hora i mitja, els dos gratacels de més de 400 metres quedaven reduïts a un caramull immens d'enderrocs, pols i fum. Durant l'atac, el president George Bush era de visita a una escola de primària a Florida. Des d'allà es va adreçar al país.
5: Ladies and gentlemen, this is a... difficult moment for America.
19: I va anunciar que tot apuntava a un atac terrorista.
5: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
19: Aparentment, un atac terrorista contra el nostre país, deia textualment. Bin Laden es va convertir en l'home més cercat i durant aquells atemptats va morir gairebé 3.000 persones, no només a Nova York. Un altre avió es va estavellar al Pentàgon de Washington i un quart aparell, el vol 93 de United Airlines, va caure a Pennsilvània quan la tripulació i els passatgers intentaven impedir els segrestadors que controlassin l'aparell.
3: L'11S va tenir conseqüències molt diverses, més controls de seguretat als avions, més espionatge de la intel·ligència nord-americana dins i a fora de les fronteres, un gran ressentiment de la població dels Estats Units i l'inici simbòlic d'un mercat per les guerres a l'Orient Mitjà.
19: Dia 20 de setembre, Bush va fer el famós discurs al Congrés on va declarar la guerra al terrorisme d'Al-Qaeda.
5: We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
19: Aquell mateix 2001 va començar la guerra a l'Afganistan i 2 anys més tard la guerra a l'Iran, a l'Iraq, volien dir. Aquestes eren les conseqüències a l'Orient Mitjà, però a Occident l'era del terrorisme islàmic d'Al-Qaeda va deixar 2 dates més marcades de sang en el calendari, l'11M del 2004 a Madrid i el 7J del 2005 a Londres.
3: I coincidint amb l'11S, avui actes oficials a Nova York, al Pentàgon i a Pennsilvània, a la zona zero de Nova York, al World Trade Center. Hi ha una cerimònia central de commemoració, un acte reservat a les famílies de les víctimes. Al Pentàgon, el president Donald Trump participa en la cerimònia i el Flight 93 National Memorial a Pennsilvània tindrà lloc una altra de les grans cerimònies nacionals. Es farà la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants del vol. I són ara les 8:37, moment per l'entrevista. Avui la centrem al debat entre l'ús públic i privat dels camins tradicionals que recorren històricament quilòmetres i quilòmetres a les Balears, que ha estat i és motiu de controvèrsia. Avui, a les 7 del capvespre, la UIB organitza una conferència a l'edifici de Sarriera Palma sobre la problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població. Corre càrrec del geògraf de la UIB, Nofre Roland. Bon dia.
23: Hola, bon dia, com esteu?
3: Quins són els conflictes derivats del tancament de centenars d'aquests camins?
23: Bueno, la problemàtica bàsica és que qualsevol, com que diguem que la part fora vila de Mallorca en general, bueno, i de les Balears, ha fet un canvi d'usos que de la activitat agrària i ramadera ha passat a ser turística i residencial. De qualque manera, la lògica urbana s'ha expandit sobre el sòl rústic. Aleshores, què passa? Que dins les zones urbanes la delimitació entre el públic i el privat està molt clara. En canvi, les zones rurals o rústiques, diguem que aquesta frontera és més difusa, no? I sempre hi ha hagut usos de pas o camins tradicionals que connectaven nuclis, que ara, com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs entren en conflicte. Hi ha molt de tancaments i surt sempre per mitjans de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus, aquest sistema que tenim ara damunt la taula.
3: Vostè ha elaborat informes sobre la titularitat d'alguns senders de Mallorca i de Menorca. Quina conclusió ha arribat?
23: Bueno, que si són camins que connecten nuclis, òbviament és ben clar que això són camins de titularitat pública, abans serien camins reals, i això és equivalent a el que ara en dèiem un camí públic, perquè abans el que ara en dèiem públic era propietat del rei, en dèiem reals, i ara, quan després dels canvis liberals varen fer públic o real, ara en deien camins públics. Per tant, quan vam un camí real, això és que són els actuals camins públics, no? I els que connectaven nuclis eren els primers de tots. I jo els que he pogut analitzar, pues, hi ha molta documentació i moltes evidències de que això és un camí de titularitat i d'ús públic, no? Tant els de Banyabufar, que vaig poder mirar, com els que viuen Kane de Menorca i alguns altres, que van en aquesta línia.
3: Perquè és important que els ajuntaments actualitzin el catàleg de camins públics i estan obligats, que és el que diu la normativa.
23: Sí, això és una cosa, no? Vull dir, les administracions, els ajuntaments, bàsicament, han de fer el seu catàleg, per suposat, però també una cosa important és que inscriguin aquests camins en els inventaris de béns municipals. I si els propietaris no estan d'acord, doncs sempre se pot discutir i finalment els jutges diran que s'ha de fer, no? Però això és important, és a dir, que les administracions inscriguin els béns que considerin, no tots, per suposat, que considerin, en quant a camins ens estan referint, de domini o ús públic, els escriguin en els seus inventaris de béns municipals i ja estarà, ja seria com qualsevol carrer o com qualsevol carretera, que, i si no, l'Ajuntament també, si és privat però li interessa, de la mateixa manera que s'expropia per fer una autopista, se pot expropiar per fer un camí, si és que era privat. Eh? Si no era, no cal.
3: De fet, aquest tancament de camins ha mobilitzat la gent en aquests municipis afectats. Els tancaments per part de propietaris significa una pèrdua de patrimoni comú?
23: Per part dels propietaris? Te refereixes?
3: El tancament de propietaris significa una pèrdua de patrimoni?
23: Per ells, home, per ells, però clar, tu quan compres ja has de saber què compres.
3: Pels ciutadans, no? Me referia, una pèrdua de patrimoni per la resta dels ciutadans.
23: Ah, bueno, sí, per suposat, clar, si tu tenies, bueno, això ho estan veient, moltes excursions que surten en el catàleg d'excursions de les rutes escondides de Mallorca o del foment del turisme, les primeres guies, tu mires les excursions que s'han publicat en molts llibres i repertoris que se podien fer en els anys 70, en els anys 80, del segle passat, tal, ara n'hi ha, si immensa majoria, moltes d'elles ho trobes barrat. Això és pèrdua d'ús tradicional. Jo no vull dir que tots aquests camins siguin públics, però són d'ús i pot ser que si la titularitat sigui privada, però hi ha aquí dret de pas, no?, per dins d'aquesta titularitat privada. Això passa en molt de casos.
3: I bé, de totes aquestes qüestions a les quals n'hem parlat ara en l'entrevista, també se'n parlarà avui a partir de les 7 del capvespre a l'edifici de Sarriera de Palma. S'ha organitzat aquesta conferència sobre la problemàtica dels camins d'ús públic entre els nuclis de població. Nofre, Roland, gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I continuem aquí a l'informatiu matí quan són les 8:42. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei promoguda per Sumar perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i els seus descendents puguin tenir la nacionalitat espanyola. La votació ha tirat endavant, com estava prevista, amb el suport dels socis de l'executiu, amb l'abstenció del Partit Popular i de Junts i el vot en contra de Vox.
0: Segons els col·lectius sahrauís, podrien beneficiar-se entre 80.000 i 120.000 persones per reparar, diuen, l'abandonament en què consideren que els ha deixat l'estat espanyol d'ençà de fa mig segle quan es van signar els acords del 14 de novembre de 1975, pel qual Espanya va cedir l'administració del Sàhara Occidental.
3: I el Tribunal Suprem justifica la suspensió de la llei de nets en un perill fundat que pot afectar el procés electoral. La decisió de l'alt tribunal limita el dret de vot de les persones que varen obtenir la nacionalitat espanyola per ser fills i nets d'exiliats durant la Guerra Civil.
0: Les interlocutòries per les quals s'accepta la petició de vots i Justícia Europa argumenten que hi ha risc d'alteració del cens electoral. En la seva decisió, els magistrats assenyalen que el cens de residents a l'exterior s'ha incrementat en més de 400.000 electors des de les darreres eleccions generals del 2023.
3: I Catalunya celebra avui la seva Diada Nacional, marcada per la possible aplicació aquesta tardor de la llei d'amnistia als líders del procés i per la creixent tensió a l'independentisme davant l'auge d'Aliança Catalana a les enquestes.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, encapçalarà l'ofrena floral del govern al monument a Rafael Casanova, que també realitzarà al llarg del dia la resta de dirigents polítics catalans. Durant el seu discurs amb motiu d'aquesta celebració, Illa ha apel·lat a la unitat i a la confiança en el país.
6: És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya.
3: I de l'exterior, Donald Trump ha promès literalment regalar $5.000 a cada adult si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat, ho ha dit en la convenció del Partit Republicà de Dallas, a Texas. I will issue a dividend to every adult citizen. El president dels Estats Units intenta comprar el vot dels nord-americans en un moment en què la seva popularitat va a la baixa i sense tenir coneixement d'on trauran aquests dobles. Són les 8:45.
10: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasan Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es. IV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
21: Bon dia, Menorca. La plaça d'Esborn de Ciutadella recuperarà el trànsit d'aquí a 10 dies, però en contra del que s'havia dit inicialment, mantindrà les terrasses dels bars i restaurants sobre la mateixa plaça. El consistori mira de fer compatible la circulació de vehicles amb taules i cadires dels negocis de la zona. Tot d'una, en donant més detalls.
10: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
21: Serà el proper 21 de setembre quan tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Així ho ha comunicat l'Ajuntament, que acata la sentència del Tribunal Superior. Fanny Mateu.
7: Es recuperaran una part de les places d'aparcament eliminades, no la totalitat, ja que les terrasses que havien davallat a la calçada es mantindran. La policia local delimitarà les terrasses dels 5 establiments per garantir-ne la seguretat. Es retirarà el mobiliari urbà que s'hi havia instal·lat i es repintaran de blanc els aparcaments, que seran gratuïts. Així ho ha defensat la batlessa Maria Jesús Begur.
8: Així els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
7: La continuïtat de les terrasses vol minimitzar els perjudicis per als establiments i garantir que el sector de la restauració de la plaça pugui mantenir la seva activitat.
21: De fet, alguns dels 5 negocis que havien pogut gaudir de la terrassa fins ara a la plaça veuen bé que la puguin mantenir després de la inversió que han fet, diuen, en taules, cadires i tendals, i amb els beneficis que suposa per a ells disposar d'aquests espais a la via pública. Escoltant Margarida Sastre, de la cafeteria del Cercle Artístic.
4: Esborn, sense terrassa no en feia, feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això pues, que s'ajudarà a tots, i això crec que anant xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar les allantes que hagin de posar.
21: El dia 21, en 10 dies, està previst doncs, que tornin a circular els vehicles per la plaça d'Esborn.
10: Edició Menorca. Excel Camarasa.
21: En plana política, la millora del plus d'insularitat als funcionaris suposarà un sobrecost de prop de 10 milions d'euros per a les administracions locals de l'illa. Segons els càlculs fets pel Partit Popular, els 8 ajuntaments i el Consell Insular hauran d'assumir aquests increments salarials, la qual cosa tant serà, diu, als comptes municipals o bé obligarà fins i tot a deixar de prestar alguns serveis. Per aquest motiu, els populars exigeixen que sigui el mateix govern central qui faci front a aquesta despesa. Per això, presentaran mocions a totes les institucions. Cristóbal Marquès, president dels Populars Menorquins.
9: Ni una passa enrere amb els plus d'insularitat, però que el govern d'Espanya aporti recursos necessaris. No pot ser que Madrid prengui una decisió sense consultar i se factura la gent de pagar tots els ajuntaments i el Consell, llevant recursos d'altres serveis i inversions que necessitem els menorquins.
21: Una posició que també té més per Menorca. Els ecosobiranistes demanen que el govern de l'Estat es faci càrrec d'aquest plus d'insularitat que han d'abonar hores d'ara les administracions locals. En plana política local, l'oposició de l'OH exigeix a l'equip de govern que agilitzi l'aprovació del pla d'emergències de la ciutat. Avançar amb lamenta que 2 anys després de la dana que va sacsejar el municipi encara no estigui vigent aquest pla que ha d'indicar com prevenir, respondre i actuar davant situacions d'emergència. En el proper ple municipal, el grup demanarà en quin estat es troba la redacció del pla i quan està prevista la seva aprovació definitiva. Isallès, portaveu d'Avançar Malalló.
12: Darrerament, els canvis de temps i les alertes meteorològiques ens recorden que d'un moment a un altre ens podem trobar davant situacions molt complicades, tan complicades com les que vam viure en Sedana fa 2 anys. Per això, en el pròxim ple demanarem com està el pla d'emergències de l'O. No entenem com després del que vam viure, a dia d'avui encara no el tinguem, ni perquè no ha estat una prioritat per l'equip de govern. El poble de l'O necessita estar preparat davant situacions com aquestes i tenir aquest pla fet és una qüestió de previsió i sobretot de responsabilitat.
10: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
13: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasan Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
10: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
21: A Maó avui està previst el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat. La plataforma Menorca per un habitatge digne confia poder aturar el llançament atès que assegura els afectats han complert amb tots els requisits exigits per la propietat. Han abonat el lloguer de 4 mesos, 2 dels quals com a fiança. L'entitat lamenta que, tot i haver complert amb les exigències, no està garantia hores d'ara que el desnonament es pugui paralitzar. Esperen poder-lo aturar avui mateix, avui matí, en una estona, en el moment de fer-se efectiu. I segon dia d'escola aquí a l'illa han iniciat el nou curs acadèmic 12.286 alumnes dels cicles de primària, secundària i batxillerat, una xifra que suposa un descens del 2,2% respecte al curs anterior. Han baixat els alumnes, però es manté pràcticament el nombre de professors, amb un increment de 16 mestres fins a assolir els 1.400. Fanny i Mateu.
7: L'escola pública Antoni Juan Alemany de Maó s'estrena com el primer centre de Menorca que integra els ensenyaments oficials de música. Alexandra Marquès és la delegada insular d'Educació a Menorca.
14: Tenim en compte que amb els ensenyaments integrals de música poden arribar després a conservatori, es dona-li una opció que la veritat és que valoran molt positivament. Tant de bo es pogués posar a totes les escoles.
7: Aquesta escola també ha estrenat a la jornada amb tres excavadores fent obres al pati. Educació ha executat millores als centres de Menorca amb una inversió total de 200.000 euros. Entre d'altres, l'escola Mare de Déu de Gràcia i l'Institut Joan Ramis no tindran més goteres els dies de pluja i l'escola Francesc del Branca, la de Fornells i Tramuntana, estrenen cuina. El que preocupa ara, però, és la calor a les aules, Alexandra Marquès.
14: Molt costoses. Per exemple, la inversió que s'ha de fer en el Pasqual Carbó està enxerrant d'un milió d'euros. Si posam equips per el tema de l'aire, però no climatitzant bé, si tenim unes finestres que no tanquen, unes portes que no, uns vidres, no, un aïllament que no, pues s'ha de fer bé. Vull dir, fer panyos no és la manera.
7: L'Associació de Directors dels Centres de Menorca ha demanat a la Conselleria que aporti ventiladors per les aules mentre s'avança amb els plans de climatització.
21: Gràcies, Fanny i Mateu. Coincidint amb l'inici de curs, s'han reprès també les mobilitzacions dels mestres de 0-3 anys. Ahir una setantena de membres del col·lectiu es van manifestar en una marxa que va començar a la seu del Consell a Maó i que es va desplaçar fins a la delegació de la Conselleria d'Educació. Exigeixen millores per una etapa educativa clau i també consideren que infradotada. Entre les seves reivindicacions i a reduir ràtios i millorar les condicions laborals, entre d'altres. Sentim la portaveu del col·lectiu 03 a Menorca, Laia Coll.
15: Ens trobam amb unes ràtios que no es poden assumir, necessitam ràtios adequades, més professionals, per educativa, recursos per inclusió, personal qualificat, o sigui, condicions laborals dignes també. I també demanam un conveni autonòmic a nivell de totes les illes.
21: Amb aquestes reivindicacions laborals arribem un dia més a les 8:55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio, i que hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 2:30 del migdia.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I 55 minuts, moment ara per la cultura, que avui encetam anant al cinema. Donem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que comencem encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia, sí, parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
3: És per totes bandes en aquesta casa.
4: Ya han llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
5: Se m'apareix quan més
2: la necessito. Zoe Stein i Lluís Homà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
6: Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
2: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula, d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
7: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
8: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
2: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que han traduït aquí com La Semilla, on de nou la protagonista, Mary Leonberger, és el millor d'una història d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
9: ¿Crees que estamos malditas?
10: No.
11: Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
2: I en pràcticament té màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Diuen que tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
12: Estoy dentro.
13: Entonces ya somos una banda.
14: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
15: Vamos a hacer historia.
2: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem, aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades però que acostuma a batre rècords a taquilla espanyola. Veurem si també és el cas. I sí, avui també arriba a sales el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, un imprescindible pels seguidors d'Oasis.

I avui és divendres, tancant setmana laboral, 5 dies marcats per l'inici del curs a la universitat i a les escoles, també marcat per la darrera hora a Ceuta i per les festes de Mahó i més recentment pel concert d'Arrels Vi, fill predilecte de Mallorca. Són els sons de la setmana.

0: I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
1: Será un cambio porque, claro, empiezan horarios nuevos y, claro, hay que adaptarse a los horarios.
2: Es un poco estresante limpiar las aulas, la biblioteca a primera hora.
3: Y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura.
4: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe.
6: Esa frialdad con la que se ha presentado aquí ante todos los parlamentarios a decir no teníamos información.
7: Si es llenita de arena mejor, me llenas de la playa de luz.
8: S'ha produït aquesta cridada i s'ha confirmat.

0: se fue de aquí para allá. Se ha comprado un vuelo a Bali, quiere ir a probar. Tiene razón que por aquí.
1: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com

0: I més qüestions. L'Euríbor continua la seva escalada a l'alça. Ja supera el 3,1% de mitjana al setembre i tot apunta més que no afluixarà després que el Banc Central Europeu decidís ahir, tal com es preveia, pujar els tipus d'interès. L'índex de referència que s'aplica per les hipoteques variables ja està un punt percentual per damunt del que ho estava l'any passat. I això encarirà les quotes que s'han de revisar aquest mes de setembre.
1: L'economista i professor d'Economia Financera de l'UIB, Pau Montserrat, assegura que la pujada del tipus d'interès ja decisió fa preveure que l'any passat, el 27 i 28, l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
2: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
1: El Banc Central Europeu ha decidit pujar els tipus d'interès per l'encariment de l'energia i l'economista Montserrat no descarta un augment addicional enguany. Apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I avui també vos expliquem que la intel·ligència artificial s'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar.
1: Segons el 8è informe L'Opinió dels Estudiants, elaborat per la Fundació ANAR i Mutu Madrilenya, són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
0: I de la plana estatal, notícia a darrera hora, acaba de dimitir el cap de gabinet de la delegació de govern a Ceuta. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets.
0: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 4 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, segona hora d'aquesta jornada. Continuem amb la companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, i focalitzam ja el dia de demà, dia 12 de setembre. Mallorca celebra la seva diada, és una jornada que enguany posa especialment l'accent a la identitat, a la cultura, al patrimoni de l'illa, però que també arriba en un moment complicat en què Mallorca afronta alguns dels seus grans reptes de futur, com pot ser, per exemple, la saturació, el creixement poblacional, la mobilitat, l'accés a l'habitatge, aquest darrer un dels més complicats, o fins i tot la necessitat de protegir el nostre territori. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. I doncs sí, així és. Són temes que avui tractarem, però vos hem de recordar, vos hem de dir que la diada recorda oficialment el jurament de fidelitat del jurats del Regne de Mallorca al rei Jaume II l'any 1276, un moment clau de la història d'aquesta illa. I enguany la celebració té també un protagonista, o una protagonista més ben dit, musical, que és la Belenguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui Xisco és l'himne oficial de Mallorca.
2: I serà una diada amb molta música i molta cultura. Avui vespre, Relsby oferirà un concert gratuït al Parc de la Mà i demà serà investit fill predilecte de Mallorca. A la gala institucional també seran reconeguts Concha Buica com a filla predilecta i Michael Douglas com a fill adoptiu, i també hi haurà medalles d'honor per noms com Tomeu Penya, Toni Ballador, Cucorba i a títol pòstum per a Pere Sant Pol.
0: Una celebració, per tant, per mirar cap a la nostra història, però també per parlar de la Mallorca que volem.

0: cara a un futur. I per fer-ho, avui tenim amb nosaltres el president del Consell de Mallorca, que ja ha arribat als nostres estudis, el senyor Llorenç Galmés. President, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
1: Molt bon dia i bona diada de Mallorca.
0: Inevitable demanar-li com celebra vostè aquesta diada i com li agradaria que fos recordada, sobretot una jornada com la de demà.
1: Primer de tot amb molta intensitat, però sobretot amb molta il·lusió, perquè després de molt de mesos de feina hi ha la culminació d'un projecte allà on volem que tothom s'hi senti representat, però sobretot que tothom hi pugui participar, des dels més petits, en els més grans, i des de la part forana fins a la capital de Palma. Vosaltres heu fet una pinzellada d'una sèrie d'actes molt importants, però per nosaltres, en el cap i la fi, és demostrar una vegada més la nostra identitat, defensar la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres arrels, i sobretot que tothom se senti aquesta diada com a seva.
2: Una diada, ja ho deis, molt vinculada a la cultura, també al patrimoni. Com es pot aconseguir, però, que la identitat mallorquina no sigui només una qüestió de símbol, sinó que també sigui ostres, lladi, en aquesta preservació de la llengua, de les tradicions, del patrimoni?
1: Demostrant que som units en el món i defensant allò que ens diferencia de la resta de gent. I ho dic, per exemple, en quant a les exposicions que hem volgut organitzar durant aquesta diada de Mallorca. Ahir en varen presentar una de molt potent, d'una qualitat extraordinària, de Joan Pere Català, a la Misericòrdia, a una sala que quan varen arribar a nostra institució ens varen trobar tancada des de feia més de 2 anys, i nosaltres li hem volgut donar vida, vida a la Misericòrdia, vida a la capella també, i per tant una exposició de primer nivell de ceràmica que connecta la ceràmica en so silenci, en so temps, amb un ofici molt ancestral i en definitiva en les nostres arrels i la nostra cultura. Per altra banda, avui de matí també presentam una exposició en 2 documents molt importants. Un és el manuscrit de la Balanguera i l'altre també el llibre de la Carta de Privilegis i Franqueses que se va signar a Santa Eulària enguany fa 750 anys. Per tant, commemoram allò que ens va donar una passa molt important per assentar les bases de lo que som avui com a societat. Per tant, defensant lo nostre aquí i sempre.
3: Si parlam d'identitat, heu fet una campanya en la qual s'han repartit milers de banderes de Mallorca perquè els ciutadans les puguin posar a la seva balconada. No sé si és una manera de reivindicar aquesta identitat des de la ciutadania i si creus que els mallorquins tenim més necessitat que mai de reivindicar aquest sentiment de pertinença que de vegades en aquest món globalitzat poden anar pel món dient som mallorquí, també és un tret distintiu nostre. Això, s'encimada i les guilletes d'oli. Són com aquestes coses que fan que se mos reconegui arreu del món, encara que sigui un tòpic, però és cert que quan una persona amb una encimada, tot d'un assaig...
0: I el que se troba a faltar quan no hi és, eh?
3: Ve d'aquest arxipèlag.
1: La veritat és que sí, és el gest de poder regalar més de 40.000 banderes en els mallorquins és perquè no únicament duguem la bandera dins el cor, sinó que puguem mostrar-la a qualsevol lloc allà on anem. De fet, en Rilsby és un dels principals ambaixadors fora de les nostres fronteres, perquè hem pogut veure que en els concerts allà on va, siguin als Estats Units o sigui dins Europa, o sigui a qualsevol lloc del món, s'endú la bandera i mos defensa com a poble que som i com a illa. Per tant, hem volgut tenir aquest gest, també regalant moltíssimes pulseres que molts de nosaltres ja les duim.
0: Com aquesta que duu, està personalment.
1: Bona faré arribar una altra. També veig que dut-se de l'estrella d'Anna Marta, que sí, també és un esdeveniment important que en Bernat Xamana ha començat durant aquests dies i que des del Consell de Mallorca li donam recolzament per la causa solidari, però hem volgut repartir aquestes banderes i aquestes pulseres demostrant que som una illa amb unes costums, amb unes tradicions i amb unes arrels. De fet, en el partit de diumenge a hora baixa del Mallorca, la Marga Pocoví, també antes de començar, a part d'una ballada de ball de bot, també interpretarà la Balanguera. I tota una sèrie d'actes importants emmarcats amb aquest fil invisible que mos uneix a tots, que és la Balanguera, que és un himne de Mallorca, el nostre, que a pesar de les nostres diferències mos uneix a tots.
0: Després parlarem en concret d'aquesta festa. Jo crec que també la gent té moltíssimes ganes de gaudir, però hem aprofitat la seva visita per abordar alguns temes molt importants i rellevants, així que, si li sembla, passam de parlar d'identitat, de patrimoni cultural, a parlar d'un gran repte, no?, de cara al futur d'aquesta illa, com és la mobilitat. Recordem que el Parlament ha iniciat la tramitació de la proposició de llei impulsada pel Consell per regular l'entrada de vehicles a Mallorca. És una mesura que vostè ha definit com a decisiva, com a històrica, així que aprofitam per demanar-li quan entrarà realment en vigor, quan tindrà els primers efectes, com s'establirà aquest sostre, els detalls d'aquesta mesura tan rellevant que altres illes també han posat en marxa.
1: Sí, començaré dient que quan vàrem arribar l'any 2023 ens vàrem trobar un problema molt greu de mobilitat i d'inseguretat a les nostres carreteres i un departament totalment paralitzat, sense cap idea, sense cap projecte, sense cap iniciativa. A partir d'aquell moment vàrem encarregar tota una sèrie d'estudis i sobretot de projectes reals per millorar les nostres infraestructures, apostant per una mobilitat sostenible sense consum del territori. Però, per altra banda, també vàrem encarregar el primer estudi de càrrega que s'ha fet de l'illa de Mallorca. I mos va dir que durant els darrers anys, cada any, entraven més o manco 400.000 vehicles per nostres ports. Davant d'aquesta situació complicada, que no podíem continuar tenint, perquè és impossible absorbir 400.000 vehicles cada any, perquè Mallorca és un territori fràgil i finit, vàrem adoptar les mesures que ens recomanava aquell estudi de càrrega, que era posar una regulació centrada de vehicles de fora, una regulació i un tope màxim dels vehicles de cotxes de lloguer que poguessin circular i una taxa amb efectes dissuasius per tal de que no hi hagués una crida de que venguessin més cotxes cap a la nostra illa. I hem complit amb la nostra paraula donada. Hem fet tots els deures, hem fet totes les tramitacions, en el mes de juny vàrem aprovar aquesta regulació. Com tu molt bé deies, dimecres va ser un dia històric per Mallorca, perquè se va admetre a tràmit aquesta tramitació de la proposició de llei en el Parlament de les Illes Balears, i les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar. I les fórmules que estem aplicant o que estem impulsant ja funcionen en altres illes. A Formentera i a Eivissa són una realitat. De fet, a Eivissa, el primer any de sa regulació, van aconseguir reduir 35.000 vehicles d'entrada. Per tant, nosaltres mos anirem, per la nostra extensió i per les nostres peculiaritats, a una quantia molt més gran. Però els mallorquins i les mallorquines poden estar tranquils que l'estiu de l'any 2027 aquesta regulació serà una realitat.
2: President, recordàveu que quan vareu entrar l'any 2023 o dèieu, explicàveu que el Departament de Mobilitat estava una mica paralitzat, una mica aturat. Heu esperat també la vostra intenció que aquesta norma no perjudiqui o no afecti més en els residents. Però, clar, les crítiques de l'oposició tampoc no s'han fet esperar, han estat molt contundents, sobretot en els darrers mesos. Una de les crítiques que han fet és que la mesura arriba tard i que s'hauria pogut aplicar abans. Per què no s'ha fet abans i que els contestaria en aquesta crítica que han fet des de l'oposició darrerament?
1: No s'ha fet abans perquè quan vàrem arribar en el juliol del 23 no hi havia cap estudi fet ni cap iniciativa preparada. Ells durant 8 anys no s'havien atrevit a impulsar una mesura tan important com aquesta i vàrem haver de començar de zero. A Eivissa i Formentera varen tardar 5, 6, 7 anys en aplicar-la i nosaltres en el Consell de Mallorca en 2 anys i mig, és a dir, en un temps rècord, hem aconseguit aprovar-la. Per tant, jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualque partit d'espata d'esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant, estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important, que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme. Per tant, nosaltres, continuant a peu de carrer i escoltant la voluntat dels mallorquins, farem realitat aquesta regulació, que insisteix que no afecten els mallorquins i les mallorquines en cap manera.
3: Heu sintonitzat Iveta Ràdio, això és El Dia, som en conversa amb Llorenc Almés, el president del Consell de Mallorca, que ha vengut a celebrar amb nosaltres un dia abans aquesta Diada de Mallorca, que és demà, i la qüestió que li vull fer ara, president, entronca directament amb allò que parlàvem de la limitació de cotxos. Clar, un altre dels grans debats d'aquest estiu és la saturació turística. El govern defensa que l'objectiu ha de ser créixer en valor i no en volum, mentre que l'oposició reclama mesures més contundents davant un possible nou rècord de turistes. No sé si Mallorca, com a illa, ja ha arribat en el seu límit de capacitat. Parlaven de cotxes, dèieu, han de posar limitació en els cotxes perquè el territori és finit. També les persones haurien de fer qualque cosa. Mallorca és finita perquè no hi caben tant de cotxes i tantes persones.
1: Per suposat, Mallorca ha arribat en el seu límit de creixement i, per tant, han de prendre mesures de contenció. El tema de la regulació de cotxes no és un exemple, però en places turístiques també. Nosaltres, a banda que va ser legislatura, reduirem el sostre de places turístiques que va deixar l'esquerra aprovat en el Consell, perquè entenem que aprovar un sostre de places de 430.000 a Mallorca, o d'executar aquell límit que havien posat l'esquerra, seria més pressió damunt l'habitatge, seria més pressió damunt els recursos naturals, seria més pressió damunt la societat que vivim en aquesta illa. Per tant, abans de que va ser legislatura, nosaltres reduirem el sostre de places turístiques que ens varen deixar en 430.000. En aquest moment estem fent els estudis de càrrega i aquests pròxims mesos en el Consell, que en marca la normativa, l'aprovarem. És un sostre molt més inferior des que l'esquerra ens va deixar, a pesar de la demagògia que ara dia d'avui fan, perquè hem de recordar que ells varen autoritzar 90.000 places turístiques al major creixement de la història de Mallorca durant els darrers 8 anys aquí a la nostra terra.
0: I quan dius reduirem el sostre de places turístiques, no pot especificar percentatges, per exemple, en quina quantitat, de quina manera se reduirà? Podia concretar o afinar a què es refereix exactament en reduir el sostre de places turístiques?
1: Tècnicament, ens han de donar el número. Per tant, no és una voluntat política. Nosaltres volem reduir, però també volen donar seguretat jurídica a totes aquelles persones que en aquest moment tenen una plaça turística, perquè si no haurien d'indemnitzar a totes aquelles que l'han rebut durant els darrers 8 anys i hi hauria indemnitzacions milionàries que el Consell no pot afrontar. Per tant, primer necessitem els estudis per no viure de percepcions, com viuen els d'anteriors governants, sinó en fets reals, i a partir d'aquí reduir el sostre, insistes, que varen aprovar l'anterior pacte en el Consell de Mallorca.
2: Bé, i un altre dels grans problemes que hi ha a Mallorca o que pateixen els residents de Mallorca és l'habitatge, com no pot ser d'una altra manera també de parlar d'aquest tema. El Consell i el Govern han signat enguany un conveni per construir 323 habitatges públics de Sant Ferran a Palma amb una reserva de 35 habitatges per a ús social. D'aquests 323 habitatges, que són una molt bona notícia, li voldríem demanar si són suficients davant la magnitud del problema i quants d'habitatges públics necessita Mallorca ara mateix, no només Palma, que sí que és important fer-ne a ciutat, però no sé si també pensau en que s'hauria de fer un estudi per determinar també la magnitud del problema arreu dels municipis de Mallorca.
1: Considers que plenament que és el principal problema, la principal preocupació de la gent d'aquí. Per aquest motiu, en el Parlament de les Illes Balears, el govern de les Illes Balears va impulsar una normativa que les noves vivendes que se construïssin a preu limitat, les vivendes assequibles, fossin per la gent d'aquí. Nosaltres hem volgut aportar el nostre granet d'arena com a institució insular perquè entenem que és un problema que afecta tothom. I malament que no tinguin les competències, hem volgut cedir 36.000 metres quadrats urbans a Palma, que eren propietat del Consell, en el govern de les Illes Balears, que és competent en la matèria, perquè puguin dur a terme la major construcció de vivenda pública per la gent d'aquí, amb un requisit, que mínim han de tenir 15 anys de residència a Mallorca per poder accedir en aquestes 300 i pico de vivendes que se construiran en el costat del velòdrom Illes Balears. I a canvi d'aquesta sessió, que nosaltres entenem que és per tota la societat, que qualcú l'ha de construir i és més fàcil construir-ho en l'estructura del govern que no en el Consell, que no tenim estructura pròpia en matèria d'habitatge, mos cediran uns terrenys per fer-hi un centre cultural, un local d'assaig, que és una antiga reivindicació també de molta de gent de Mallorca. Per altra banda, aquestes vivendes, que tu molt bé comentaves, que seran per ús social, per les persones amb més dificultat, i per altra banda també hi farem un centre de 0 a 3 anys per atendre en els menors, en els nins i nines, que han d'estar baix el sistema de protecció de la nostra institució. Per tant, és una combinació perfecta per donar solucions a molts de problemes, a moltes reivindicacions, i sobretot per no posar-nos de perfil, com s'havia fet durant els darrers anys de l'anterior legislatura, per donar solucions reals en els problemes dels mallorquins.
0: Sens dubte, tenir noves promocions d'habitatge de protecció oficial és, sens dubte, una bona notícia, que el tema és si aconsegueix abordar tota la demanda existent, que és moltíssima. Ara mateix vivim a unes illes on és molt difícil fer front a un lloguer, ja no dic a una hipoteca, que és més complicat si cal, just en una setmana en què Brussel·les donava llum verda a les diferents comunitats a prendre decisions com, per exemple, limitar els preus, no? A banda de la construcció amb protecció oficial, contemplen altres mesures que pugui ajudar, que pugui fer la vida més fàcil, no?, als ciutadans?
1: Per suposat, perquè l'administració no pot ser el responsable màxim en construcció de vivenda. Hi ha empreses, hi ha patronals, hi ha persones i entitats especialitzades en construir la vivenda. El que s'han de posar totes les facilitats. Per aquest motiu s'ha aprovat per autoritzar empreses a l'hora de tramitar les llicències municipals, perquè són conscients de que a molt d'Ajuntament de Mallorca hi ha un retras molt important a l'hora d'autoritzar les vivendes. Hi ha qualque ajuntament que tarda, en aquest moment, o tardava fa un parell de mesos, tres anys i mig en donar una llicència. Per tant, des del moment que decideixes construir-te una vivenda i te passen 3 anys i mig en tenir les autoritzacions i 2 anys o 1 any i mig per poder construir, te'n vas a 6-7 anys. És un temps massa llarg si el principal problema és la vivenda que realment abans. Per tant, més facilitats en els ajuntaments per poder tramitar, més seguretat jurídica, cessió del sòl i avantatges fiscals perquè se pugui construir vivenda, insisteix, per la gent d'aquí. Perquè si no, seria un efecte crida, perquè vinguessin més gent de fora, i el problema dels mallorquins i les mallorquines, que és per qui realment nosaltres governam, se continuaria sent una realitat.
2: Clar, hem parlat de moltes qüestions, d'habitatge, mobilitat, de turisme i identitat. Podríem dir que aviat entrarem en aquest temps de descompte o en aquesta recta final de la legislatura. L'any que ve tenim eleccions. M'agradaria demanar-li al president com voldria que fos Mallorca d'aquí 10 anys.
1: Una Mallorca segura, una Mallorca tranquil·la, una Mallorca en qualitat de vida, una Mallorca allà on el principal objectiu que ja s'hem aconseguit és millorar la qualitat de vida de la gent d'aquí, insistesc, de la gent d'aquí, de residents que viuen i que han viscut sempre a Mallorca, i sobretot que els problemes que en aquest moment estem afrontant d'aquí 10 anys, per suposat, o molt abans, hagin tingut una solució, ja sigui la mobilitat, ja sigui l'habitatge, o ja siguin tots els temes que hem tractat avui de matí, perquè al final el que fan és perjudicar la vida de la gent. No se poden independitzar, no poden crear la seva família, no poden sortir de l'habitatge amb els seus pares, tenen dificultats. Per tant, nosaltres som aquí per donar solucions.
2: Per Ventura ho he donat per fet, però no sé si li poden demanar si serà candidat per a les properes eleccions, com novament repetint el càrrec de president del Consell. Ho he donat per fet, suposo.
1: Jo també ho dono per fet. Oficialment encara no està, no estic proclamat, perquè s'han de fer el tràmit del partit. Mos queden 9 mesos, i en política 9 mesos és molt, però continuem fent feina. De fet, nosaltres ja hem complit el 95% del acord de governabilitat a la nostra institució, però aquesta darrera setmana que hem fet les reunions d'inici de curs polític, les he demanat encara un esforç de adicional a tot l'equip, per complir la paraula donada, per acabar els projectes i, sobretot, per fer front a les reptes que ens trobam en el dia a dia, que no són reptes del nostre equip de govern, són les reptes que tenen els mallorquins i les mallorquines.
3: No, Tani Marta, per favor.
0: Lina, és que fent aquesta valoració, no, que explicaven a Joana, no, sobre de cara a un any important, un any de decisions polítiques important, no, i com explicava el gran percentatge d'allò que s'ha complit, no, important també l'autocrítica. A l'altra cara de la moneda, si hagués de fer autocrítica respecte a allò que ha quedat pendent, no? Allò que ha quedat pendent de fer o de concretar, què seria exactament?
1: Jo crec que qualsevol projecte no s'haurà pogut executar. Mm-hmm. El deixarem en les bases fetes, la licitació, les empreses adjudicades, com per exemple les sales d'arqueologia del Museu Mallorca, que no depèn de nosaltres, que depèn d'una ajuda que està en el Ministeri i que a nosaltres m'hauria agradat poder executar, però que el Ministeri a dia d'avui no s'ha pogut dur a terme. Per altra banda, projectes importants que han hagut de començar de zero i que s'executaran la pròxima legislatura és el projecte de l'entrada de l'autopista d'Andratx i l'autopista d'Inqui cap a Dinvia de Cintura, perquè entenem que aquí som punts complicats de dificultat d'accés cap a la zona de Palma, perquè és vera que al llarg d'aquests 4 anys haurem executat un projecte de 165 milions d'euros, un pla de millora d'accés a Palma de 165 milions d'euros, que ha donat solucions, però que encara no estem en el punt allà on ens agradaria. Aquestes pròximes setmanes començaran les obres d'estram 1 del segon cinturó, unes obres molt importants també per descongestionar el que és la via de Cintura i l'autopista de l'aeroport. Amb aquest projecte l'haurem pogut acabar, el podran licitar i començaran, però amb nosaltres és impossible, perquè les mans, la capacitat tècnica que té el Departament, per exemple, de Mobilitat, en 4 anys no tenim, com diu la meva filla, una varita màgica per donar solució, però continuarem fent feina la pròxima legislatura amb aquests i molts altres projectes.
3: Som en conversa amb Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca. Venia a parlar d'aquesta diada que es celebrarà demà. Un dels actes centrals serà aquest concert de Rels B, que serà anomenat fill predilecte d'aquesta illa. Un president molt marxós, si m'ho permet la frivolitat, perquè aquest estiu l'han vist en el Mallorca Live, l'han vist en Alejandro Sanz. No sé si també el veurem ballant a les totes en Rels B. Ho dic pels fans de Llorenç Galmés, si volen aprofitar el moment per saludar-lo.
1: A part, també fem molta feina, perquè hem tingut una setmaneta de dies de vacació, molt d'esport.
3: La feina i l'esport ja la donava per feta, però m'ha sorprès que heu tingut un estiu molt bo de concerts, i supos que és de Rels B.
1: En quant a l'esport, si m'ho permets, varen començar amb una proposta a nivell de xarxes de les camisetes que mos havien fet arribar al Consell, i vaig començar a sortir a córrer amb una camiseta diferent cada dia i penjant les històries. No sabeu les camisetes que m'han arribat de tots els clubs de futbol de Mallorca. De fet, un dia potser farem una exposició de tot, però bé, tornant a la pregunta que m'ha fet avui vespre. A les 9 i mitja tenim la cursa d'estrot a l'hipòdrom de Palma, que voldré per suposat, assistir-hi per donar suport en el món d'Estrot, que és un dels altres eixos fonamentals que hem impulsat al llarg d'aquesta legislatura, i després me trasladaré fins en el Passeig Marítim per poder disfrutar d'aquest gran concert. No sé si arribaré puntual a l'inici, però hi seré. Sobretot per donar-li les gràcies a en Dani, en el cantant, per aquest regal que mos ha volgut fer a tota la gent de Mallorca. Si ho haguessin hagut de pagar, el Consell de Mallorca no tindrien capacitat econòmica per poder pagar un caixer d'un artista d'aquest nivell. Perquè hem de recordar que ets artista amb més reproduccions de llengua espanyola fora de les nostres fronteres, i que és mallorquí, i que el varen veure fa un mes en el camp de l'Atlètic de Madrid amb 70.000 persones. Per tant, un gest increïble que ha tingut, i per aquest motiu en nom de la institució, en nom del poble de Mallorca, m'acostaré donar-li les gràcies avui vespre, i estic segur...
3: Com ha comentat en Joana, de vegades que les entrades, quan va venir aquí en el camp de Mallorca, són moix, no varen ser barates, per tant, el fet que el concert sigui gratuït està molt bé.
2: Jo demano, Xisco, Marta, president, clar, sempre el veiem la bandera, sempre el veiem d'alguna manera reivindicant la seva mallorquinitat. Si avui vespre el sentirem cantar a la Balanguera, no sé si serà una de les sorpreses que haurà, o dit que demà Amarga Pocovila cantarà, ara escoltarem una versió de Namarca.
0: Mos ha costat triar versió.
2: Sí, veritat, sí.
0: Era
2: molt
0: complicat, però finalment han triat aquesta.
2: Però seria una fantasia sentir-lo cantar a la Balanguera.
1: Jo crec que hi haurà qualsevol sorpresa, perquè a més ha demanat a xarxes que tothom duguet la bandera del seu país, i sobretot la gent de Mallorca que duguet la bandera. De fet, nosaltres en el Consell haurem preparat una sèrie d'estants per poder repartir també avui vespre banderes. Per tant, qualque sorpresa segur que hi haurà.
2: I un recordatori, les persones que no se puguin desplaçar fins a Palma, i Vetres Televisió donarà en directe aquest concert, que també és un regal per a tota la audiència, gent d'Eivissa, Formentera, Menorca, que també podran ser-hi o podran viure en directe aquest concert.
0: A més,
3: som
0: uns majors d'esperit,
3: com jo mateix, que ens quedarem a casa, el podran gaudir. Gràcies a Ivetres, que per cert, a mi no m'ha passat per altres detall de que el president del Consell de Mallorca ha dit en Dani. Això vol dir que
0: clar,
3: hi ha fil directe, per tant, si el president el mes diu que hi haurà qualque sorpresa, és que jo no me remenaré davant la tele esperant aquesta sorpresa.
1: Esperant, qualque cosa t'hi haurà. No vos puc avançar perquè...
3: Clar, no sé, ja no seria sorpresa. No.
0: Una gran cita que, com han explicat els meus companys, se pot seguir també a través de Ivetres Televisió, per cert, a través de drons, que podrem tenir tots els angles d'aquest macroconcert, que, com ha explicat el president del Consell, clar, artistes d'aquesta magnitud també duen el nom de Mallorca, el nom de les Illes Balears, a pràcticament tots els punts del planeta, i tot això ens beneficia i molt. Ha estat tot un gust compartir aquesta estona de ràdio i de televisió amb vostè i analitzar els diferents temes d'actualitat i, per descomptat, celebrar aquesta diada. Moltíssimes gràcies per venir, president.
1: Moltes gràcies, i sobretot també gràcies a Ivetres per tota la cobertura, perquè demà també és un vespre especial en el Teatre Principal, que entreguem els premis d'honors i distincions. I Ivetres també retransmitirà la gala en reconeixement a totes aquestes entitats, persones i associacions que han fet més gran en nom de Mallorca i que han contribuït a tenir una societat molt millor. Així que moltes gràcies, bona diada i per molts anys.
0: Igualment per vostè. I d'aquesta manera arribem a les 10 i 29 minuts, fem una petita aturada en el camí i tot d'una reprenem aquest programa a través de la ràdio, però també a través de la televisió.

Són les 10:31 minuts i parlam d'una situació, que a vegades o vull pensar que és poc habitual a la vida de les persones. Situacions aquestes en què no tenim pràcticament temps per pensar, per valorar les opcions i per decidir què fer. A vegades hi ha situacions que se compliquen moltíssim, com per exemple un accident, una emergència, una situació de perill, un problema a la feina o fins i tot una situació inesperada en el nostre dia a dia ens obliga a reaccionar en qüestió de segons. Avui mos demanam si estan preparats.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquen les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic bel,
5: pinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau,

0: 10 i 48 minuts, inevitable. Avui pega una ullada al temps, sempre ens encanta, sobretot de cara al cap de setmana, perquè després de la tempesta ens demanem arriba la calma. Recordem que dimecres van tenir una tempesta molt important que ha deixat uns efectes a algunes zones de les illes molt greus, sobretot a la zona dels ports d'Escanonja. Però ara la situació és diferent, ara la situació es tranquil·litza i arriba un cap de setmana molt més estable.
1: Sí, Marta, poden dir que avui tindrem un cel poc ennigulat o destapat a gairebé tot l'arxipèlag, amb temperatures que pugen lleugerament durant el dia. Les màximes rondaran els 29 graus, mentre que les mínimes quedaran al voltant de tensió dels 16 graus.
2: Això sí, els dematins encara farà bastant de fresquet. A moltes zones les temperatures han baixat dels 20 graus i fins i tot han quedat per sota dels 15.
1: Sí, i de cara a demà dissabte continuarem en temps estable i cel poc ennigulat o destapat, tot i que podria aparèixer alguna ennigulada d'evolució durant l'hora baixa i deixar, Marta, algun ruixat aïllat i també ocasional.
0: Saludem, incorporem en aquesta conversa el nostre home del temps, Albert Darder, que ja ens escolta. Albert, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Què tal? Què tal esteu?
0: Podem esperar un cap de setmana de calma, de més estabilitat, com explicàvem just ara?
3: Sí, sí, sí. Farà un ambient molt plàcid. No repetirem les calorades que teníem a principis d'aquesta setmana, perquè aquest ambient, malgrat les temperatures remontin, no arribarem en el nivell que teníem, ni tampoc a l'aixafogor. I sobretot vull fer incís en una cosa, perquè ha estat notícia. Avui, aquesta matinada, han tingut la primera nit no tropical a molts observatoris de les illes en gairebé 3 mesos, on haurien d'anar en el 18 de juny per trobar mínimes tan fresquetes com les que han tingut avui vespre.
0: Mira, que ja deia jo que no era una sensació, sinó que una realitat, que ja han pogut dormir bé. Ara bé, la pregunta és, es mantindran aquestes nits? Perquè tothom passa pena de que això sigui només una, com una petita treva i que després torni encara l'estiu o un setembre amb més força. De moment, les temperatures continuaran més estables?
3: Sí, el que tindrem serà una oscil·lació tèrmica marcada. Les nits ja seran molt més fresquetes, com les que han tingut ara. Ja serà més difícil tenir nits tòrrides, tropicals encara les podran tenir, i de dia sí que les temperatures remuntaran en relació a dies anteriors. De totes maneres, estem pendents de cara a dijous, divendres de la setmana que ve, encara queda molt, que pogués haver una nova refrescada i ja veuríem si acompanyada de precipitacions, però estem parlant d'aquí a una setmana. Per tant, podem garantir que aquest cap de setmana serà bo per anar a la platja, per fer activitats, no hi haurà cap problema.
1: La setmana passada, no anava a dir, fa uns dies, te vàrem veure que pujaves fins en el Puig Major, o a Prat del Puig Major, i vàrem veure que la davallada tèrmica ha estat dràstica. No sé si mostraves que hi havia hagut fins a només 11 graus de temperatura. És normal que siga tan dràstica aquesta davallada?
3: La veritat que en qüestió de dies és difícil, que el canvi de massa d'aire que han tingut ha sigut molt radical. Hi ha precedents de temperatures fresques, però tal vegada de precedents amb un contrast d'un dia per l'altre. Pegar un bot tan gros n'hi ha poquets, eh? I ara que parlaves, Joana, de mínimes, te diré que dalt del Puig Major avui han tingut 8 de mínima, a Son Torrella 10 de mínima i a Lluc 13 de mínima. Per tant, en aquestes zones de la serra... Sí, ja molta fresqueta.
0: Albert, abans fèiem referència, no?, a aquesta tempesta del passat dimecres, fa només 48 hores. El batle de Banyalbufar demanava que se pogués declarar zona catastròfica al Manco, esport d'Escanonja, no? I alguns veïnats deien que fins i tot aquestes tempestes han estat pitjor que l'esclafit de l'any 2020, que recordaràs, clar, un territori no té temps suficient a recuperar-se en només 6 anys. Recordem aquelles imatges en tots els arbres arrasats, no?, que pareixia que... no sé, que un, com si qualcú, no?, hagués arrasat tota aquesta zona perquè quedava totalment neta, pràcticament no hi havia arbres. No s'ha recuperat encara el territori i de sobte ve una altra tempesta. Com afecta això a la natura?
3: Marta, mem, jo ara no vull assustar la gent, però és que hagués pogut ser pitjor encara, perquè nosaltres, quan miràvem el Meteosat, quan la tempesta va abandonar Manacor i es llevant, després de descarregar molt de Felanitx i Manacor, no se va dissoldre aquesta tempesta. Tot el contrari, quan va agafar camí cap a Sardenya, se va inflar encara més i va crear un monstre. És a dir, jo no sé què hagués passat si la bossa d'aire fred hagués baixat més de latitud. Hagués pogut ser pitjor. I, clar, aquests fenòmens, aquest tipus de fenòmens, la veritat que la seva recurrència de cada vegada és més freqüent, i això és el que m'ho fa passar pena de cara a les infraestructures, no? Perquè el que tu comentaves, el fibló de l'any 2012, Lluc, el de l'any 2020, ara m'hem recordat del 2004 a Valldemossa, que també va entrar molt fort, després d'unes temperatures molt càlides, és a dir, hi ha precedents, però sembla que de cada cop agafen més freqüència, no?
0: No descartem que en aquesta tardor pugui haver, de fet, alguns meteoròlegs ja han avisat, no?, que es preveu una tardor un poc complicada, meteorològicament parlant. Si t'assembla, Albert, obrim les nostres càmeres, les beauties, per veure els dies després de la tempesta, Mem, quina és l'estampa que tenim avui. Segur que de cara al cap de setmana algunes persones voldran aprofitar el manco per gaudir de les excursions que hi ha amb aquesta davallada de les temperatures, no? Sí. Se pot gaudir més d'anar a passejar, a caminar i, per descomptat, de prendre algun cafè. Obrim la primera càmera, si vos sembla, companys, una de les nostres beauties, mireu, a la colònia de Sant Pere, quina situació més calmada després d'aquestes darreres hores, perquè veiem la mà, Albert, totalment en calma.
3: Sí, i se nota que hi ha hagut un canvi de massa d'aire perquè no s'aprecia tanta basca com hi havia els anteriors dies. És a dir, l'atmosfera ha quedat neta, això de cara a la qualitat respiratòria són bones notícies també, que hi ha hagut un canvi de massa d'aire. Psicològicament també no està tan carregat l'ambient i això també sempre anima més a sortir. I aquí amb aquesta imatge tan blava se pot apreciar perfectament.
1: I Albert, ara farem un cot d'ull a la nostra càmera subaquàtica també per veure com està l'aigua en el Toro a Mallorca, però supos que l'aigua, la temperatura de l'aigua, també ha davallat dràsticament, no? O encara pot baixar més?
3: Clar, la temperatura normalment pot començar a baixar perquè quan hi ha una tempesta el que fa el temporal marítim és remoure les capes de l'aigua. Les aigües més profundes afloren cap a la superfície, se produeix una mescla, una barreja, i això fa que la punta càlida ja no sigui tan càlida i la temperatura quedi més homogènia i una miqueta més baixa. Però així i tot, les condicions segueixen sent molt més càlides del que seria desitjable en aquesta època. Faran falta més temporals per rebaixar-la.
0: Albert Darder, que tinguis un molt bon cap de setmana, que puguis gaudir, sobretot d'aquesta treva que ens donen les temperatures. Gràcies, com sempre.
3: Igualment per vosaltres, bon cap de setmana, companys.
0: Igualment per tu. Manquen només 4 minuts per les 11 i aprofitant per fer un recordatori perquè avui fa exactament, i segur que us recordeu, 25 anys de l'atemptat de l'11 de setembre de 2001, una data que va canviar per sempre la història recent.

0: Pràcticament tothom recorda on era, què feia, on se trobava. Quatre avions varen ser segrestats pels terroristes d'Al-Qaeda i utilitzats per atacar les torres bessones de Nova York, el Pentàgon i, en el cas del vol 93, un camp de Pensilvània.
1: Així és, Marta. A les 8:46 del dematí, hora de Nova York, el vol 11 d'American Airlines va impactar contra la torre nord de World Trade Center. 17 minuts després, el vol 175 es va estavellar contra la torre sud. En poques hores, les dues torres de més de 400 metres d'altura varen desaparèixer, havien desaparegut per complet. En total, 2.977 persones varen morir en aquests atemptats.
2: Un quart de segle després, Nova York torna a mirar cap al cel per recordar-les. Aquesta setmana, 2.977 drons il·luminats, un per cadascuna de les persones que varen morir aquell dia, varen sobrevolar la ciutat. Els llums es varen anar agrupant fins a formar la silueta de les antigues torres bessones. L'obra, titulada 2.997 llums sobre Nova York, Harbor, s'ha creat la badia de Nova York, que ara estava traduint simultàniament, s'ha creat la participació de familiars de víctimes, supervivents i membres dels equips d'emergència.
0: I avui a la Zona Zero se celebra la cerimònia central d'aquest 25 aniversari amb la lectura dels noms de les víctimes i els tradicionals moments de silenci que recorden els diferents impactes i la caiguda de les torres.
2: Enguany, a més, hi afegeix un moment de silenci per recordar les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols de la zona del World Trade Center.
1: Però l'11S no només va deixar una ferida profunda als Estats Units, va transformar la seguretat dels aeroports, la política internacional i la lluita contra el terrorisme. I va anar seguit de les guerres d'Afganistan i també de l'Iraq. També va marcar profundament les relacions internacionals i la manera com viatjam avui.
0: I un quart de segle després, el record continua allà i avui, més que mai, l'11 de setembre torna a ser una jornada per recordar les gairebé 3.000 persones que varen perdre la vida i totes les que encara pateixen les conseqüències d'aquella tragèdia. Inoblidable, ho dèiem abans, tothom se'n recorda de què feia, on era exactament, perquè jo crec que eren unes imatges que ningú pensava que fos, que fossin imatges reals, semblava una pel·lícula de ciència-ficció. Com ha canviat el món, d'ençà?
1: Massa. Segurament la conclusió és que
0: la seguretat, la manera de viatjar, tot, pràcticament.
2: La reacció que hi va haver ajut després, tancament de fronteres, ha canviat molt el món amb aquests 25 anys.
0: Arribam d'aquesta manera a les 11, amb el record de les víctimes de l'11 de setembre. Fem una aturada per publicitat a la tele, els informatius a la ràdio i tot d'una seta amb la tercera ja i darrera hora de programa.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos d'aquesta droga. L'organització introduïa els paquets amagats en vehicles que viatjaven en vaixell des de la península cap a Menorca. Amb aquesta operació, executada per Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
5: Els vehicles que feia servir la banda havien estat modificats per incloure compartiments on camuflar-hi la cocaïna. L'entramat estava liderat per un home resident a Ciutadella que feia servir una complexa logística per al trasllat de la droga, principalment en vaixell des de Barcelona i València. Els escorcolls, que es van fer de manera rutinària als cotxes de passatgers entre maig i juliol, es varen intervenir diverses quantitats de droga i amb el descurs de les investigacions es va concloure que no eren casos aïllats, sinó un entramat que estava lligat i organitzat. No van ser fins la matinada del 29 de juliol, quan un ampli dispositiu va dur a terme fins a 5 escorcolls simultanis, una a València i la resta a Menorca, que van desarticular l'organització.
4: I anem amb més qüestions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmí,

0: un pla de climatització per evitar les altes temperatures que asseguren es pateixen a les aules de les Balears quan arriba l'estiu. La candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, ha lamentat que l'executiu assegura destini més inversió a executar els acords amb Vox, com el pla pilot de lliure elecció de llengua, que climatitzar els centres de les Balears.
1: Comencem el 2027 en cursos escolars en totes les aules de totes les Illes Balears climatitzades, amb un programa per plantar brats a tots els patis escolars, perquè no pot ser mai que tinguem els nostres fills i les nostres filles que s'estan torrant a sora del pati.
0: I la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha convocat una manifestació, una concentració per al pròxim 20 de setembre. Reclama que es deixi de finançar la promoció turística i també que se deixi de fer obertures de noves rutes aèries.
2: La protesta serà davant la delegació del govern a les Balears i s'hi afegiran diverses entitats socials, ecologistes i veïnals. La plataforma ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en aquesta concentració i reivindica que és més necessària que mai.
0: I també en estatal, dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta. És Gonzalo Sanz, que plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat des del Marroc. Segons la informació desclassificada aquesta setmana, recordem-ho, Sanz va rebre aquestes comunicacions del CNI a través de WhatsApp i es va mantenir a més una conversa telefònica d'11 minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, que era el dia abans dels fets. El propi delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquests missatges ni d'aquesta conversa que hauria mantingut el seu cap de gabinet amb el CNI. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Ens encanta en aquest moment demanar-nos què és allò del que parla tothom avui. No hi ha dubtes. Vos contam que a la fi ja sabem qui era o què era exactament aquell misteri que ens revoltava les Spice Girls.
1: Les Spice Girls han tornat a fer parlar als seus fans, però no exactament de la manera que ells esperaven. El grup britànic celebra enguany el 30è aniversari de Spice, l'àlbum que va fer esdevenir 5 joves en un fenomen mundial i va convertir el girl power en tot un moviment.
2: I l'anunci d'aquest aniversari havia començat amb molta expectació, ja ho sabeu. Les Spice Girls varen publicar a les xarxes socials un misteriós vídeo amb Wannabe de fons, gravat precisament a les escales que apareixien al vídeo d'aquesta cançó. I això va fer volar la imaginació de tots els fans, que varen començar a especular amb una possible reunió de les 5 Spice Girls i fins i tot amb una gira mundial.
3: Però, Joana, no va ser així. La gran notícia va ser una altra. El grup posarà a la venda el pròxim 6 de novembre 5 col·leccions especials amb els senzills de tota la seva discografia disponibles en diferents formats. La més assequible costarà 94,99 lliures, que venen a ser uns 110 euros i inclourà tots els CDs. I la més exclusiva arriba fins als 323 euros, que incorpora els 14 senzills en vinils i CD, les cares B, demos inèdites com Do You Think About Me i un llibret amb missatges mai vistos de les 5 integrants.
1: El problema és que molts de fans esperaven una altra cosa. Les xarxes, la reacció ha estat més aviat freda.

0: Seguidors que han criticat que els hagin fet pensar en una gira de reunió quan finalment el regal d'aniversari és una caixa de CDs i vinils. Així que, de moment, Girl Power sí, però World Tour no. No sé què en penseu d'aquest no retorn de les Spice. Tu, que de petita eres molt fan de ser Spice Girls, Maria Antònia?
1: No, a veure, ja ho he dit, és vera que no he estat molt propera, més que res per tema d'edat, però les típiques sí que els he ballat des de totes les rebel·les i ho he donat tot i més. Però me posa la pell de la gent que sí que és fanàtica, com si per mi fos un altre grup que m'agradés molt, i la veritat que me decepcionarien un munt, perquè si fan una cosa tan senzilla com treure discs, que evidentment abans ho comentava una jugada, només els de comprar en els col·leccionistes, o per aventura recordar aquest aniversari amb merchandising, perfecte, que ho anunciïn tot d'una. Que no creïn aquest hype, que abans m'ha sorprescat segut la paraula, Xisco, si després no faran una tornada plegades, no faran un concert o per aventura, jo me pensava que fins tot traurien cançó, i no.
0: Una marota que de petita ballava ser Spice Girls a Sauva, a Cau una amiga. Com has rebut aquesta notícia?
2: A Can Freix, ho pots acabar de contar. A Can Freix, que era allà on feien les reunions amb les meves amigues. I sí, estic decebuda, no? Decepcionada, moltíssim, molt enfadada, perquè no m'ho esperava. La veritat és que ja he dit abans, que segurament per la gent que col·lecciona o la gent que és molt fan de tenir en format vinil o en format CD la discografia dels seus artistes, li pareixerà perfecte, però jo crec que la manera de consumir que tenim ara la música no passa precisament per comprar discos de 300 euros a casa. Però bé, m'esperava una altra cosa, sincerament. Però jo no descart que darrere d'això hi hagi una altra cosa. No sé si ho vull pensar.
3: Ai, Marato, que optimista.
2: I me vull enganar.
3: No. És molt optimista,
2: no sé,
3: eh?
2: Jo ja sabeu que m'ho de gira en els espais. I clar, aquest girl power és not found.
0: Jo t'he de dir que en temes sentimentals, i quan ets fan de qualcú no deixa d'haver-hi un sentiment a darrere, no m'agraden les estafes. Ho dic perquè de vegades passa que la teva parella t'està anunciant tot el dia, avui vespre serà gros, avui vespre farem maig, i llavors també amb una caixa de bombons de 3 euros, que dius, amem, per favor, era necessari anunciar amb aquests escarafalls una caixeta de bombons, i doncs les espais han fet exactament el mateix. Duen tot el dia dient, ei, avui tindré una gran sorpresa per elles, que tornaran a fer calaix, també t'ho dic, perquè això de fer quatre caixes, crec que el millor enduir la nostàlgia i la memorabilia una mica massa lluny, i que potser s'haurien de deixar d'invertir tant d'euros amb aquestes coses, i que la gent, si fa un retorn, que el faci de veres. Aquesta setmana ja han viscut la nostàlgia dels anys 80, i per un moment han tingut la nostàlgia dels 2000, gràcies a ser espais. Potser haurien de deixar d'enyorar tant i començar a crear records nous. Ho dic perquè de vegades tens la sensació de que vivim en que qualsevol temps passat va ser millor, quan en realitat no entenem que el bo i el millor encara està per venir. El tenim, és el camí que hem de recórrer.
3: O sigui, que tu ets que penses que el bo encara està per venir.
0: Vull creure que sí.
3: Estimada, ets fill dels 80, de la nostàlgia, de que la música tenia una etapa en concret.
0: Un moment, jo som un home vell, que ja va néixer vell. Jo, en 6 anys, ja era així. I a mi ja m'agradava l'antic. Però, no, pens que també hem de tenir il·lusió per allò que vendrà. Ho dic perquè també pensar que ja està tot fet, que tota la bona música que teníem ja l'hem escoltada, que les pel·lícules bones ja les han fetes, a mi és una cosa que m'ha creat una mica d'angoixa cultural.
2: Home, diuen que comences a ser vell quan comences a veure que la música actual ja no t'agrada res.
3: Ostres, idò, jo sóc supervella.
2: Clar. No has res que t'agradi, absolutament
3: no,
2: res.
3: No, sí, però penso que tant en la música com en el cinema sí que és vera que va haver unes etapes on sí que se feia molt bona música i molt bon cinema, i ara és veritat que, en la meva opinió, sí que és vera que la qualitat ha davallat. Sí, és inevitable.
2: Supos
3: que m'he fet major.
2: Marta.
3: Exactament, crec que m'he fet major. Confirma la meva teoria de que els espais s'han quedat fora d'obvés, perquè això només ho fa una persona que diu, mira, hem de treure profit d'això, què fem? Una gira? No, mos fa molta peresa, una gira... No estem encara perquè trote, i què fem? I de sort que surti aquesta edició...
0: Jo confirmo la meva teoria d'ahir, que les altres quatre duen mesos tocant a Cas Beckham, i li deien, Victòria, per favor, espavila.
3: La Victòria és l'única que tu creus que no vol tornar.
0: L'única
2: que no necessita.
0: De fet, la reunió que vàrem fer, crec que va ser l'any 2019, si no vaig errat, 2012, Jocs Olímpics, 2019, vàrem fer una minigira per Royaume Unit i Irlanda, i la varen fer sense la Victòria Beckham, que també jo ho entenc. La Victòria Beckham ara és dissenyadora. Li ha costat molt que el món de la moda se l'aprengués seriosament i no només com una part de nu que feia música. I tornar a sortir amb aquestes còreos, amb aquests balls, i jo entenc que la Victòria Beckham no vulgui.
3: Se n'afluixa.
0: Perquè no ho necessita. Hi ha coses que només les fas quan necessites. És com si nosaltres anàvem quedant fora feina, aniríem a un programa d'aquests de, mos com dirien, supervivientes, i aniríem. Per què? Perquè hem de fer feina.
2: No,
0: però anar bé camp no ho necessita. Pot ser. Supervivientes, no.
3: Te llançaries de l'helicòpter?
0: Però hi ha altres... D'un helicòpter hi ha un fort necessari. O, per exemple, de qualsevol puig.
3: Per què no? En tot cas, era un dels centres de debat. Vos heu quedat amb ganes de comentar alguna cosa més sobre els espais? No.
0: Jo volia lligar l'aventura que suposa Supervivientes amb la propera aventura de la qual parlarem ara, que també necessita una gran forma física.
3: Sí, i tant, eh? No ho pot fer qualsevol. Vinga, vos ho explicam tot d'una. Parlem d'una d'aquelles cites que ja formen part del calendari i de la tradició de Mallorca. Torna la pujada de Lluc a peu de la part forana.

0: visita de la pujada Llucapeu de la part forana ho fa enguany amb una xifra ben redona. Aquest serà ni més ni manco que la 45a edició d'aquesta caminada que cada any reuneix milers de persones de diferents municipis de l'illa.
1: La cita serà la nit del 12 al 13 de setembre. Els marxaires partiran l'hora baixa del dissabte, dia 12, des de 45 municipis de Mallorca amb un mateix objectiu, arribar caminant fins al santuari de Lluc.
2: I l'organització preveu enguany la participació de prop de 5.000 marxaires. Per segon any consecutiu, el Consell de Mallorca coordina aquest esdeveniment que comptarà amb prop de 200 voluntaris encarregats de donar suport i vetllar per la seguretat dels participants durant el recorregut. I enguany, amb aquesta 45a edició, la pregunta és inevitable. Com arriba aquesta tradició a una nova generació de marxaires? Quines novetats hi haurà? I com es prepara una caminada que mobilitza prop de 5.000 persones? En parlam amb el Llorenç Gelabert, ell és president dels Antiblouets de Lluc i organitzador de la pujada a Lluc, a peu de la part forana. Llorenç, molt bon dia i gràcies per venir a visita.
3: Gràcies a vosaltres.
0: No us heu vengut caminant?
3: He vengut a peu, d'escotxo fins aquí.
4: Home, ja
3: entrenant, sí. I no ha estat a prop, eh?
0: No.
4: Perquè no és fàcil.
2: Aquestes zones, les coses com són. 45 edicions, Llorenç, ja són moltes. Què significa arribar a aquesta xifra tan redona i què representa avui aquesta pujada a Lluc des de la part forana?
3: Bueno, aquesta xifra de 45 anys de pujada Lluc a peu, primer de tot, es dona a ser gràcies a totes les persones que ho varen fundar ja fa 45 anys, des de l'associació d'Antiblouets de Lluc, que l'associació d'Antiblouets de Lluc durant aquests 45 anys ha tingut entre uns 5 presidents més o manco i 5 juntes que han fet possible que arribem en aquesta 45 pujada. Evidentment, aquesta pujada, des dels anys d'avió fins ara, ha fet un canvi radical. O sigui, abans, pujar a Lluc a peu era simplement una, diguéssim, una costum anual que tot sabeu que mallorquines i mallorquins pujar a Lluc a peu era una cosa que quasi una vegada a l'any s'havia de fer. Això l'associació d'Antiblouets ho va institucionalitzar perquè el segon diumenge de setembre de cada any, que coincideix amb la Diada de Lluc, la Diada de Mallorca, que és Festa Grossa Lluc, pues se faci aquesta pujada. Aquesta pujada, evidentment, aquests darrers anys s'ha, diguéssim, ha tornat complexa diguéssim, de manera de seguretats, de moltes coses i de molt de permisos que s'han de treure a dia d'avui, que fa 20 anys no s'havien de treure. Això no és xerec, això és més complexa i és més feina, però evidentment l'associació d'Antiblouets de Lluc va arribar a un moment que fa 2 anys vam haver de decidir que no podíem tots sols dur aquesta organització i ho havíem de dir a algú. I res, vam tocar les portes del Consell de Mallorca i el Consell de Mallorca ens va obrir les portes de Pinterample i això ja és, enguany ja és el segon any i evidentment ja qui estigui en el Consell de Mallorca sap que cada any ha d'organitzar aquesta pujada i nosaltres, els Antiblouets de Lluc, estem orgullosos de que sigui l'institució supramunicipal la que dugui en marxa l'organització i tot el que és diguéssim, els permisos, el pla de seguretat, l'organització amb tots els policies locals, protecció civil, guàrdia civil de trànsit, etc. I tots els permisos i paperassa que s'ha de treure, que ara el Consell de Més enguany ha donat una passa més, per jo molt encertada, que ha estat que ha tret un contracte major i va tret una empresa de Madrid, l'any passat va ser una empresa de ciutat, però l'any passat era mig contracte, només era una part de lo que era això, però enguany s'ha fet ben fet. I enguany, evidentment, quan és un contracte major institucional, tothom sap que això està obert i guanya el més econòmic i el més avantatjós. A partir d'aquí, aquesta empresa de Madrid és una empresa molt professional, jo estic content i estic content també del recolzament i del monitoreig del Consell de Mallorca i, evidentment, que no ho podem fer d'una altra manera, els Antiblouets estem i estarem sempre davant el Consell de Mallorca perquè aquesta tradició tan mallorquina se faci cada any.
0: Jo, Llorenç, he de dir que he fet un parell de vegades aquesta pujada, per aventura amb una mica d'avantatge, perquè sempre l'he fet de sou, perquè sou d'aquest poble, perquè més avantatge que un que ve, per exemple, de Santanyí, sí. Però és vera que és un dia de reunió i de peregrinació per molt de pobles, de molta de gent dels pobles, que s'animen a venir. La germana d'Anna Maria Antònia, per exemple, farà aquesta sortida des de Cala Figuera, des de Santanyí, peregrinació per anar a veure la Mare de Déu de Lluc, sí, no? Que és com una mica la tradició. Sí. Enguany espereu 5.000 marxaires, no sé si és una xifra que es manté o que ha baixat. Penseu que la gent se n'afluixa ja de fer aquest camí, aquesta marxa fins a Lluc, o ho han de tornar a fer revir una miqueta?
3: Enguany, i ho dic amb orgull, ara estan veient avui en el WhatsApp de grup de tots els cap de pobles i tota l'organització, com tots els pobles ens demanen més guardapits i més llumets degut a la gran inscripció que hi ha. Sobretot també han d'estar orgullosos perquè enguany i per segona vegada se fa una inscripció nominal degut a les assegurances i tal, se dona el nom, el DNI i l'edat. I quan són menors, evidentment, han de tenir la aprovació dels pares. Què passa? Que m'ho estan donant compte de que el jovent cada vegada és més. I hi ha molt de jovent que puja en aquesta marxa, bé sigui per fer o bé sigui per esport, però pugen a Lluc i se manté la tradició. I enguany, a hores d'ara, la veritat és que se tancaran les subscripcions avui o demà de matí segons quin poble i rossarem els 5.000.
1: Segons quin poble, ara ho han dit, perquè recordem que parteixen des de 45 municipis diferents de Mallorca. No sé com és de complicat o de factible coordinar tota aquesta mobilització d'una magnitud tan, tan grossa.
3: Estic content d'aquesta pregunta perquè, no és el mateix anar d'un lloc a l'altre. No vull ara aquí dir, però bueno, el Güell de Lluc a peu es complexa també i fa molt bona feina, el grup Güell. Jo els vull donar la meva enhorabona. A més, tenim una amistat i una col·laboració conjunta. Però, clar, és diferent anar del Güell a Lluc a peu que de 45 pobles a Lluc. Els 45 pobles, a dia d'avui, en sots sistemes traça de la policia de tràfic i tots els sistemes del pla de seguretat, s'ha de traçar el pla de marxa de cada poble. La majoria de pobles d'Esplà converteixen a Sineu, antiga capital. De Sineu a Inca, que és el tram un poc més perillós perquè no poden tancar la carretera perquè és una artèria principal. Sí que està tancada d'Inca a Lluc. I tots els pobles de Tramuntana, Pollença i Alcudi, tenen els altres traçats que també s'han d'establir com a traçats obligats, tenint en compte que hi ha un sistema mèdic que cobreix aquests traçats i tal. Tot el que és a partir de les 4 de la matinada que se diguessin sortida oficial des de la plaça del Bestiar d'Inca ja és més fàcil, perquè anem a un circuit tancat fins a Lluc de 16 quilòmetres i tot en més tranquil. Però bueno, estem a damunt i aquí estem.
1: En aquests 45 municipis, la seguretat, que és, crec que és un dels grans reptes, hi haurà prop de 200 voluntaris, sí, que partiran de diferents pobles. Mm. Quina feina faran, a més de les autoritats, aquests voluntaris durant tota la nit?
3: Els voluntaris són el cor de la marxa. Si els antiblevets no tinguéssim, antiblevets i no antiblevets, que són col·laboradors i gent que estima Lluc, si no fos per tots aquests voluntaris a 45 pobles, no se podia fer la marxa. Simplement perquè cada poble té 10, 12 voluntaris, a tots, repeteix que tots els pobles, coordinats a través d'aquesta eina tan guapa que és el WhatsApp i tan útil. I, clar, a partir d'aquí, pues, tot estressat està cobert i cada poble demana les seves exigències de seguretat, estressat que du, etcètera, etcètera, i en la coordinació del Consell i l'empresa adjudicatari, pues, tot això té una organització perfecta, o quasi perfecta.
2: I en quina forma física ens hem de trobar per poder fer aquesta marxa a Lluc a peu? És a dir, si està...
0: Sí, com ha sobrat.
2: No... Jo vaig sobrar, però, per exemple, no és el mateix partir de Sauva, sí, que, per exemple, partir de Santanyí. Les necessitats són diferents.
3: És així. Jo crec, Xisco, en aquest cas, que més que tema d'estar en forma, com que només és un pic a l'any, és tenir el cap en forma. Si així un vol pujar a Lluc, i s'ho pretén, pujarà de Santanyí, pujarà de Manacor o pujarà d'Artà. Però ho has de tenir clar, perquè en aquesta vida si tens les coses clares ho fas, i si no li tens clar no ho fas. A partir d'aquí jo l'únic que puc dir és se va tenir més, o almenys empleades, no vull dir més,
4: però... Res d'estrenar, per favor, que és un clàssic, me compraré unes sabatetes, per favor, no, eh?
2: Res d'anar en xinel·les.
3: Res d'anar en xinel·les, ni res, unes deportives, còmodes, que ja et haguis duites, roba lleugera, a veure que ara fa més fresqueta que fa uns dies, això ajudarà a que la gent estigui sense xafogó, estirà més bé, i bueno, sobretot tenir ganes d'arribar i saber que diumenge hauràs de descansar, i dilluns tal volta hauràs de donar qualque excusa a la feina, perquè tindràs
4: una... Ja estàs preparant el terreny, eh?
3: Això és l'únic.
4: Llorenç, mos pots descriure la sensació? Després, tu que has participat, sí, tantes vegades, no? Després de l'esforç, del cansament, l'arribada... no? Com se produeix aquest sentiment de germanor de tothom arribant, aquesta sensació de he complit amb el meu objectiu? Com la podries descriure?
3: Sí, jo crec que la sensació d'una persona humana, quan tu, o sigui, dius faré això, i te poses aquella fita i la fas, aquesta sensació de complir amb aquella fita, això jo crec que és la màxima de les persones. Per dir, vull anar a Lluc a peu i vull arribar a Lluc. Ho faig. Vull fer allò, o vull arribar al locutor de ràdio, a IB3 Ràdio. I arribes i estàs orgullós d'aquella fita que has assolit. I d'això és exactament igual. I jo animo a tothom que pugui. I, a més, és un símbol de mallorquinitat en a Lluc. I jo crec que aquestes coses són les que defineixen i diferencien els pobles a dins un món tan globalitzat.
4: On podem aconseguir més informació? Has dit que ja queda molt poquet, que sí. Tot d'una se tanquen però encara som atents.
3: Sí.
4: O sigui que anem a facilitar tota aquesta informació per oients i espectadors que tal vegada es diuen no ho ha fet mai, sí. O fa anys que no ho faig. Qui sap si aquesta vegada m'assumaré?
3: Sí, bueno, hi ha una pàgina web del Consell i després tots els ajuntaments van anunciat a través de xarxes socials, a través de publicitat, cartells, i en els 45 pobles participants, pues saben que 40 ajuntaments, en el cap de poble, majoritàriament tots els regidors i balles que col·laboren i els vull donar les gràcies des d'aquí, pues se poden anar a apuntar, i bueno, la majoria d'ajuntaments fins ara de cada vespre, migdia, han badinat, i qualcun fins demà de matí. Però, bueno, encara se poden apuntar i bueno...
0: I fora excuses.
3: I fora excuses.
4: Llorenç, ha estat un gust tenir-te.
3: El gust ha estat meu.
4: Qualcun més, perquè d'aquesta taula em sembla que només ho ha fet Joana Maroto.
0: Sí, i des de sobre, que no li vull llevar mèrit, perquè també té el seu valor i la seva cosona. Però bé, ja sé que no és fins... Sí,
2: doncs, jo crec que faré...
0: És estrany més dur.
2: Parforana a Lluc des d'Esporca.
0: Ara ja vos està llevant mèrit, però...
3: No. Aquesta encara no la tenim
0: traçada. És el tron més difícil o no? Aquest... De Souva a Lluc?
3: Sí, bueno, la pujada més.
0: La pujada?
3: La pujada real, dic que Souva és més o manco fàcil. Ara, jo veré que moltes vegades, jo que som pobler, som 22 quilòmetres de la pobla, però de Santanyí han de partir dissabte a migdia de Vetler 12 i de Cala Figuera, com l'any passat i l'altre, varen fer una sèrie de persones... Això és potent. Aquí sí que has d'estar preparat mentalment per arribar a Lluc.
1: I físicament.
3: I físicament.
4: Idò, només podem acabar desitjant molts d'ànims a tots els marxaires, que no serà fàcil, és veritat, però segur que ho aconseguiran. Llorenç, moltíssimes gràcies de bé i nou.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies i metres.
4: Uns consells més i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11 i 28 minuts apostant per un clàssic. Qui no ha donat voltes i més voltes, sobretot per ciutat, cercant aparcament? Una volta, dues, desesperació, nervis... I quan ja no saben ni on som, acabant deixant el cotxe més lluny de la nostra destinació.

0: I la mireu, aquest és el problema que un jove mallorquí, en Jaume Garcia, ha volgut solucionar amb tecnologia, allò de trobar aparcament i no estar com en Changuito fent voltes per Palma tot el temps. Ha creat Dovel, una aplicació gratuïta que ajuda a trobar les millors opcions per aparcar el nostre cotxe. Fa un temps ja va venir aquí, en aquest programa, a presentar-nos la idea, però sembla que la cosa no només ha avançat, sinó que s'ha polit i perfeccionat.
1: Així és, Joana, perquè l'aplicació ja té 4.500 usuaris i amb un sol clic mostra aparcaments, carregadors elèctrics, places accessibles i també la probabilitat de trobar aparcament al carrer segons la zona i l'hora. Ho fa amb un sistema de semàfors verd, taronja o vermell.
2: I ja tenim aquí el seu artífex i el podem saludar, Jaume Garcia. Benvingut al dia. Com estàs?
3: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
2: I començarem per allò més important. Realment podem deixar de fer voltes cercant aparcament gràcies a una aplicació?
3: I de nosaltres apostem que sí. Hem duit aquesta tecnologia perquè ciutadans, a través d'un sol clic, puguin trobar on aparcar. Nosaltres el que fem realment és oferir totes les diferents opcions a destí, indicant per una banda aquesta probabilitat, no?, que estem comentant en un format de semàfor, de color verd, alta probabilitat, taronja, probabilitat mitjana, vermell, directament molt difícil trobar allà aparcament, en aquest moment, des dia específic i en aquesta hora, que sabem que els carrers van evolucionant al llarg del dia. I per altra banda, també entregant les diferents opcions, tant d'aparcament gratuïts, com són les esplanades, aparcaments privats, municipals, i com bé comentau, també treballar amb tant carregadors elèctrics com places de mobilitat reduïda.
0: Això també és important, no?, en el final, perquè tothom pugui trobar el seu lloc i...
3: Seria un 360,
0: no? Un 360.
3: Un 360 on puc trobar aparcament o quines opcions tenc a destí.
0: Clar, per això doncs que ho heu perfeccionat i ho heu polit, no?, d'ençà que vares venir ara.
3: Efectivament.
0: Recorda-mos una mica com funciona, no?, perquè cada fes usuari i d'on obteniu, per exemple, la informació sobre aquestes probabilitats de trobar aparcament.
3: I de... L'usuari el que li hem volgut plantejar és una interfàs molt neta i molt intuïtiva on amb un sol clic pugui cercar, ja sigui destí, és a dir, indicar, jo per exemple vull anar al centre de Palma, té l'opció de cercar-ho, o a través del botó d'aparcar ara, que hem anomenat així. D'aquesta manera apareixeran totes les diferents opcions. Com bé comentau, també tenim el tema de les probabilitats, que aquí és una construcció de tecnologia pròpia. És a dir, si informació i les dades són nostres, ja han estat construïdes per l'empresa, que és precisament on resideix el valor, i el que fa funcionar és diferents models d'intel·ligència artificial que combinen tota aquesta ingesta de dades pròpies i t'entreguen la probabilitat d'una manera molt intuïtiva i molt senzilla de cara a l'usuari. Pues un carrer marcat en verd, taronja o vermell.
4: Home, això ajuda moltíssim a descongestionar, no? Perquè ja, si veus tot vermell, ja ni te detraques en aquesta zona.
3: Aquesta és l'idea, poder portar informació de valor quan l'usuari té un moment d'incertesa molt gran, que sabem que durant el dia sol sorgir.
1: I també una pregunta que segurament molts de nostres oients espectadors s'han fet qualque vegada, o s'estan fent ara perquè no coneixien d'abans l'aplicació, que fins a quin punt és fiable? Jo, si entres a l'aplicació i veig que hi ha dos llocs, que dos és bastant poc, m'arrisc a anar fins en aquell carrer, o dic, no sé si serà el 100% fiable. Com els podem convencer?
3: Pues nosaltres treballem les dades i la tecnologia, per nosaltres ha adquirit un caire molt, molt important, i el que sí que treballem és en la fiabilitat de les dades. La recopilació de dades ha estat massiva, de tal manera que quan podem indicar què color nosaltres tenim, òbviament estem xerrant en termes de probabilitat, però tenim una certesa bastant, bastant gran de que allà podràs trobar aparcament.
4: Però si la Maria Antònia va en aquesta llum verda, no?, que li indica que hi ha pàrquing, i de sobte, abans d'arribar, s'ha ocupat aquest lloc, m'imagino que li bota una alarma, no?
3: Sí, i nosaltres de fet oferim més d'una alternativa sempre, és a dir, indicant més d'un carrer, no únicament un carrer, sinó que tens diverses opcions al voltant, perquè entenen que se pot donar aquesta situació, però sempre tindries una altra alternativa marcada d'escolor adient en el cas d'aquell carrer. Entenen que els carrers respiren de certa manera al llarg del dia d'una manera diferent, no el mateix de matí que es vespre, i nosaltres ho indicam a través d'aquest semàfor.
0: Clar, 4.500 usuaris ja s'han fiat, no?
3: 4.500... Més de 5.000 actualment.
0: Més de 5.000, fixa't tu, o sigui, ja n'hi ha 5.000 que... Bé, com a mínim ho han volgut provar, ja han volgut veure si és efectiu o no. Vosaltres que heu après durant aquests primers mesos dels comportaments i dels hàbits dels conductors?
3: Sí, nosaltres, tot i que el primer model que plantejàvem era molt col·laboratiu, el que vam entendre és que l'usuari realment necessitava una resposta directa. No volia les friccions de la col·laboració, sinó volia que li entreguéssim una resposta directa i que li aportéssim valor en aquell moment d'incertesa. Llavors, el major aprenentatge ha estat en polir la solució de tal manera que depengués exclusivament de nosaltres com a empresa, és a dir, entregar aquesta informació de valor i no que els usuaris haguessin de connectar entre ells.
2: I perquè si gent ho entengui, com recaptau aquesta informació? Perquè si una cosa té mobilitat, és un pàrquing. Com vagis una mica despistat, ja no el trobes.
3: Sí, nosaltres, com deim, treballem diferents opcions, tant a la part de carrer com, per exemple, en els pàrquings. En els pàrquings privats, el que sí que fèiem és proporcionar informació de quantes places disponibles queden en aquests pàrquings privats, és a dir, ocupació en temps real, que això sí que s'accés en aquesta informació i recopilació d'aquestes dades és molt més senzill. De cara en el carrer, el que fèiem precisament pues, és treballar... És a dir, el que és purament la tecnologia darrere és el nostre valor i no acabem dient tampoc com se fa, però sí que és el valor que intentem aportar. I la manera més fàcil de comprovar-ho, doncs precisament és provar-lo. Així que nosaltres animem a que ho facin.
2: Si m'agrada no desvetllar secrets industrials, que llavors mos poden copiar la patent.
4: Jo ho provaré perquè és vera que és un mal de cap. Quan t'intentes i dones voltes i després te poses nerviós, no són conscients de com estressa un cotxe.
3: Correcte.
4: Per exemple, un embòs. Qui no s'ha estressat a un embòs? Com no te vagi bé la música en aquest moment? És vera, els embossos estressen. Quines probabilitats hi ha de que aquesta aplicació, que a més és una aplicació que fomenta sobretot la sostenibilitat, perquè evita concentracions de cotxes en un lloc en concret, m'imagino si això fos possible, per exemple, a tot Espanya, de que podria reduir emissions.
3: O sigui,
4: va molt més enllà de que faciliti la vida de les persones, parlant també de sostenibilitat.
3: Sí, nosaltres, de fet, és una cosa que tenim molt present i que intentem també incorporar dins de l'estratègia de l'empresa. L'aplicació està feta i està escalada a tot Espanya. És a dir, tot i que el terme de probabilitats, que és la tecnologia que treballem més en camp, ara mateix funciona tant a Mallorca com a Màlaga, nosaltres donem resposta tant de pàrquings com places de mobilitat reduïda com de carregadors elèctrics a tot Espanya, ja no s'estan cercant. I precisament el que volem fer és reduir el temps mitjà d'aquesta recerca d'aparcament, que, conseqüentment, impacta en el CO2 i les emissions de CO2.
4: Com les descarregam? Que això és l'únic que ens falta per saber. El nom, que és Dubbel, és D-O-O-B-L, però com accedim a aquesta?
3: Actualment està tant a Play Store com a Android, bé, com a iOS. És a dir, tant Android com iOS podeu descarregar les principals plataformes de descàrrega.
4: Fàcil de manejar per qualsevol persona, qualsevol edat, que això, que qualcú, igual pensar jo pas d'aplicacions, perquè... No.
3: A mi invertim molt de temps en fer una interfàs molt neta.
4: Que sigui intuïtiva.
3: Entraràs
4: exemple.
3: I veuràs dos botons.
4: Sí.
3: Un botó d'aparcar a hora o de cercar on vols anar.
4: Perfecte.
3: Ja està, i a partir d'aquí executant nosaltres, processant totes les dades i t'entregam informació de valor.
4: Això és el que necessitava.
3: Molt
4: Jaume, moltíssimes gràcies. Enhorabona a tot l'equip que ho heu fet possible a través de Dubbel, aquesta aplicació que mos facilita l'aparcament, que segur que molts ens esteu escoltant des del cotxe, que segur que molts esteu just ara intentant cercar pàrquing, probablement, en aquestes hores, per cert. Difícil, aquesta hora, sobretot si un va a ciutat, no? Que tot ja està obert, que tot el trull ha començat. És veritat, és molt complicat, sobretot en aquestes hores. Són 11:37 minuts, uns consells i continuem. Welcome to Mallorca, wonderful sky. Everybody wanna be a part of paradise. Entre bicicletes i cotxes llogats, pots arribar on vulguis, però oblida't d'aparcar. Guiris van, van, van, van i venen. Guiris van, van i venen. El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

11:40. Aquest divendres, Palma té una cita amb un dels artistes mallorquins que més lluny ha arribat. Estem parlant de Rels B. Recordam, actuarà al Parc de la Mà en un concert gratuït i multitudinari amb motiu de la Diada de Mallorca.

0: Si sí, amb la música i amb Rels B, però qui és realment Rels B? Segur que vos ho demanau. O no, perquè molts ja el coneixeu. Però bé, darrere aquest nom artístic hi ha en Daniel Heredia Vidal, nascut a Palma el 1993. Va néixer i créixer a Sant Gotleu i va començar molt jovenet en el món del rap i de la producció musical. Abans de dedicar-se professionalment a la música, va fer feina, entre d'altres coses, de cambrer i de picapreder.
1: I aquell jove, que començava a fer música de manera pràcticament independent, s'ha convertit en un dels grans noms de la música urbana en espanyol. Rels B anà construint una carrera que combina hip-hop, rhythm and blues, reggaeton, pop i sons llatins, i que li ha permès continuar una enorme, consolidar una enorme projecció internacional. El seu vincle amb Mallorca, però, continua molt present. De fet, el 2025 ja va protagonitzar un dels concerts més importants de la seva carrera a l'illa, al recinte de Son Moix, coincidint amb la publicació d'Afrolova 25, un disc de 9 cançons amb una sonoritat marcada pels ritmes afro-caribenys, l'amor i l'estiu.
2: I ara torna a casa amb un concert que serà molt especial, no només perquè serà gratuït i s'espera una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones, sinó perquè arriba en un moment de canvi artístic per al mallorquí.

0: Res, Vi acaba d'avançar, d'explicar i de contar al món que Gaviotas de Cristal serà el seu nou treball. Ha anunciat que prepara aquest nou projecte musical amb influències de bossa nova i sons lofi, que no sé exactament què és, però ja l'haurem d'escoltar quan surti. Per tant, aquest concert podria servir també per descobrir aquesta nova etapa del cantant i Xisco, segons mos ha dit i avançat el president del Consell de Mallorca, mos esperen sorpreses també, perquè podria haver-hi qualque cosona que la gent no s'espera.
1: Sorpreses que podrem veure per IB3 Televisió, que oferirà el concert en directe i en exclusiva precisament avui vespre a les 9:30, que durarà fins a la mitjanit. Una retransmissió amb més de 17 càmeres i 2 drons per intentar mostrar aquest espectacle des de tots els angles i traslladar l'ambient del parc de la mà a les pantalles.
2: I és el pla que tenim per avui vespre, companys. Ens veiem després del concert o a través de la televisió o in situ al parc de la mà i que comenci a les totes el cap de setmana. Idò, deixant de banda la música per parlar del com. És veritat, hi ha moltíssimes coses que han ocorregut i que han deixat de banda i que no volen fer-ho més. Una setmana més arriben els quioscos, les portades de les revistes i ho fan amb una protagonista absoluta, la princesa Eleonor, i el seu primer dia com a universitària.
3: ¿Y sabes?

La princesa Liana és la protagonista de totes les portades de les revistes d'aquesta setmana. Ara en farem un repàs. Totes li dediquen la portada sencera amb una excepció. La revista 10 Minutos, que ha decidit posar la princesa en finestra esquerra inferior per posar una reina dels escenaris a pantalla total, Naitana.

0: Però centrem-nos en la notícia de la setmana. La princesa ja ha començat una nova etapa en la seva formació. Després de 3 anys a les Forces Armades, la princesa d'Astúries ha començat aquesta setmana els estudis de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid, al campus de Getafe. El seu primer dia, Leona va arribar 10 minuts abans per començar aquestes classes, va saludar el rector i diversos responsables de la universitat i davant dels periodistes només va dir que anava amb moltes ganes. Han de dir que hi havia més de 50 mitjans de comunicació acreditats per això tanta propaganda que li han fet a les portades de Hola, Lectures i Semana, perquè totes han volgut dedicar la seva portada en aquesta estrena estudiantil. La gran diferència respecte a la universitat que va viure son pare, Felip VI, el 88, és precisament aquesta voluntat de normalitat, que no sé si ho van aconseguir aquest primer dia, perquè 50 mitjans acreditats, el rector que la va saludar, els consellers de la universitat que la van saludar, el bidell que li dona Carmanyola, no ho sé, però que si ho volien fer normal, va ser de tot, etcètera.
1: Estem compartint les imatges del moment, en concret, que se refereixen a en Xisco, que descrivim pels espectadors, i és fotògrafs, càmeres, un noturà, pràcticament. No.
0: I dèiem normalitat perquè recordem que al rei Felip li van adaptar el pla d'estudis, li van fer un itinerari acadèmic específic que no li faran a la princesa Elionor. A més, ella ha accedit a la carrera mitjançant el sistema d'admissió primerenca per a estudiants que han cursat el batxillerat estranger. Recordem que ella no ha fet selectivitat, no ha fet la pau, sinó que va estudiar a Gales. La seva elecció també té un punt simbòlic. Elionor estudiarà a una universitat pública i hem de dir que hi ha hagut un efecte Elionor, i és que la nota de tall de Ciències Polítiques enguany ha passat d'un 9,5 a un 10,7, que hi ha mala pata. Que tu tota sa vida hagis volgut fer Ciències Polítiques,
1: ai, no,
0: lluitant per tenir un 9,5, hagis set un 9,70 i no t'entrin perquè enguany s'ha posat de moda aquesta carrera. Llavors, 40 alumnes per classe en qui compartirà curs, tot aquella no hi anirà cada dia a classe. Hi ha hagut aquest efecte a Leonor i també li varen fer un menú especial a la cafeteria, un menú que se deia Con Encanto Real.
1: No és
0: real. Sí, que incloïa, entre d'altres plats, llenties ecològiques, espaguetis a la marinera, bacallà al forn i opcions veganes. Hem de dir que varen fer un cartell així un poc cutrango amb intel·ligència artificial que se deia Menú Con Encanto Real.
1: Sense paraules.
2: De pasta de moneda.
0: I la bossa que duia, si voleu més detalls,
1: venga,
0: és d'una marca espanyola, el model se diu Andy, no donen sa marca, costa 169 euros i hem de dir que després que ella sortís amb aquesta bossa s'ha exaurit i ja tothom vol dur la mateixa bossa que duia la princesa. I a la revista Hola li dedica gairebé tota la portada, però també tenim un tema que és en Cayetano de Alba Petitó, que també hi ha el mala pata. Ell cobri les portes de casa seva a Cantàbria pensant-se que li donarien portada i justament la princesa havia començat a escola. En Cayetano de Alba, es dut de Salvatierra, ha obert les portes d'aquesta casa, que poca broma, és un poc com que teva, Marta Garau, són 480 metres quadrats a una finca de 20.000 metres. Ha dit que ell vol que se conservi una mica el patrimoni de la casa d'Alba, que ell confia que el seu germà gran ho defensarà en Fernando i que no ho convertiran tot en hotels boutique, que això ha estat una nespla fora mans a sa família, t'ho ha dit ja.
1: Recordant perquè que ha corregut exacte, amb aquesta sèrie de veïnats afectats que havien d'abandonar el seu edifici sent molt majors.
0: Així és. I parlant d'ell mateix, assegurar que està en un dels seus millors moments vitals i que després d'un procés de teràpia sent que comença finalment a ser el verdadero Cayetano. Fins ara era la versió semi i ara ja tornes a ell. Però més enllà de Leonor, hi ha vida a ses portades, vos he de dir, que també han de comentar més coses. Per exemple, la portada Lectures, que mos diu Cimera d'Estrelles, el Festival de Venècia en so premi que li varen donar a George Clooney. Llavors també tots els detalls del funeral del rei Harald de Noruega, que ja saps que a mi el tema del fill adoptiu d'en Håkon me té segrestat, s'enteniment i tot, perquè, atenció, en Màrius Magnus li repetiran el judici. La primera vegada que li van fer judici, son pare adoptiu no era rei. Ara, el pare adoptiu serà rei. I se repeteix el judici des nit.
2: O sorpresa.
1: La justícia és igual per tothom.
0: Per tothom. Jo no sé, perquè clar, Noruega és Noruega, si les costures dels súbdits noruets aguantaran el fet de que, ja que ells teòricament brevetgen de ser una democràcia plena, que se repeteixi un judici que en aquest jove no el condemni.
2: Recorda'm. Que l'altre dia parlàvem de sa, de que nòrdids creuen molt en la reinserció, però, sí. Però és que no ha hagut reinserció. No n'hi ha hagut en cap ni en cap moment, perquè aquesta lot no ha estat a la presó. Aquesta lot ha estat a casa seva tancadet a un palau. I clar, ja supos que la gent, al final, la ciutadania, el poble llano, dirà... Amem una cosa, és que aquesta lot no té ni sant reial com perquè hi hagin passat tantes coses. A mi m'ha escarrufat, igual que en Xisco, veure que se l'ha tractat... evidentment, aquesta lot ha crescut a Palau. Aquest predí era com el seu predí, això ja ho sabem. Però no han tingut massa vista
0: sí,
2: de passejar-lo per allà.
0: El lloc prominent que li han donat,
2: tant
0: en el funeral d'estat com en el transport d'esfèretre del rei Harald, més totes les fotos que han compartit per donar sus en el regnat d'en Håkon i na Mette-Marit, a mi me sembla escandalós. I recorden que la princesa Mette-Marit tenia i mantenia correspondència
2: amb
0: Epstein i comentaris, que ja ho han dit aquí, que no mos cansem de repetir-ho, perquè quan tu no com mos indigna, tu i
2: que
0: a mi
2: no
0: tenim tendència a repetir-ho. Que
2: sí.
0: No només és que volguessin tenir París com a escenari
2: no.
0: Del seu idili, sinó que ella pensava que la gent pobra no hauria de tenir fills. Que dius, escolta, que si tots els fills m'han de sortir com esteu, o potser tu també t'haguessis hagut de plantejar fer servir profilatzi. I tot això que s'hagués estalviat a Noruega. També t'ho ha dit, Mette-Mari. Ja està aquí, poder leer. I llavors, a la portada de lectures, mos queden a Verónica Hidalgo, recorda'm Miss Espanya, que en parlàvem la setmana passada, que trenca el seu silenci i creu en la innocència del seu home. Recorda'm que el varen tancar a la presó per un tema una mica lleig de blanqueig de capitals. Ara sí, companys, parlem a la portada de setmana perquè vos vull demanar. Teniu 16.000 euros tiradors?
2: Ara mateix no.
1: Ja m'agradaria. A mi m'encanta els volem invertir.
0: Ho dic perquè Tita Cervera, se ets duquesa Thyssen, lloga el seu vaixell a 16.000 euros es
2: com
0: dia.
2: Com és que
1: necessita cash?
0: Te pots sentir una Tita Cervera de la vida i pots llogar aquest vaixell.
1: Jo crec que Tita necessita cash, fa temps que ho anuncia.
0: No, perquè... m'ho dius que no és una meravella.
1: Home.
0: Creus que haurien de fer
1: una
0: vaca entre tots?
1: O va sense patró, quan tu el vols llogar? Perquè imagina que amb aquest preu tindràs mariner.
0: 16.000 en patró.
1: Ah, en patró.
0: Crec que no entra cuiner.
2: Mira, no necessitem...
0: Que també t'he dit 7.000 euros perquè va menjant uns entrepans de paté. No sé si és allò que jo m'imaginaria a un dia en alta mà en el vaixell de na Tita Cervera.
1: De totes maneres, tenen poques notícies, perquè per treure aquesta...
0: Hi ha molt de paparró. Sí. Georgina Rodríguez conquesta l'Estora Vermella del Festival de Venècia, qui va anar, que també t'he dit si Venècia necessita a Georgina Rodríguez magre, i Lídia Lozano cada dia donant suport en el seu home, en Charlie, que està en l'altre dia.
2: No, jo anava a dir que ni necessitàvem anar en el vaixell de na Tita Cervera, ni necessitàvem la bossa tan cara de na Leonor. Arrobar somos humildes.
1: Saps el que necessitàvem? Que mos escriguin els nostres oients i espectadors, que mos diguin el que més els hi agrada, allò que necessiten, les crítiques constructives. Aquest programa no el feim nosaltres, ja ho sabeu. Vosaltres sou imprescindibles, oients i espectadors, cada dia posant sobre la taula un tema, una pregunta, una situació, o simplement obrim els telèfons i els whatsapps. Allò que mos indigna, que mos sorprengui, ja saben els oients i els espectadors que mos ho poden traslladar, Maria Antònia.
3: Així és, Marta, aquí volem que entri la veu de nostres oients i espectadors perquè cada dia plantejam una pregunta a xarxes i volem que hi participeu, així que ja ho sabeu, agafeu el telèfon i envieu-nos un missatge de WhatsApp al
4: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: O si sou més del directe, mos heu de telefonar al 971 13 99 00. Contau-nos què en penseu de la qüestió que feim cada dia a xarxes, com per exemple la que hem plantejat avui de què feia en el moment que es va produir l'atemptat de l'11S, i un espectador mos ha contestat que ell era a classe fent quart de l'ESO i se va enterar en sortir de les aules que havia succeït aquest atemptat.
1: És curiós, perquè hi ha moments de la història que tothom recorda perfectament què feia, on era, amb qui se trobava, i aquest és un, sens dubte.
0: Jo estava comentant un poema de Jaime Gil de Viedma, perquè l'endemà tenia un examen, com sempre deixava els treballs per el darrer dia, i estava rematant el treball que havia d'entregar l'endemà a Poesia Espanyola Contemporània.
3: Jo no era nata, no vos puc dir, companys.
1: Ai, per favor.
0: Jo no era nada.
2: No era nada. Jo també ho record. Jo era... A més, era un dia entre setmana i després d'anar a l'institut, que jo anava a l'institut, sempre quedàvem amb les amigues per fer un cafetet en espat de souba, i des d'allà ho vàrem poder veure i jo me pensava que era una broma. O sigui, jo no m'ho creia. Jo de no pot ser mai, deu ser una pel·lícula. I la veritat és que... de llavors han canviat moltes coses com a massa en el món que coneixem actualment.
1: 11:54 minuts, és temps d'esport.

0: Quico Ribas, bon dia. Com se presenta aquest divendres i sobretot ja posant el focus al cap de setmana?
1: Bon dia, i d'on de parlar de ciclisme una vegada més, perquè Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya. El ciclista mallorquí va fer ahir un pas molt important per acostar-se a la victòria en una de les etapes que a priori més perillava, no?, el seu lideratge, que és la contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. Enric Mas va acabar cedint només 33 segons respecte a Primo Roglic, que és el segon, un dels grans especialistes a les cronos, i d'aquesta manera manté el mallot vermell amb 1 minut i 37 segons d'avantatge sobre l'eslova. Una diferència que cobra molt de valor, tenint en compte que encara queden dues etapes de muntanya. I avui arriba una d'aquestes, la 19a etapa, amb més de 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Peñas Blancas Estepona, amb una exigent ascensió final de gairebé 19 quilòmetres. Per tant, Enric Mas afronta ara el tram decisiu per a convertir-se per primera vegada en campió a la Vuelta a Espanya.
0: I doblem aquesta informació d'en tan sols una horeta i concretant també els detalls. Xisco, que tinguis bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: I ara contingut de les illes, el contingut del programa El Dia, que just està a punt de començar. Així que, si vos sembla, a Menorca, Clara i Mami, ja la tenim. La poden saludar. Bon dia.
2: Bon dia. Avui, El Dia Menorca, telefonarem en Ramon Arimar Torres. Ell és aficionat a la pesca de raor i acaba de guanyar també el campionat de pesca de raors del Club Nàutic de Ciutadella. La temporada va començar dia 1 de setembre i volem saber un poquet com està anant i quines són les tècniques per la pesca d'aquest peix tan preuat a la gastronomia menorquina. Després ens visitaran els estudis una Sant Climentera que viu als Estats Units. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina i professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland a Estats Units. Nester Villalonga és a Menorca i volem conèixer els projectes d'investigació amb els que està fent feina. És divendres, després de les vacances durant el mes d'agost i després de festes de Gràcia, torna la secció de la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
0: Bon cap de setmana, companya. També bon cap de setmana per Jaume Noguera i l'actualitat amb El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
3: Bon dia. Mira, avui ens centrarem en dos pobles que han fet de la recollida selectiva de la porta a porta i de la bossa vermella tot un èxit. Començarem per el Gaida, que en poc mesos ha assolit unes taxes de gairebé un 80%, i acabarem per Andratx, perquè allà també en 3 mesos, en molt poc mesos, la cosa ha anat molt bé, gran, òbviament, gràcies a els andritxols i a els algaidins, que són ells els que reciclen. Els ajuntaments hi posen mitjans, però són ells els que reciclen. I avui amb en Xavi Oliver, en el nostre món de paraules i de músiques, viatjarem a la cuna dels blues. Un dia que és Mississippi, però en realitat és Àfrica. Parlarem dels blues dèbils, d'aquells dimonis blaus de la tristor que van donar origen a aquesta música, que va ser l'origen un poquet de pràcticament tota la música moderna, Marta.
0: Parlem de música, per acabar, si t'assembla, ens queda un minut i mig, així que aprofito per convidar oients i espectadors a la Diada de Mallorca. Serà una diada demà amb moltíssima música, moltíssima cultura, però ja comença avui, en concret avui vespre. Recordem, Rels Bio oferirà un concert gratuït al Parc de la Mà i demà serà investit fill predilecte de Mallorca. A la gala institucional també seran reconeguts Concha Buica com a filla predilecta, l'actor Michael Douglas com a fill adoptiu. Hi haurà medalles d'honor per a noms com Tomeu Penya, Toni Ballador, Cucorba o, a títol pòstum, Pere Sant Pol. Recordem que enguany la celebració té també una protagonista musical, la Balanguera, que fa 100 anys que va ser interpretada públicament per primera vegada i que avui és l'himne oficial de l'illa de Mallorca. Recordeu que si no voleu gaudir dels concerts, sempre teniu l'opció de triar IB3 Televisió, avui a partir de les 9:30, amb una gran quantitat de càmeres, en concret unes de 7 i 2 drons. Oferirem tots els detalls d'aquesta gala, d'aquest concert. Jaume, te trobarem per allà o triaràs IB3 Televisió?
3: No, triaré IB3 Televisió, però et diré una cosa de l'ubicació. Tota la meva família va anar a veure en John Newman i la veritat és que la ubicació és molt còmoda pel públic, perquè s'està molt ample, hi ha molt de lloc, hi ha molt d'excusats, hi ha moltes barres, és molt còmode, molt bon lloc, perquè se talla tota la via cintura de davant a la catedral. Molt bona idea.
0: I des d'aquí animem a la gent a que pugui gaudir d'aquesta manera especial aquest cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Just a aquesta hora està previst que comenci a Felanitx el minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres en la riuada que va afectar els carrers d'aquest municipi. Acaba així oficialment el dol que ha decretat l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima. Mentrestant, dos dies després de la forta tempesta, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats pel mal temps. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats, principalment les zones rurals d'aquests dos indrets.
2: Endesa ha informat que en alguns punts de la xarxa està destrossada, és difícil accedir-hi a totes les zones. Hi ha equips desplaçats que fan feina a contrarrellotge per establir el servei el més aviat possible. A més, al port d'Escanonja, els serveis d'emergència continuen també fent feina. Fa 6 anys aquest petit nucli ja va patir molt per l'esclafit i ara ha tornat a rebre els efectes del cap de fibló que va entrar. Segons ha informat l'Ajuntament de Banyalbufar, totes les cases han patit els efectes del fort vent. Dos clients de l'hotel de Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta de General, han tingut també danys lleus, a més de desperfectes, sobretot el mobiliari exterior.
1: I més qüestions. El president del Consell de Mallorca es compromet a acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques. Això sí, encara no ho ha pogut concretar fins on arribarà aquest topall, perquè assegura que els estudis de càrrega no han finalitzat.
2: Sí que ha dit Llorenç Galmés en una entrevista avui de matí a IB3 en ràdio que el límit estarà per davall de les 430.000 places que varen heretar de l'anterior equip de govern quan varen entrar al Consell el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema que també ha considerat l'esquerra no va saber solucionar.
3: Jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualque partit d'espata d'esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació pel nostre equip de govern.

0: que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
1: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
2: I també us expliquem aquest divendres que ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos de droga.
0: L'organització introduïa els paquets amagats als vehicles que viatgen en vaixell des de la península cap a l'illa. En l'operació executada per la Policia Nacional, també agents de la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
2: I un darrer punt, en aquest cas de la crònica estatal, perquè el PP ha manifestat aquest divendres que res no està per sobre de la defensa d'Espanya. Això en resposta a la declaració del Ministeri d'Exteriors del Marroc, a la qual lamenta que partits polítics espanyols i en llarga trajectòria, sense fer al·lusió directa al Partit Popular, han caigut, ha dit el Marroc, en una escalada irracional i populista. I d'així arribem a les 12:04, més notícies a la una.
3: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
4: El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: bé aquesta data, sobretot si viviu a Ciutadella. Els cotxes a la plaça d'Esborn tornen el 21 de setembre en un bon dilluns per començar la setmana animats i acatant la sentència del Tribunal Superior de Justícia. La cosa a dia d'avui queda així. Una part de les places d'aparcament tornaran, però no totes, perquè les terrasses que havien quedat a l'asfalt de la plaça es mantindran igual amb l'espai de la terrassa delimitat per la seguretat dels que estiguin fent un cafanet, prenent alguna cosa o dinant, sopant. I perquè puguin mantenir les taules exteriors, perquè, clar, l'ordenança actual no permet situar-les damunt de les voreres. Això, però, no agrada als 22 comerciants demandants que estan en contra d'Esborn peatonal. Demanen que les terrasses se situïn temporalment a d'altres passeig fins que es modifiqui l'ordenança. Diuen que mantenir les terrasses a l'asfalt no és compatible amb el contingut de la sentència. A més, també critiquen que l'Ajuntament esperi fins dia 21 de setembre restablir el trànsit rodat i executar les mesures cautelars. Sembra tot plegat un conflicte constant. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És divendres 11 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Bueno, avui tenim tres cultures, tres dies, tres... Bé, avui és l'any nou jueu a Israel. És sediada a Catalunya. I als Estats Units se celebra el Dia dels Patriotes. Així que molt bona música aquí, un poquet de tot de les tres cultures dels tres països. Gràcies a en Jordi Fàbregas, el control tècnic. La comunitat israelita celebra el Rosh Hashanah, o any nou jueu, una festivitat religiosa d'antiga tradició per a rebre el nou any que comença d'acord amb el calendari jueu i celebra la creació del primer home segons el Torà. L'any nou jueu és conegut també com la festa de les trompetes. Segons la tradició, sona el so d'una banya i després s'encenen espelmes durant les dues nits de celebració i es mengen plats típics d'aquesta festivitat religiosa.

0: petit, que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
1: A Catalunya, cada 11 de setembre, Dia de Catalunya, es commemora la pèrdua de la seva autonomia enfront de l'absolutisme borbònic aquest dia que va caure a la capital de Barcelona després d'un llarg setge de més d'un any que va posar punt final a la llarga guerra de successió espanyola.

0: Estats Units avui celebren el Dia dels Patriotes. Aquest dia commemora l'aniversari de les batalles de Lexington i Concord, les batalles que van començar la guerra d'independència dels Estats Units el 19 d'abril de 1775.
1: Un munt de gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanta.

0: també avui 11 de setembre, els atacs de l'11 de setembre de 2001, que també fem un poc de record i de commemorar aquest tràgic atemptat que va passar als Estats Units, ja que relleu de Sons AESA, doncs també fem aquesta menció.
1: Aquí hi ha bon rotllo, pal i alegria.
2: Això és una passada, la gent està animada, els grans moments ara i fotrem fins a matinada.
0: No hi... I naltros que estem animats perquè ens encanta aquesta hora del dia retrobar-nos amb tots valtros
3: molt,
0: aquí.
3: Molt,
0: sí, molt, molt, molt polit. Tenim un telèfon, un WhatsApp, que si teniu ganes de dir-nos qualque coseta, fer-nos arribar un missatget o fins i tot, bé, una suggerència, el que vulgueu, una salutació. Aquest és el WhatsApp del Dia Menorca, apunteu.
4: 628-746-986.
0: Una altra vegada.
4: 628-746-986.
5: Canta hasta que te duela la garganta, baila como si no hubiera mañana, salta, haz lo que te dé la gana.
0: Axel, que mos diu el telèfon del Dia Menorca, el WhatsApp, i que el tenim per aquí. Axel, com estàs? Bon dia, te puc dir hola ara, que encara no et toca?
6: Hola, què tal? Sí,
0: molt
6: clar,
0: bé,
6: educació per davant de tot.
0: Home, sempre, que ja estàs aquí. I a més, tenia ganes també que ens compartissis en els nostres oients. Allò feia ara aquestes referències dels diferents, d'unes efemèrides del dia 11 de setembre. I tu m'ho relacionaves, la guerra d'independència dels Estats Units amb Menorca, perquè estàs llegint el fantàstic llibre d'en Marc Pellicer.
6: Correcte.
0: De Corsaris.
6: Correcte.
0: Què saps, vam?
6: No, bàsicament...
0: No.
6: No, vull dir que la guerra d'independència dels Estats Units sembla que ens cau molt en fora, però realment va tenir també una afectació molt important a Menorca, perquè en el moment que hi ha aquesta revolta dels colons nord-americans contra la seva metròpoli, que aleshores era Gran Bretanya, van els països, diguem, com França i Espanya, van veure un moment de debilitat, el que era aleshores una de les grandíssimes potències mundials, com era la Gran Bretanya, i van donar suport, diguem, als colons, als rebels nord-americans, per mirar d'afablir el que era la potència britànica, una de les flotes marítimes més importants en aquell moment. Aleshores, Menorca era britànica, i per tant aquí tenim la vinculació, i aquí van començar a aparèixer els primers vaixells, els primers corsaris, que eren doncs, aquests pirates legals, per entendre'ns, amb permisos per part del governador de Menorca en aquell moment, que tenien permís per interferir en la mesura del possible i interceptar vaixells o bé espanyols o bé francesos, ja siguin, doncs, sobretot, per tallar el comerç i el tràfic marítim d'aquell moment. I Menorca era un enclau doncs, molt valorat per poder fer aquestes qüestions, i va tenir un gran seguiment, això dels corsaris, aquí a Menorca. Una investigació, lògicament, d'en Marc Pellicer.
0: Bueno,
6: tot el mèrit és seu.
0: Bueno, el mèrit d'en Marc Pellicer, però escolta, bon mèrit d'haver-ho explicat de memòria, improvisadament, així preguntant-ho en directe en aquests moments.
6: Ho tinc fresc.
0: Ho tens ben fresc.
6: M'ha caigut el llibre a les mans fa poc, perquè he hagut d'esperar fins ara, perquè està molt demandat a la Biblioteca Municipal de Ciutadella, fins que no l'han llegit doncs, tota la gent que anava davant meu a la llista, no l'he pogut recollir, el vaig recollir la setmana passada i ara tinc un mes per llegir-lo, perquè hi ha encara una llarga llista d'espera que volen llegir aquest llibre.
0: Passa-me'l després.
6: T'has d'apuntar a la llista de la biblioteca. No sé si...
0: Però no ho diguis a ningú, me'l passes. Ai, que ho estem dient en directe.
6: A la resta de biblioteques en deuen tenir altres exemplars.
0: Segur que sí. Escolta, amb gran poder d'oratòria, eh? Axel Camarasa, Marc Pellicer, ja saps, si necessites que algú que et faci qualque presentació, Axel és molt bo fent-ho, i se sap el teu llibre meravellosament bé. Uns relats que estan en aquesta música que ha posat en Jordi Fabra, és un musical de Hamilton, l'Alexandra Hamilton, que també narra tots aquests fets que ens explica en Excel i que estan també recollits en aquest meravellós llibre de corsaris de Ciutadellenc, Marc Pellicer, que li enviem també una salutació des del Dia Menorca.

0: I justament vos he d'explicar que avui tenim una menorquina, Sant Climentera, que viu als Estats Units. I la tindrem aquí al programa perquè ha estat uns dies aquí a Menorca. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina, professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland, Estats Units. I volem conèixer quins són els seus projectes d'investigació. D'aquí una estoneta vindrà als estudis d'IV3 Ràdio per contar-nos-ho. Ella és Nester Villalonga Olives. Abans, però, telefonarem a en Ramon Arimar Torres, aficionat a la pesca de raor, que acaba de guanyar el campionat de pesca de raors en el Club Nàutic de Ciutadella. I avui és divendres, després de ses llargues vacacions que li han donat en Silve Pons durant el mes d'agost, o que s'ha agafat ell bé. Després de festes de Gràcia, avui torna per fi vernissatge amb la crònica en Silve Pons, social menorquina, a la recta final del programa i disposat a portar-nos i explicar-nos moltes coses des d'avui fins que arribi Nadal, no?, com a mínim.
1: Comprou morcilla, comprou fuet de pi.
0: Nacel Camarasa, que ja el tenim per aquí, mos posa el dia de ses notícies. Per on passa aquesta actualitat avui divendres?
2: Doncs passa avui per la plana de succeïts, perquè hi ha una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals aquí a l'illa i una altra a una localitat de València. S'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven cotxes de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En tot l'operatiu s'han detingut 11 persones, 9 aquí a Menorca. També és notícia això que comentaves a l'inici del programa. El proper dia 21 tornarà el trànsit rodat a la plaça d'Esborn, així ho ha comunicat l'Ajuntament. Es recuperaran una part de les places d'aparcament eliminades, però no la totalitat, ja que les terrasses que havien davallat a la calçada es mantindran. La policia local delimitarà aquestes terrasses dels 5 establiments per garantir-ne la seguretat. Es retirarà el mobiliari urbà que s'hi havia instal·lat i es repintaran de blanc els aparcaments, que ara seran gratuïts. Així ho ha explicat la batlessa Maria Jesús Begú.
3: Així, els tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
2: La continuïtat de les terrasses vol minimitzar els perjudicis per als establiments i garantir que el sector de la restauració de la plaça pugui mantenir la seva activitat. Els negocis ho celebren. Sentim Margarita Sastre, de la cafeteria del Cercle Artístic.
4: Esborn, sense terrassa no en feia, feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això em pensa que s'ajudarà a tots, i això crec que anant xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar les allà on tots hagin de posar.
2: Els demandants, però, han fet ja un escrit al jutjat per demanar que no es mantinguin les terrasses, per oposar-se a aquesta iniciativa de l'Ajuntament i demanar que es traslladin dalt de la plaça d'Esborn. I en plana política, el PSOE urgeix al Consell perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps per a la temporada que ve. Els socialistes posen una xifra damunt la taula, reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat a l'illa. Sentim Pepe Mercadales, el secretari general del PSOE Menorca.
5: Que ho tinguin tot llest. La llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
2: Recentment, recordem, el Consell ha acordat modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar aquestes restriccions a l'entrada de vehicles.
0: Aquestes són les notícies a les 2:30 més i ampliades abans que en Axel Camarasa s'agafis cap de setmana de vacances.
2: I el dilluns.
0: De descans. Dilluns també.
2: Dilluns també.
0: Però si te vas agafar dimecres, quants dies tens de vacacions?
2: És que treballo massa.
0: No treballes massa, jo treballo massa.
6: Sí, és un despiporre total.
0: Si tu dilluns no vens, Bueno, jo sí que vindré, gràcies, company.
2: Clar, és que tu ets l'important, jo no.
0: Sí, no,
2: jo sóc accessible.
0: No, tu ets molt important. En fi, on vas? Te quedes? Te'n vas?
2: No, toca avió avui.
0: Toca avió, on te'n vas?
2: Fora de l'illa.
0: Fora de... És que ara ja li tinc una mica d'enveja i tot. Gràcies, bon cap de setmana, gaudeix del viatge.
6: Si estiu que és sumament calorós, que fa molta calor. Que m'ho penseu? Que jo no ho veig? Ah, clar que fa calor. Jo vull dir un altre vídeo. La calor existeix. Afronteu-la. Compre-vos un pingüino. Si teniu doblers, compre-vos un split o un ventilador.
0: Bueno, no ho tenim tan malament, ara ja tenim un poc de ventilador si obrim la finestra. Tenim cel estirat i cel clar aquesta hora del dia, calcuns nivolats d'evolució diurna que ocasionalment poden deixar alguna precipitació dèbil al capvespre.

0: sí, hi ha canvis notables a les temperatures, sobretot a les nocturnes, mínimes de 14 graus, màximes de 29, que es mantindran estables i semblants durant tot el cap de setmana per mort d'aquest ventet de tramuntana que tenim avui i que també seguirà dissabte i diumenge.
1: Perquè fa son, és un fum que no fa nosa.
0: Les 12:20 minuts, pausa i seguim.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El Dia Menorca, fet a casa.

0: El mes de setembre, a més de ser, és més de tornar a sa rutina, d'inici d'escurs escolar, també polític, del final de les vacances, de ses festes patronals de Menorca. També és el més esperat pels aficionats a sa pesca d'esraó, perquè s'aixeca la veda d'aquest peix de roca tan valorat per sa gastronomia menorquina l'1 de setembre. Per tant, el mes de setembre fa gust a raó. Ens acompanya via telefònica el guanyador del campionat de pesca de raors 2026 del Club Nàutic de Ciutadella, en Ramon Torres Pellicer. Com està, Ramon? Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I demanar-te disculpes perquè em sembla que m'he equivocat, he dit un llinatge que no tocava i he posat el teu nom malament, així que, Ramon, disculpes.
1: Acertada, no passa res.
0: Com va anar el campionat, aquest campionat de pesca de raors?
1: Pues va anar bé, no ens podem queixar gens. La veritat és que la part meteorològica era bo i a causa de les temperatures van tenir que decidir unes zones de pesca diferents a les habituals, però bueno, va estar bé, va anar molt bé.
0: Com és un campionat de pesca de raors? Perquè pescar raors té una tècnica ben especial, li diuen sa pesca de sa paciència.
1: Sí, la veritat és que sí. Per norma general, el raó és un animal que sol menjar quan el sol pega. Vull dir, si està nivolat no sol pigar tant. Són molts de factors que influeixen i entre ells la temperatura de l'aigua tampoc és molt convenient, perquè estava molt calenta. Però, bueno, en aquest cas, passa. I jo no em puc queixar, és veritat. Van decidir el dia abans a veure què fèiem, què no fèiem, i com que el part meteorològic era bo, van decidir anar a una zona del sur que ens va acompanyar.
0: I com va ser, quants d'exemplars vau pescar i quin és el... perquè no sé com es valora per ser el guanyador, quantitat o l'exemplar que pesa més?
1: Tot influeix. El màxim de quantitat possible, sempre i quan dins l'1 per no és, que en aquest cas són 50 per pescador, en aquest cas eren 100, i la peça major també fa punts.
0: Quines són les zones, perquè ara ho dèiem, Ramon, la pesca està controlada per l'administració, la pesca de raor, hi ha unes normes que s'han de complir per pescar raons. Quines són?
1: Exacte. En aquest cas es permet pescar 50 raons per dia per pescador. Vale? En el cas nostre no vam fer escupo, però va ser suficient per presentar-nos un campionat i poder guanyar com està en aquest cas. Altres normes, sempre hi ha la veda, que es va obrir dia 1 de setembre. I les zones són zones arenoses. En aquest cas, per la temperatura de l'aigua, i que no ha fet tampoc a temporal, descomptant aquests dos dies enrere que hi ha hagut ara, les zones estan un poquet brutes, diguéssim. I a raó, diguéssim, no era tan efectiu. En canvi, diguéssim, el que són les platges, que hi ha s'alga i això, perquè estaven brutes. I nosaltres vam elegir uns puestos on, diguéssim, no hi ha platja, però hi ha arena, a pocs metres d'aigua, entre 20 i 40 metres. I no sé què podria explicar més.
0: Aquesta modalitat, aquesta pesca, està a les zones, hi ha algunes que estan prohibides, està controlat, com dèiem, per l'administració. Des del 2019 es va prohibir, per exemple, la pesca a la Reserva Marina de Silla de l'Aire. No sé si hi ha alguna altra prohibició, alguna novetat que vos hagin fet arribar en aquesta nova temporada de pesca de raor que va començar el primer de setembre.
1: Sí, sí. Sí, hi ha les zones del nord, diguéssim, que són reserves integrals, que lògicament aquí hi ha uns dies concrets i inclús la reserva integral no es podria pescar en cap modalitat. I inclús a la banda de llevant, com xerrant la zona de Punta Prima i la zona aquella d'allà, de dia a l'aire. Tot el resta, pues, sí que es podria, dins el que es pot, sí que es pot pescar.
0: I fins quan es pot pescar? Quan s'acaba la temporada?
1: Pues exactament, no ho sé, perquè jo soc un tipus de modalitat que, bueno, no la pesc freqüentment. Nosaltres hi anem, diguéssim, el primer mes i poca cosa més. Però normalment me sembla que és fins al mes d'abril que acaba o alguna cosa així. Tenim tot l'hivern per dir. El que passa és que sí que es ve que temporada més d'hivern, el raó sol enterrar, diguéssim, i ja no hi solen ser.
0: Perquè hi ha diferents modalitats també dins de sa pesca d'esraor, o també hi ha altres espècies, perquè no sé si, per exemple, si aneu a sortir o pescau raor, si hi ha altres espècies que també s'aprofiten per pescar, que algunes també siguin cada vegada més poc freqüents, el pedàs, per exemple.
1: Sí, hi ha espadars, hi ha també, a vegades pot sortir coca noi, a vegades també pot sortir coca aranya, pinxa, vull dir, hi ha diversos tipus de pesca, de peixos que poden picar, inclús també per equivocació es pot enganxar un verderol, entens? Però bueno, com que no fan sa mida encara, sa molla i ja està. Mm-hmm. Vull dir, ocasionalment solen pescar aquest tipus de peix. Tu vas a les raons i pots agafar un pedaç, pots agafar una aranya, i, però bueno, tu després ja decideixes el que vols. Jo, per exemple, personalment només vaig a les raons i ja està, l'alto o moll. I, en canvi, hi ha gent que li agrada moltes pedaços i hi ha gent que li agrada moltes les aranyes, ja sigui per fer suc o per el que sigui.
0: I de l'esraor que es fa aquesta veda que es pot pescar durant un temps determinat, uns 6 mesos més o manco crec que és aquesta,
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: temporada,
1: sí.
0: I això evidentment es fa per tal d'assegurar la temporada de cria d'aquesta espècie, d'aquest peix.
1: Exacte.
0: Tan valorat. Notes que hi ha hagut amb aquestes restriccions, amb aquestes proteccions de l'espècie, està en aquests moments en bon estat de salut, esraor?
1: Jo considero que sí. Jo considero que sí. Molta gent diu que no, però, vam, sí que és veritat que jo em sembla que influeix més tema de temperatures d'aigua, que pot ser que raó no hagi sortit encara, o els hi costi més menjar, que l'aigua també està una mica, diguéssim, com que està calenta, doncs hi ha la barba aquesta que dèiem verda, que són algues, entens, que també fa que estigui una mica brut encara, i ells doncs, encara no estan actius que hauríem d'estar. Potser saber de ser obert ara i potser fan bo a partir de l'octubre, com aquell que diu, no? Tot es retrasa un poc.
0: Sí, sí, sí, la temperatura de l'aigua de la mà, que aquest estiu la tenim més calenta que mai, evidentment també
1: influencia
0: les espècies animals, i això ho anirem veient, supòs, progressivament i a poc a poc, i persones com valtros que pescau arró, tindreu també, sabeu com està... Hi ha moltes persones que estiguin sortint a pescar durant la temporada de raó?
1: Sí, sí, sí, sí. Sempre n'hi ha.
0: Sempre n'hi ha.
1: Sí, sí, sí. Abans, personalment, jo som una persona que m'agrada sortir 2 o 3 vegades en arró. Sí que és veritat que només està permès que fan 50, però, per exemple, com que fem per casa i prou, jo què sé, potser si som 4 o 5 a casa, doncs comptes 4 o 5 per persona i ja està. No, però personalment sí que veig que hi ha molta gent que li agrada, m'entén? Mhm. Igual, això és igual que tot. Hi ha gent que li agrada més serrar, hi ha gent que li agrada més serró i aprofita d'anar a pescar unes coses a les altres.
0: El que sí
1: és
0: que agrada...
1: És una afició...
0: Digues, digues.
1: Mana? Mana.
0: No, dic que sí que el que agrada és menjar-lo, perquè és un peix molt valorat per la gastronomia menorquina. Com es cuina? Què el fa especial? Quin és el secret d'aquest peix, que és un dels més cars d'Espanya, de fet?
1: Si som sincers, això és cosa més de familiars. Jo no som... M'agrada molt anar a pescar-lo, però si et som sincers, jo no m'agrada menjar mel. No m'agrada.
0: Mira.
1: Personalment, jo no m'agrada. En canvi, a la meva família, la meva mare, els germans, els meus sogres, la meva família sí que li agrada. Li agrada molt fer-ho frit. Enfarinat.
0: Enfarinat. I de Ramon, moltes gràcies per estar una estoneta amb naltros. No sé si sortiràs en els pròxims dies.
1: Sí, si Déu, ho estona a sortir.
0: De fet,
1: quan ara, quan paqui bon temps, dissabte mateix, per exemple, demà,
0: cap de setmana, anar
1: a fer una estoneta al matí sempre és polit.
0: I de fantàstic.
1: Demà és polida.
0: Fantàstic. De fet, en aquests moments, en el Club Nàutic de Ciutadella, hi ha també un equip que estan participant en el Campionat del Món de Pesca d'Altura,
1: sí,
0: Itàlia.
1: Sí, sí, així és, el nostre president.
0: El president. I mira.
1: Sí, sí.
0: Idò, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Ramon Torres, aficionat
1: Moltes
0: a
1: gràcies a
0: la
1: vosaltres.
0: pesca d'arró i guanyador del campionat de pesca d'arròs del Club Nàutic de Ciutadella. I,
1: Moltes
0: bueno,
1: gràcies.
0: escolta'm, si qualque dia us en sobren un poquet, mos avises i venim l'equip a tastar-lo. Vam com està de bo.
1: Tot ho tenim en compte.
0: Gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, a vosaltres. Adéu, bon dia.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és cultura. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiquin les campanes de la seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Torna a ser Enric i torna a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: El dia Menorca, fet a casa.
0: Les 12:35 minuts.
9: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
0: D'aquí uns dies comença justament una nova edició de l'Escola de Salut Pública, una trobada de referència pels experts de la salut pública des de fa 37 anys que aborda qüestions claus de la salut des de diferents mirades. Avui nosaltres volem fer una mirada a alguns temes de salut pública a través dels ulls d'una santclimentera que actualment viu als Estats Units, a la zona de Baltimore. Ella és epidemiòloga social, doctora en biomedicina, professora titular de la Universitat de Maryland, Esther Villalonga. Olives, com va? Bon dia, benvinguda.
10: Bon dia, com esteu? Moltes
0: molt
10: gràcies
0: contenta.
10: Per convidar-me, estic supercontenta d'haver vingut avui.
0: Nosaltres contents que estiguis avui per aquí. Escolta, m'has fet quants dies per aquí a Menorca?
10: Pues fa 2 mesos i mig que som aquí, eh?
0: Bueno, molt bé, tot s'estiu.
10: Vaig arribar aquí a finals de juny i he tingut la sort de fer quasi tot s'estiu perquè me'n vaig haver d'anar un parell de vegades. Me'n vaig anar a Corea, a juliol, a fer uns dies a la universitat. Ara vinc de València i ara ja demà m'he de tornar. Ara
0: demà
10: ja
0: tornes?
10: Sí.
0: Bueno, així que has estat fent un poc de vacances, un poc
10: vacances,
0: de gaudir de sa família, però també un poc
10: sí,
0: de feina.
10: Sí, feina fora i feina a casa, també. Ho he pogut combinar molt bé.
0: Bueno, llavors fas feina als Estats Units, però vas també pel món, a València, i has anat a fer feina.
10: He anat a fer feina a València,
0: quins
10: sí.
0: Quins projectes tens en aquests moments entre mans?
10: A veure, a València me van demanar una catedràtica a la Universitat de València, que es diu Amparo Oliver, que està a la Facultat de Psicologia, que ells, des de que va passar allò de Sedana fa 2 anys, van voler demanar un projecte en el Ministeri per poder estudiar un poc com us podem preparar millor a nivell comunitari, a nivell de tota la comunitat, com us podem preparar millor davant de possibles desastres naturals, sobretot en temes de connexió social, com us ajudam, molt desenvolupar protocols que puguem emprar en altres situacions per estar més preparats. I al final, mira, fa uns mesos ens van donar el projecte i com que ells saben que jo encara som aquí, van dir, pues, just comenci setembre, farem la reunió. I la veritat és que va venir una persona del Japó, que ells en saben molt d'aquestes coses perquè tenen tsunamis, tenen terratrèmols i estan molt preparats. I va venir una persona del Japó, una altra persona dels Estats Units, també hi vaig anar jo i bueno, vam fer una reunió de preparació ja per tot el que ens ve en aquests propers, troc que són 3 anys que farem feina en aquest tema.
0: 3 anys de projecte, perquè sí. Ets epidemiòloga social, sí. Ets professora i també doctora en biomedicina, tot plegat relacionat amb salut pública també, sí. Epidèmies, que suposo que sí. Durant la pandèmia vas tenir
10: molta feina.
0: Sí, molta feina, i cada vegada rellem més de possibles epidèmies o de possibles sí. Desastres naturals. Tot això al final són afectacions i tot té una conseqüència en la salut pública de les diferents societats del món.
10: Exacte, tal qual. És així, tal i com dius. Nosaltres, els que som epidemiòlegs, fem feina en tot tipus de malaltia. A vegades la gent es confon perquè deim epidèmia i sona a malalties infeccioses, però l'epidemiologia es dedica a estudiar, així, en termes molt senzills, les causes de qualsevol tipus de malaltia, sigui infecciosa, sigui no infecciosa, estudiar moltes càncer, que no és infecciós. En cas de Covid era infecciós, que llavors comportava, doncs, uns temes específics, però tractar amb tot tipus de malalties.
0: I la salut pública, segons el territori, també imagino que canvia, perquè deu haver-hi alguns temes compartits, però sí. A Menorca, Espanya i Estats Units, sí. On tu resideixes habitualment, sí, els sí, temes sí. I les societats no tenen res a veure.
10: No tenen res a veure, i per als epidemiòlegs socials això que és un caramel·lo, no? Perquè llavors la realitat social de cada banda... Jo el que faig és... Jo vaig estudiar sociologia primer, biomedicina després i estadística. Clar, llavors... és un caramel en el sentit que en funció de com la societat es mou, es comporta i les exposicions que tu tens, desenvolupar més unes malalties o unes altres. I també, per exemple, població rural, població urbana també és molt diferent, no? Vull dir que no és només a nivell de país, o sigui, a nivell de diferents països tenen epidemiologia diferent, però també després aquí podem veure clarament doncs, unes diferències que podem veure probablement a un territori rural de Castella en comparació a Madrid. No? O sigui, la qualitat de l'aire a una banda i a l'altra és diferent, i això és una cosa que ens determina la salut, possibilitats laborals ens determinen la salut, possibilitats de quin tipus d'educació pots rebre també ens determinen com ens mourem i com serà la nostra salut i qualitat de vida en un futur també.
0: Aquí a Menorca, que has estat durant tot el mes d'estiu, a més tens la família aquí, per tant coneixes bé, nascuda sí. A Sant Climent. Sí. En enguany, l'Escola de Salut Pública, que també hi has participat en diferents ocasions sí, i coneixes sí. Bé, poses focus en el problema de l'habitatge com a problema de salut
10: tant,
0: pública.
10: I tant, o sigui, és un determinant social molt important, o sigui, un accés a una vivenda. Ara, malauradament, jo ho veig que això és un problema aquí i per tot. O sigui, als Estats Units també hi ha un problema molt greu. La qualitat, o sigui, la capacitat d'adquirir una vivenda cada vegada és més difícil. Ho hem viscut a Barcelona, ho vivim aquí a nivell d'illa, ara ja, però hi ha una manca d'habitatge molt gran. I clar, llavors, si tu has de... La teva capacitat econòmica és baixa i, a més, adquirir una vivenda és tan difícil, clar, llavors tindràs menys doblers per altres coses que tu probablement necessitis, no? Llavors, el tema de la vivenda és un tema que hem de tocar i menys mal que ens hi estem dedicant per arribar tard. Arribem tard a moltes coses, eh? I ara ja quan és una alarma és quan ens hi dediquem més. Que és el que ens ha passat, per exemple, amb el tema de Sedana, amb el tema que estic treballant a València. Clar, quan hem pogut demanar aquest projecte? Quan hi ha hagut una catàstrofe. I és quan de sobte ens posem les piles i arribem tard a les coses.
0: I en salut mental també és un altre dels temes que cada vegada s'enratlla més. Evidentment, la manca d'habitatge també porta aquest problema. Vivim en una societat hiperconnectada. Sí. Fa 4 dies van sortir els informes PISA dels fiets i fietes que tornen a escola i que aquest nivell baix de matemàtiques, de lectoescriptura, arrel de les pantalles, aquestes experts fa molt temps que també van un poc ratllant-nos de tota la problemàtica i de totes les conseqüències d'un abús de les pantalles. En aquesta societat hiperconnectada, cada vegada tenim també més solitud, que si això és un altre problema de salut pública.
10: És un problema molt greu, o sigui, és un problema dels grans ara, i l'Organització Mundial de la Salut l'any passat va treure un informe molt interessant de més de 100 pàgines explicant la situació aquesta a tot el món, no? Quines dades tenim, quines dades encara necessitem, quines eines hem de mantenir per estudiar més aquest problema i quines intervencions hem de desenvolupar per tal d'ajudar-nos. Això és un tema que és comú a totes bandes, no? En diferents maneres, vull dir, la situació a Menorca serà diferent potser a una situació tipus una ciutat més gran o al Japó. Jo raig molt del Japó perquè faig molta feina amb la gent del Japó, però allà hi ha una població molt envellida i és també a cap on anem nosaltres, o sigui, l'esperança de vida en aquests països és alta. Clar, llavors el tema de l'aïllament, el tema de la solitud, soledat, és un tema que existeix, que hem de fer feina amb això. I el manco veig que hi ha doncs, mecanismes o moviments cap a intentar estudiar-ho més, a veure quines intervencions es desenvolupen. I ara als Estats Units, sense anar més enfora, l'Institut Nacional de Salut vol que hi hagi molt més feina en quant a com us connectam entre les persones, perquè sabem que les conseqüències d'això són molt elevades. Molt elevades, a nivell de resultats en salut molt més baixos, no? O sigui, si tu estàs molt aïllat, en el fons, repercutirà la teva salut. Pot ser mental, pot ser física, perquè hi ha moltes coses connectades, no? Si tu tens més gent en qui connecta-te, probablement també te'n mouràs més, vull dir que tindràs més salut física i, bueno, i mental, evidentment, si tu estàs molt aïllat. Però una cosa és estar aïllat i una altra cosa és sentir-se tot sol. O sigui, amb això, l'Organització Mundial de la Salut ho explica molt bé. O sigui, una cosa és que tu voluntàriament vulguis estar més tranquil i l'altra cosa és que tu te sentis no connectat i no tinguis els recursos que necessites. Llavors, aquí a Espanya tenim un repte. A Espanya tenim un repte perquè anem cap a un envelliment cada vegada més gran, no? O sigui, tenim una esperança de vida alta, molt alta, i cada vegada som els qui ja anem per amunt com el Japó. Clar, llavors això és una feina que se m'ho gira molta feina.
0: I arribarem tard aquí també, o ja també hi estem arribant tard? Perquè els experts, mira que fa anys que també m'ho van donar
10: informació. A tot arribem sempre un poc tard, però al manco en això sí que tenim coses que s'han anat treballant durant molt de temps. Una altra cosa és que s'hagin creat prou intervencions, perquè clar, a vegades no sabem molt bé com intervenir. Clar, llavors hem de provar intervencions i veure com resulten.
0: Que són aquestes màquines, aquestes engranatges tan lents, no?
10: Són
0: des de que
10: lents.
0: Es fa un estudi, des de que sí. Es prenen les mesures, des de que se posen efectives de l'administració tot plegat,
10: clar.
0: I això com a... Tu t'ho has trobat cada dia, la teva feina.
10: I els científics tenim una idea i veiem clarament que hi ha una cosa que s'ha d'estudiar i tu has de demanar un finançament. Això vol dir que tu has d'estudiar que realment allò és necessari, llavors has d'escriure aquest projecte, has de convèncer els revisors, a la gent que financia aquests projectes, que això realment s'ha d'estudiar, has de desenvolupar metodologia, un disseny d'estudi, però o sigui, és molt de temps de pensar. Llavors, quan vas a competició, doncs a vegades diuen, ah, sí, això s'ha d'estudiar, i a vegades te diuen que no. Però clar, depèn de prioritats i no sempre hi ha doblers per tot el que volem fer i el que hauríem de fer.
0: Esther, als Estats Units, en quin projecte tens en allà en el que fas feina més diàriament perquè és el teu lloc de residència?
10: Sí, entenc diferents. Entenc un que és més gran, diguem, que és un projecte que me van donar fa un temps, que és bàsicament... Jo faig molta feina en temes de població més vulnerable, diguem que és més població negra, població hispana, Estats Units, immigració, que mos fan molta falta perquè ets molta gent, molts d'aquests perfils són gent que fa unes feines que després altra gent no vol fer. Però aquesta gent també pateixen una mica d'exclusió, llavors tenen barreres econòmiques, tenen barreres institucionals, hi ha gent que té difícil accés a serveis sanitaris. Sabeu que als Estats Units Això és un tema que aquí no enrellam tant, perquè el tema d'accedir a serveis sanitaris als Estats Units hi ha moltes més barreres. Llavors jo el que estic desenvolupant és un sistema de recull de dades per fer molt evident com estan les coses i com s'ha d'actuar. Llavors ha estat un projecte de 5 anys que encara està en marxa, on hi ha molta gent involucrada, que és un projecte preciós, però que d'una feina... Que... Però hi ha molts, tinc alumnes, estudiants que hi fan feina, tinc tècnics, tinc experts de diferents universitats, de tant en tant ens reunim i som 30, i jo dirigeixo aquesta orquestra, i és farragós i a la vegada molt interessant. I intentam anar, doncs, quan me dedico a anar pel món, a vegades és explicar el que fem, com ho fem, per què ho fem, perquè hi ha altra gent que també ho vol fer, altres bandes. I també moltes vegades perquè... la gent que ens dedicam a l'epidemiologia necessitam explicar quina metodologia hem desenvolupat per fer una cosa específica i altra gent vol aprendre d'aquella metodologia. Vull dir que tenim, hi ha moltes coses a explicar, tant de resultats com de metodologia, com de disseny.
0: Nosaltres tenim una seguretat, un servei de salut pública que tenim accés. Evidentment hi ha persones vulnerables que tampoc hi poden accedir aquí a Menorca, a Espanya, però es ve que Estats Units, Amèrica Llatina, tenen un sistema públic que brilla per la seva absència. Així és. Sí. Llavors hi ha barreres econòmiques, institucionals per tota aquesta població vulnerable. Ha canviat molt la teva feina, perquè també quants anys fa que estàs en aquest projecte, igual que mos passa aquí, en allà sí. També hi ha canvis de governs, tot això vos afecta ara en aquest moment amb l'administració Trump. Com viuen també els llatins en aquest recull de dades totes aquestes mesures de control migratòria de l'administració Trump?
10: Mira, sense anar més enfora, tinc un exemple molt clar, i és que nosaltres vam fer una intervenció per intentar que els hispans o gent que no tenia assegurança mèdica es fessin screenings de càncer i totes aquestes coses, quan ja són població de risc a partir de 45 anys per determinades malalties específiques. I ho vam fer a través de serveis socials, i aquesta gent que en teoria venia a veure'm-nos cada mes, quan va començar a venir l'administració nova, com que perseguien aquesta gent, van deixar de venir. Clar, llavors la gent va deixar d'anar al metge. Això és un exemple que te puc donar, i en tinc molts més, perquè nosaltres en el projecte que emprem, segons quines paraules no les podem emprar ja. I això és un problema. Però ens estem adaptant, o sigui... En el fons, un, quan creu realment en el que fa i la importància, al final ha de ser resilient i ha de reinventar com fer la seva feina, i és el que fem. Vull dir que nosaltres anomenàvem unes coses d'una mitjana manera i ara hem d'emprar unes altres paraules. El problema és que l'administració ara ens està explicant que ara ells no volen, per exemple, que estudiem com afecta segons quines polítiques, sense anar més enfora. L'aprovació d'un medicament específic. A vegades nosaltres estudiem per com ha afectat l'aprovació d'un medicament, perquè allà podem estar 5 o 6 anys, més anys, desenvolupant una medicina específica. I estudiem quina conseqüència ha tingut. Doncs ara això ja no ho podrem fer, perquè és quan es mescla la política, i clar, si hi ha coses que han dit no, això no ho podem desenvolupar, o no, aquesta vacuna no valen que ho estudiem, i així no hi haurà dades per demostrar si funciona o no funciona. Clar, llavors ara estem una mica amb com fem la mateixa feina donant altres noms que no estan prohibits.
0: I de bona feina que t'espera a partir de demà, Esther, que sí, tornes a casa.
10: Sí, entretinguda. Avorrits ja, no hi estarem
0: mai.
10: No,
0: ja ho veig, t'has pogut fer el darrer capbussó avui per marxar ben fresqueta
10: sí,
0: de la mà de Menorca.
10: Sí, he anat a fer una sota, a les 9 del matí no hi havia ningú a la mà, i que bé que m'ha anat. Això ho trobaré a faltar, ho trobaré a faltar. No, fantàstic.
0: Bueno, i sa mamà té ganes de que marxis, o no te vol bé?
10: No,
0: no te vol que marxis,
10: de sushi, que la tenim per aquí. Fa dos mesos i mig que ets aquí, diu, i ara què farem? Perquè nosaltres dues trascam juntes bastant.
0: Us he vist trascar per ses festes a Sant Climent, a sushi, bueno, Sant Climentera, de quin any va ser, a sushi, Sant Climentera de... Bueno,
10: de Sant,
0: i d'uns quants anys,
10: estona.
0: De tota sa vida, que, bueno, mestre de s'escoleta de
10: sí,
0: Sant Climent,
10: sí,
0: que
10: sí.
0: Ha cuidat els fills de...
10: Bé, de tothom.
0: De tothom. fills i nets ja també, no? No sé si, bueno, els teus fills t'esperen ja allà, estan aquí
10: sí,
0: o estan allà?
10: Sí, se'n van anar ja fa més de dues setmanes, perquè escola ja comença dia 20 i pico d'agost. Però ja he quedat ja perquè tenia allò de València, avui que vespre he d'anar a l'IME, i tenia coses, i així també aprofitar per anar a les festes de moc, que feia més de 10 anys que no hi anava, i bueno, m'han caigut molt bé.
0: Has trescat amb sa mamà també?
10: He trescat amb sa mamà per les festes, amb els amics, les amigues, ha estat fantàstic. Ara me'n vaig amb les piles carregadíssimes.
0: Idò, que segueixin ben carregades per tot el que t'espera de tornar de sa feina.
10: Gràcies.
0: Bon viatge i gràcies.
10: Moltes gràcies
0: per compartir una estoneta de ràdio amb naltros també.
10: Evidentment.
0: Forta abraçada.
10: A valtros.
2: El dia Menorca, fet a casa.
11: Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
12: Des de la capital política administrativa de Menorca.
13: Bon dia i bona hora!
12: Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvio Pons.
14: No ha habido nadie como él.
12: Que ens xerrarà de xofer de rum.
15: Y sobre todo, tiene ese sabor.
12: Més adequat.
16: La qüestió és menjar.
12: O més vigents, o més calents d'avui en dia.
17: Ai, no!
18: Porto ritme, porto inèrcia, porto dinàmica.
19: Ui, ui, ui! Som un boiat, som un dimoniat.
0: Hola, dimoniet, que portes molta dinàmica després de les vacances del dia Menorca.
20: Com a dius, dimoniet, això? Voltes no. Que som uns angelets?
0: No? Sí, evidentment, en Jordi, jo som dos angelets, que no ho saps, se tomen ratlla a Menorca de l'angelets que som.
20: Escolta, en Iñaki se'n va encarregar de piles i en Iñaki carregam ses piles quan tornam.
0: Ai, benvingut, ben tornat, estimat Silve Pons, ha anat bé el mes d'agost?
20: Ha anat beníssim el
0: mes
20: d'agost.
0: Molt bé.
20: I a lliures-vos també ha anat molt bé, perquè així vos agafen més ganes.
0: Ai, que sí. Bueno, què, hi ha hagut molts bodorrios, molts premis?
20: Avui, si ho aconseguim, xerrarem d'un bodorrio, xerrarem d'esport, xerrarem de menjar i xerrarem de moda.
0: Idò, vinga, tema 1, a la feina.

0: Uau, això es diu fusión, això es diu fusión, fusió americana i hindú, perquè anem a xerrar d'un bodorrio que va tenir lloc fa pocs dies a Lítica, a Ciutadella, però és que la història és molt xula. Resulta que és una jove americana que avui en dia és una estilista de moda molt coneguda, però que fa uns anys era una pobra lota d'institut, dic pobra perquè no lluïa massa mesquineta, duia una cotilla ortopèdica per ser escoliosi i no tenia gens d'estil. Ella mateixa es va voler superar i va començar a fer un blog de moda. Així que es va començar a dedicar completament en aquest blog i na Natasha, avui, Natasha Gabayan, aquest mes s'ha casat a Lítica com amb una cotilla, però no ortopèdica, sinó d'un dissenyador italià boníssim, de Naschia Parelli, amb un vol de seda, una falda d'organza. Ha estat espectacular, s'ha casat amb un empresari hindú. El mes de febrer van venir a Menorca, a Ciutadella, a veure una mica com estava tot. Els hi va ploure 3 dies. Tot i així, els hi ha fet un soler de dalt de tot aquest mes d'agost, s'han pogut casar. Van rebre els seus convidats a la cova d'en Xuroi. Després, l'empresa, la direcció artística de la boda va anar a càrrec de l'empresa La Federica, on no hi van faltar múltiples elements, estructures gegants de fusta, arcs gegantins, components florals espectaculars, molta música, molt bon menjar, un saxofonista en tres públic i detalls com, per exemple, a sa novia li va regalar a Sdoví una camia on hi havia, com es diu, estampats tots els missatges, totes les notes d'amor que ell li ha enviat durant aquests 2 anys d'ençà es coneixen. Els convidats van quedar contentíssims. Tota Ciutadella, com podeu imaginar, em va anar plena, perquè d'en sol demà van fer una post-festa. La prefesta va ser la cova d'en Xuroi, la festa Lítica i la post-festa va ser unes villes on hi va haver una pool party, on una festa a la piscina, on fins i tot els salvavides anaven customitzats amb les inicials de la novia. Ell es diu Natasha Gabayan i ell es diu Josh Banayan.
1: Banayan.
0: Per si els voleu cercar, amb Banayan, Gabayan i amb Banayan.
1: Gabayan i Banayan, fantàstic, tu. I també espectacular, el potro menorquín.

0: El potro menorquín va fer 2-3 dies pels carrers de París amb aquí amb tot el seu equip. Però és que el potro menorquín en Fabià Sintes va guanyar, va debutar a la UFC francesa, la millor lliga del món d'arts marcials mixtes. No només va guanyar en el seu debut, sinó que al cap de 24 hores ja era les festes d'amor. El van poder veure en el Jaleo on tot el seu equip que l'acompanyava, la gent l'aturava i en Fabià, amb aquell somriure de lot bon fiat que té, espectacular. Va guanyar com a debutant contra el francès Michel Aljagú per decisió unànime de jutges. Això vol dir que ha entrat dins la lliga més important del món. Du 7 triomfs consecutius i la seva carrera va en ascens. Tot això ho fa a l'empar d'una companyia, la companyia de Dana White, que és la mateixa, atenció, que padrina a Ilia Topuria i a Cristiano Ronaldo, per exemple. És a dir, té les espatlles ben cobertes, eh?
1: Oh, i tant que sí, enhorabona, moltes felicitats a el potro menorquín, en Fabià. I escolta'm, jo no sé si Nester, quan agafi demà l'avió, es trobarà en Michel tornant també als Estats Units?
2: We are in Menorca. Today we're visiting Isla del Rey, a tiny island.
0: Well. No crec que se la trobi, perquè ella ja ha partit.
1: Ella ja no hi és, aquí a Menorca, sí, però, a Isla del Rey.
0: Va haver de profitar els temps, mentre va ser aquí. Com se vol. No.
3: Nothing like a project by my husband to bring out the sun.
0: Té una veu preciosa, aquesta dona.
1: Que xerra, tu. Sa ex.
0: Ah, no, és que no sabia si l'escoltàveu ella, jo. Escolta. Ex-Flotus. Flotus vol dir First Lady of the United States. La ex-Flotus, Michelle Obama, ha estat uns dies per Menorca. Jo vaig directament a el que m'interessa. Se'n va anar a l'Illa del Rei a menjar croquetes de pernil a la cantina.
1: Ai, què me dius?
0: Que és de lo millor que hi ha. Que sí, que va veure l'exposició, la va acompanyar la directora de la Gausa, Joan Wirna Marrescalvo, evidentment.
1: Sí.
0: Però nosaltres que vos interessa. Acaben a menjar les croquetes de pernil de la cantina. I després, el dia en sol demà, se va anar a visitar les salines de la Concepció Fornells. Com us podeu imaginar, se'n van dur un bon paquet de sal cap als Estats Units. I després què va fer? Ja que som a Fornells, anem a visitar el poble i anem en el restaurant la llagosta d'en David Coca a provar, atenció, un tartar de tomàtiga i tres plats variats en tres estils diferents de cuinar la llagosta. Vi de Menorca i un postre menorquí. Qui l'acompanyava? S'ex-ambaixador dels Estats Units a Espanya, a Sara Obama, en James Costos, i el seu espòs, que són uns enamorats de Menorca. Escolta, visita il·lustre i ve un bon panxó, eh?
1: I
0: un
1: tant
0: bon
1: que sí. I escolta'm, avui il·lustre amb una nàvora als focs o què? En esport d'amor?
0: Sí, perquè els han passat avui.
1: Sí,
0: i
1: tots els concerts, activitats que baixen al port, que es van suspendre per temporal, tot cap allà avui. Així que mos veiem i tornem dilluns. Forta abraçada, bon cap de setmana. Adéu.
0: Adéu,
1: fins dilluns.
0: És que ja agafaves bus cap al món.
1: Ja estava venint aquí en espirotècnic, tu, escolta'm. Apa, adéu.
0: Anava ja cap al bus a veure els focs.
1: I de vine, que t'esperem.
4: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
5: Bon dia, ja hi ha data. Els metges estan cridats a la vaga indefinida tot l'estat a partir del 28 d'octubre per exigir un estatut marc propi. El comitè de vaga mèdic ha anunciat aquest divendres que reprenen així les mobilitzacions després de la tirada estival per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de l'Estatut Marc.
6: És un estatut, hem de dir, que afecta tots els professionals sanitaris, però els sindicats mèdics en reclamen tenir un de propi diferenciat de la resta de col·lectius. Es reprenen d'aquesta manera les protestes que fins ara s'havien limitat a aturades parcials durant la primera meitat de l'any i a partir del 28 d'octubre ja seran indefinides. La decisió acordada avui pel comitè de vaga, integrat, entre d'altres, pel sindicat mèdic, es produeix 10 dies després que la reforma de l'actual Estatut Marc s'aprovés en Consell de Ministres. Ara continua la seva tramitació al Congrés dels Diputats.
5: I del govern ja s'ha pronunciat sobre aquest anunci. El portaveu Antoni Costa demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat per la seva incapacitat, diu, per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
6: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i també operacions.
7: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosas. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
5: I els arquitectes guanyadors de la reforma del carismàtic edifici de Gesa de Palma i del seu entorn defensen que implica un increment també de la zona verda existent. De fet, acaben de presentar aquest projecte. Anem a conèixer l'edifici de Gesa. Aina Morales, conta'ns, bon dia.
8: Bon dia, un projecte que canviarà la fesomia de la façana marítima i que, sent molt optimistes, podria ser una realitat el 2029. És la previsió que ha fet un dels arquitectes, Antonio Cruz. La creació de dues plataformes per a soterrar algunes infraestructures, diu, permet més vegetació als voltants de l'edifici existent.
9: No hay ninguna pérdida de zona verde. Tratar de que esto se entienda, que la voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
8: Els arquitectes són partidaris de fer les mínimes intervencions possibles a l'edifici, tant per dins com per fora, per a conservar tot allò que el fa únic.
5: I Aena torna a recuperar el seu projecte per instal·lar un parc fotovoltaic a Son Bonet.

0: a parlar amb aquest projecte. Han de sofrir dins el poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
1: I un apunt més, perquè més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives, a la qual destaquen l'extrema vulnerabilitat que estan patint aquestes al·lotes i que moltes ara estan al carrer. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
2: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 11 de setembre. Bon dia. Ens trobam a les portes d'un cap de setmana que pot ser històric. Enric Mas té encara més a prop guanyar diumenge a Granada la Vuelta. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Quina etapa, quina contrarrellotge que varen viure ahir. Quina gran etapa va fer l'artenenc Enric Mas. El mallorquí tenia una papereta contra Roglic, però la va solucionar, i de quina manera. En una gran contrarrellotge, Enric Mas només va perdre 33 segons amb Primoz Roglic en aquesta etapa. Això vol dir que afronta aquestes dues etapes que venen ara de muntanya amb una diferència notable. Cada segona en Roglic, 1 minut i 37 segons distancia el mallorquí al ciclista eslova. Després d'aquesta gran contrarrellotge, Enric Mas estava molt content. Això sí, diu que s'ha d'anar a poc a poc perquè encara queden dues etapes que poden ser perilloses.
1: Estem bé, mos queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, tenim hem d'estar concentrats, fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims, ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc a poc i bona lletra com deia l'altre. Sí, estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, a poc a poc i bueno, dos dies.
0: Poc a poc i bona lletra, va dir Enric Mas. Avui, com deia, l'artenenc etapa de muntanya, arribada en alt a Estepona, a Penyes Blanques. Tot d'una, sabem la darrera hora des de la Vuelta, i en el món del bàsquet, bones notícies perquè la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'imposaren a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. És la Vini Salamera, Alba Torrens.
2: Sí, creo que es una de las claves, ¿no? La unión que tiene el equipo, tanto en la pista como fuera de ella. Al final creo que estamos jugando todo el rato, ¿no? Que son muchos aspectos y creo que esta es una de las claves de este equipo. Lo hemos llevado haciendo toda la concentración, todo este campeonato y hoy estamos muy felices. Sabemos y somos muy conscientes de lo difícil que es estar aquí, pero también con la mente puesta a lo que está por venir.
0: Ara el rival de Espanya a la semifinal serà complicat. Serà l'equip dels Estats Units. Les jugadores nord-americanes van passar per damunt Hongria sense dificultat. El resultat ho deixa ben clar, 108-56. Espanya i els Estats Units.

0: Units jugaran el bitllet per a la gran final de Berlín. Serà demà a les 8 de la vespre. En el món del futbol, el Mallorca juga diumenge a Somos contra el Sabadell, el conjunt de Luis García, que necessita sumar 3 punts després d'empatar contra l'Eldense. Ho fa a Son Moix, que ara mateix és un fortí, suma per victòries tots els seus partits. El Mallorca, avui ha parlat Luis García fa uns instants a la sala de premsa de Son Bibiloni, ha demanat una miqueta de tranquil·litat perquè ha notat certs nervis a l'entorn després de no poder guanyar contra l'Eldense.
1: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en 3 semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
0: I de Luis García, que demana tranquil·litat pel que fa a l'infermeria, 2 novetats, Alberto Moreno i Puigmal, podrien entrar a la convocatòria i Toni Lato no s'ha exercitat per molèsties i serà dubte fins a darrera hora per entrar a la convocatòria per jugar diumenge contra el Sabadell. Un equip, el Sabadell, recent ascendit de categoria, però alerta perquè suma els seus partits amb victòries i empats. Encara no ha perdut aquesta temporada. 2 victòries i 2 empats ha aconseguit el conjunt català. També ha parlat a la prèvia del partit contra el Mallorca el tècnic del Sabadell, és Ferran Costa.
2: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir-ho una setmana més.
0: A les 6:30 diumenge podreu viure aquest partit, com sempre, a Esport3 a IB3 Ràdio. I en el món del futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta la primera prova de foc de la temporada, avui contra l'Indústria Santa Coloma, el que serà el partit d'obertura d'aquesta lliga, de la lliga regular. Carlos Barrón, capità de l'equip palmesà, afronta en confiança aquest debut a la lliga.
3: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error, vamos a una pista muy difícil como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
0: Aquest partit, aquest debut de l'Illes Balears Palma Futsal serà a les 9:30 del vespre a la pista de la Santa Coloma i, com sempre, el podreu viure en tota l'emoció aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. 1:11.
4: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Dotze minuts passen de la 1 del migdia, darrera edició de la setmana d'Esport3 aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, una setmana que ve marcada, com no, pel ciclisme i encara el millor està per arribar perquè tot fa indicar que pot ser un cap de setmana històric després de la gran contrarrellotge que va fer ahir en Enric Mas. Només va perdre 33 segons en Roglic. Això fa que afronti aquesta recta final de Vuelta a 1 minut i 37 segons del ciclista eslova. Una diferència, jo ho deia a l'inici, que en principi, si no hi ha res de nou, que en el ciclisme tot pot passar, però si no hi ha res de nou, ha de ser més que suficient perquè Enric Mas arribi a Granada amb el mallot vermell. Anem a escoltar ràpidament el que deia Enric Mas a la seva arribada a la línia d'arribada després d'aquesta gran contrarrellotge. Això li va dir al ciclista mallorquí, el nostre company, enviat especial, Tolo Leal.
5: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats. Fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims. Ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc i bona lletra. Estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que a poc i bueno, dos dies.
0: Dos dies, pinta bé la cosa. Anant ja cap a la Vuelta, saludam el nostre enviat especial, Tolo Leal, en aquesta ronda espanyola, supos que content i també molt il·lusionat amb el que pot fer Enric Mas, perquè ell ho va viure de molt a prop. Tolo Leal, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, Miqui. Bon dia, companys. Com esteu?
0: Molt bé. Te trobes en ruta, aquesta etapa també complicada, ho deia en Enric Mas, que encara queden dues etapes feixugues en dos finals en alt, però el mallorquí que afronta a Tolo aquestes dues etapes ja sí que decisives, amb un gran moment de forma i també la tranquil·litat que dona aquest minutet i 37 segons que hi va poder aguantar amb en Roglic, no?
6: Sí, clar. És a dir, queden dues etapes molt dures. Queden dues etapes transcendentals, evidentment, amb aquesta... Però qualsevol hagués firmat ahir que avui, a la sortida...
0: Tenim problemes amb aquesta connexió amb en Tolo Leal en la Vuelta. Avui una etapa també complicada amb aquesta arribada a Peñas Blancas, a Estepona. Una etapa que també pot ser decisiva. També demà hi ha un final en alt en un port de categoria especial. Intentam recuperar aquesta connexió amb en Tolo Leal. Tolo, no sé si m'escoltes ara.
6: Sí, és que clar, ara ens trobem a la carretera de camí... De canvi a la meta, que està en bona muntanya i hi ha alguns problemes de cobertura. No sé si ara m'escoltau.
0: Sí, ara t'escoltam bé. Anem a provar segurament si funciona. En Tolo Leal, que està en plena ascensió. No sé si hi ha per Peñalblancas, Tolo.
6: No, ara estem arribant a Estepona i després començarà la pujada de veres, que ja en el cotxe és difícil, no m'ho vull imaginar el que hauran de patir avui els ciclistes. No? Aquí, en aquesta pujada, passarà de les opcions d'Enric, perquè... ahir ho comentàvem, avui és una etapa en condicions normals, és una etapa propícia per a Roglic. Per què? Perquè l'Eslova sempre s'ha mostrat com un especialista en les etapes que se diuen monoport, i avui és un poc això.
0: És complicat aquesta connexió, comentava en Tolo Leal, és una etapa que podria ser propícia per en Roglic, només amb aquest port de primera categoria a l'arribada. Veurem com reacciona Enric Mas a possibles amenaces del ciclista eslova. Vinga, anem a intentar recuperar aquesta connexió, però abans podem escoltar una entrevista que li ha fet fa uns instants al nostre company Tolo Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué, que li ha valorat a la nostra companya la gran contrarrellotge que va fer ahir en Enric Mas, i també aquestes dues etapes. Com veu aquestes dues etapes per veure finalment vestit de vermell en Enric a Granada? Aquesta és l'entrevista que li ha fet a la nostra companya Tolo Leal, el mànager general de Movistar, Eusebio Unzué.
7: ¿Cómo te encuentras hoy después del gran resultado de ayer? ¿Cómo está el equipo?
8: Sin duda... muy, muy satisfecho, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el amigo Enric pues constató efectivamente su el crecimiento que ha hecho en el rendimiento. Lo habíamos visto en las etapas anteriores en lo que era habitualmente su terreno, pero ayer rodando a 53 por hora también dejó bien claro que es un hombre capaz de, o sea, está ya en un gran estado de forma, y espero que un poco pues disfrutando esta nueva dimensión que él ha adquirido, y ya no sé si es como consecuencia de la recuperación después de la trombofebitis del año pasado y esa operación en la pierna, la que a lo mejor pudiera haberle tenido limitado hasta ahora, pero la realidad que aquí estamos disfrutando un Enric que... En algunas cosas le habíamos visto con anterioridad, pero sin duda este nivel que está exhibiendo en esta vuelta y constatarlo ayer como lo hizo en la crono, sobre todo pues al margen ya de los tiempos un poco más, un poco menos, lo que está claro que en la confianza de él va a ser un paso muy, muy importante.
7: Quedan tres etapas, dos realmente sí. De montaña, que 1 minuto 37, ¿cómo se gestiona
8: pues,
7: ahora esto?
8: A ver, está claro que ciñéndonos al histórico de esta vuelta y cada llegada en alto, no debiera tener problemas, pero la realidad también es que el amigo Roglic, Gal, ya sabemos que va a atacar en el momento que pueda, porque querrá también aprovechar, adelantar a Roglic, y por otro lado Roglic pues ayer también constató con su cuarto puesto que él también se encuentra muy bien, sigue creciendo y bueno, pues, pero vamos, yo creo que siguiendo un poco la historia un poco de Enric, sabemos que siempre segunda y tercera semana cada vez es un poquito más sólido. Y simplemente pues lo que espero y deseamos que estas etapas, estas dos etapas de montaña, sobre todo la de hoy y mañana, que es durísima la de mañana, afortunadamente ha bajado un poquito la temperatura, pero siga estando un poco en la línea que le hemos visto la semana pasada y la anterior.
9: O sea, a nivel personal, tantos años con Enric, apostando, creyendo, trabajando, viviendo buenos, malos momentos, encontrarte ante esta tesitura, ante esta situación, también tiene un componente emocional muy fuerte. ¿No?
8: Sin duda. Yo ayer, la verdad es que en la crono, antes de la salida, por primera vez lo vi, lo disfruté un poco de una manera diferente a lo habitual en estas ocasiones. Era un hombre tranquilo, seguro de sí mismo, y la verdad es que después no he hablado porque ayer no era un día para hablar, sinceramente, sobraba casi todo, pero creo que, como os decía con anterioridad, habrá servido para que él se sienta todavía con más confianza y, bueno, pues ahora en lo que queda y con la ayuda del equipo, pues podamos seguir disfrutando pues eso, de este Enric que lo llevábamos mucho tiempo esperando todo el mundo. Y por fin, pues hasta el día de hoy por lo menos ha llegado y lo está demostrando cada día.
7: Una última por mi parte, hay dos mantras que se están repitiendo estos días. Uno lo has comentado ahora, que es que está a un nivel quizá el mejor de su carrera. Y el otro que se escucha mucho es, se lo merece. Todavía quedan dos días, precaución, pero ¿estás de acuerdo
8: sí.
7: con ese
8: se lo bueno, merece? Yo, el se lo merece probablemente eso cualquiera de los que están aquí, ¿no? Y más después de lo que está pasando. Pero es verdad que creo que sería, si terminamos como espero un poco, pues con ese maillot rojo, yo creo que sería la justa recompensa a alguien que ha trabajado tanto, tanto, tanto, y sobre todo los pequeños detalles, con tanta profesionalización y dedicación como la que ha hecho Enric. Y creo que este sería ya de momento un primer y justo pago.
0: I d'aquestes són les valoracions i el que espera Eusebio Unzu, el mànager general de Movistar, amb aquestes declaracions al nostre company Toro Leal i també al nostre company Fernando Fernández. Vinga, anem a intentar, segurament si en Toro Leal ara mos escolta bé, es troba en plena etapa, ho fa en cotxe ell, això sí, però la cobertura no és del tot bona. Toro Leal, creurem els dits, m'escoltes, tot bé?
6: Sí, ara t'escolt millor, espero que vosaltres també. Hem passat una zona complicada de túnels i pujades i baixades i ara encara tenim un tram que pareix que està més desviat i espero que sí.
0: Tram més còmode, no? Un tram pla, millor. Ara, no?
6: Sí. Podem relaxar una miqueta les cames.
0: Molt bé, Tolo, mos comentaves aquesta diferència d'un 37 i mos deies que aquesta etapa d'avui, monoport, podria ser bona per en Roglic, no? Que li va bé aquest tipus d'etapa.
6: Bé, li va bé en els Roglic sí. fi, en els Roglic quan està bé. Enguany no crec que siguis cas per lo que hem vist, no és que estigui malament, i va fer quartes de contrarrellotge, va fer una molt bona contrarrellotge, ojo, però és vera que altres anys aquestes etapes eren les perfectes per ell i solia aconseguir la victòria d'etapa i desmarcar-se de la resta. Avui dut molt que sigui així perquè en Enric ha demostrat que està més fort que ell, però bé, és el que anem, hem d'anar alerta. Ha d'anar alerta perquè és 1 minut 37, és distància suficient a priori, però no se pot despistar un moment i no... Ell ho diu tot el temps, estava molt content en l'etapa d'ahir, sí. Ho va dir ahir, avui també estava molt content, evidentment, perquè és millor temps del que esperava, per alert. Queden dues etapes duríssimes i poc a poc.
0: Sí, sí, també hi ha moltes circumstàncies que poden influir, ja ho vam veure amb en Pogacar, per tant, poden passar qualsevol cosa, esperem que no, creurem el disc, però andaran bones, poc a poc i bona lletra, com deia ahir n'Enric Mas. Has estat avui a la línia de sortida, vas estar ahir també a la línia d'arribada, vas poder parlar també amb gent d'Artà, que se va acostar fins a la Vuelta per veure, sí, per veure en Enric, supos que màxima alegria, no?, tant en l'entorn com també dins l'equip Movistar.
6: Sí. Ja heu pogut escoltar avui el director, que estava, fins i tot diria, quasi emocionat de tocar ja de ben a prop aquesta victòria. En la resta de l'equip també, aficionats que han vingut a posta des d'Artà per... M'han dit, per cert, que dissabte i sobretot diumenge s'espera una gentada d'Artà venint fins a Granada per veure en Enric Mas proclamar-se campió, i diré, uau, que no passi res. És evident que estan davant un moment ciclisme i per l'esport balear.
0: Clar que sí, estem en un moment històric. I doncs res, Tolo, gràcies. Arriba bé a la Penyes Blanques i t'escoltam des d'allà a Boero Baixa amb aquesta arribada d'aquesta etapa que també és molt complicada i esperem que en Enric Mas, com ahir, la tregui amb bona nota. Tolo, t'escoltam més tard, gràcies.
6: D'acord, molt bé, fins després.
0: Adéu, gràcies. Fins després, Tolo Leal, enviat especial a la Vuelta. I mos comentava en Tolo Leal que molta gent d'Artà té previst viatjar aquest cap de setmana cap a la Vuelta. Tenim comunicació amb el president del Club Ciclista d'Artà, en Joan Danús. Joan, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia, com va? Va
0: bé? Molt bé, avui contents. Ahir esperàvem aquesta etapa marcada en vermell, podria tenir problemes en Enric, però la va treure
10: bé,
0: i de quina manera fent una crono.
10: Avui cada dia.
0: Sí, sí, cada dia. Però la crono era aquesta que en Roglic és un poc més complicat, no?
10: Sí, sí, bé, teníem aquesta intriga de veure com respondria en Roglic, que ja intuíem que no està en el seu millor moment. Però també intuïen que en Enric està en un moment increïble ara mateix, per tant, passàvem pena, però sabia, confiàvem en Enric.
0: Clar que sí, no sé com va viure aquesta etapa, una de les millors contrarrellotges que ha fet en Enric, eh?
10: Pues molt contents, la veritat, molt contents i sí, estem aquí amb els amics mirant l'etapa junts i molt contents.
0: Com ho veus, aquestes dues etapes que tu comentaves, dues etapes de muntanya, dues etapes complicades, també ho deia en Enric, que hem d'anar a poc, avui final en un port de primera categoria, demà categoria especial, no sé com ho veus. És cert que en Enric aquesta edició de la Vuelta inspira molta confiança, però bé, són complicades.
10: Sí, no, a priori és el seu terreny, aquest que ve aquests dos dies. És veritat que són etapes molt llargues i poden passar moltes coses, per tant, sempre hi ha nervis. Fins que no passi la línia de meta, no estem tranquils.
0: Molt bé, el nostre company Tolo Leal, que hi ha molta gent d'Artà o hi ha gent d'Artà aficionats que tenen previst viatjar cap allà, cap a la Vuelta. No sé si tu saps res d'això.
10: Sí, sí. Pràcticament quasi tots els seus amics anem a veure-lo allà i també altra gent aficionada en el ciclisme o ja hi són o estan de camí o arribaran durant el cap de setmana a veure-lo a Granada, per tant, sí, jo crec que m'ho juntarem bastants per allà.
0: Clar que sí, haurà festa grossa a Granada quan n'Enric se proclami, esperem, guanyador de la Vuelta.
10: Esperem que sí.
0: Serà festa grossa. Què t'anava a dir per la gent que no pugui viatjar a la Vuelta? Suposo que tothom va loco per anar-hi, però clar, hi ha gent que no pot per feina, perquè, clar, no ho sé, per mil motius. També Artà, supos que muntau cosetes perquè la gent del poble d'Enric pugui gaudir tots plegats d'aquesta fita històrica.
10: Sí, aquí a Artà l'Ajuntament ha posat a disposició de tots els que vulguin seguir animant en Enric una pantalla en el mercat cobert de la plaça del mercat i tothom podrà seguir les etapes de dissabte i se diu menja.
0: Ah, que bé, que bé. I doncs les dues etapes, la penúltima i la darrera per Granada. Res, Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé per Granada, que pugueu celebrar amb Enric aquest triomf a la Vuelta i veurem què passa en aquestes dues etapes, que encara queden dos dies de passar una miqueta de pena.
10: Exacte, moltes gràcies a vosaltres i esperem que tot vagi bé.
0: Que vagi molt bé, Joan. Gràcies, adéu, gràcies. Joan Danús, president del Club Ciclista d'Artà. 1:28, ja sabeu que avui durant el programa Xiu Xiu podreu viure al final d'etapa, aquesta etapa també complicada, en final en alt el podreu viure amb en Gavi Fortesa i també amb en Tolo Leal. Fem la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem, hem de parlar del Mallorca perquè ja prepara el partit contra el Sabadell, acaba de parlar el tècnic del conjunt vermell, Lluís García, tot d'una l'escoltam.
4: I de Tres Ràdios Esport. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Un estiu que canviarà les seves vides.
12: Catalina!
13: Se tropezó con un escalón.
11: El retorn al cinema de Lluís Homà.
14: És una provocació terrible.
11: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
15: Abuelo!
16: No deixaràs de sentir-la a prop.
11: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
17: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bicibus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
18: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
19: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
20: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
21: Serà espectacular.
20: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
22: Que repiqui l'escampana de la Seu!
20: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
23: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
20: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: I d'aquestes han estat les valoracions de Lluís García prèvies al partit de diumenge contra el Sabadell. Volen saber com veu aquest partit un dels nostres analistes, en David Gui. David, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui. Bon dia a tots.
0: I doncs res, diumenge arriba el Sabadell, un equip qui m'ho anava a dir quan vàrem veure el calendari cinquena jornada, que arribaria d'aquesta manera. Dues victòries, dos empats i encara no coneix la derrota. Amem, és el Sabadell, però serà un rival ben complicat, eh?
1: Sí, sobretot per sinerci, no? Perquè és veritat que encara és molt prest per veure mem on pot acabar aquest equip, no? També pot ser la revelació d'aquesta temporada. La sorpresa, no? Juga malament a futbol. Ja m'agrada molt l'anàlisi des dilluns d'en Toni Fuster, no? Que va dir perfectament com jugava el Sabadell, lo qual va fer que jo no fos optimista i apuntés aquest partit com a derrota, no? La veritat que és un partit que arriba a un moment, així com veus el Ceuta, no? Veus l'Eldense, que no tenen bones dinàmiques i que són equips que siguen arribats, semiprofessionals, te diria, perquè no arriben a ser professionalitat del Mallorca ni el currículum, pues el Sabadell ve un moment difícil, i també ve un moment difícil per al Mallorca, perquè jo, ho vaig dir dilluns, no tinc encara definit l'estil de joc de Lluís García i el que vol en el camp, no?
0: Sí, sí. Li han demanat avui pels sistemes, perquè enviar possiblement el sistema, provar dos davanters, però diu que tampoc això és el més important, que jugant un o dos davanters el que ha de fer l'equip és generar una miqueta més i sobretot ser més efectiu, no?
1: Jo crec que té clara la idea, és a dir, ell ja té sistema fet i jugarem amb un davanter en principi, o la idea que té, i la mantindrà fins que vegi que ja o no surt ell o l'equip ja no dona per més, però jo crec que la idea és jugar amb un davanter, tenir profunditat per banda, ja que tenim gent que té capacitat per fer una passada a l'espai i inclús un sorprendre la defensa rival, però li està costant, sí. Li està costant. Ho definim dilluns, no? És molt complicat saber quina és idea del Mallorca, perquè molta possessió a zona defensiva, com bé sabem, no provoca absolutament res, no? I després, si damunt, quan aconsegueixes tenir certa profunditat o qualque ocasió de gol, o una pilota aturada, com va ser el penalti, i no ho transformes, pues encara se fa més complicat, no?
0: Clar, clar.
1: Jo crec que per nosaltres no és un bon moment en el que arriba el Sabadell. Sí que és un bon rival, perquè en principi és més dèbil i li hauries de guanyar, però també ve un poc donat, no se pot dir crisi de joc, no? Perquè ni molt manco és una crisi de joc, però sí diria que no una identificació de lo que l'entrenador jo crec que vol a damunt la llespa, no?
0: Veurem quin 11 treu diumenge contra el Sabadell, se juga a casa, un fortí de moment són molts. Clar, li han demanat avui a Lluís García, l'hem escoltat al final de tot, que clar, comentava això, aquest possible overbooking, també ja ho deien durant la pretemporada i quan va començar la temporada, ja ho vam veure diumenge o dissabte, a Elda. Clar, ja no va jugar en Pablo Torre. Diu en Sergi Darder, en Lluís García, que no el poden veure com el dolent de la pel·lícula, però els futbolistes ja saben com són, i si hi ha jugadors importants com en Darder o en Pablo Torre que comencen a no jugar, alerta, perquè el vestidor pot començar a, no ho sé, no explotar, però...
1: Bueno, sí. Jo si no me'n record, que en Pablo Torre va tenir una fregada amb en Javi Llebrés a principi de temporada, no? Crec que va sortir publicat per qualque mitjà, vull dir, pot ser un lot en caràcter, no? I és un lot que jo crec que se va quedar amb... no vull dir amb la certesa de que el club li donaria tots els minuts, no? Però així com Jan Virgil va veure l'oportunitat de sortir, poden a lo millor ser més protagonista, no? Inclús perquè per banda pues, ja ho havia estat. És vera que va perdre protagonisme de res partits, però jo crec que si s'ha quedat és per jugar absolutament tot.
0: Sí, sí.
1: Des del moment que no jugues tot, comences des de banqueta, després jugues 20 minuts, i a damunt, Miqui, com sempre dèiem, els resultats no acompanyen.
0: Així és.
1: Efectivament, sí. Després se pot produir...
0: Ja comencen els nervis, no?
1: Exacte, moments de tensió. Sabem tots que conya fa riure i que si se guanya ningú se'n recordarà d'en Pablo Torre quan pugem a primera divisió i si no ha jugat ni un minut, no? Vull dir, estem estant que jo crec que l'equip ha de trobar quan tantes, i ho he dit des del principi de temporada, però jo, la clau és que sigui un equip i aquest equip trobi el sistema on es trobi més còmode, els jugadors ja tinguin mecanitzats és el que vol l'entrenador, no? Perquè al final és el que intenta plasmar en Esbert.
0: Perdona, David, però ho ha dit avui a Lluís García, que també en certs moments dubta si sacrificar un extrem per posar més gent per mig, no?
1: Per dins, sí.
0: O no, o al contrari. A Elda va apostar per no sacrificar estrens i se va carregar, va deixar la banqueta en Pablo Torre. Veurem com ho fa contra el Sabadell. A casa, contra el Sabadell, tu per què optaries? Per sacrificar un extrem i posar més jugones, com diuen, en el centre del camp, o continuar així, seure'n en Torre, Darder o Alex Sala i en dos estrens?
1: Jo crec que ha de seguir igual, eh? Miqui. Però a més jo crec que cercaran la profunditat de bandes per fer mal, un camp molt ample, molt de primera divisió. Afegir una cosa, Miqui, la segona divisió té una cosa que és complicadíssima, que els rivals són tan irregulars que és molt difícil intentar acertar amb el sistema, entens? Perquè te pots trobar un Sabadell que digui, mira, escolta, ven cap Palma, si aconsegues un punt, vamos, fenomenal. I te pots trobar un Sabadell completament contrari a ser un Sabadell ofensiu, on te cerquis esquena, on te creï problemes en defensa, per la qual ja n'eres.
0: Sí,
1: entonces sí que potser necessites més gent per de dins i menys per banda, depèn, no? Però jo crec que no renunciarà a el que de moment està fent. A partir d'aquí, ja veurem com se va desenvolupant el partit. Jo, vamos, crec que el rival, insistesc, de menor entitat, però ve amb una dinàmica positiva.
0: Sí, sí,
1: i
0: això.
1: I tu saps que...
0: Això
1: que
0: fa perillós, sí.
1: Claro, en Toni Nadal, quan en Rafa se va enfrontar primer en Federer, no?, la primera vegada, li va dir, és més bon tot, menys amb il·lusió, que en tenim molta més que ell, no? I a vegades això fa guanyar partits.
0: Entonces, és així. Ja ha avisat a Lluís García que no m'ho hem de pensar, no nosaltres, sinó també l'afició després de l'empat contra el Dense, que el Mallorca guanyarà tots els partits 3-0 i no m'ho xutaran a porta. Això és impossible. Per tant,
1: jo crec que te veus més superior quan ja vens amb una dinàmica positiva, on has anat a ella i no has tingut cap problema en superar, un poc com el Ceuta, no? No has tingut cap problema per superar, que el Valladolid el va superar en certes garanties i que contra el Granada vas competir, no? Vull dir, això seria una bona dinàmica, per dir-ho de qualque manera. Però no mos hem d'enganar. Avui jo faria una enquesta i la gent no sabria pràcticament com jugar al Mallorca, no? Perquè tens molt la pilota, se t'hi van guanyar molt en possessió de pilota, però absolutament infructífera, no? Perquè no vàrem, era Valgent i Rayo, jo crec que van tocar més pilotes que en Darder, per exemple, no?
0: Sí.
1: Jo crec que serà un partit interessant per veure també el Sabadell què vol. A lo millor te trobes un Sabadell que diu, mira, escolta, estem en dinàmica positiva, a por ellos.
0: Sí.
1: I realment te puguin crear problemes, també és vera que tindràs avantatge, que te trobaràs més espais, però bueno, Miqui, no sé, és un poc...
0: Veurem, és cert que Sabadell, clar, arriba amb una motxilla de punt bona, amb un matalasset, és cert que acaba de començar tot, però bé, això el fa més fort i més perillós, perquè com diuen David pot dir, mira, anem a Son Moix, damunt el pen de perdre, però amb aquest punt que tenim, anem a veure ben què passa i sortir i guanyar. Veurem com ho afronta.
1: Jo crec que si te poses en el costat de l'entrenador del Sabadell, per jo seria un error rompre la dinàmica. Llavors, si esteu aquí ofensivament te proporciona coses, has de sortir a guanyar.
0: Clar.
1: Que després te'n fiquen quatre. Bueno, però jo crec que no crec que renunciï en el resum ofensiu, com el va dir en Toni, no? El dilluns.
0: A les 6:30 començarà aquest partit, a veure si el Mallorca pot sumar 3-3 en aquest inici de Lliga a l'estadi de Son Moix. Abans d'acomiadar-te, David, m'agradaria escoltar, perquè ahir en Martín de Michelis, que per cert va perdre amb el seu equip a la Champions contra el Como, va parlar per primera vegada, crec, no ho sé, de la seva sortida del Mallorca. És cert que quan se'n va anar va fer aquesta típica carta quan qualcú se'n va de comiat, que entre ell i la intel·ligència artificial la fan, no? Però aquesta vegada ha parlat de la sortida del Mallorca. Si t'assembla, David, l'escoltam i me dones la teva opinió del que va dir Martín de Michelis, el nostre company de Movistar, ahir d'aquesta sortida després de renovar amb el Mallorca quan va baixar a segona divisió.
2: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución esta siguió, insistió, viajó. Y después, bueno, en el fútbol hay cláusulas, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender, lo va a interpretar. Y entiendo que también es así. Después está el racional, que sabe que en el fútbol hay ciertas cosas. Los jugadores tienen muchos sueños, los entrenadores también, Me formé como jugador y como persona en Alemania, después también como entrenador, porque estuve 4 años ahí. Apareció esta gran institución. En principio dije que no, porque no era, había recién renovado. Y después entre las instituciones llegaron a un acuerdo. Entonces, no me escapé, no me fui gratis. Había trabajado 3 meses y ha quedado una gran recompensa.
0: I d'aquesta explicació de Martín de Michelis tampoc s'ha banyat massa, no?
1: L'explicació, Miquis, que és un professional i allà on li paguen...
0: Que va arribar a Club Alemany, a Leipzig, i va pagar la clàusula, no?
1: I ja està, vull dir, i vol créixer com a entrenador, bueno, també pot fracassar com a entrenador, no? Vull dir, no és que només cresquis. Jo de Michelis, crec que era un error ja renovar-lo. En Alfonso me diria sí, però han guanyat 2,5 milions. Bien, però era un error perquè, evidentment, no s'ho mereixia, perquè no va complir les expectatives que, per les quals se li va firmar, i ell és un professional i com a professional intenta cercar la millor de les solucions per ell. Vull dir, sí. Déjate de escudos y déjate de historias.
0: Sí,
1: i és així de fred, sí. Independentment de que ja ho dic.
0: Que ha d'estimar, no? En tot el carinyo, en de Michelis, en el Mallorca, si va estar 4 mesos, no? Tampoc, escolta, tampoc va ser...
1: Efectivament, sí, bueno, ja saps que hi ha jugadors que...
0: No? Hi ha jugadors que han estat molt d'any, mira Morici, aquí era un ídol i se'n va anar pràcticament sense acomiadar-se, també amb una carta ben freda.
1: Perquè al final, mira, xerrar moltes vegades, els problemes, una cosa és l'afició i el que dus en el cor i el teu cor vermell, i l'altra cosa és que és una feina per molts, no? No és res més que fer una feina i se'n va, no li paguen més.
0: Clar que
1: ja
0: sí. Ja està, mos quedem fora, però volíem escoltar per primera vegada aquestes explicacions que va donar Martín de Michelis ahir als nostres companys de Movistar. Res, David Gui, sempre un plaer, un gust i res,
1: igualment.
0: Gaudir el cap de setmana, que sé que tens un pla bo, eh?
1: Sí, bon moment, potser Fórmula 1, si el circuit ha quedat bé.
0: Mare meva, que bé, a gaudir. Gràcies, David, que vagi molt bé.
1: Gràcies, no fa la falta. Gràcies, adéu, mi greu.
0: Saben ja la darrera hora del Mallorca, hem escoltat el seu entrenador, Luis García, i també volen saber la de la U d'Eivissa, perquè també ha parlat en Raúl Llona, el tècnic del conjunt Pitius. En Raúl Medrano, bon dia.
3: Bon dia, va de Raúls la cosa, eh?
0: La cosa va de Raúl, eh? Mare meva, sí, tant i tant. Què tal amb en Raúl Llona, com ho dus?
3: Jo personalment, bueno, sí. no he parlat tampoc gaire amb ell, no. Més enllà de l'intercanvi de cops de la sala de premsa, la veritat és que dins l'hermetisme habitual de l'Audi Eivissa cada vegada es fa més difícil tenir certa relació més enllà de la
0: però
3: professional.
0: Però l'intercanvi de cops és un poquet més feble que amb en Álvarez, no? Suposo un poc més fàcil, sí. El combat, no?
3: Sí, bueno, ja me deia molt bé amb en Miguel Álvarez, sí. un tio de la broma. Diguéssim que més suau que en Paco Gémez sí és.
0: Sí, això sí. Bé, sí. És que en Paco Gémez està...
3: Sí, està damunt...
0: Està en una altra categoria. Era...
3: Exacte, la Tiger List la trenca per damunt.
0: Una setmana plàcida, no?, per Can Missa, després de la victòria agònica a la segona jornada. Avui toca fer-la encara més bona demà, veurement si se sumen 6 de 6.
3: Sí, volen fer, com han explicat els futbolistes al llarg d'aquesta setmana, en aquestes presentacions en la jornada 3, un poc estranyes, volen fer de l'estadi un fortí. Sona un poc estrany dir-ho després de guanyar un recent ascendit al descompte, com va ser la setmana passada, a més en un partit en què si haguessin empatat tampoc hagués passat absolutament res, segurament hagués estat el resultat més just, però bé, l'important és que es varen treure els punts, l'Eivissa torna a jugar a casa, segon partit consecutiu a Can Mises, ho farà demà a les 4:30 contra un altre recent ascendit, el Sant Andreu, un equip que tot i aquesta condició d'equip provinent de la segona federació, fa la sensació, veurem a final de temporada si tenim raó o no, però fa la sensació de que pot estar a la zona alta de la taula per la gran dinàmica de l'any passat i pels bons fitxatges que ha fet. Entre ells, per exemple, torna demà a Can Mises Ramon Juan, qui era el porter titular la passada temporada a l'Eivissa, enguany, com deia el club, quatribarrat. L'equip s'ha fet avui la darrera sessió de feina, ho ha fet a porta tancada, una altra de les novetats d'aquestes de Raúl Llona, molts entrenaments a porta tancada i no hem pogut veure res d'aquest entrenament, com deia. Després ha parlat el tècnic d'això. Mira, li hem demanat, per exemple, si era més important guanyar o anar millorant el joc, que de moment l'ha deixat bastant a desitjar. Recordem una derrota en Tequera i la victòria aquesta al descompte l'altre dia. Ha dit que el més important és guanyar, però també ha dit que l'equip encara, és una obvietat, tothom ho ha vist en els dos partits, encara ha de millorar bastant si vol estar a dalt. Això ha dit Raúl Llona.
4: Creo que somos un equipo que tiene que tener mucha más presencia con balón, porque tenemos jugadores para ello, tenemos mucha capacidad en cuanto a manejos, en cuanto a calidad individual, y ahora es verdad que el concepto nos está costando, pero no tengo ninguna duda de que vamos a acabar cogiendo todo ese sistema y ese modelo, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de seguir insistiendo, de ser muy, muy pesados.
3: Sobretot haurà de millorar també l'equip en defensa, perquè és cert que genera bastant, que a més dona la sensació de que té més pegada segurament a dalt que d'altres temporades, els extrems estan agradant, però en defensa ha de millorar. Ha encaixat 4 gols en els 2 partits que ha disputat, a més a pilota aturada tenint molts problemes, moltes dificultats, li generen bastant en aquestes accions d'estratègia i per aquí ha de millorar. Li hem demanat també si farà canvis. Raúl Jona, ja aviso pel que queda temporada, no dona gaire pistes de desalineació que farà, però sí que ha reconegut que algun canvi a l'alineació sí que faria, perquè a ell li agrada anar fent canvis.
4: Nosotros acostumbramos a hacer varios cambios por partido porque entendemos que cada partido es diferente y ponemos mucho interés en configurar la plantilla para dotarla de muchos recursos y de muchas soluciones. Y luego ya está durante la semana, en base y en función al plan de partido que vamos a desarrollar, pues qué jugadores creemos que se pueden, bueno, que pueden encajar mejor en esas situaciones, ¿no? Entonces, habrá cambios con respecto a la semana anterior.
3: Com deia, Miqui, demà ve el Sant Andreu, sí, un rival, jo crec que bastant més complicat del que pot semblar a priori, amb un entrenador ja veterà com és Nacho González, que se la sap totes.
0: Sí, acaba de descendir i ja mos pensàvem que serà fàcil, però alerta.
3: No, a més ja t'he dit que és un equip que l'any passat va ser clarament el millor equip de la segona federació. Amb jugadors d'una altra categoria, i s'ha reforçat bé, per exemple, com deia, amb Ramon Juan, o per exemple amb Jaume Tovar, que de moment ha participat als 2 partits de titular, però encara no ha vist porta, però ja sabem com se les gasta també de cara al gol el punta que coneixem tant aquí a les Illes. Un partit, jo crec que no serà fàcil, s'espera bastanta afició de Sant Andreu, sabem que l'afició del Club Quadribarrat és molt...
0: Viatja molt, dona molt de suport, sempre acompanya a l'equip.
3: Viatja molt, fa molta de Ramó, crea algun conflicte de vegades,
0: també
3: sabem com és la seva, el seu posicionament també polític i social, i el que no ho sàpiga que ho busqui a Google, s'espera bastanta afició. Hem de dir que a casa encara no juguen al seu estadi, al Narcís Sala, perquè estan posant la gespa. Ara està jugant a l'estadi on jugava l'Europa l'any passat, a la pista d'atletisme, ara no em surt el nom, ara m'he quedat aquí, a una pista d'atletisme allà que hi ha també al barri de Sant Andreu, però a l'octubre-novembre tornarà al seu camp. Jo crec que hauria estat millor jugar al seu camp ara i no a casa, per aquest fet, pel fet de que no estan al Narcís Sala, que sí que és un autèntic fortí. Bé, demà, 4:30, Miqui, en directe aquí, com sempre, a Esports 3 en Joc, anem a veure si l'Eivissa pot sumar 6 de 6 a casa, poder-se 6 de 9, amb 6 puntets jo crec que ja estaria en zona de playoff i sobretot serviria, idò, com diu el míster sempre, anar treballant sobre la victòria, es treballa millor.
0: Clar que sí, i tant, i també perquè la gent, si hi ha una bona afluència d'aficionats, també pugui gaudir, no?, de l'UD a casa amb aquesta victòria la passada setmana, el darrer minut, i per què no una més contra el Sant Andreu. Raúl Medrano, t'escoltam demà, 4:30, a partir de les 4:05,
3: aquí a les 4:05 me fas estar allà, mare meva, no em deixes ni dinar, quasi.
0: Un pot de prèvia amb Antoni Torres, no? Passa que també tenim la vuelta, han d'estar per tot demà.
3: Sí, demà tenim dia.
0: Demà serà una rebaixa frenètic.
3: Demà tenim dia gros. A veure si puc cridar molts de gols, home.
0: Clar que sí, així serà. Raúl, gràcies.
3: Adéu.
0: Bon cap de setmana. Adéu. 1:54, aturada ràpida i parlant de futbol sala.
5: IB3 Ràdio és... Joc net.
6: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69 euros kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
0: 5 minutets per arribar a les 2. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia.
0: Enhorabona també, perquè a Toni Fuster li han donat l'enhorabona 3 dies seguits i tu no eres, però també te l'han donat tu. Enhorabona.
9: Gràcies, gràcies, molt amable.
0: Ha passejat a l'escut en Toni Fuster 3 dies per aquí, per IB3, eh? No l'has duit tu?
9: No l'he duit, no.
0: Enhorabona, Gavi, m'ho escut.
9: Està ja ben posat.
0: Aquest premi de la Federació Balear, la trajectòria d'en Gavi Fortesa, però en Gavi té una gran trajectòria, però el que no ha fet encara és narrar un títol nacional del Palma Futsal.
9: No, tot el seu temps.
0: Tot arriba.
9: Avui comença la Lliga Prime Futsal, que és el nou nom de la competició.
0: No? T'agrada aquest format a tu? Perquè li hem demanat en Vadillo, en Tirado, en Barrón. A tu t'agrada o no?
9: Jo crec que pot ser atractiu. Mira què t'ho dic. Sí. Ara comença avui el torneig Apertura. Després de 14 partits començarà el Clausura. Hi ha dos títols. Després hi ha el supercampió de les dues categories. Bé, jo crec que pot ser atractiu, que s'ha dinamitzat molt el joc després d'unes normes que han fluctuat un poc amb els tècnics, amb els clubs. A la fi s'ha arribat a un acord i me sembla que aquest any el futbol sala serà més dinàmic inclús que els darrers anys. I qui obri la porta a aquesta nova competició, per dir-ho de qualque manera, és el Palma, que visita el Santa Coloma avui a les 9:30, un Santa Coloma que ha canviat de patrocinador, ja no és l'Indústries, ha renovat gairebé tota la plantilla, cos tècnic, no té res a veure amb l'Indústria de Santa Coloma dels darrers anys, tot és nou en el club català, i anem a veure com li va al Palma, que ha fet una bona pretemporada amb resultats bons en general, i que avui debuta a la que és, com dic, la nova categoria aquest any de la nova lliga.
0: És un clàssic sempre començar la temporada amb l'Indústria de Santa Coloma. No sé si jo ho recordo malament, però jo crec que en els darrers 5 o 6 anys han debutat a Santa Coloma 3.
9: Sí, sí, el manco aquesta podria ser la tercera. No, sí, sí, no ho he sempre mirat exactament, però sí, sí. Jo
0: sempre hi ha el Santa Coloma.
9: Tinc la mateixa sensació.
0: És la primera jornada. Carlos Barrón, el capità, parla d'aquest inici de campionat.
10: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error. Vamos a una pista muy difícil, como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
0: Esperen que sí, ho comentava ahir Gavi amb Miquel Vidal, que aquesta temporada amb aquest canvi de format hi ha moltes opcions de guanyar un títol, no?
9: Ja s'ha perdut,
0: la primera, que és Supercopa d'Espanya, tens aquesta també de
9: només una baixa, la de llarga durada de Lua Müller, la resta de l'equip a disposició d'Antonio Vadillo. Anem a veure com van les coses avui a partir de les 9:30, com sempre en directe aquí a IB3 Ràdio.
0: Esperen que comenci bé, perquè no ha de venir vist de bon començament.
9: Sí, no seria un bon inici.
0: S'ha perdut ja l'opció de la Supercopa d'Espanya, veurement si se comença bé la Lliga a Santa Coloma. Gavi Fortesa, gràcies, que vagi molt bé.
9: Adéu.
0: Gavi Fortesa ens contarà a partir de les 9:30 aquest partit entre el Palma Futsal i l'Indústria Santa Coloma aquí, a IB3 Ràdio.

Avui, 10 minuts a ti, busques per arribar a les 2 del migdia, de que vagi aquesta edició, la darrera de la setmana d'Esport al migdia, aquí a IB3 Ràdio, però ja ho sabeu que esportivament parlant, aquest cap de setmana se presenta apassionant. Tenim futbol, demà l'Eivissa, diumenge el Mallorca, avui el futsal, però sobretot aquest cap de setmana viurem amb molta intensitat aquí a IB3. La Vuelta, en Enric Mas, que diumenge pot fer història a Granada, ho viurem amb tota la intensitat amb els nostres enviats especials aquest cap de setmana amb en Joan Gabriel Bussà i també amb en Tolo Leal. Així acabam, esperant poder contar dilluns com Enric Mas ha celebrat aquesta Vuelta per Granada. Tornant dilluns, a partir de la 1:05, passeu un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu!

0: todos, os quiero.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Els metges diuen prou i convoquen una vaga indefinida. Després de fer una vaga setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja venien advertint. A partir del 28 d'octubre aturaran indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. El comitè de vaga ha fet una crida a tots els metges perquè se sumin a aquesta mobilització, que entre els principals punts reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i també canvis en el model de jubilació. És un dels assumptes destacats d'aquest divendres 11 de setembre, una jornada amb altres titulars que vos avancem amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: La concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
5: Us ho ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la qual UGT preveu també sumar-se.
2: Confiança sense fissures.
6: El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres del centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
2: Més zones verdes al voltant de Gesa.
5: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat, diuen, a la natura i als arbrats.
2: Primera dimissió pels avisos del CNI sobre Ceuta.
6: Es tracta del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz, se'n va, tot i que insisteix que sí que va traslladar al delegat l'avís que va rebre per WhatsApp d'intel·ligència sobre una arribada massiva de migrants a Ceuta, versió que el seu superior havia negat.
2: Palma espera Relsby.
5: Sí, perquè l'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca i abans que demà sigui nomenat fi predilecte de l'illa. El concert gratuït s'espera massiu i comportarà talls de trànsit a partir de 8 de les 3.
2: I com sempre, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia, que a Menorca passen per una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. La Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals a Menorca, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als dos principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella.
2: A Mallorca, la plataforma Som Bonet Pulmó Verd

0: La neteja de l'aeroport s'han concentrat avui per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa emmalaltir. Carmen Tires, bon dia.
1: I les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen, tot s'inunda i acaben amb els peus i la roba xops. Per això, de les 50 que treballen a l'aeroport, ni una desena de baixa, algunes amb bronquitis, és el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena.
0: I en els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Enric Mas afronta l'antepenúltima etapa de la Vuelta a Espanya.
2: El ciclista mallorquí defensa el seu lideratge amb 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte de l'eslova Primoz Roglic. L'etapa d'avui ha sortit de Vélez, Màlaga i arribarà a Estepona després de 210 quilòmetres de recorregut. L'artanenc que està a 3 jornades de conquerir la Vuelta 2026. En futbol, el Mallorca jugarà diumenge a Somos contra el Sabadell. El tècnic Luis García ha confirmat avui que pot comptar amb Alberto Moreno i Arnau Puigmal. Es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Calumbà. I recordem també que avui comença la Lliga de Futbol Sala amb l'Illes Balears Palma Futsal visitant el Santa Coloma a partir de les 9:30 del vespre, partit que oferirà en directe IB3 Ràdio.
0: I completem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. A les portes del cap de setmana encara tenim algunes restes d'aire fred en alçada que permetran que avui cap vespre pugui créixer qualque núvol d'evolució que, si té empenta suficient, podria venir acompanyat de qualque ruixat, preferentment al sector de Menorca. Una situació que repetirem també durant la jornada de demà. Pel que fa a la temperatura, avui aquesta pujarà i recuperarem els 30 graus a l'interior de Mallorca. En general, ens mourem entre els 26 i els 31 graus. Una temperatura que mantindrem sense gaires canvis també durant tot el cap de setmana. Finalment, pel que fa al vent, d'aquest avui cap vespre continuarà bufant fluix i variable amb un cert predomini del llevant, acompanyat d'una situació marítima que va a la baixa però que encara manté algunes restes de maror al nord de l'arxipèlag.
0: Joan Jiménez, des del control tècnic, són les 2:06.
4: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
0: Vaga indefinida dels metges de tot Espanya, també a les Balears, contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri, que no avança en la signatura d'una norma pròpia que reculli les característiques i reivindicacions del col·lectiu. Aquesta vegada no hi ha hagut diferències. Tots els sindicats han convocat la protesta a la vegada a partir del 28 d'octubre, sine die.
5: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú. Fins ara havien convocat les aturades per separat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús per una banda i la Unió Mèdica i Facultativa per l'altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés. Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida.
0: A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
6: En Balears, si havia augmentat la llista d'espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Aunque haya servicios mínimos altos, va a aumentar más. Evidentemente, cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al...
0: Lázaro ha considerat que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic creu que, de fet, s'ha d'apuntar a tot el govern de Pedro Sánchez.
6: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
0: El govern també s'ha pronunciat sobre l'anunci de vaga. El portaveu Antoni Costa ha demanat al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra per la seva incapacitat a dir d'arribar a acords amb els sindicats mèdics.
5: Costa dir que fins al moment les

0: Mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions.
1: És incapaç de negociar nada i nos mantiene en vilo a totes les comunitats autònomes con uns efectes sobre la salut de los ciudadanos enormemente perniciosas. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
2: El dia ve marcat per altres qüestions laborals. Els sindicats USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu l'ensenyament concertat. Us ho ha deduït la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge. El TAMIB denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de l'escola concertada, Carme Moreno.
3: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a la concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
4: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Trabajo de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
3: El responsable d'ensenyament UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, diu que no descarta fer mobilitzacions.
5: Pues estem tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplesqui de bones paraules, de bones intencions, i després es passa de la realitat per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, som els deixi de fora.
3: El sindicat reclama l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
2: Més coses ara més. Demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern estatal es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals. Excel.
6: La petició s'ha escenificat aquest matí a Mercadal en un acte al qual han assistit, entre d'altres, els batles d'Esporla, Santa Maria del Camí, Campanet i Manacor, a més de la resta de representants de la formació a Menorca. Sentim per aquest ordre Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés, Miquel Oliver, batle de Manacor i candidat de Més per Mallorca al Consell de Mallorca, i Noemí García, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular de l'Illa.
7: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
8: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
9: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
6: La proposta ja s'ha registrat davant la Comissió d'Insularitat del Congrés i els Consells Insulars i aviat es presentarà també als ajuntaments.
2: Encara en clau econòmica, les borses han arrencat la jornada avui en números vermells que en aquesta hora s'han capgirat després de la pujada de tipus d'interès acordada ahir pel Banc Central Europeu. Els experts vaticinen que potser no és el darrer augment del preu del diner que executi l'organisme monetari enguany.
0: En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 28 l'Euribor superi el 3%. Són declaracions en una entrevista a l'Informatiu Matí.
10: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
0: Montserrat no descarta nous increments, apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Iran.
10: I això suposa que hi ha una transmissió ja d'aquest augment de preus energètics en els preus finals. Encara el Banc Central Europeu mos diu que no ho està detectant en els salaris, però sí en els productes de serveis. I això fa que el Banc Central Europeu pues, hagi decidit tornar a pujar tipus d'interès i que no descarti alguna pujada addicional en aquest 2026 o 2027.
0: Per altra banda, l'entitat millora la previsió de creixement de 2026 i 2027, però espera que la inflació estigui per sobre del 2% durant un període prolongat. És el que auguraven els experts i és l'escenari que ha situat l'Euribor per damunt del 3%.
2: El govern manté la seva total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins de la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria, ahir mateix.
3: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut, l'IBE Salut i el govern, i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió a Son Espases.
1: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
3: El vicepresident de Defensa ha defensat, volen dir, que la darrera dimissió es deu a motius personals.
2: I avui s'ha guardat un minut de silenci en memòria de la dona de 67 anys que va morir fa dos dies a Felanitx, arrossegada per la força de l'aigua durant el temporal.
0: Membres de la Corporació de Felanitx i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnats i familiars han recordat la víctima, que va morir dimecres quan va quedar atrapada davall d'un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Els assistents han fet costat especialment l'única filla de la dona, Catalina Soler, es batllessa del municipi.
11: Un dol cap a tota aquesta família i cap a aquest fet, desgraciats que van succeir. Elles, dic elles, perquè són germanes i una filla, i per tant és el que puc parlar amb elles, se demanen molt. Coincideixen molt que devia intentar travessar, perquè ella, aquesta dona, en aquell moment s'anava a fer feina a una casa que estava a l'altra part d'esquerra, i met sa filla havia dinat amb ella, i per tant intueixen que va anar a travessar.
2: Mentrestant, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats per la tempesta. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, l'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar, Carme.
3: Sí, el batlle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat que Emergències, Protecció Civil i Libanat encara fan feina contra rellotge perquè el port d'Escanonja, el nucli més afectat, pugui recuperar la normalitat el més aviat possible. Vives també s'ha mostrat preocupat per la massa forestal que s'ha vist afectada.
12: Tant Protecció Civil com Emergències s'hi van anar fent feina, fent pas perquè tothom pugui arribar dins les seves cases. Ara mateix tothom pot entrar dins les seves cases. El problema és que alguna d'elles tenen la teulada molt feta a pols o tenen molt de dany material. Llavors, ara estan en el procés de, sobretot les vivendes privades, a refer, a reparar tot aquest dany material.
3: Segons ha informat l'hotel de Son Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta del General, dos clients d'aquest establiment han patit danys lleus. A més, l'establiment pateix desperfectes, sobretot el mobiliari exterior. Endesa, per part seva, informa que en alguns punts de la xarxa elèctrica ha quedat aquesta completament destrossada i és difícil accedir-hi. A totes les zones afectades hi ha equips de la companyia desplaçats per restablir-ne el servei com més aviat millor.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: Les entrades anticipades per al Lifex Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. Lifex Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
15: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
16: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Podem dèiem en titulars, l'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, el 2029. Ho ha avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió d'aquest edifici de Palma i els seus voltants durant la presentació que han fet avui, Aina Morales.
17: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir nous edificis al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tindran edificis de vall, soterrats, i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
18: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
17: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la transcendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
19: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
17: A Gesa s'hi projecten oficines municipals, espais per a empreses, d'altres de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Farragut, tant per de dins com per de fora. La seva admiració per l'emblemàtica infraestructura és tan gran que Cruz s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que es preveuen allà.
18: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros, y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
17: També troba, però, que hi ha marge de millora i, per exemple, canviarien la ubicació de la làmpada de Farragut i les vidrieres.
2: Les 2:21, seguim amb més assumptes de l'actualitat. El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de 2 menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i de Melilla.
0: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests 2 nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra el trasllat de menors no acompanyats, 6 corresponen a menors procedents de les Canàries i un de Melilla.
2: Costa també ha demanat al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés.
0: El president espanyol va mencionar l'existència d'un informe policial que alertava del risc d'arribades per via marítima, però va precisar que feia referència exclusivament a la península i a les Balears. Arran d'aquestes declaracions, la presidenta Provenç va reclamar tots els informes policials sobre una possible arribada massiva de persones a les illes. Avui el portaveu del govern ha assegurat que no saben si els documents desclassificats dimecres, que només fan un recompte d'arribades, són els mateixos que va citar Sánchez.
1: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, m'ho referíem en aquest, que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
2: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern espanyol. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
17: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència dia 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni tampoc de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia, el seu ja ex-cap de gabinet ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment al seu delegat les converses que havia mantingut.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per la seva banda veu molt poc probable que el delegat del govern espanyol no conegués l'avís del CNI al seu cap de gabinet.
17: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol.
20: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
17: I aquest vespre a Ceuta hi ha hagut diversos incendis al territori, entre aquests un que ha arrasat més de 40 barraques on pernoctaven les persones migrants a les naus del Tarajal.
2: Per cert, que més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades a final de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atletes.
0: Aquestes entitats, a través de l'associació Maria de la O Legàrrega de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa Llei d'Estrangeria que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per damunt de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la Llei d'Estrangeria de 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
2: En una setmana marcada per les qüestions educatives, amb les demolidores dades de les proves PISA i la tornada a les aules, avui hem conegut un informe que revela que l'assetjament escolar es cronifica. Una de cada quatre víctimes el pateix durant més d'un any i al darrere de molts d'aquests casos troben la mà de la intel·ligència artificial.
17: El 14% de l'alumnat espanyol és víctima d'assetjament, segons el 8è informe L'Opinió dels Estudiants, elaborats per la Fundació Anar i Mutua Madrilenya, que suposa un avanç de 2 punts respecte del darrer document. El motiu principal de maltractament és l'aspecte físic, seguit de l'ètnia i la religió. El director general de Mutua Madrilenya és Lorenzo Kukling.
21: En los casos de acoso escolar, la difusión de rumores, bulos, falsedades sobre las víctimas es la forma más habitual de hacerles daño. Esto se produce en el 86% de los casos. Pero también hay otra forma de acosar a las víctimas, de hacerles daño, que es casi igual de dañina, como es el aislamiento. El aislamiento social de las víctimas se produce en más del 43% de los casos.
17: El que més preocupa és que els casos es cronifiquin. De fet, un de cada quatre s'allarga més d'un any. Kukling insisteix que aquesta persistència en el temps demostra que l'agressivitat i la violència es cronifiquen entre els menors. El document també revela que el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar s'han utilitzat imatges generades per intel·ligència artificial. Són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. Les més vulnerables a aquestes agressions són les nines i adolescents, que representen un 60% del total de les víctimes. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
22: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
2: Idò, en aquest context, una de les empreses tecnològiques més grans que desenvolupa sistemes d'intel·ligència artificial, OpenAI, ha assegurat que estudia reduir el ritme de desenvolupament de les intel·ligències artificials més avançades per motius, Marta, de seguretat.
0: Sí, la creadora de ChatGPT estudia frenar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada. Planteja moderar la cursa tecnològica i espera que altres empreses del sector facin el mateix fins que hi hagi estàndards de seguretat comuns. Investigadors i treballadors alerten que el desenvolupament avança més ràpid que les mesures de seguretat.
2: Avui es compleixen 25 anys de l'11S i coincidint amb aquest aniversari, avui ha preparat actes oficials als tres escenaris dels atacs a Nova York, al Pentàgon i a Pensilvània.
0: Per destacar-ne alguns, a la zona 0 de Nova York, al World Trade Center, cerimònia central de commemoració. És un acte reservat als familiars de les víctimes que comença a les 8:40 i inclou la lectura dels noms dels morts i els tradicionals 6 moments de silenci que recorden cronològicament els principals instants dels atacs. Una novetat significativa d'aquest 25è aniversari és que la commemoració també posa èmfasi en les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició a la pols del World Trade Center.
2: En paral·lel, Catalunya celebra avui la seva diada.
0: Una jornada que s'ha encetat com és tradicional amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. És la tercera edició del govern presidit pel socialista Salvador Illa, que ahir, en el seu missatge institucional, va demanar unitat de país i va manifestar el seu rebuig a l'odi.
4: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
0: La que escoltàvem és la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que ha reivindicat Catalunya com el contrapunt a un món que tanca fronteres.
2: I d'així arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a les edicions insulars.
16: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
5: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
16: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Operatiu policial contra el tràfic de drogues. S'han efectuat 5 registres domiciliaris i detingut 9 persones, 8 de les quals aquí a l'illa. Per acabar, amb aquesta banda criminal que actuava també en altres punts de la península. El cap de la trama residia, però, a Ciutadella. 2 dels delinqüents han ingressat ja a la presó. Tot d'una, han donat més detalls.
16: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasan Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i salut pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
6: Entrem en matèria. Nova operació policial contra el tràfic de drogues a l'illa. Guàrdia Civil, Policia Nacional i també el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala.
23: Policia! Policia! Policia!
6: S'han efectuat 5 registres domiciliaris i han detingut 9 persones, 8 de les quals a Menorca i una altra a una localitat de València. S'han intervingut en total més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat ja presó per als dos principals responsables d'aquesta trama liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven cotxes de la mateixa marca i el mateix model per així agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals aquí a Menorca. Encara en plena de succeïts, la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris en xalets de Calamblanes. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten a judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris en habitatges i la posterior venda del botí a joies de Menorca i també de Mallorca. Per accedir als immobles, l'acusat feia servir un patró habitual, saltava murs o tanques perimetrals i forçava finestres o portes. Una vegada a l'interior, s'apoderava de diners en efectiu, dispositius electrònics i joies de valor. Entre els episodis documentats destaca un robatori comès a mitjans de febrer de l'any passat quan es van portar un lot de joies d'or i diamants valorat en més de 7.000 euros. El material sostret era introduït al mercat il·lícit mitjançant vendes en establiments de compra-venda d'or i joieria de Ciutadella, Maó i també de Palma, operacions en les quals participava la seva còmplice per a la qual demanen ara 3 anys de presó.
16: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
6: Més qüestions. Als demandants de la plaça d'Esborn rebutgen la proposta de l'Ajuntament de Ciutadella de fer compatibles les terrasses amb la circulació de vehicles. Consideren que suposa un incompliment del mandat judicial que obliga a retornar a la plaça a la situació anterior, amb trànsit, per tant, rodat, aparcaments i sense terrasses a l'asfalt, amb les indemnitzacions que això impliqui. Proposen que el consistori autoritzi de nou les terrasses damunt les voreres, malgrat que l'ordenança ho prohibeix des de fa un any. Si no, els empresaris aposten per ubicar-les sobre el passeig, de manera que entre els locals i les terrasses hi hagués circulació de vehicles enmig. Entenen que amb aquestes solucions es minimitzarien els danys per als negocis i, per tant, també les futures indemnitzacions. En tot cas, consideren que serà menys perjudicial incomplir la pròpia ordenança municipal que no pas la sentència del Tribunal Suprem. L'Ajuntament, recordem, que va anunciar ahir la voluntat de fer compatible el trànsit rodat amb les terrasses. Alguns bars veuen molt bé que la puguin mantenir després, diuen, de la inversió que han fet en taules, cadires i tendals i amb els beneficis que suposa per a ells tenir-la. Sentim Margarida Sastre, de la cafeteria del Cercle Artístic.
8: Esborn, sense terrassa no en feia, feia menys feina, ara en fa més. I ara es fet era que ja ho havien comprat, compres cadires i taules i sombrilles i baró de llevar, això no era gens agradable. Això em pensa que s'ajudarà a tots i això crec que anant xerrant tothom se pot entendre. Que han d'entrar cotxos que no entrin i que s'acomodin a posar-los allà on tots hagin de posar.
6: El dia 21, d'aquí a 10 dies, està previst que els vehicles tornin a circular per Esborn. Mentrestant, a Mo, avui s'ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat. Tenint en compte les circumstàncies de vulnerabilitat, l'acord entre les parts i altres factors s'ha posposat el llançament fins al proper 1 de novembre. La plataforma Menorca per un habitatge digne assegura que els afectats han complert amb tots els requisits exigits per la propietat. Han abonat el lloguer de 4 mesos, 2 dels quals com a fiança. L'entitat lamenta que, tot i haver complert amb les exigències, no s'havia obtingut cap garantia que aquest desnonament es pogués paralitzar.
16: L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
6: 2:37, obrim ara plana política. Ara més, demanarà als Consells Insulars, també al Congrés i als diferents ajuntaments on té representació, que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals. La petició s'ha escenificat aquest matí a Mercadal en un acte al qual han assistit, entre d'altres, els batles d'Esporles, Santa Maria del Camí, Campanet i Manacor, a més de la resta de representants de la formació a Menorca. La proposta ja s'ha registrat, de fet, davant la Comissió d'Insularitat del Congrés i els Consells Insulars i aviat també es presentarà als consistoris. Sentim, per aquest ordre, Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés, Miquel Oliver, batle de Manacor, i Noemí García, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
3: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
10: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers...
6: Mentrestant, el PSOE demana celeritat al Consell Insular perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps de cara a la propera temporada turística. Els socialistes posen una xifra damunt la taula, reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa. Sentim Pepe Mercadal, és el secretari general del PSOE Menorca.
11: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
6: Recentment el Consell ha acordat, recordem, modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles. Precisament avui el PP ha registrat al Parlament la petició perquè els canvis legislatius es tramitin per la via d'urgència.
16: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Dues i pràcticament 40 minuts. Moment ara per a la informació esportiva. Miquel Cardona, bon dia.
12: Bon dia, Axel. El trofeu a on arriba avui a Menorca? Parlam de la competició de pretemporada que organitza la Federació Balear de Bàsquet i que reuneix els tres equips de primera FEB i el Sant Antoni de segona. A Vintaufa juga avui la segona jornada. Serà a partir de les 6:30, partit entre el Bàsquet Menorca i el Figui Mallorca. Javi Zamora confia poder donar els primers minuts a Pol Figueres 10 mesos després de la seva lesió. Per part seva, l'equip que entrena Àlex Formento arribarà a l'illa després de guanyar diumenge els eivissencs per 65-97. Sentim l'entrenador madrileny del Menorca i Sergi Huguet, un dels jugadors de referència del projecte mallorquí.
24: De lo que se trata es de disfrutar de dos partidos de pretemporada que auguran, ¿no?, dos derbis de los muchos derbis futuros y que están construyendo pues la plantilla, la metodología, la línea de trabajo.
25: Menorca seguir sumant després d'una... Començarem a ficar més coses tàctiques, començarem a conèixer molt més. Un equip molt complet, que segur que ens posarà les coses complicades, però bueno, el nostre objectiu no és guanyar o perdre, sinó és donar el nostre 100%, igual que vam fer contra Eivissa.
12: Aquest serà el primer assalt dels dos que viurà Vintaufa aquest cap de setmana. L'altre serà diumenge, també a les 6:30, contra l'altre conjunt de Palma, el Palmer Bàsquet. Temps de pretemporada també per a la Barca de Menorca, que s'ha estrenat amb derrota a l'Andalucía Volleyball Fest, a la ciutat de Dos Hermanas, a Sevilla. El Cajasol es va imposar 2-16-1, malgrat la bona actuació d'una de les novetats menorquines, l'alemanya Paula Gürsching. En aquest sentit, el tècnic Pep Llorenç va dosificar Camila Iruela i Marcela Amaral. El format del quadrangular és el millor de 3 sets, amb tiebreak a la tercera mànega. Avui, l'equip de Pep Llorenç juga a partir de les 6 contra el Kiele Socuellamos. Més coses, Gemma Triay avança cap a un altre final, juntament amb la seva companya Delphi Brea, i ara en un escenari de luxe. A la pista, Philippe Chatrier de Roland Garros. Les número 1 van derrotar Núria Rodríguez i Júlia Del Pozo per 7-5 i 6-3 en 1 hora i 44 minuts. A partir de les 6, la menorquina i l'argentina s'ajugaran al passi a semifinals contra Carolina Orsi i Patti Llaguno. Un agent esportiu del cap de setmana que ens reserva també temps per a la segona jornada de tercera federació de futbol. El Mercadal visita demà migdia l'Inter Eivissa i a les 4 el Villarreal a Los Nogales al CD Eivissa.
6: Gràcies, Miquel Cardona. Tram final d'aquest espai informatiu. Moment ara per a la cultura. I per explicar que les visites als monuments de l'illa també s'han vist afectades per les altes temperatures aquest estiu, la davallada de visitants, que ja va començar l'estiu passat, fa que el Consell estudiï canviar-ne els horaris de cara a la propera temporada. El 2025 va ser un any negatiu per als principals monuments de la xarxa Menorca Monumental. La davallada de visitants va ser generalitzada. La Naveta d'Estudons, un dels grans reclams patrimonials, va passar de més de 43.000 visitants al 2024 a poc més de 32.000. En només un any va perdre, per tant, una quarta part de la flota. d'afluència. Torredembarra també va notar la davallada amb un 20% menys de visitants, però el cas més contundent és el de la cova de Saigo. Va passar de 22.500 visites a manco de 12.000, gairebé la meitat. En conjunt, aquests tres espais van perdre prop d'un 30% de visitants. Begoña Mercadal és la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: L'any passat, a mitjan temporada, van quedar sense la persona que feia feina de guia perquè va anar a fer feina una altra banda. Aquest any hem pogut recuperar un guia extern. Sí que es veu que les visites culturals van baixar bastant. Entenem que una part per la calor, que ja va començar a fer l'any passat, i l'altra perquè van tenir un horari un poquet més reduït.
6: Una caiguda important, sobretot després d'un 2024 excepcional. Les altes temperatures i els canvis en els horaris són alguns dels factors que expliquen aquest descens. Enguany, però, la tendència és desigual. Fins a l'agost, la naveta d'Estudons perd un 13,5% de visitants respecte de l'any passat. Torredembarra en recupera pràcticament un 20%, mentre que la cova de Saigo es manté estable. Als recintes de gestió privada, la pèrdua es manté. És el cas de Torrauba d'en Salor, un 7% manco enguany i un terç menys de fa dos anys. Els propietaris assenyalen la calor, la baixada de la tour operació i també la manca de promoció de la Menorca Talaiòtica. A Talatí de Dalt coincideixen en el diagnòstic. Al juliol les visites han caigut a la meitat. A la calor i la menor afluència turística s'hi afegeixen les obres de l'accés. Fernando César Pons és fill del propietari i gestor de Talatí de Dalt.
13: Bueno, un dels factors és que hi ha les obres de la carretera que s'han, bueno, s'han allargat i han durat tot el que està sent la temporada. Després també hi ha el tema que nosaltres hem notat que en els darrers anys la gent, els turistes, pues, els hi és bastant cas venir.
6: Una situació que obliga el Consell a cercar ara solucions pensant de carejar l'estiu que ve.
14: Festes de Gràcia, que alegres són.
6: I els darrers instants són per parlar de les festes de Gràcia, que reprenen avui les activitats ajornades dimecres per la previsió de temporal. La Festa al Port se celebra avui amb diverses activitats i molta música. A partir de les 7 del capvespre es farà la tradicional baixada al port amb la banda de música, després concert infantil amb Pinyeta Pinyol, el saxofonista Marc Bosch i també el concert de Ses Bísties de Montgofre. A les 9:30 ja, segona ronda de concerts, amb Fet a Mà, Los Chaveas i Grup Espina. Per tancar, l'espectacle pirotècnic des de l'estació naval. Amb l'agenda cultural del dia arribem pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
7: Falta un quart per a les 3. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
7: I totes les mirades posades en Enric Mas, que s'apropa a la seva primera Vuelta a Espanya.
8: Així és, el ciclista balear continua fent passes per triomfar en aquesta nova edició de la Vuelta. Enric Mas compta amb un avantatge d'un minut i 37 segons respecte del segon classificat a la general, l'eslova Primoz Roglic, i 3 minuts i un segon d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Connectam en la Vuelta amb el nostre company Tolo Leal. Tolo, bon dia.
9: Bon dia, ja està en marxa l'etapa de nou d'aquesta Volta a Espanya, la primera de les dues finals que li queden a Enric Mas per assegurar el mallot vermell, per assegurar el triomf final a la Volta. En aquests moments, el pilot unificat després d'una escapada amb protagonistes importants que finalment han estat capturats. Com dèiem, pel pilot es troba ara mateix afrontant la segona ascensió del dia, el Puerto del Viento, una altra ascensió de segona categoria. Després vendrà el descens i el final d'etapa amb una pujada demolidora, Penyes Blanques, de 18,8 quilòmetres i una pendent mitjana del 6,5%. Aquí, Enric Mas, amb el seu equip, s'haurà de fer fort per al manco mantenir aquest minut i 37 segons que du d'avantatge sobre el segon classificat, sobre Primoz Roglic.
8: Gràcies, Tolo. Escoltam el que va dir ahir Enric Mas després de superar amb bona nota la contrarrellotge.
10: Estem bé, ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats. Fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims. Ja te diria que són dels més durs durant tota la volta, així que a poc i bona lletra. Estem contents, que ara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que a poc i bueno, dos dies.
8: Avui ha parlat per IB3 el director general de l'equip Movistar, Eusebio Unzué. El sentim.
11: Muy, muy satisfecho, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el amigo Enric pues constató efectivamente el crecimiento que ha hecho en el rendimiento. Lo habíamos visto en las etapas anteriores en lo que era habitualmente su terreno, pero ayer rodando a 53 por hora también dejó bien claro que es un hombre capaz de o sea, está ya en un gran estado de forma.
8: Deixem el ciclisme. En bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello s'han classificat per a les semifinals del Mundial. Tot això gràcies a imposar-se a nit a Austràlia per 66-89 als quarts de final. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, va anotar 6 punts i 2 rebots, mentre que Elena Puello va fer 2 punts. Sentim Alba.
12: Sí, creo que es una de las claves, ¿no? La unión que tiene el equipo, tanto en la pista como fuera de ella. Al final creo que estamos jugando todo el rato, ¿no? Que son muchos aspectos y creo que esta es una de las claves de este equipo. Lo hemos llevado haciendo toda la concentración, todo este campeonato y hoy estamos muy felices. Sabemos y somos muy conscientes de lo difícil que es estar aquí, però també amb la mente puesta a lo que està por venir.
8: Ara el rival a batre a les semifinals serà els Estats Units, que ha guanyat a Hongria per 108-56, i a l'altra eliminatòria s'enfrontaran França i Alemanya. Per tant, Espanya cercarà demà a les 8 del vespre contra les nord-americanes el bitllet per a la gran final del Mundial. I pel que fa als equips balears de bàsquet de la primera FEB, avui hi ha derbi amistós a Vintaufa entre Menorca Bàsquet i Fibui Mallorca. Javi Zamora és l'entrenador de l'equip menorquí i Sergi Huguet, jugador del Fibui Palma.
13: De lo que se trata es de disfrutar de dos partidos de pretemporada que auguran, ¿no?, dos derbis de los muchos derbis futuros y que están construyendo pues la plantilla, la metodología, la línea de trabajo.
14: Contra Menorca seguir sumant
1: després d'una setmana més on començarem a ficar més coses tàctiques, començarem a conèixer molt més, un equip molt complet, que segur que ens posarà a coses complicades, però bueno, el nostre objectiu no és guanyar o perdre, sinó és donar el nostre 100%, igual que vam fer contra Eivissa.
8: Línies Balears Palma Futsal s'estrenarà avui a la Lliga a les 9:30 del vespre a la pista del Santa Coloma. Un partit en el que el porter Luan Müller és l'única baixa per lesió per a l'entrenador Antonio Vadillo, i sentim el que diu el capità de la plantilla, Carlos Barrón, d'aquesta primera jornada.
2: Que tenemos ganas de empezar esta nueva competición, como es la apertura. No hay margen de error, vamos a una pista muy difícil como es Industria. Creo que hemos tenido varias ocasiones de empezar la liga contra ellos, diferentes resultados, pero siempre es muy positivo empezar ganando, pero sabemos la complejidad que vamos a tener en esa pista con un equipo nuevo, con un técnico nuevo, y entonces me imagino que ellos jugarán sus cartas, nosotros las nuestras, pero bueno, el equipo creo que está bastante preparado para afrontar este reto.
8: A l'altre costat, Sebastián Corso es un dels capitans del Santa Coloma.
4: Son un equipazo, últimamente los partidos aquí en casa contra ellos se nos dieron bien. Nos gusta jugar contra equipos buenos, nos motiva, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que enfrente tenemos realmente un equipazo y tenemos que darle el 100% si queremos quedarnos con los tres puntos.
8: El Santa Coloma Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 9:30 del vespre a IB3 Ràdio. I en futbol, el Reial Mallorca rebrà diumenge a les 6:30 al Sabadell. Avui ha parlat el tècnic mallorquinista Luis García, que entre d'altres coses ha parlat del rival.
14: Es un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
8: La plantilla ha realitzat avui matí la penúltima sessió de feina a la setmana amb dues altes, Arnau Puigmal i Alberto Moreno, que ja estan a disposició del tècnic. De moment, es dubta Toni Lato i continuen de baixa Abdon i Calumba. Després de l'empat a Elda, Luis García demana tranquil·litat al voltant del Mallorca.
14: Los ascensos no se consiguen en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo y seguramente a mitad de mayo tampoco. Esto va a ir hasta el último día. Y el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal. Por eso apelo siempre al equilibrio, apelo siempre a seguir nuestro camino, a no mirar hacia los lados, a no mirar quién va el primero ni quién va el décimo, porque esto en tres semanas da la vuelta a la clasificación, es otra historia totalmente diferente.
8: I a Primera Federació, l'Aude Eivissa rep demà a Camp Misses el Sant Andreu. Avui ha parlat també el tècnic de l'equip pitius, Raúl Llona, que fa una valoració del rival.
15: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
8: Per la mare de la Champions League, perquè avui precisament es compleixen 25 anys del debut del Mallorca a la màxima competició europea. Va ser Somos en un partit de la fase de grups en què els mallorquinistes es van imposar per 1-0 l'Arsenal amb un gol de Vicente Ngonga de penal. Pel que fa a l'edició actual, ahir es va tancar la primera jornada de la fase de Lliga. El Fenerbahçe va empatar a 1 contra la Roma i el davanter ex-mallorquinista Vedat Muriqi va ser titular i el mallorquí Marco Asensio no va jugar per lesió. D'altra banda, el Leipzig del tècnic Martin de Michelis va debutar en derrota. L'equip alemany, dirigit per l'entrenador del Mallorca, va caure per un contundent 4-1 contra el Como italià. I al postpartit, de Michelis va parlar de la seva sortida del club vermell.
16: Apareció al día después de firmar esta institución. Dije que era imposible porque había renovado. La institución esta siguió, insistió, viajó. Y después, bueno, en el fútbol hay cláusula, obviamente, que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender.
8: I acabam amb dos apunts. En motociclisme, aquest cap de setmana tenim el Gran Premi de San Marino amb la presència dels pilots balears Joan Mira MotoGP i Izan Guevara a Moto2. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea són a quarts de final del Premier Padel de París, on jugaran avui contra la parella Orsi Laguno-Zielinski.
7: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Anem ara amb la cultura.

0: Tenim 15 minuts per les 3 i en aquesta hora el passeig marítim de Palma es prepara per rebre els milers de persones. Es calcula que seran entre 50.000 i 60.000 que assistiran al concert a nit d'Arrels Vi, un espectacle de franc que podreu seguir també en directe per IB3 Televisió i que és el regal d'agraïment del músic per la seva tria com a fill predilecte de l'illa. D'aquí uns minuts es tancarà el trànsit al passeig fins demà de matí i seguint com estan les coses allà i a la nostra companya Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: On ets i què veus ara mateix?
1: I d'ara mateix sóc al mig del passeig marítim, per allà on passen els cotxes, perquè hem dit que d'aquí és qüestió de minuts, i doncs sí, ben pocs minuts, perquè ja estan posant les tanques, o sigui que s'ha avançat un poc al que estava previst, un parell de minuts. Estic també davant del que serà el gran escenari del concert de nit, em rodegen tot tipus de valles, perquè es comencen també a posar en marxa, com dèiem, el tancament de la circulació, el trànsit, i també les mesures per evitar que la gent hi hagi massa gent apilotonada en aquesta zona. Recordem que l'avinguda, com deies, que el passeig marítim es tanca des d'ara i fins les 8 del matí de demà. També hi ha afectacions al servei ferroviari de Mallorca, que reforçarà els trens durant tota la nit a Palma-Manacor i també Palma-Sa Pobla. I també l'EMT, sobretot les línies L25 i L30, que queda anul·lada i hi ha canvis, perquè clar, tot això implica una gran modificació de la circulació a la ciutat. Però què els hi podem dir a la gent que pensen venir avui vespre a veure en directe aquesta actuació especial d'Arrels Vi? Idò, en principi, que no es permetrà l'accés, diríem, a la zona de davant de l'escenari fins ben bé les 5 o 5 i mitja. Entenc que és també en funció de la quantitat de persones que hi hagin. De moment, la gent, mig centenar, un centenar de joves que ja estan fent cua, s'han organitzat entre ells mateixos per evitar que passin segons quines coses. Ens ho explicava una d'elles, na Maria de Lluc.
2: Ens han dit que en general no hi ha cap cor, però el que hem dit nosaltres, ens pareix molt injust que hi hagi aquí gent com ella des de les 6 del matí i gent que arribi a les 9 se comenci a colar. I el que hem fet és, nosaltres mateixos ens hem organitzat allà i hem fet la cor. I ja hi ha bastanta gent i ara que acaba l'institut vendrà molt més gent.
1: La que ha arribat la primera ha estat na Irene, que a les 6 del matí ja era aquí.
3: Pues yo llevo de aquí desde las 6, soy Irene, por cierto. Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
1: I què és el que veuran na Irene, na Lluc i tota la gent que ho segueixi per IB3 Televisió, els milers de persones que s'esperen? Idò, aquest escenari de més de 16 metres d'altura, 300 metres quadrats de pantalla, 6 torres de 12 metres de so, en fi, un muntatge espectacular que ens descrivia d'aquesta manera Miqui Jaume, el responsable del grup Trull.
4: Aquesta producció ja ha vingut a Arrels, ja està a nivell mundial i ja ha vingut a 10 trailers de material, d'equipament tècnic d'exterior, de companyies internacionals, i la producció, clar, és un altre nivell, és un altre calibre, i per sort tenim aquest fenomen, aquest artista mallorquí que està conquistant el món.

0: El passeig marítim de Palma, ben a prop de la catedral, en una zona que ja vam poder veure com a concert l'any passat per les festes de la patrona, que s'ha repetit enguany fa 15 dies, però que és molt diferent perquè aquest concert, com deia el Miqui Jaume, és una altra cosa, és a nivell mundial, la seva qualitat serà especial. Tot això, com dèiem, avui també en directe, a partir de les 9:30 per IB3 Televisió, i demà, si en voleu més, perquè recordem que tot això s'inclou dins dels actes de la Diada de Mallorca i com a agraïment per ser nomenat fill predilecte, i d'obé demà es retransmetrà també el lliurament de la gala de premis, honors i distincions a partir de les 7 del capvespre al Teatre Principal de Palma.
1: Gràcies, Sandra Martínez, en directe presenciant aquests preparatius pel concert del concert del Relsby, que serà avui capvespre i que, recordeu, podreu seguir també per IB3 Televisió. En pocs segons, les 3.

0: I amb els senyals horaris és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres, que inclouen la crida als metges per anar a la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Després de fer una aturada setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja advertien. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aturaran ja indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en Consell de Ministres i reclamar una pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Mentrestant, la concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
1: I és que Uso ha duit a la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva, a la qual també UGT preveu sumar-se. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació d'Uso.
3: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Trabajo de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: Confiança sense fissures.
1: El govern mostra el suport a la gerenta de l'hospital Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres d'aquest centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa, de fet, fins i tot ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
4: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del hospital de Son Espases. En este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
0: Un home detingut a Eivissa quan intentava fugir per la mà després de ser sorprès robant a un domicili.
1: El presumpte lladre va ser localitzat dins una casa propera a Ses Figueretes per agents de la Policia Nacional. Va intentar fugir tirant-se per un penya-segat a l'aigua. Els agents van aconseguir una barca finalment dels socorristes de la platja i el varen poder detenir quan va quedar exhaust per l'espectacular fugida. L'home estava, de fet, en crida i cerca per altres tres robatoris amb força a domicilis de l'illa.
0: Més zones verdes al voltant de Gesa.
1: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat a la natura i als arbrats.
0: 160 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes de la tempesta de despús ahir.
1: Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, el de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar. Felanitx, mentrestant, ha fet avui un minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a causa de la riuada provocada per la tempesta.
0: I Palma espera Relsby.
1: L'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans de ser demà nomenat fi predilecte de l'illa. El concert, recordem, és gratuït, s'espera massiu i comportarà, atenció, talls de trànsit a la zona, al Parc de la Mà, a partir d'aquesta mateixa hora.
0: Hem arribat així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen.

i muntem-te'l. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Avui, doncs, com anem ben trobats, ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides, efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre ens han termat balletes, com vos aclamen, eh?
1: Quina
0: sempre.
1: Sort.
0: Maria, quin Miquel, goig. Com estàu?
2: Va bé, va bé. Jo el divendres.
0: Jo el divendres, eh?
2: Divendres sempre.
0: Hem arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol dir que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sí. Sabem
0: totes,
2: llengües,
0: totes les
2: sí.
0: lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre, sempre en sabem on hem de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem, però...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com estàu?
1: I bé.
0: I bé, eh?
1: Tu?
0: Bé, bé, bé. Els divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, intens.
1: Sí, per però totes bé. Les illes, a Mallorca i, sí. i a Eivissa i a Menorca per i a Formentera,
0: sí.
1: per tot.
0: En xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com una

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del capvespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: Amb qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Reial del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquests dies i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que l'altre no sé si hi heu anat. Jo hi he anat, jo hi he anat.
2: Jo les dic, clar, jo més fàcil. Poble,
0: jo les vaig passar... Tu vas fer recorregut fàcil.
1: Jo les
2: no
1: vaig passar...
2: No és tan fàcil, eh? Lo fàcil és de que hi mari.
1: No, clar. Jo no he arribat a tant, eh? Jo les vaig passar i les anim.
2: Sí.
1: Però clar...
0: Això és el meu fill.
2: I el part desperta, de queixes...

0: de la matinada.
1: Un titone de concert, o sí.
2: Són per mig. No, clar, coincideix que... bé, que el Gaire també, tal dia com demà, hi ha festa-te, i, ja, i passen els que venen de Llumajor, i clar, sempre els animam. Mm. Bé, m'animareu? No hi qualque dir, podem anar plegats?
1: Podem anar.
0: Ja es diu que però...
1: Aquest cap de setmana no serà,
2: però... No, aquest no, l'any que ve.
1: L'any que ve,
2: l'any que ve, que ja veurem què feim. Mm-hmm.
1: Ah? Sí. Jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada,
0: que
1: quan ets d'alt. Que
0: o sigui, les portes del cel obertes.
1: Jo,
0: els cons
1: de glòria, clar, després de caminar no sé quantes hores...
0: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no el lleu.
1: No, no.
2: Però llevat el caure redó.
1: Mort, no...
2: Mort.
1: No tornes a fer res durant tot el diumenge.
2: Clar. Ja t'adones allà, directament.
1: Tornes a berenar a les 8 de
2: vespre. Allà a la font, davant del santuari.
0: Mm. Molt guapo.
2: Bueno, idò, aquest és un cap de setmana de setembre, ben atapeït, no només d'aquesta pujada a peu a Lluc des de la part forana, no només per aquesta commemoració de la Diada de Mallorca, sinó perquè tenim una agenda ben atapeïda de cultura, i avui en farem un bon repàs com aquest.

0: No. La cantau, la seva...
1: jo me la sé, però veig que vosaltres no...
2: Jo no, jo no.
1: No,
2: no he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu?
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És a dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Ana Maria m'ha deixat tirat.
1: No, és vera.
0: Bé, però ho coincidir. Es pot treballar.
2: Sí.
1: És vera. Jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Jo és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, però si vosaltres ho voleu dir...
2: Es pot fer perquè ara ja dic que m'has deixat tirat i explico per què.
0: És una bou encriptada. És a dir, jo ho explicaré bé. Na Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Relsby a redacció. Me van demanar si jo aniria. Jo justament tenc altres plans, si no, aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa ganes de veure en Relsby. És un concert gratuït i ja crec gratuït, aprofitar per veure en Relsby. Però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar Na Maria i ha dit... Que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i mentre és televisió, la casa farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important. No se'n volia dir història, però apuntures que m'he emocionat. I m'han dit a veure si puc xerrar un poc davant del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Manera de
0: tu, Maria,
1: fer
0: en principi has de fer... Has de fer
2: però, no sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i un intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir...
1: Ja puc xerrar en res via hores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et prèvia a quan arribi a venir... Arribi a tornar a Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'anar a Rosalia per IB3...
2: L'ha de fer Na Maria.
0: Clar, no sé si se retransmetrà per IB3,
1: és
0: perquè
1: si
0: el concert
1: no de
0: Vull d'en Relsby és un concert únic. I és perquè rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant, és un retorn, és a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, a fora bromes. I això, dins
2: clar,
1: el marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançó que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel i Na Maria...
1: Ai, que de comediant!
0: Pentures se topen, pentures se troben,
2: no,
0: ja
2: no
0: ho sabem.
2: No ho crec.
0: Na Maria serà dins la televisió, és a dir,
2: dins
0: la televisió.
1: Fent la televisió.
0: Retransmissió, però allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, si no n'atén de tot. Ara si vols trobar, perquè 60.000 persones...
2: Serà complicat.
0: Sí.
1: Però sí, un verano en Mallorca... Jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: La deixaràs a darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de ser tu.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Relsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic. I ara avui, el mes de setembre, serà en Relsby.
2: L'entrevistaràs.
1: Serà en Dani Heredia.
0: Però no sou amics, no us coneixeu encara.
1: No, no, de moment no.
0: Bé, tot se fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Relsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Relsby tenim també molt d'altres actes i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Amati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tento el que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer com cada dia per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
1: Jo me'l sé de memòria.
3: Mam, fora mirar el paper.
1: Va, fora mirar. 971...
0: 13...
3: 99...
1: 00... Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
0: Mira, un puntet per tots dos.
3: Uau, ja està, és que és el que volia aconseguir avui.
0: Maria, escriure'ns...
1: Això ja no ho sap, ui, l'Instagram del programa.
0: Sí.
1: Quin és, quin és?
3: Arroba Tentol i V3...
1: I també en el Facebook de Tentol.
0: No? O bé, el correu electrònic. O sorpresa. Sorpresa.
1: No, avui s'ha notat que divendres.
3: M'ha donat centrada, així en soc.
1: Tentol.arroba.ivetresradio.com.
3: Molt bé, Miquel.
0: Sí, que no en dic que no és altre, però bé.
1: Bé, Tentol.arroba.ivetresradio.com.
3: No n'hi ha més, només aquest.
0: Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Per ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat...
3: Sempre riu.
0: ...a venir aquí a passar gust, eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
3: Molt
0: que...
3: bé.
1: No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Moro aixecar dit per amunt.
0: Dit per amunt.
1: Bé, ja no sé si anirà a veure en Reus.
3: Aniràs?
0: Aniràs?
1: No, no.
3: Com així?
0: Bé.
3: Molt malament.
1: Vindrà d'altra música.
0: Molt malament, tenim altres feines. Bé,
3: bé, sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora a conèixer...
0: Però ja m'ho cosa ho contareu. Saps que hi haurà de gent que mos ho pugui contar?
1: Sí, també. De ver 60.000 persones. Sí. Sí.
0: Són les 3:21 minuts. Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de començar amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui, Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà i que es diu Un rena dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1311. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si compta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Bellver.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar amb la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la du a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present. Mosca!

0: I d'Un regne dins la mà, aquest documental està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemoren aquests dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que vam decidir que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27.
3: Penta!

Però abans, ja ho sabeu, aquí a Tentol, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa al documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: I de la pregunta d'avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era na Claramunda de Foix o na Sança de Foix?
0: Na Sança de Foix, na Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, guard before
1: mirar el
2: correo.
1: També te'l saps. I mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: I de dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiquin les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
8: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja, ja hi tornem a ser aquí a Tentol. Avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, i vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermonde de Foix o Sansa de Foix.
0: Molt bé, totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: D'historiadors o les persones que estiguin posades en aquests temes, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tentol, arroba Tentol IB3, o telefonant al 971 13 99 00, i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar, i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà, però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui?
5: Qui és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: David.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Què necessita per fer la seva feina?
7: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
10: Però noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
7: De lo que em rodeja.
11: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Els espagueti?
12: Què penseu fer aquesta nit?
7: He quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
13: És tot un artista. Em cau bé.
11: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
14: Com més l'observo, més perplex estic.
15: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
16: Un riure fantàstic.
17: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
18: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
15: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
19: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie nach.
0: I l'han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
7: Sí. Et coneixes algú que no li agradi un espagueti?
0: Carbonara són de Roma.
7: Veus? Jo sí. No m'he equivocat, idò.
3: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
0: Sí, és que ahir em vaig menjar.
3: Ah, mira.
0: Feta per italians.
3: Romans?
0: Sí,
3: que
0: sí.
7: En guanciale.
0: No, en guanciale, en guanciale.
7: I fora nata.
3: I pecorino,
0: exacte,
3: també.
0: No, fora nata, si volen nata, crec que mos... Ja molt fan se creu.
3: A Itàlia te tanquen, te duen a tancar-se a presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí, quan t'ha arribat, amb una companya nostra.

0: No sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa
1: sí,
0: després.
1: Ah, sí, molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'Ivetres?
2: Sí, amb la Victòria.
0: No diré en llitja. Ah, Claudi, no diguen llinatges.
2: No. Ah, no, no, ah, pues no, no, ja amb
3: està,
2: la Victòria.
3: Ara ja està, ara ja està.
0: La Victòria More.
1: Era broma, lo de More.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
2: No, havíem quedat, aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'Ivetres, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
2: De què? De l'estrena o de fer-lo?
0: De
3: ser dues coses.
2: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, és que vam navegar a França en plena ola, onada de calor.
3: Clar, aquest estiu està complicat.
2: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
2: Ha patit.
0: Aquest estiu. Pues,
2: nosaltres
3: I vam patir bé. I fa tanta calor.
2: Sí, més, quasi.
3: No, sí.
2: A Perpinyà 43 estàvem al castell.
0: Ostres. Sí.
2: Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: I eren imatges d'estiu?
2: Eren beauties, que es diuen pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
2: Sí, i entrevistes fèiem allà també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici? Bé, posa el guió.
2: No pots dir el nom.
0: No puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume II. Marina Nicolau, com estàs?
4: Hola, molt bé, encantada.
0: Com ha estat fer aquest personatge fictici? Clar, és que la pregunta d'avui, del dia...
1: És que si no ja dins
0: ja la contestarem ara.
4: Sí, ja la poden... clar, no se pot desnar ara, no?
3: Ja la poden contestar ara.
0: No? La poden contestar ara,
1: no?
3: Crec que sí.
0: Sí, sí.
1: Lo que digui, no, Marina. Ho deim o no ho deim? Poden dir el teu personatge, Marina?
4: El que digueu, si no vos ha de jugar en contra per l'enquesta de l'Instagram.
3: No, ja està, ja està.
0: No, ja està feta.
3: Jo crec que ja està feta.
0: Sí, ja ha hagut temps.
3: De fet, la gent crec que ho ha endevinat.
0: Sí?
3: Jo crec que sí.
4: Sí?
0: Clar, demanaven sobre qui era l'espòs del rei Jaume II de Mallorca, Esclaramunda de Foix o Na Sança de Foix.
3: De fet, només han votat Na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
3: La resta, de 8, han votat Esclaramunda de Foix.
2: Esclaramunda.
3: Molt és la resposta
0: correcta. I era Esclaramunda de Foix.
3: Na Sança era un pot trampa.
0: De Jaume II. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
4: Mira, està bé, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
4: Senyor que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge, fictici?
4: Idò, ha estat bastant interessant... En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics, però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? En fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable, precisament per això, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclaramunda de Foix fot la meva avantpassada. Vull dir, sí, sí, està molt, molt, molt interessant.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
2: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest...
4: Hola, David.
2: És que, a part, estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem... Que
0: sí, ahir, una ahir, altra cosa.
2: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
4: No, vull dir, demà, sí.
2: Idò, no, bàsicament expliquem... des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i expliquem molt cronològic tot el que li va passar tant amb la Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etc etc. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
3: Però també explicar un poquet el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu a tots dos que és aquest llegat?
2: Marina?
4: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i en tantes dades... Jo crec que en el que m'ha quedat més és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... altres comunitats autònomes d'Espanya potser no tenen tant de sentiment propi, no?
3: Pot ser.
4: Com nosaltres. Sí, sí.
0: Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca, sí, el rei Jaume,
3: Jaume I,
4: sí.
2: És molt més conegut. Mm-hmm.
0: Però clar, quines històries no coneixíeu de, sobre Mallorca, de Jaume II que heu descobert?
2: Moltíssimes, perquè realment, de fet, la Marina, bueno, la Sansa de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Trons es queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
2: és cert,
4: una locura, una locura.
2: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume, que això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap, abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
1: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
2: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
1: Ai.
2: I es diu també, això potser per la llegenda...
0: És ficció.
2: Sí, sí, sí, això ho explica Jaume I al llibre dels Fets. I diuen que mentre estaven allà, dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
3: Clar, has esmentat... És una forta història.
1: Increïble.
2: És increïble.
3: Ara has esmentat el llibre dels Fets. Te l'has hagut de llegir per...
2: No. Sort, el llibre dels Fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però...
3: Genial.
2: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt... molt petit, però, clar, fes una pregunta i estaven 55 minuts contestant. També, clar,
0: però, és a dir, han estat fonts. Quan teníeu dubtes, o ja de base, heu començat en tot aquest assessorament
2: no,
0: per configurar...
2: El guió, jo el vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar, com que hi havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blocs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? I ens van ajudar molt, i van estar tots, van mirar molt per obra, i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut, al final,
0: sí.
2: Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
0: És una ficció? Entren testimonis?
2: És... No, ficció ficcionada no hi ha res. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hagués sigut impossible perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits, això és una superproducció de Hollywood.
4: Una
2: això, per un documental és inviable.
0: Però clar, se pot preparar Joc de Trons, ha dit.
2: A sí. Nivell de...
4: En quant de trama, sí.
2: A nivell de contingut, sí. A nivell de contingut.
3: Jo Joc de Trama m'agrada molt,
2: eh? Potser no hi ha dracs, però...
3: No, és igual, jo.
2: Però...
3: Lo de manco...
2: Però el que és de sexe i sang, va bé. Igual que Joc de Trons.
1: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com deien, que és d'Anna Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
4: En el final, clar, jo quan en David me va telefonar m'ha dit, mira, que hem pensat que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis aquest personatge ficcionat, en el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa dens.
1: Més mangívol, no?
4: Sí, perquè en el final són tantes dades i són tants fets històrics i tantes coses que jo, la veritat, passava un poquet de pena de que quedés molt dens, però és vera que amb el personatge que jo interpret fa molt aquest fil i ajuda molt a l'espectador com a ordenar tota la informació que acaba de sentir dels experts, dels historiadors. I per mi ha estat molt guai, jo, més a nivell, no tant de personatge, sinó jo com a actriu, jo, encantada de la vida, perquè vaig poder veure documents històrics reals davant dels meus ulls, que m'ha pegat una plorera d'emoció. Sí.
0: Quins, per exemple? Quin te va encantar? Quin te va fascinar?
4: Pues el testament de Jaume I. És que me vaig quedar fascinada.
3: Són coses que no veus cada dia.
0: Clar.
4: No. És que jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins d'aquella sala, pràcticament, perquè... havíem de fer recursos i tal, I literalment me van caure les llàgrimes, o sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
0: Com és petit, gros...
4: És enorme, és enorme. Sí, és, com un dinar, és un dinar dos.
0: S'entén la lletra?
2: No, està en
3: llatí. És una pancarta, no?
2: Està en llatí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa...
0: Tenien aquesta formació, no?
2: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... És increïble.
4: El Santillana.
2: El Santillana, exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenien una lletra increïble. I clar, a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, com que anava fent el guió, doncs, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que jo vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat de Nyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
1: està tot superben conservat, m'imagino.
0: Però clar, eren hores, sí. Perquè no t'ho treuen en qüestió de...
2: No, ho tenen controlat.
0: De segons.
2: Sí, perquè saben...
4: Sí, ho tenen superarxivat, sí.
2: La Marina que ella ho tocava i va tenir que després ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia blanc, uns guants especials.
0: I quines localitzacions heu fet?
2: Bueno, a Palma, pues, la Seu, ajuda en Marina, que no me recordo de res.
4: Sí, Santa Eulàlia.
2: Val.
4: Santa Eulàlia, Cort,
2: el Consell,
4: exacte.
2: La Part Forana, Sa Pobla i
4: Sa Pobla, com gravat
2: a
4: Sa Pobla.
1: Ah, mira.
2: Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
3: Ah, clar.
2: Les ordinacions són espectaculars.
0: Anava a dir qui va fer, Jaume II, Sa Pobla, però sí.
4: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
2: Ah, sí. Com? Vaig pujar
4: Bon Any? No havies pujat mai Bon Any?
2: Ah, no, és veritat. No,
0: clar, són moltes hores de rodatge.
2: Moltes, sí. Després vam anar a França, vam anar a Montpellier, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
4: Vam anar a Poblet,
2: és espectacular, sí. Monestir de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València...
0: Clar, són...
3: Per tot.
1: Una gran ruta.
0: Són molt de Reis, perquè han tingut molt de Reis, però, clar... Quin dels dos vos agrada més, Jaume I o Jaume II? Si haguéssiu de triar un... Vos quedem entre Jaume I
1: de
0: i Jaume II.
1: De quin equip sou? Quin team sou?
3: Sí, Barça o Madrid.
2: Uala, no ho sé.
4: Home,
2: jo sóc català, llavors sóc més del Jaume I, però clar, els dos són importants, eh? Jo crec que el Jaume II va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com es diu? La persona que més sap... No, la persona que més sap de Jaume I del món està a València.
4: Un expert.
2: Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume I. I això encara es manté ara. És a dir, per als mallorquins i els valencians, Jaume I és el conqueridor, és el que conquesta. Però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume I que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té un seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
3: I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com va ser això de cantar, em pots citar?
4: Mira, jo va ser en Tolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, en llatí, en què? I em diu, no, en occità. I jo, occità? I jo, no sé occità, no sé. O sigui, com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedàvem una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven, i va dir, Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo m'ha dit, au, perfecte, ja te'n pots anar. Que com, què?
3: I en David molt la passada.
2: És una cançó picant, em va dir el Tolo.
1: Què dius?
2: És una cançó, de coses de monges i capellans, no, Marina?
4: Conta algo de que s'abat d'un monestir que sí que mantenia relacions amb una monja, sí?
3: Me'l dones permís per posar-lo?
0: Vinga, que ho has cantat...
4: Sí, sí, posau-lo.
0: Ho has cantat així de bé.

0: Justament en David no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo de donar, justament. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: No, ara Marina la
2: vol
0: cantar.
2: Si m'ho van fer un karaoke, m'ho no pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però vos sentíem tu, David, i en Antolo Prats.
4: Ah? Clar, sí. Que fas altra. Quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir: "Vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també."
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità ja, fent aquesta cançó.
1: Bé, jo vaig cantar el que em va escriure la Marina. En Marina em va dir: "Canta això", i jo vaig cantar això. Mm-hmm. Ja està.
0: Bueno. Què dius exactament?
1: Seu, no ja. Tinc ni idea.
2: No te'n recordes de sa lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en vot citar, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és "ara l'auset, l'auset, l'ausat, ara l'auset, l'auset, l'ausat", no diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, no tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima, que no, perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Menys si han après moltes coses.
3: Clar, de jugar un poc amb aquest un regne dins. Oi, la mà, esteu preparats?
4: Jo, David, guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però si no...
0: És molt fàcil, vos m'ho posen molt fàcil.
3: Mare. Idò, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Mm-hmm. Tendreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bé. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar, del programa. Sí. Historiadors que han aportat els seus coneixements per fer documental.
3: 30 segons.
1: Furi...
3: Vinga, tens.
1: Que diguis noms.
0: Sí, sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no sí, en Cingolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana, en... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: Que... L'arxiu de Montpellier.
1: Ah, el Torre de l'arxiu d'Aragó. No me'n recordo més. Low. Ah, sí, el Tommy Bastard, el cronista.
3: Tommy Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar,
3: molt
2: al final
3: bé.
2: Són tantes persones sí. I tant de noms que és difícil.
3: Va, bona puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, ell sí mateix.
1: Bueno, Marina m'ha ajudat, ja m'ha xingat.
3: Ara, sí, ja ara s'ha d'estar el torn, Marina, sí. Ara s'ha d'estar el torn, a veure què te toca, posar en carrec en marxa.
4: Mare meva.
0: Que també hauries de saber. Hauràs de nomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Au, idò. Preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. En Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... Qui més?
1: Pere el Catòlic,
4: vale, sí.
1: El pare, i... el papa Martí IV, l'Anjou...
4: Vale. Ah, sí, l'Anjou també se'l diu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de na Violant d'Hongria, també.
1: Xerren, no sé si... Sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte. Tenta.
3: Molt bé, no m'ho pareix, eh? No
2: s'ajuden, sí, està bé, s'ajuden.
0: Ha estat un
3: bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no, home, no. O, que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, va. No vas preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
1: Tu, a mi.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I llavors farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, al Palau de l'Almudaina.
0: És que ho sap.
2: Sí. Molt bé.
3: Molt bé. El Palau de l'Almudaina de Palma de... a Mallorca.
0: Ciutat
3: de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca. Sí.
3: Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: Aquesta, la de Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va
1: el
3: ser
1: el
3: seu
1: Sants.
3: Successor?
0: Hòstia, jo volia xerrar aquí de la història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu primogènit no eren sants.
1: No, el primogènit, el que passa que la reina Esclermunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà, mm-hmm. Llavors va fer el rei Sants.
3: Clar.
1: Encara, no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no. De,
3: què vol dir que encara no?
1: Que hi ha opcions de fer una segona part, potser. Si, si
2: ah, tot ja ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tèntol.
0: Segona part.
1: Potser, però és que volen anar... El rei, la història dels Reis Sants d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles, som llavors.
6: Sí. Mm. Sí, sí, són molt xules.
3: Però clar, a dia de cada any, per tant, hi ha
1: no, no, bueno, moltes parts. Això, sí, no, no, el passa que la fórmula de la narradora de la Foix...
0: L'any que ven Sants...
1: No, l'any que ve, llavors, ja ho veurem. Ja sí, sí, no, però bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga.
2: Clar. Mm-hmm.
3: Molt bé, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tèntol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
1: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam preestrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
3: Beníssim, idò. Molt moltes gràcies, Marina, i gràcies,
6: moltes
3: David.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Una ferrada.
1: Adéu.
2: Enhorabona.
1: Gràcies.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en el Consell de Ministres i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, qui, de nou, torna a demanar disculpes als pacients.
9: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si, hay, si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
8: Confiança sense fissures. El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, tot i les darreres dimissions de membres de la cúpula de l'Hospital de Referència. El portavou, Antoni Costa, ha elogiat la gestió de Granados.
10: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
8: I més conflictes laborals. Usó ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels sous pendents de 2020 per gairebé 4.000 docents de l'escola concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la que UGT preveu també sumar-s'hi. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació del sindicat majoritari a l'escola concertada.
11: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la Consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
8: I nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
12: Policia! Policia!
13: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca, d'aquestes, dues ja són a la presó.
8: I finalment hi haurà més zones verdes al voltant de Gesa, a Palma. Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma de la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar més prioritat al arbrat. Un d'ells, Antonio Cruz, ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
12: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
8: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 5 minuts de les 4 de l'hora baixa, continuem aquí a Tentel. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és en el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: No,
2: Uro, i ara?
0: I ara, que ha estat?
2: Clar. No te tiris pedres, ell a tu mateix.
1: És ell mateix,
0: és ell mateix,
2: eh? No, tot sempre te feim aplaudiments, eh?
0: Sí, així s'anima.
2: Ara,
0: sí. Bé, no sé si feia un en Bernat Nadal, saps?
1: No, ho sé.
2: O nosaltres?
0: Lluís,
2: això per qui anàvem?
0: Ai.
2: Menys encara haurem de sortir dels estudis.
1: Sí.
0: A Pumpa en Relsbí per avui? Sí? Diu sí.
1: Segur que hi anirà ell.
0: Jo crec que sí.
2: És un xori més.
0: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8. Fins les 8?
1: T'entens?
2: Arriba.
1: Havíem d'anar, Lluís. Va.
0: Sí, vinga. Idò, hi hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem, un bon equip, s'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot, han estat per França, per Pinyà, on han passat molta calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió, però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: per això que amb en Lluís Fortes ben assegudat, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestia Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començam aquesta notícia del dia que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc, si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota la gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els venen a cercar?
0: Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen. I...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula. Habituallaments.
0: Sí. Habituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, te donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó. Per
1: bona cançó, clar, sí, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i, aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys que els antiblavet de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavets, ens explica com va néixer aquesta tradició.
2: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavets, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
1: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
3: Ja
1: m'ho diràs. 5.000 persones.
3: Perquè, clar, tu, partint de sa pobla, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
1: Uf, molt prest, era... Crec que partia de vetles. 3 o abans i tot,
3: Sí, una cosa
1: dues,
3: així.
1: 3.

0: Sí, fosca negra.
1: Fa molt de temps que, també, que no ho faig en això. Has de ser...
0: Ja és peregrinat.
1: Has d'estar entrenat o ser jove.
0: Clar.
1: Va bé, com van aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
2: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'associació d'antiblavets el que varen fer va ser que a través dels mateixos antiblavets de cada poble poden mirar de fer responsables i de que organitzassin mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc. I en ses, el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada a Llucapeu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Llucapeu. La pujada a Llucapeu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000, i enguany especialment, no sé per quina regla de temps, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
1: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, que és un creixement de grossos.
3: Exponencial.
0: Això ho ser berenar, que donen, que deuen dir...
1: Pot ser, però no sé, jo, per molta fan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
0: Bé, també és un gest, no?
1: Altres coses.
0: De devoció, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, no sé, bons, moltes coses.
1: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants de ni menys ni manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí, que comencen a caminar demà migdia.
0: I quan s'aturen?
1: Quan arriben a Lluc, que deuen ser a 7 de matí a les 8.
3: Sí, que deuen ser els darrers en arribar.
1: Sí.
3: Sí. Perquè, clar, ho tenen a fora.
1: Va, morir l'any que ve des de Santanyí.
0: No, jo no ho suro. Va. Jo considero que estic en forma, però sí, enhorabona a tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, que hi vaja.
1: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
2: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Llucapeu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'associació d'antiblavets varen haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I varen demanar ajuda en el Consell, ara fa 2 anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat. Hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles en la Guàrdia Civil de Trànsit, amb protecció civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per l'infraestructura dels antiblavets m'ho fa un poquet inviable, o som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de Lluca.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no, no. És molt alegre, com per arribar després de no sé quantes
2: hores. Si vols la verge, no? Per ventura, si t'ho compro la verge, la Mare de Déu de Lluc.
0: Sí, jo crec que calculi deu comparació per mi camí, la Mare de Déu de Lluc. Però bé, hem volgut xerrar també amb un amic de Tèntol, no podia faltar avui, en Jordi Llebrés, de Sencelles.
1: Senceller, clar, el nostre cronista. Clar. De Sencelles i del més enllà.
2: El nostre cronista preferit.
0: És un crac.
2: És el millor.
0: Cada any molt va dir que durant aquestes dates va fins a Lluc per celebrar el Dia de la Mare de Déu. Mm. I des d'allà, que ja hi és, mos explica
1: sí,
0: que...
1: Ja és,
0: i fa un període de dies. Sí. Mos explica que aquest dia, de la pujada a peu, el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
3: En torn de les 6 de matí, Lluc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mils de persones, crec que enguany se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I aquest dia és el dia que el santuari de Lluc bull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. Tothom a Lluc aquest dia és bé, aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari lluquer.
0: I ara vols hi fa ganes pujar
1: a
0: Lluc. Sí.
2: Bé. Clar, després del concert jo no sé com
0: clar,
2: estaré.
0: És que després del concert d'en Real B, no sé...
2: El meu amic
1: Dani. Jo avui també tinc trull. Demà tinc vermada.
0: No sigui com.
2: Quin dia no en tens, de trull?
1: Després, avui també vam de vermar. Clar, que som pluriempleats.
2: Man, jo vos he de dir una cosa i a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
1: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
2: Ara, que foto artificial m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar la gent, idò.
1: Clar.
2: Ho sapigueu.
0: Demà en mòbil te farà foc, idò. Ara que ho dius.
2: Bé, a mi no és una cosa que me paresqui superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i pentura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
1: Demà t'han de donar molt d'anys, idò.
2: Sí.
1: És hora que vulgueu.
2: Bé, el que vulgueu.
1: Maria, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, Celestí.
1: Maria, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordaré. Molt d'anys.
2: Gràcies. Sí.
1: Molt bé. I Maria, molt d'any per demà.
2: Gràcies.
1: Espero que vagi bé aquest concert d'en Rels B d'avui.
2: Bé, jo no me'n vaig, jo.
1: No,
2: és clar.
1: Però recordem que avui hi ha concert d'en Rels B, que tu faràs aquest intro, aquest entrenes concert d'en Rels B a través d'Ivetres Televisió. I que nosaltres te sentirem.
2: No ho sé, jo.
1: Sí, qui no hi pugui ser,
2: te
1: sentirem. I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu
0: demà,
1: des de la part forana.
0: El vespre de dissabte diumenge, que no hem de confondre a ningú.
2: Clar.
1: Demà,
0: no és avui vespre, és demà.
1: Demà. Santanyes s'hi posen a migdia. Demà, i a poc escalonadament...
2: La matinada de diumenge,
1: sí, calculen els temps que poden estar. De la Pobla, ni quina m'aparteixen?
0: No ho sé, no me'n record. Fa molt d'anys que no...
1: Ja t'has desinteressat.
0: No, jo no ho faré.
1: Enguai no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve me compromet que si vol tornar a venir, jo ho faig.
1: Vinga, perfecte. Són les 4:18, pràcticament i de nou. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Bé, una aturadeta que ha durat poquet, eh?
1: Anem a la festa, mos diu el nostre tècnic.
0: Això és com un tren, que mos arrossega, eh?
1: Sí? No podem aturar.
0: No, no, no. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahir, vinga, avui és divendres. Dèiem que està ple d'activitats, de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pentur ja ho té clar, o per ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on li heu de pegar. Salsa capó!

0: Au, idò, començarem per Eivissa, on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany, un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics, també la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos sí, d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, sí, i i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure nostres oients
1: cada dia
0: un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Sí, clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no se pot deixar en camisetes i
1: quasi, quasi.
2: Me'l
1: deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a l'Epitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a dalt Vila, a Espolvorí, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Flim Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride és la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de Natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, aquí parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Cap allà, o ja hi deu ser.
0: Sí, un vol express. Perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà PA, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà PA en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fa espai i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'ha un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del FITING, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: Bé.
1: Que va ser pregonera de les festes de...
0: Exacte.
1: No,
0: sí, sí.
2: Estat...
0: Fa una setmana.
1: Sí, sí.
0: Bé, manco, perquè va ser diumenge passat, si no vaig errada. Mm. Per tant...
1: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè se dedica al món de la música, ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
0: No sabia això... que fossis tan fan, Celestí.
1: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
0: Que vols, interessant.
1: Sí, i que per això ha volgut dur son pare en directe, i que té son pare que massa en directe.
2: I aniria a sí. veure-ho.
1: I en Toni Llull, manacorí...
0: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve a Menorca.
0: Ah, és que sap que s'ho passa de bé, Miquel.
2: No, la setmana que ve fan es cranc.
0: Clar.
2: I me toca anar-hi.
0: En xerrarem, segur.
1: Sí, sí, sí. Bon concert, eh?
2: Bon concert.
1: Que d'anar a Ferrer.
0: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca,
1: sí.
0: perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, se celebra el desè, el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble de Celestí Oliver, que és el Gaida. Mm. I d'ho tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Cafè, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu ja també de 10 a 1 del migdia. Hi aniràs?
1: Hi pegaré un vot, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
2: No, és que un artista.
0: No pot faltar. Sí. Sí, faci o no faci. Pues...
1: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
0: Bé, ara ve la gran trobada i notícies, tio, que
1: quina?
0: És una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
1: Clar,
0: de pits avui.
1: Clar, no hi ha precedent.
2: Com un concert tan gros,
1: falta,
2: gratuït.
1: A la memòria me falla per
0: gratuït.
1: Trobar un precedent així.
0: Mira, jo avui dematí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única
2: sí.
0: persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
0: En qui té una cançó, per cert. O sigui,
1: exacte.
0: Que...
1: Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
1: Que fa ell,
0: 50.000, 60.000 en principi.
1: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
0: Bé, ell és de Palma, està agraït, se va criar a Son Goldeu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. I d'avui vespre, en es part de la mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca. Bé, bé.

0: Ara me sap greu de tenir la cançó, però hem de continuar.
1: Però tot, sap tot, ho poden saber els nostres oients.
0: Tot.
2: De dalt a baix.
0: No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però queixa sí.
2: És que IB3 ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, però clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar. Estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria, bona tria. Per...
1: No, no tenc molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, acabaràs anant tenint rals vi.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa. Esco, quina és que mentida. És com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa sense bestiar. És, clar, és una festa.
0: De fresca i de mal de mà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bona, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar,
2: ui,
0: no.
2: Has de ser puntual.
0: M'han d'acabar d'informar. Ja... Que posin-se IB3 Televisió sempre. I en qualsevol moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Rels B. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Set list? No, apostes no. No sabia si ja s'havies et set list.
0: No m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per ventura apostarà per qualcuna dels discs nou o començarà amb un clàssic. Però la d'un verano en Mallorca la faran al final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
1: Bé, un verano en Mallorca, sí. Jo aposto que serà Balearico, la darrera.
0: En el concert de Son Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja vos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. Ara que té mitja hora per decidir-me si partís a Poble o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Poble i pots ser sempre.
1: Sí, i som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiquin les campanes de la seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Les cançons dels altres,

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que començant temporada. La van tancar l'altre dia i...
0: Clar. Vist en vacances, avui... vas arribar per tancar, aquelles vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de comences curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No m'han les cançons, però... Però és el que te deia, Maria, baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure es muntatge...
3: Ni és Pablo.
1: Sí, només per veure...
2: Ja tens un acompanyant.
1: Acabo de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: A més, que hi toca un Eivissenc. Pere Navarro.
1: Clar, Pere Navarro també.
0: Amb qui vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Exacte, el mateix dia va passar ell abans. I el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, d'Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, hi ha hip-hop... No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori... Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat.
0: Consolidat. Mm-hmm.
1: Que és com... Per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar. Clar, en de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B, Eivissenc.
1: Sí.
0: Perquè ets Eivissenc, situam a Eivissa.
2: I també a Mallorquins, ben que dir que ells són revolta de gent
0: un
2: nostra.
0: Salamé, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda o no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui. Però Sant Mosni hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i la meva memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació. És com, és com mudar-se i fer un directe a un teatre.
0: Com una consolidació plena.
1: Exacte,
0: ja, no?
2: Lo que te puc confirmar és que en Rosalia sí que en tenia de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem
0: avui. I perquè
1: avui,
0: has triat els violins per qualque
1: Exacte,
0: cosa.
1: Exacte, per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. I avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la Città de la Música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música doncs, podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser doncs, un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar a sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan s'estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba. Doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i per les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: Ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari. Mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Es calcula que 170-180 artesans estan donats d'alta ara mateix amb un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
2: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si vas a qualsevol ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca, Maria, perquè són uns 70...
2: Ja rebut.
1: Són uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
2: Jo crec que ja més 40.000,
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, però... Inca, ha crescut. Sí. Ja la ciutat.
1: La ciutat que vols.
2: Fa estona, aquesta ciutat, però bé.
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia taller obert allà, doncs, com dèiem, va ser una feinassa i, clar, en aquell moment, doncs, algú es va espantar perquè, clar, s'afirma Stradivarius, com dèiem, ja en el segle XVIII era famosíssima i en el segle XIX ja famílies reals, per exemple, l'espanyola, s'havien fet amb les seves col·leccions d'Stradivarius, o sigui que tenia molt de prestigi, però justament on havien nascut aquells violins no en quedava cap taller de luthier obert.
3: Clar, ho hem de llegir això en clau nacionalista, perquè, curiosament, quan més interessos hi ha per recuperar aquesta tradició.
1: Perquè en aquesta data Itàlia s'acaba de reunificar i un dels lloctinents del pare de la pàtria, de Garibaldi, Alfonso Mandelli, resulta que era cremonese, era de Cremona, i va acabar sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antonio Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremona, que era una mena de telenovela amorosa, bàsicament nava, de dos germans que eren deixebles de luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa Lota. I la Lota, doncs, anava amb el guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia, és que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars. Per exemple, un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Estradivarius.

0: Anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això s'ha anat i molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors de Il Duce era vocació d'urbanistes, eh?
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tingut, a més de la llar familiar, el seu taller, el Samati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Ha desaparegut.
2: No sé si això serà veritat, però...
1: O allà va quedar un buit, o... És una cosa que s'ha passat, no? Que diplomàtics siguin...
0: Gentrificació, no?
2: Exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la cita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 ha de ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes, que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'Escola de Loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo dell'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments Made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: i això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers, pareixia feines fetes, però és una cosa en realitat de fa dos dies, poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 2013. La mateixa data...
0: No és 1913,
1: no. La mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncels són més o menys quintes.
2: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
1: El catàleg de l'UNESCO, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en sec com bé immaterial de l'humanitat. Però clar, què va passar entre mitges? Perquè hem deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània, això, que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
2: Vaja, i com varen fer les paus?
1: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que m'ho soni foraster, si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com comercialitzador, com distribuïdor de formatges. I es va fer immensament ric a la plana del Po. I no sé si li devia agradar la música o volia tenir una posició benestant dins la societat de Cremona, que el que va fer va ser crear una fundació en els anys 60 que va començar a repatriar via compra o donacions a Matis, Guarnieris i Stradivarius fins a la ciutat italiana. I també va fer tornar alguns luthiers italians que anaven fent voltes pel món i, per exemple, vivien als Estats Units, on ja hi havia una indústria relacionada amb la música clàssica molt potent, doncs perquè fessin de professors, perquè fessin conferències, lliçons en aquesta escola de loteria que seguia funcionant a la ciutat. I clar, així, de mica en mica, va anar revifant també l'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb la marca Cremona, amb el taller allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs pots veure a l'artesà que està allà treballant. Sí. I en el museu del violí es pot sentir doncs part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada, que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però clar, era una cosa tan lliure que si...
3: Els acariciava, els cuidava.
1: Els acariciava. Si tu anaves allà, justament a sobre que ell estava treient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que a més crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap a migdia. A més, surten 4 o 5 músics perquè també toquen cellos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
3: Quin viatge més guapo.
2: Sí, ara tinc ganes d'anar a Cremona.
1: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
3: És una bona excusa.
1: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrelo, tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
3: La ciutat de la música i el viatge del violí,
1: exacte,
3: també, no?
1: Sí, sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè es fills i sobretot un net d'Antoni Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de serenci, d'esguelo, que no continuar la tradició artesana.
3: Per tant, un Cremona part 2.
1: Farem un Cremona part 2, sí.
2: Ah,
1: sí, d'aquí una estoneta, sí.
3: Molt bé, gràcies, Pablo.
1: No, a Valtrus.
2: Gràcies.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Belenguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu Euterpe i Rita Belenguera, Musa i Dinamites, el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Belenguera en el seu centenari, com dèiem, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també d'aquesta ruta teatralitzada, en Joan Maria Albinyana. Com estàs?
2: Hola, com va? Com estàs?
0: Clar, la vareu representar ja dia 6, ara diumenge, aquesta nova ocasió a partir de les 7. Com va anar aquesta primera ruta?
2: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que per aquesta gent se va passar molt bé i bé, tothom com destacava molt aquesta vessant pedagògica, perquè s'explica l'edifici del Consell, però i també com se va composar i de molt bé la lletra original de la Belenguera, però al mateix temps està algo molt lúdic, molt divertit, per tots els públics, on la gent, a més d'aprendre, se diverteix molt i tal, i crec que és interessant.
0: Clar, Anna Maria, d'aquest títol, Amadeu, Terpa i Rita, Belenguera, Musa i Dinamit. Això és el títol d'aquesta ruta realitzada.
1: Sí.
0: Clar, què hi trobarem? Què hi trobarem? Com s'articula?
2: Bé, hem generat una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món pràcticament han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma d'en Amadeu Vives, que és compositor de la Belenguera, i Neuterpa, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va comprar la música i tot això.
3: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
2: Clar, nosaltres l'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Belenguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i per què va servir en el seu temps, i això. O sigui, bàsicament, les premisses aquestes, i a partir d'aquí se va construir la peça.
1: I Joan, en aquesta peça teatralitzada, que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
2: Els actors i les actrius són Nana Berenguer, Carme González i en Daniela Fregapane. I són actors i actrius que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet, i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament, que va ser molt després.
3: Ràpid. Sí.
0: Clar, per quins espais... Molt ràpid. No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
2: Diria que estan esgotades les entrades, perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. Bé, entrant com o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, després s'escala Reial, que se diu, pujam, després anem a la sala d'audiències, sala de plens i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes. Això, el bon públic ha de participar en un concurs, va de cercar per
0: un concurs?
2: Totes, sí, un concurs.
1: Que divertit.
2: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neuterpa, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Adori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
1: Ah, quines grans referències, molt bé.
2: Veritat,
1: per tots els públics.
2: Són referències pops.
0: Clar, vos heu passat bé, eh? Tu has passat bé a construir aquesta història.
2: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la perquè són molt divertits, també. Daniela, que fa de Madeu, és músic, també, per tant, m'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Belenguera en el final amb una versió un poc més moderna. I la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
0: I la gent s'anima, la canta?
2: Sí. La veritat és que sí. Els hi donàvem un paper imprès perquè hi ha parts que ningú mos sabem directament, només mos sabem al principi tots, però sí, s'animen.
0: Molt bé, idò, aquesta representació es diumenge a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
2: De totes maneres, sí? Mireu els senyals que han el Consell de Mallorca, crec que estic a Tibet. Sí? Mireu a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcuna de l'hora i tal.
0: Perfecte, perfecte. I, Joan Maria, ja que tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
2: I ara fa poc hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric que fem al Cudi cada any.
1: Sí.
2: I demà també, en motiu de la diada, també fem una, el mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li hem dit sobre el corona, sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de Franquès. Això és una peça que dura no arriba a mitja hora i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
0: A quina hora?
2: Demà a les 10:30 de matí.
0: 10:30 de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10:30 de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, i que vagi bé aquestes totes aquestes funcions, una ferrada.
4: I moltes gràcies.
0: Gràcies, i ja hem arribat en aquest darrers segons de Tentou. Ai, ja està, ja està fet. Sí. Bueno, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
3: En Rasbí.
0: Sí, clar. Sí, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
1: Ell no ho sap, però no, sí.
0: Sí, però ho sabrà avui.
1: Ho serem.
0: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
1: Clar que sí.
3: I abans. O pot dur atent-te'l també.
0: Sí, també. Si vols.
1: Home, això ja seria un gran o no?
0: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Hi pots anar.
3: Ara veurem si aniré o no.
0: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Hi tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. En aquest moment els Estats Units recorden les 2.996 víctimes dels atemptats de l'11S, de l'11 de setembre de 2001. El pitjor atac perpetrat mai en sòl nord-americà. Supervivents, familiars de les víctimes i representant polític participen en aquests actes commemoratius als tres punts on varen impactar els avions segrestats: Nova York, Virgínia i Pensilvània.
7: Un quart de segle després, les conseqüències de l'11S encara marquen la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui tornen a posar el focus en la memòria de les víctimes i en l'impacte que aquells atemptats varen tenir sobre el país i sobre l'ordre internacional. Durant un dels actes de commemoració, Donald Trump ha aprofitat el record de l'11S per defensar també l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant aquesta actuació amb la defensa de la seguretat nord-americana.
8: We will never ever forget.
7: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
6: I anem a la política illenca. Ara, més demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
7: La petició s'ha escenificat a Mercadal en un acte on hi havia tots els bales de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
6: I els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins al 2028.
7: Això per una hipoteca variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears, vol dir d'haver 1.700 euros anuals a pagar de més. A la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia i Financera de la la UIB, Pau Montserrat, explica aquesta decisió per preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superi el 3%.
12: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant a través de 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
6: I la plataforma Som Bona Pulmó Verd qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançar administrativament. El portaveu de la plataforma, Manel Gomàriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
13: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
6: Són les 5:04, les notícies tornen a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: i localització.
1: Se pot saber que és un vestidor volador?
0: Això ha dit jo. Que és un vestidor volador?
2: Això és el casquet volador.
1: El casquet volador. Jo també m'ha arribat un missatge un poc estrany avui.
0: A veure?
1: M'han dit, t'he vist un perfil de Tinder, ja, ja, ja, ja. És a dir, no tu, d'un amic teu, crec que surts a una foto seva.
0: Això és de la gent que posa fotos que no són seves d'amics a una aplicació per lligar.
1: Jo vull saber
3: clar, encara te confondran.
0: Respectau la intimitat de les vostres amistats. Exacte,
3: sí, sí.
0: Passa
3: encara,
0: això.
3: Encara te confondran.
1: Bueno.
0: Diran que sí, pensant que és amiguet tu.
1: Bé, encara col·lateral més.
3: A mi he de dir que vestido volador me ve en escana Marilyn Monroe. Quan li es vestit li flota, no?
1: Ah, podria ser.
3: Podria ser,
1: no? És concepte.
0: Jo no sé què és un vestido volador, però sé qui és qui vola. N'Enric Mas. Gavi Fortesa, petit parèntesis de xiu-xiu perquè està sent apassionant aquest final d'etapa de la Vuelta, però és cup professional i tot. Gavi Fortesa, com estàs?
4: Bon dia,
0: i com
4: bon dia
0: està
4: a tots.
0: N'Enric i com va aquest final d'etapa?
4: Mira, te posaré un titular molt clar. Avui no li passarà res.
0: D'acord.
4: I això ja és bona notícia.
1: No.
4: Això és bona notícia. Ara mateix està a un quilòmetre pràcticament el colombià Buitrago de guanyar l'etapa d'avui, que és la 19a, entre Vélez Màlaga i Penyes Blanques d'Estepona. Amb una arribada terrorífica de 18 quilòmetres de pujada amb una pendent mitjana de 6,5%, que és una barbaritat després dels 200 quilòmetres que ja duin a ses cames els corredors. És l'etapa més llarga d'aquesta Vuelta. I de moment en Buitrago guanyarà. Clar, Buitrago no es representa cap perill per la classificació general, ni els quatre que van amb ell escapats tampoc. Quan dic que no passarà res és que Enric Mas està juntament amb en Primoz Roglic, que és el seu rival per la general, recordem que ell du 1 minut i 37 segons d'avantatge, el mallorquí, i que, per tant, el que faci un, si ho fa l'altre, significarà que avui no hi haurà canvis i tot es mantindrà a la mateixa distància. Demà, alerta demà, perquè demà és la penúltima etapa, que és un trencacames horrorós, 187 quilòmetres, amb un munt de pujades i de ballades, que qualcú pot morir demà. Però, com te dic, la notícia avui és que sembla que no passarà res i que mantindrà la seva distància a la classificació general Enric Mas.
0: Tenim en Tolo Leal,
4: per allà,
0: que no sé on és ara mateix.
4: A la línia de meta.
0: A la línia de meta, però geogràficament on és?
4: A Estepona, a Màlaga.
0: I en Tolo és per allà, crec que té problemes de cobertura, però crec,
4: no
0: que sí, crec que sí que finalment el tenim.
4: Anem a veure.
0: Tolo, bon dia, com va això?
4: Hola, Tolo. Tolo, a la una. Ara.
1: Ara.
5: Sí?
4: Sí. Endavant, Tolo.
5: Què tal, com estàs? Sí, estem aquí just a la línia de meta.
4: Amb problemes de cobertura, com podeu comprovar. Tolo hi és, perquè l'hem sentit.
0: Exacte.
4: El que passa és que la cobertura va i ve i ara no. S'han anat del tot. És complicat. En aquestes alçades de muntanya és molt complicat per qualsevol aparell. Mira, torna a sortir.
0: Sí, va i ve.
5: Avui Trago i mentrestant el que Enric Mas, que se'l veu fi, se'l veu bé, i Roglic ho ha intentat amb el seu equip endurir la carrera, però no ha estat capaç, i de fet...
4: I tant que s'ha endurit.
0: Mira, jo m'he quedat amb una cosa que ha dit en Tolo Leal, que en Enric Mas se'l veu bé, se'l veu fi.
4: Exacte.
0: Jo ja estic content.
4: És el millor que pot passar, perquè hem de recordar que venim de l'etapa d'ahir contra rellotge, que era la que més li podia perjudicar a l'Artenanc. Ho va surar, va perdre només que 33 segons, que tenint en compte que la contrarrellotge no és la seva millor virtut, i si ho era per al seu rival, per Roglic, la cosa va anar molt bé, però és que està sent un final de Vuelta espectacular. Ahir la crono, avui aquesta muntanya amb aquesta arribada terrorífica, i demà, lo de demà, és un trencacames horrorós. Jo patiré davant la televisió, patiré, perquè demà serà un dia molt, molt feixuc. Ara bé, si avui surt bé, que sortirà, i si demà surt bé, la passejada per Granada diumenge serà espectacular.
0: Apassionant aquesta Vuelta, aquest final d'etapa. Gavi Fortesa, aquest cap de setmana estarem molt pendents, tot Balears i des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio, a veure com va, no?
4: Tot Sant Enric, aquest cap de setmana.
0: Perfecte.
4: Per celebrar-ho diumenge.
0: Ho seguirem aquí des d'Ivetra Ràdio. Gavi Fortesa, moltes gràcies.
4: Estic mirant el temps i sembla que encara... Bé, ara veiem en pantalla, mira, fixa't amb el mallot vermell, Enric Mas,

0: han revoltat amb dels seus companys del Movistar, que li han duit cap amunt sense... No han permès que cap corredor intentés escapar. Ho ha intentat Richard Carapaz, l'equatorià, que és el cinquè a la classificació i que ha hagut un moment de perill, perquè és un corredor especialista en aquestes pujades i que, a més d'estar 5 minuts, si se'n va, pot aconseguir coses importants.
1: Gavi, per la gent que no està gaire posada en qüestió de ciclisme, com per exemple jo i tu, Escarina, i en Jordi, tres quarts del mateix, Enric Mas, és a dir, fins a quin punt és tan probable que guanyi?
0: Mira, ara te diria, tenint en compte com acabarà la cosa avui, té un 80%.
1: 80%, sí. Per tant, mos agrada molt aquest percentatge, Gavi. És a dir, què ha de passar? Si no ha de passar res, no, l'han dit tot una mica igual.
0: Seria catastròfic, per exemple, que caigués, que patesqui una lesió amb una caiguda, o que li doni el que en castellà dèiem una pàjara. En el món del ciclisme, una pàjara és que les forces t'abandonen, els músculs no van cap endavant, quedes damunt la bicicleta com si fossis caminant, i aquestes coses passen.
1: De moment,
0: sembla que no serà el cas.
1: Mos ho deia en Tolo, en Enric Mas el veu fi, que això és el més interessant, és a dir, per tant, d'aquesta pàjara aparentment està molt llunyana.
0: Fixa't, van junts, primer, segon, tercer, quart i cinquè. A la classificació estan pujant tots junts. És a dir, no passarà res avui. Se mantindrà la distància.
1: Molt bé.
2: Mantenim la connexió, Gavi, aquí, en directe, fins que acabi. Gavi, perquè, és a dir, ara mateix, en Enric Mas, com de molt li ha costat arribar a aquest punt?
0: Bueno, ha estat una volta condicionada, evidentment, per la caiguda i la lesió de Pogacar, el número 1 del món. Era líder Pogacar, Enric era segon classificat, Pogacar va caure, es va trencar la clavícula, va d'abandonar la volta i això va donar lloc a que Enric pugés a la primera posició, el mallot vermell, i comandés la classificació general. Dit això, aquest any sí, Movistar Team ha fet una feina d'equip espectacular, com no recordaven els darrers 5, 7 o 10 anys. L'equip ha estat fent moltíssima de feina per Enric, per conduir-lo cap amunt i per protegir-lo de les escapades de les altres especialistes, i de moment està sent, bé, és evident que la millor carrera de la seva vida. Hem de recordar que Enric ha estat segon a la Volta a Espanya 3 vegades. El que passa és que els darrers anys, les lesions, una mica de... ell és un poc dèbil en l'estat anímic i qualque problema l'ocasionava que se derrumbés. Tot això, aquest any ha sortit a l'aire, curiosament, després d'una lesió greu i d'estar un any pràcticament sense competir.
2: Gavi, me diuen que t'anam a tenir Tolo, que demanco d'un quilòmetre, Tolo, quan tornem a connexió amb tu.
0: Tolo a la una.
2: Sembla que...
0: Tolo a les dues. Ara a les dues, mira.
3: Sí,
0: endavant.
3: Perdoneu, companys, estem aquí dalt a la meta, a Penyes Blanques, i la cobertura és molt complicada. Estan...
1: Idò.
3: Sí. Si no m'ho deies el contrari...
2: Ara te sentim, t'anant sentint, Tolo, però queda manco d'un quilòmetre.
0: Aprofitant per apuntar que l'irlandès Dunbar ha estat el guanyador de l'etapa, que finalment Buitrago no li ha suportat.
3: Endavant, de fet.
0: Endavant, una altra vegada, vinga.
3: Sí, ja ho deia, que Eddie Dunbar ens acaba de passar per davant, el guanyador de l'etapa, ja va guanyar dues etapes a la volta de fa 2 anys, en un grup format també per Urko Berrade, l'espanyol, que ha estat també lluitant per la victòria final fins al final, i ara el que hi ha, la situació de carreres, els 5 primers de la classificació general, que s'han quedat tots sols, s'han escapat del pilot, han intentat treure avantatge Roglic i Gal sobre Enric Mas, però no han estat capaços, i ara ja estan a punt de creuar la meta, els 5 junts, per tant,
0: i ara,
3: la notícia d'avui és que no hi haurà distàncies.
0: Endavant dels 5, Enric Mas. Ara surt una mica Carapaz, li passa per davant de l'equatorià. Ara veiem l'arribada a Tolo amb aquestes valls protectores. Mira, arribada a l'esprint de tots 5. Ha perdut la seva posició precisament de Carapaz, 1, 2, 3, 4, el 5è, ha entrat Enric Mas sense problema, juntament amb en Roglic, amb en Gal, amb en Carapaz, cap problema, es mantindrà la distància d'1,37 respecte de Roglic. Enric Mas, una jornada més líder de la Vuelta a Espanya, només queda lo de demà, que serà molt, molt, molt feixuc, i tal vegada la festa de diumenge a Granada.
2: I de molt bona notícia, no, Gavi?
0: Excel·lent notícia, perquè ara ja cada etapa te fa pensar si li passarà passarà qualque cosa, si hi haurà qualque problema, no sé, en la bicicleta, amb ell mateix, una caiguda, res. No ha passat res. Enric Mas està molt a prop d'aconseguir la seva primera Vuelta a Espanya.
2: Que bé, que bé. I de molt bones notícies. En Tolo, no sé si te tenim, veurem si mos pots explicar. No el tenim, no el tenim, me diuen, aquesta manca de cobertura, Gavi, però gràcies per retransmetre a nosaltres des d'aquí, des de Xiu Xiu, aquest final d'etapa.
1: Moltíssimes gràcies. Menys, jo m'aquest em vas titular com una nota en Gavi, company d'esports, i és que amb un 80% de probabilitats, és un percentatge que l'han fet així una mica a la babalà, hi haurà festa grossa a Artà, tot i que no hem de dir blat fins que el tinguem en el sac i ben tancat, ja ho sabem. Però bueno, Gavi, escolta, hem passat molt de gust de compartir aquesta estona de ràdio plegats.
0: Estava esperant ara una mica, veient les imatges, la possibilitat de sentir Enric Mas a televisió, però me sembla que encara hauran d'esperar. Hem de recordar que ara el líder de la Vuelta no me xerren les televisions oficials que, uh-huh, que retransmeten, que són Eurosport i Televisió Espanyola, però de moment sembla que just han arribat, de moment no hi ha manera d'escoltar encara en Enric Mas, una jornada més, com dèiem, líder d'aquesta Vuelta 2026 i molt apropat d'aconseguir el triomf final diumenge a Granada.
1: Molt bé, queda demà i queda també diumenge.
0: Sí,
1: ja
0: sí, no.
1: Això.
0: El que passa que, per si no ho saps, jo t'ho dic, diumenge és un passeig. Entesos. Diumenge sempre a la darrera, exceptuant que hi hagi una distància entre primer i segon, no sé, de 5 segons, de 8, de 3, de 1, normalment la darrera jornada és un homenatge a l'equip i al guanyador de la Vuelta, en aquest sentit, no? Jo només recordo una vegada un Tour de França que varen arribar primer i segon amb 8 segons de diferència i el segon va aconseguir el Tour de França als Campos Elíseos.
1: Molt bé, fantàstic. I de bueno, demà serà la trencacames, com has dit, 180 quilòmetres desnivells amb un absolut
0: demà
1: una fita.
0: Demà hi ha que morir damunt la bicicleta.
1: Exactament. Molt bé, demà és el dia.
2: Demà és Fortes, jo ja estic nerviosa, eh? Nerviosa.
0: Ara imagina't ell, ara imagina't ell.
2: Exacte. Molt bé, Gavi, Fortes, estarem molt pendents de si en Enric finalment dona declaracions
0: estem
2: o no.
0: Esperant, espera't, no, de moment no.
2: De moment no.
0: Veiem la zona mixta que hi ha instal·lada a l'arribada d'aquesta etapa, però de moment no compareix encara el corredor artanenc, que
2: en tot
0: evidentment
2: cas,
0: serà el primer a xerrar.
2: Exacte. En tot cas, Gavi, les declaracions d'en Enric Mas, si no són aquí en directe, seran en els bulletins informatius.
0: Exacte.
2: I
0: el
2: si
0: sentirem.
2: No, informatius esports, perquè aquí i Betre Ràdio estan molt pendents d'aquesta...
0: Que avui anem per llarg, eh? Hem de recordar que avui a les 9:30 aquí a Ivetre Ràdio tenim el primer partit de Lliga de l'Illes Balears Palma Futsal.
2: I d'informació completa. Gavi, Fortes, moltes gràcies.
1: Gràcies,
0: a vosaltres, adéu.
2: Avui tenim en Margalida Cifre en el control tècnic.

0: Ai, quina tensió, quina tensió. Bé, quina alegria per en Enric Mas a la Vuelta.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres sou de seguit ciclisme, Jordi, Xavi?
2: No.
3: massa.
1: No. Però creuen, no te volen decepcionar.
0: Perquè
1: sabem que tu sí.
0: Clar.
1: Que de fet, nines, totes, qualsevol dubte que tingueu, Tour de França, la Vuelta i tot.
0: La veritat és que estic bastant posada. Però sap per què?
1: Per què?
0: Perquè escolti Vetre Ràdio.
1: Clar, molt bé. Punta't a sa boca.
0: Escolteu, i vosaltres, oients, esteu posats amb això del ciclisme. Ara, avui, era inevitable fer aquest seguiment de final d'etapa, però si voleu continuar xiu-xiuejant, no passeu pena, que aquí som nosaltres, perquè si sou persones de rutines, heu de saber que cada divendres a xiu-xiu repartim justícia. I la justícia més senzilla, més fàcil, i sobretot la promulgada per aquest programa, és la de repartir gomets. Companys, crec que mos ho han posat bastant fàcil a l'hora de repartir gomets, especialment el gomet vermell.
1: De fet, crec que aquests que venen a continuació s'enduran el gomatarro, perquè hem de dir que també en repartim un de gomatarro.
3: Però gomatarro, vermell intens, sí. Diria fins i tot vermell dimoni.
1: Exacte.
3: Atenció.
0: I de venga, gomatarro vermell, pels autors de la cançó My Hater, Go Home.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.
0: Bé, d'això, gomatarro vermell pels autors d'una cançó amb videoclip on se veuen molts de turistes a Serenal, de Palma, en cartells que diuen My Hater, Go Home. La cançó de 2 minuts i 26 segons, que naturalment no posarem en aquesta ràdio, contesta en to provocador a qui critica els turistes que venen a Mallorca. És a dir, a veure per què mos entenguem.
1: Amem.
0: La cançó critica en els que critiquen que venen.
3: O sigui...
0: Els propis turistes critiquen... No, com era?
1: Amem, Ines, per l'amor de Déu.
3: O sigui, són, supos que els alemans que des d'Alemanya critiquen a la gent que ve a Mallorca...
0: Exacte, i és una cançó dedicada a ells.
1: En els alemans estirats.
0: Exacte.
1: Segons ells.
0: Exacte. Els autors són un tal Honk i Der Party Crasher. Són dos artistes vinculats a la creació de cançons festives en alemany i que sonen precisament molt a la platja de Palma. I els autors han assegurat en el diari Última Hora que el missatge de la cançó no està dirigit en els residents mallorquins i tampoc és una crítica a l'eslògan de Tourist Go Home, sinó que és una crítica en els que critiquen els alemanys que trien Mallorca com a lloc de vacances.
1: És a dir, crec que s'han embuat, ells.
0: Jo m'he embuat.
1: Tu t'has embuat, però que ells també s'han embuat.
3: N'hi ha una més senzilla, que jo crec que han volgut plagiar, que és Residents Go Home, de Xanguito, que tothom l'ha entesa, crec. Quin estiu, quin estiu, i és
1: de sol i calor. Els turistes... Però aquesta també juga un poc amb això, és a dir, fa doble sentit.
0: En qualsevol cas...
1: Aquestes coses se poden dir un poc més clares.
0: Posant com en vermell. Molts són iguales, perquè, però si posant com en vermell. Per apropiar-se del nom de Mallorca, perquè li diuen Malle i ja està bé d'això.
1: Exactament.
0: I d'apropiar-se també d'un eslògan reivindicatiu.
1: Sí.
0: Au. Nosaltres com en vermell. Igualment, jo crec que podrien canviar ara mateix aquest estat de negativisme que mos enveix i cercar una mica de positivisme entre tanta foscor, no trobau?
1: Home, ja s'han acabat els gomets vermells, jo crec que ningú s'ha portat malament aquesta setmana, a part d'aquests senyors de Malle.
0: Hi ha molta gent que s'ha portat malament aquesta setmana, però jo estic farta de posar gomets vermells. Jo necessito alegria.
1: Bé, jo no.
3: Jo crec que de tota sa vida males notícies s'han de donar.
0: Bé, idò, vinga.
3: És necessari.
0: Idò, darrer gomet vermell, a prop sí, gomet vermell per uns coneguts nostres.
1: Els invasors de Vinibeca.
5: En quin temps vivim?
0: Una notícia que ja vàrem explicar aquí, però que aquesta setmana ells se mereixien un gomet vermell a tots aquells turistes que utilitzen ses cases, els carrers i ses porxades de Vinibeca per fer-se fotos.
3: Que a més no són les típiques fotos de viatge, de família, així, guapetes, fotos de la Fento 4, tal... No, no, són posats que apareixen de la revista Hola.
1: Exactament, virgueries per fer-se fotos a dues persones, imagineu-vos-ho, segudes davall la porxada com si fos que seva, peus a les parets blanques, molts de peus a les parets blanques, això m'ho ha criat l'atenció. Una altra, que si heu vist les fotos, jo encara no em puc avenir, que s'estira Egeu damunt les escales. Clar, geure, com és possible? Són escales molt grosses. No, no. Cap avall, com si caigués. No ho sé, com encara no ho entenc. Però, bueno, què he posat, encara no l'entenc.
0: Bé, és que t'ho he imaginat, que lo blanquetes que són les casetes i que en les fotos deuen estar plenes de petjades.
1: Imagina't. Quina il·lusió.
0: Quina il·lusió. Goma vermell per tots ells, perquè Vinibeca no és cap fotocol.
5: I les casetes blanques, les casetes blanques netes i aclarides.
0: Ara sí, vinga, va, goma vers. No sé si positivisme.
1: Molt bé, exacte, exactament. Alegria.
0: Alegria, que és necessària en aquest món fosc.

0: Perdoneu, és que he dit necessit positivisme i no, resulta que en Xavi m'ha dit que positivisme és un corrent filosòfic.
1: Crec, si no m'haig errat.
0: I se diu positivitat.
2: Sí. També les poden posar positivistes.
1: No sé, és un tipus de...
0: Volíem dir i de positivitat a optimisme.
1: Exacte, bé, però
0: perdona,
1: contrasteu.
0: Xavi,
1: contrasteu.
0: Greu,
1: no, home, no.
0: Obertofes.
1: No, no, pots dir gent ni mica. Bé, com et verds?
0: Vengo.
1: Positivisme, a les totes.
0: Positivisme.
1: Aina, a la fi podem anar a s'excusar tranquil·lament.
3: Tot home, avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
0: Aina ha destinat 460.000 euros en canviar els pulsadors de les cadenes dels vàters de l'aeroport d'Eivissa.
1: Uh-huh.
0: En total, 198 pulsadors de la terminal i ho han canviat per un sistema manual que estalviarà entre un 30 i un 35% d'aigua.
1: És a dir, és que no és... Imagineu-vos, no és... Clar, aquesta notícia. No és res més gustós.
0: Estic contenta.
1: Clar, que és gustós, n'has excusat i sabré que ho fas de mode ecològic també,
2: home,
1: de qualque manera.
2: Cagues tranquil, això segur.
1: Sí, això és vera. Això és vera, això és vera.
0: Molt ben dit, Jordi. I de vinga, fins aquí el Gomen First.
1: No n'hi ha més, vols dir? Ja ho tenim.
0: És que el món va molt malament, no hi ha més
2: sí.
0: Gomets.
2: A més, avui...
1: Ah, no hi ha més gomets?
0: No.
2: Avui no és dia de Gomen First, eh?
0: I això.
1: Vols dir que tots... Bé, mira, en sèrio.
0: Ja està, s'ha acabat. Hem de ser realistes.
1: Bé, tot això, hem fet la recerca.
0: El realisme és una corrent, també.
1: Sí, literària, si vols, artística.
0: Un corrent.
1: Uf, un corrent,
0: Ah, Xavi Oliver, no.
1: El positivisme és un corrent filosòfic que afirma que l'únic coneixement vàlid és el que prové de l'experiència empírica i de la ciència.
0: I tot això que he fet...
1: és que, clar...
0: Són empírics.
1: Tu anaves una mica més enllà.
2: Clar, clar.
0: Clar, és com et sona empírics.
1: No, és que quan tu has anat... No, quan jo he anat... Tu has anat, has tornat.
0: Dues vegades.
1: Has tornat.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: La situació, el bolquer més cada Eivissa.
2: En quin temps vivim?
3: La Policia Nacional ha detengut una dona i un home com a presumptes autors d'un furt de... un furt de joies valorades en 17.100 euros a la joieria Palma d'Eivissa.
1: Els fets van tenir lloc fa aproximadament dues setmanes. La dona hauria aprofitat un descuit de la dependenta per endur-se un expositor amb diverses peces. Les càmeres de seguretat van enregistrar el furt i van permetre identificar la sospitosa. Els agents van arrestar la dona al port d'Eivissa quan intentava embarcar amb destinació a València. Posteriorment va seguir amb el vehicle amb què havia arribat al port i el van interceptar a Sant Antoni, on van detenir el seu presumpte còmplice. Durant l'escorcoll, la policia va trobar les joies amagades al bolquer de la filla de tots dos.
3: Entre les peces recuperades hi havia anells d'or d'estil eivissenc i un collar també d'or. L'amo de la joieria ha dit que les han recuperades totes.
2: En quin temps vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Un estiu que canviarà les seves vides.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
5: És una provocació terrible.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la a prop.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
8: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motorworld Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
9: Xiu, xiu! El meu padrí
10: sopa... Jo li vull dedicar brumels i bessons a mon pare, que no té res a veure amb la cançó, perquè la cançó, de més, comença xerrant d'un predí. Però crec que a mon pare li agrada molt aquest grup i m'agradaria dedicar-li Brumel i Bessons d'Ànimos Parrec.

0: Ja ho sabeu, aquestes dedicatòries que poden arribar no només en els vostres estimats i estimades, sinó també pares, mares, padrins, padrines, amics, a vosaltres mateixos. Envieu-nos un àudio en la cançó que voleu dedicar, en aquí i per què, en el 646-93-45-01.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
2: 646-93-45-01.
0: El
2: WhatsApp d'Ivetra Ràdio.
0: Companys, no sé si ho heu sentit a qualque banda, ho heu llegit, ho heu notat, ho heu viscut, però aquesta setmana han començat les classes!
2: Molt bé! En sèrio?
0: Sí.
2: Això és el titular d'avui.
0: No, però si qualcú havia estat despistat...
1: És un titular caducat,
2: clar.
1: Titular caducat.
2: S'ha dormit tota la setmana.
1: És com l'eclipsi. Titular caducat. Ja està.
2: Ara, va passar-me a un altre tema.
0: Ja està,
2: fins aquí.
1: Molt bé.
2: No, clar, ahir van començar infància i adolescència, aquesta nova etapa, i avui era el segon dia. És que és emocionant tot, no? És increïble.
1: Quasi tu, quasi dia. Oh, molt bé.
0: Segon dia.
1: Sant Barri de
2: Escola.
0: Segon dia i divendres.
2: Segon dia i divendres, no se poden queixar.
0: Dimissió.
2: No, tot pareixia emoció, tot pareixia genial. O no?
1: Ui, que ha estat ara.
2: Per què no m'ha estat sincers? La tornada a l'escola no sempre és emocionant. Ho t'ho volen vendre d'aquesta manera, però clar, has despertar-se prest. Són els deures, exàmens. Hores i hores assegut. Classes que tampoc t'interessen massa. Per tant, jo he fet un experiment, i és que ahir m'haig atracat a la sortida de les escoles i avui m'he atracat a la sortida d'un institut. I així poden comparar la il·lusió d'infants i d'adolescents. Què vos sembla, això?
0: Perfecte. Això me sembla que vols dinamitar la il·lusió del personal, perquè ahir vares anar a una escola i tot devien ser flors i violes, i l'institut devia ser tot negre.
2: Ja ho veurem. Començant per com va anar per les escoles.
0: Vinga. Joan Petit quan balla, balla, balla, balla. En Joan Petit quan balla, en s'ho dit, en s'ho dit, en
2: s'ho dit, en s'ho dit.
0: Jordi?
2: Creus que hi va haver emoció?
0: Jo crec que sí.
1: Crec que no.
0: Els infants són els que més il·lusió tenen.
2: Sí. Creus que no?
1: No ho sé.
2: Sí. Tercer de primari, tot era il·lusió.
1: Ara il·lusió?
2: Tu trobaves un caragol pel carrer i era il·lusió.
1: Ara, tens raó.
2: Vull dir, tot era així. Ara ho veurem, però, ara ho veurem.
3: No sé si tenies ganes d'aquest primer dia.
4: Sí.
3: Sí, quin curs fas?
4: Tercero.
3: I no vos han posat examen avui?
4: No, solo palabras.
3: És que avui és un dia tranquil, no? Avui no feim molta cosa.
4: Solo hemos pintado.
3: Aquesta setmana és tranquil·leta.
4: Sí.
3: T'il·lusiona aquest curs nou?
4: Sí, sí.
3: Què tal veure els amics una altra vegada? T'ha agradat?
4: Sí.
2: Conclusió que podem treure? Sí.
1: Exacte. Això sí que és positivisme.
0: Conclusió, solo palabras.
2: També s'ha fet paraules.
1: Se paraules primer dia.
2: Sí.
1: No, perdoneu.
2: No,
0: mos fa gràcia.
2: Més el lo tots.
0: Venga.
3: I tu quin curs fas?
5: Sexto.
3: I tu te feia ganes tornar i veure't amics?
5: Un poco.
3: Només un poc? Però si no és emocionant aquest dia?
5: Bueno, sí, un poco sí.
3: Tampoc feis molta cosa els primers dies, no?
5: No, a ver, hemos tenido todo el día libre.
3: No teniu examen el primer dia?
5: No.
0: El primer dia tot el dia
2: lliure.
1: Tu te vols fer un examen, eh?
2: Home, ja m'ho feien... Bueno, el primer dia
0: un examen també.
2: Però a l'institut sí que te feien aquestes típiques proves de nivell.
0: A quin institut vares anar?
2: Home, jo no es puc de la font.
1: Jordi, se nota quan te fas gran quan dius... Ara has prescut allò de... En el meu temps, en els 6 anys, ja tomava-les.
2: Jo vaig dir que tot això era camp.
1: El primer dia de classe ja va fent exàmens de nivell.
2: No, però...
0: Que vas anar a Alcatraz.
2: No hauran fet mai examen de nivell, el primer dia.
0: Clar que no.
2: Clar, graduat, amb batxillerat i amb nota. Bé, els infants de l'escola tenien ganes, perquè és que són molt innocents. I sempre tenen ganes. Perquè fins i tot hi havia pares manco il·lusionats que els fills. Que això és una cosa curiosa.
3: No sé si tu tenies ganes de que tornessin a escola.
6: Jo no. Que ahora empiezan los madrugones, la rutina, todo, y estábamos muy bien de vacaciones.
3: Clar, tu també són vacances, per tu no t'has d'aixecar.
6: También.
3: I tu què tal, el primer dia?
4: Muy bien.
3: Muy bien.
4: Sí.
3: I què és el que més t'ha agradat d'aquest primer dia?
4: Estar otra vez con mis amigos.
3: Ah, clar, ja has conegut gent nova, també.
4: No, però va venir alguien.
2: Ui, alerta! Ben nou, eh?
1: Home,
2: ben nou.
1: Jo me'n recordo quan era petit, i l'escola, el més emocionant era quan venia qualcú nou i s'entrava dins aquell ecosistema que era una aula.
2: Sí, que... Jo, menys mal que no vaig ser nou, perquè tothom te mirava, no?, quan entraves per la porta. I a vegades els feien fins i tot aixecar-se i anar a, a presentar-se.
0: Això només passa a les pel·lícules, Jordi.
2: Però...
0: Novament...
2: Avui va per això,
1: Espera, espera, que no,
0: en Jordi va anar a l'Institut d'Alcatraz.
1: Na Marga Xifra diu que efectivament li va passar això, no es compta el tècnic.
0: Te van fer presentar-te davant tothom.
2: Clar, és que tu penses
0: no
2: això.
0: Vosaltres no sé on heu anat a les escoles.
2: És que Bunyola s'ha d'una altra cosa.
1: Clar, és que Bunyola ja directament, a primer de primari, fan... bé, llegeixen...
2: Parla al quadrat.
1: El miocit.
2: Bé, anàvem a l'Institut... Ara tot era il·lusió, però ara anàvem a l'Institut. Anàvem amb adolescents, perquè...
1: Molt bé.
2: Aquí vos he de dir una cosa.
0: No llegim el mio, sí. Llegim Terra Baixa.
1: Ara ho ha dit.
0: D'Àngel Guimarà.
1: Ara ho ha dit.
2: Molt bé.
0: Perdona, Jordi, continua.
2: I vos he de dir una cosa amb els adolescents i és que no han estat del tot honests. Trop.
1: Per què?
2: Per això, no sé, jo trob que deien mentides. Per tant, jo he tret el detector de mentides.
0: Aplicat a adolescents.
2: Així no mos enganen. Començant pel primer, a veure què mos diu.
7: No sé si aquests dos dies són els més emocionants de les vostres vides, això de tornar.
8: Ah, clar, el més emocionant i el més dur.
7: T'agrada tornar?
8: Clar, a veure, m'agrada, no és que m'agradi, és que estic empezant en batxiller i és dur, és dur. La rutina i tot això, però ara m'estic dando compte de que no estava tan bé.
2: Que és el lot, volia començar i s'han donat compte que igual no era tan divertit. El segon dia ja ho he començat a notar. Passam al polígraf a veure, què és el lot.
1: Molt bé.
0: Diu la veritat.
1: Aquest polígraf...
2: Què?
1: Bon dia.
0: Està bé, aquest polígraf.
1: Torna el polígraf.
2: No, sonarà, tranquil.
1: Això era un polígraf.
2: Clar.
0: Està bé.
2: És una màquina.
1: Però és una altra cosa.
0: Què és?
1: Vaig escoltar TV3 Ràdio.
2: Xavi Oliver, per favor.
1: Anem. Marga.
0: Bé, ja està.
1: Això era un polígraf.
2: És una màquina.
1: Bé, és igual, ja està.
0: És el polígraf d'en Jordi.
1: Exacte, sí, Jordi, està molt bé.
2: És el polígraf d'Ivetra Ràdio, ara no ho sé.
1: Man.
2: Jo me l'han donat així.
0: Aquesta
2: és la teva
0: veritat, que no tenia tanta il·lusió d'anar a l'institut.
2: Anem amb un altre que jo crec que no fa falta ni el detector, però bé, ara ho veurem.
9: Per jo sí, el començar una nova etapa de batxillerat, per jo és molt important el fet de poder aprendre, i per jo és molt important i per jo estic molt emocionat.
2: Escolta, te veig una persona molt aplicada, eh?
9: Sí, la veritat és que sí, jo personalment m'agrada estudiar per el meu futur, per la meva família, sempre m'ha agradat. L'estiu està bé, a lo millor són moltes vacances, però jo crec que sempre ve bé tenir un poc de, com de marge.
0: Mam, aquest lot tu és el discurs estudiat, eh?
2: Ha començat a sonar de fons.
1: Que bo. No, m'ha quigut bé aquest lot, eh?
0: Sí, no, a lo millor dius la veritat, sí. Eh?
2: Pots, jo ho comprovaria.
1: A veure, va, polígraf.
0: Què dius, venga, polígraf?
2: No m'estàs excusat.
1: Ah!
2: Home! Ja crec que...
0: Tan
2: ja
0: aplegat, evident. Tan aplegat.
2: És que... Jo he seguit demanant, perquè clar, després d'aquest lot tan aplicat, dic que en aquest institut són tots de Bunyola. Però no ho sé, continuem.
10: Pues molt bé i la verdad estaba molt emocionat.
11: Sí, la verdad es que por las mañanas, sobre todo en el instituto, en el verano eran un poco aburridas.
12: Ya hace mucho tiempo que no hemos venido al instituto, o sea, un 3 meses, pues ya toca.
1: Sí, ya toca.
2: Ya toca.
1: Que condena. És a dir, és gent guanyora, eh?
2: Sí, guanyora un munt. Davant un micròfon i vetres ràdios guanyoren molt.
0: Guanyoren de veres, què diu el polígraf? Que
2: no
0: diuen una mentida...
2: No s'anava sinceritat.
0: Piadoses.
1: Sí.
0: Per quedar bé. I sobretot per transmetre il·lusió. Això és retroalimentació. Imagina que tothom diu que no li fa ganes. I no... S'han d'animar, s'han d'animar uns amb els altres.
2: Però, clar, aquí tothom molt emocionat. Jo dic, no pot ser això. Però és vera que no tothom ha volgut quedar bé, per sort. He tingut un pot de tot.
13: Por una parte sí, porque empieza la rutina y eso, pero por otra parte no.
2: ¿Tú también volvías a tornar?
14: No, yo deseo que se acabe, ¿vale? Pero porque al menos me entretengo.
13: No, yo tenía ganas, la verdad, yo sí. Todo siempre hay que salir, nunca hay que dejar de ser feliz.
15: Ya volví a ver en los meus amics, pero no sé, me donaba un poco de pereza venir.
16: Y por ver los amics només.
17: Sí, y por ver cómo será aquest nou cicle que han començat ara.
2: I tota aquesta gent que em diu que estic molt emocionada, volia aprendre, m'està mentint?
18: Sí.
19: Sí,
18: sí.
19: Sí, sí, sí, 100%.
18: Les vacances mai se faran llargues.
1: No ho sé.
2: Jo crec que
0: Se faran llargues.
2: Sí. Se faran llargues, però hi ha sinceritat aquí. Mm-hmm. M'ha aquesta sensació.
0: Escolta,
2: no em volgut quedar bé, tampoc.
0: Jordi, m'ha agradat molt això del polígraf. Podem jugar en el polígraf en nosaltres mateixos?
2: Clar, clar. Si el polígraf d'Ivetra Ràdio està a la vostra disposició. A la nostra disposició.
0: A veure, polígraf d'Ivetra Ràdio. Se li puc demanar. Se li puc demanar. Espera, que encara no li he demanat res. A en Jordi li agrada realment fer feina xiu-xiu? Veurement què diu.
2: Sincer. Però he de contestar.
1: No. No. Això, clar, contestar.
2: Si no, això, no, no.
1: Ui, quan se nota que és divendres.
0: Els divendres.
2: Sí, m'agrada.
0: A veure.
1: Ven, què diu? Molt bé.
0: Me toca. Dius la veritat.
1: Inés Mateu.
0: Sí.
1: Qualque vegada has excusat d'IV3 Ràdio, has sentit un so semblant en el que es fa aquest polígraf?
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Xavi, qualque vegada has dit que estaves malalt per no venir a fer feina?
1: No, mai.
0: Moure.
1: Inés, te promet, és a dir, que no és gaire fiable.
0: Tan aplegat, mare meva, Xavi. A partir d'ara, certificat metge.
1: Va, hauré d'anar a demanar la baixa.

0: Aquesta festa és com a tradicional, però que tots els senyorenes corren de darrere el dimoni. I el dimoni les encalça i les poden fer moltes de pallisses. Hem d'anar a l'et amb el dimoni.
1: Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia! Adia!
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
1: I bonda!
2: I bonda! Hem de fer bonda!
4: TV3 Ràdio és servei públic.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafel Gallego.
6: Sí, digueu.
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
6: Ja me toca. Ja s'han acabat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Xiu, xiu.

0: Continuem a Xiu-Xiu i avui ve a posar un punt i a part de la seva secció d'estiu. Nana Gallardo, Anna, com estàs?
1: Hola, pues molt trista.
0: Per què?
1: Perquè, clar, s'acaba aquesta secció tan xula, però bueno, molt contenta també.
0: Home, l'estiu acaba en qualque moment i tu, Nana, mos ha duit aquest estiu en festes d'Espanya i del món per intentar demostrar, sense èxit, que qualque altre lloc del món fan millors festes que a les illes.
2: Mira, no pot ser així. Tu veus que has de dir això a aquesta gent? Que també s'esforcen i fan festes que estan bé.
0: Però quan són nostres no n'hi ha cap.
2: T'ho puc comprar, però no ho diguis a la Ràdio Pública de Balears. Tu creus que dius que hi ha a la Ràdio Pública de Múrcia? A la Ràdio Pública de Múrcia? O a l'Ajuntament d'Albacete? Eh? Que diuen, les festes de Mallorca no moren nada. T'imagines? Tot seria greu.
0: On he de dir que les nostres festes són les millors, si no és a Ivetra Ràdio.
2: Està bé, però...
1: Sí, a mi, durant aquest any, bueno, aquest estiu, aquests 3 mesos, he duit, pues, unes festes molt estranyes. He duit el desfile de taüts, sí, arribat a mi, que això, aquesta m'ha encantat. He duit els bots en els infants, aquests,
2: sí,
1: que se m'apareixen boig.
0: Els infants que te tomben en terra i tu has de botar per damunt.
1: Sí, això va ser, no me'n record, el salto del col·legi a Burgos. Ja. Després vaig dur el festival dels porcs a França, la gent que feia renous de porcs.
0: Això no hi era. No.
2: Sí, els van imitar aquí tots.
0: Vareu participar?
1: Sí.
0: O veurem com
2: era. Qui va... Ah, no, Nanora ho va fer.
1: Nanora ho va fer molt bé.
2: Anem?
0: No, jo faltes tu, Inés. No,
2: no. Albert, faltes tu, van fer tot manco tu.
0: Oink.
2: És a dir, és un porc de còmic. És a dir, si fos un còmic seria exactament...
0: És que ara m'ho faràs fer de porc aquí, no.
2: No.
1: Xerrant d'excusats. Una
0: mica de decòrum.
1: També vaig dur una festa peculiar on bé, pues, plovia pues, excrements en els Estats Units.
2: Què dius?
0: Sí, festa és aquesta?
1: La festa aquesta, no.
0: Ah, no era excrement, era abono.
1: No, era... Era
2: biomassa. Estava tractada o no?
1: Estava tractada, estava com blanca, l'havien vernissat i després la tiraven. I aquí s'acostava més també en els Estats Units.
2: No me'n recordo.
1: Molt mal, sí.
2: El meu cervell ho ha volgut eliminar.
1: Home, ja estaves de vacances, molta vacança.
2: Ja torna avui.
0: Algú ho havia de dir, una persona que ha estat aquí tot l'estiu ha dit que mos hem agafat massa vacances entre tots.
2: A tots! Mem, perdona.
0: Ho ha dit a tu?
2: No, ja, mem, és que si s'ha agafat més vacances ha estat tu.
0: Javi, ja van xerrant això.
1: Però també hem conegut unes festes molt curioses. La meva preferida ha estat la de la festa vaqueira d'Astúries, però és que també mos les han copiat a la Grècia. Vos en recordeu? A Grècia mos van copiar aquesta festa i es diu la festa de los alonissos, que ho vaig criticar molt aquí.
2: És veritat, sí, me'n record perfectament.
1: No vos en recordeu? No m'escolteu, segur que els oients m'escolten.
2: Que la festa grega era posterior.
1: Claro, que ho van mirar i tot, com es copien, perquè les festes d'aquí d'Espanya són les millors. Les de Mallorca més, la d'Espanya també, no?
0: Les de totes les illes.
2: Exacte.
1: Però és veritat que jo m'he d'excusar perquè se m'han passat algunes festes. Se m'ha passat la festa de la cervesa flotant a Finlàndia. Si voleu anar a Finlàndia, ara en el juliol i agost es fa una festa, la gent es posa com a... colxonetes de la platja a beure cervesa. I després està el descens del Nalón a Astúries, que es fa a mitjans d'agost, superguai, amb unes embarcacions superxules fetes des de fa segles enrere, molt guais, però l'any no ha acabat.
2: Molt bé, per tant, queden cosetes encara.
1: Queden cosetes. Queda els cascamorras de Baza i Guadix a Granada, que és una festa sa que hi ha un lot que ha de cercar la verge de... d'ara d'aquesta festa de la Verge.
0: Bé, una Mare de Déu.
1: Una Mare de Déu. I l'ha de cercar i la gent de l'altre poble...
0: Una de ses.
1: Una de moltes.
2: Ara per fer-hi una guiau.
0: És que veurem, n'hi ha diverses, no passa res.
2: No,
0: ells deuen tenir la seva, ja. Clar.
1: Sí, doncs bé, no, han de cercar aquesta Verge i la gent de l'altre poble l'ha de tirar com a pintura negra. I ha d'arribar...
0: A la Mare de Déu?
1: Sí, ha de robar la figura.
0: Jo, de veres, quines coses.
2: I això on ho fan?
1: A Guadix, a Granada.
0: Veure per creure.
1: Sí, molt guai. Sí. I bé, pues, òbviament, tornen el dia següent trist i fan una festa entre els dos pobles. I després també a Alacant fan els enharinados, i és que es tiren farina.
0: Això molt xulo. Això està bé, això està bé.
2: Sí, això m'agrada molt, està molt bé. Però, mem, és que ni no sé què m'ho vol. Però també ensenyes, però, mem, jo crec que sé per on va. Està dient, mem, si seran de festes, però si festes que no... Va, perdona, va per aquí. Mireu, avui és que és divendres i se nota, però, bueno, perdona, ara hem patit parèntesi en aquesta...
1: No, ja
2: perquè
1: està.
2: Perquè ja, ja se l'endú el dimoni.
0: Què vols dir, Xavi?
2: El que vull dir és que si seran de festes, que encara no han tingut lloc, festes d'estiu, que encara no han ocorregut i, per sí. tant, són fonamentals i importantíssimes, n'hi ha una.
0: Sí.
2: Concretament, a Bunyola.
0: Sí.
2: Terra d'Il·lustrats.
0: Correcte.
2: Terra de Nines Mateu, que és la correguda en roba interior.
0: Ah, bona, que encara no ha arribat.
2: Exacte. Mal de

0: Vendreu o no?
1: No puc.
0: A veure, vestir-vos.
1: He d'anar a fer raons.
0: Ai,
1: bé, però és el dia de nou encara, no?
2: Sí, el dia
0: de nou, dia de nou de setembre.
1: Bé, ja està. Aquesta era un prendre que
0: vinc a fer. Volíem fer un petit apunt.
1: Sí, però...
3: Ah, que està molt bé. Hem d'anar tots. Jo també he d'anar a comprar-lo, clar.
0: A casa roba interior.
3: Home, claro, no duré la roba interior bé o no?
0: Home, pots anar com vulguis.
3: Claro, me posaré un poc més mono.
1: Diu-n'hi que hi ha gent que va amb pèl.
3: Ah, sí?
0: Hi ha de tot. A Bunyola hi ha de tot. Tu, Jordi, vendràs?
2: Jo segurament sí.
3: Que a pèl? O normal?
2: No, normal. Bé, normal. Bueno,
1: que
2: normal.
1: Què és normal? Perquè bé, normal seria anar amb pèl que no pas en roba.
0: Si veniu, de venir amb roba interior, clar.
3: També és vera. Bé, pues on es posen moltes capes és a Cantàbria, a la festa de Silo, que es fa en el desembre, i es posen com moltes capes, es fan mascarades i de tot, sempre i quan el primer diumenge d'agost. Sempre i quan... Ai, d'agost, de gener, perdoneu.
0: Ja vol anar a gener.
3: Sí, claro, el primer diumenge...
0: Ha passat desacorregut a Nadal.
3: Claro, el primer diumenge es fan les mascarades a Silo, Cantàbria, però si aquest diumenge es dieu... es passen el dia 8.
0: Home, no celebraran aquesta festa dia 1 de gener.
3: Claro, però això ho passen el dia 8. Per què el dia 8? Doncs pues no ho sé.
0: Han passat però, reis, tot això.
2: Perquè ha passat una
3: després,
2: setmana.
3: Després tenim tradicions molt xules, com el cagatió a Catalunya, que això és una festa que m'agradaria, en plan, donar-li cop.
2: El cap meu s'ha fet sempre.
0: Ah, sí?
2: Han fet el cagatió, perquè el meu padrí era català.
0: Ai, da, vinga.
2: Cagatió, tio de Nadal.
0: Laura.
1: Home, encantada Nadal és. Ens estiu amb mala estogança.
3: També hem celebrat Cap d'Any en aquest programa.
1: Álvaro.
3: Hem celebrat Cap d'Any i Nadal. Eres de vacances.
1: 31 de desembre. Que raro. I no és Mateu.
3: No, era el segon o primer cap de setmana d'agost per Andalusia. Però bé, per això hem anat xerrant durant aquests mesos de fer una festa, perquè clar, moltes de les festes han començat sent quatre amics que han dit avui menjarem formatge i després és una festa d'interès turístic internacional 30 anys després. I bé, pues, com us ha agradat d'aquesta secció? Jo vos ho demano a vosaltres, fem autocrítica.
0: Home, jo he conegut festes que no sabia que existien i de veres m'ha agradat molt l'originalitat que hi ha al món.
1: Jo tres quarts de la mateixa, i clar, per exemple, aquesta d'estauts, de... bona, és que hi ha coses...
0: Com era la d'estauts?
1: La d'estauts és una processó d'estauts.
3: Però de
2: i gent, gent que fa de mort, també.
0: Ah, en pla carnaval.
3: Sí, sí, però carnaval. Aquest any l'han cancel·lat perquè es... el bisbe d'allà, doncs pues no... Uh-huh.
0: On era això?
3: Per el nord.
0: El nord d'Espanya?
3: Nord d'Espanya. Però una festa molt xula, que ja me va agradar molt.
1: I és que, de fet, que haurien de per aventura, pues, viatges culturals, turisme cultural, turisme esportiu, turisme... bé, molt tipus de turisme. Però si pots fer turisme de festes populars.
0: Crec que no t'has inventat res, estimat meu.
1: No, però fora bromes. Dóna-li dues voltes, tu, i veuràs.
3: També mos agrada molt embrutar-mos. Hem conegut la tomatina i també el tipotegato.
1: El tipotegato, exacte, no me'n recordava ja.
0: El tipotegato era aquell que estava disfressat al mig d'una plaça.
3: I li tiraven tomàtigues. Aquest mos ha agradat. I també mos han agradat les coses rares.
2: Sí, quan més excèntric, sempre millor.
3: Clar.
2: Jo crec que crida més atenció.
3: Allò, les bodes tradicionals m'han encantat. Són les meves festes preferides. Jo ara faré turisme de bodes tradicionals. Si qualcú me vol convidar a la seva boda, jo encantada. Però que me donin de menjar, per favor. No duro un tàper. I bé, cercant, avui jo volia jugar un poc i demanar-vos quin seria el nostre icona de festa i a més si des de IB3 Ràdio podem fer una festa d'interès turístic internacional.
0: O sigui, com us inventem una neofesta.
3: Claro.
0: Jo crec que ja n'hi ha moltes, eh?
1: Dinamitis aquesta secció.
0: Jo només dic que n'hi ha moltes.
1: El escolofó ha de tenir elements.
3: Elements i dates.
1: Molt bé, data, quin dia? El dia que acaba aquesta secció. Estiu. Us sembla bé?
0: D'acord.
1: 11 de setembre. Bé, no, perquè és el dia... bé.
0: 11 de setembre va bé.
1: 11 de setembre.
0: Va
1: molt
0: bé.
1: Bé,
0: ja han passat molt
1: d'anys. D'acord, han passat molt d'anys, 25. Més qüestions. 11 de setembre, el dia que s'acaba aquesta secció.
3: Jo crec que la nostra icona podria ser una cabra, perquè és la nostra icona, i així pues, les posam sagrades, ¿vale? Perquè estic molt cansada de les festes de...
0: animals.
3: Que no mencionaré, i
0: d'acord.
3: Aquí les posarem com es feia, com a una festa de Japó, a un lloc i que no se'n mogui la cabra, i la venera se cau.
1: Un boc sagrat.
3: Sí.
1: Molt bé, doncs.
3: No, una cabra de veres i se la venera la cabra de veres.
1: Sí. Això, una cabra.
3: Li donem de menjar.
0: Això ho tenen a Deà. A Deà celebren les festes, digues. Tenen com a símbol un
3: boc. Doncs tenim una cabra, una data, i ara, important, quin és el premi? Què hem de fer?
1: Com? Algun premi?
3: Bueno, hem de, tenim que embrutar.
0: Tenim 30
1: segons. La cabra dissecada se'n duu qualcú.
3: Te tenim que embrutar de qualque forma, perquè ens
0: agrada
3: embrutar-nos.
0: Allò m'ha dat la farina.
1: Farina de Garrova.
2: Ah, oi,
1: no, que va molt cara.
0: És igual.
1: Deu pagar a l'Ajuntament.
0: Home, no, Xavi.
1: Ah, no?
0: Per favor,
1: home,
0: per
1: si és una festa popular, ho ha de pagar a l'Ajuntament.
0: Sí, però han d'anar alerta en les arques públiques. Atent, no poden fer
1: i de farina
0: mala
1: de força, normal i correcte.
0: Anna, m'agrada la proposta. Continuarem xerrant. Gràcies.
3: No, de res.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'Exís.

0: Bon dia. El ciclista balear Enric Mat supera en solvència l'etapa d'avui. Està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon dia.
1: Bon dia, així és. El ciclista nascut fa 31 anys a Artà té a tocar la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques, amb 210 quilòmetres de recorregut, i que una jornada més ha superat amb èxit el corredor mallorquí. El sentim a la línia d'arribada.
2: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana. Bueno, es un día importante durante la trayectoria de mi carrera y puede ser que sí.
1: Enric Mas i els seus rivals han entrat a 5 minuts i 10 segons del guanyador de l'etapa, l'inlandès del Pinarero, Eddie Dunbar, i manté una jornada més el millor vermell d'una ronda que acaba aquest diumenge a Granada.
0: Gràcies, Toni. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que varen ser cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del sindicat mèdic, Miquel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
3: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, segur, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, y con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
0: D'aquí a una hora, Toni Sales, balla de Costitx, deixa la vara que demà recollirà Joan Munà. Sales és un dels balles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys, deixa la política municipal i continuarà, de moment, com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori, diu, ben satisfet.
4: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de balia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és vera que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
0: En aquesta hora el públic es prepara pel concert de Railsby al Passeig Marítim a Palma. Començarà d'aquí unes hores, a les 9:30, i serà un espectacle de franc que també es podrà veure en directe per IB3 Televisió. S'ha tancat a part el trànsit al Passeig Marítim fins demà a les 8 del matí i s'ha reforçat el transport públic. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Ja hi ha gent que fa cua?
5: Bon dia, idò. Sí, en aquests moments, en el Parc de la Mà, ja hi ha molta de gent que fa cua perquè, de fet, encara no es pot accedir a la zona on hi haurà l'escenari, i aquesta és la manera d'assegurar-se estar el més a prop possible de l'espectacle i del cantant. La majoria dels que fan cua són, de fet, joves, venen de diversos indrets de l'illa i, per cert, el sol no es fa por, alguns fins i tot es protegeixen amb paraigües. L'ambient és lúdic i es respira molta expectació per aquest concert. Escoltam alguns d'aquests joves.
6: Bé, jo som de Manacor, venim de Manacor, i he arribat a les 5:30 i res, aquí ara esperar fins que obren les portes.
7: Baleàrico m'agradaria molt, perquè ja que canta Mallorca pues, me fa molta il·lusió. També me fa molta il·lusió el que hi ha per aquí, perquè és la cançó que el vaig conèixer, i també me faria molta il·lusió qualcuna antiga d'així fa temps.
0: Ja ho saben. Gràcies, Francesca. Així arribam a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Josep, dimos, on ets, que veus, que estàs fent a Menorca i com va l'assumpte?
1: Sí, bé, com vàrem comentar, venia aquí a fer una residència de creació artística i ara mateix només veig vaques i muntanyes. Això és preciós, eh?
0: Home, muntanyes... No sé.
1: Muntanyes... Sí, turons.
2: Turonets.
1: Exacte, turonets, tal, molt de vent. I, sincerament, duc aquí com a 4 dies i me sento un poc com en Chopin. No? Mm-hmm. Que dir, no, això és un paraís, tal, i en la tormenta aquella que va passar l'altre dia...
0: Ah, clar.
1: Jo me vaig veure ja així, amb molt de malament, la finestra que feia un renou de vent, i un mal dia que flipes, i jo ja com enganat un pot de dir, hòstia, sóc com en Chopin, no? És a dir, estic així com a... Com un tio ja malaltat...
0: A veure, menys, i ara escriuràs una novel·la que se tituli Un hivern a Menorca.
1: A menys, sí, perquè és veritat que, joder, déu-n'hi-do, damunt he declarat la guerra a les formigues, val? Això també va passar el mateix dia. És a dir, veia tormenta i les formigues s'haurà menjar el pa moreno que vaig comprar. I és horrible, perquè no pot deixar el pa a cap lloc perquè s'ho mengen les formigues. És tremendo, estic amb mi del camp i tal, no sé què, i les formigues s'ho mengen el meu menjar.
0: Vols que fóssim una crida, qualcú de Menorca que te pugui acollir a casa seva on no hi hagi formigues?
1: No, està bé, jo m'agrada això, menys fora pa, és millor, no? És com més proteic.
0: També. Però escolta, te sent molt... se veu com a d'això, contemplativa.
1: Sí, és que aquí el temps passa molt a poc a poc. Passa molt més a poc a poc i me dóna temps a fer tot. He fet el llit i tot avui.
0: També t'he dit, no és perquè siguis a Menorca, sinó perquè ets a una residència artística que jo crec que poca cosa feis.
1: Sí, bé, és veritat, això també és veritat. La veritat és que una altra cosa que també...
0: Bé, no ho sé. Ara no t'he volgut fer de manco.
1: No.
0: Com ets la teva rutina?
1: Feim les coses artístiques, però... Claro, són coses de pensar molt i tal, i més rutinars, aixecar-me, funciona amb el sol, vale? I m'aixec amb la llum que m'entra per la finestra, una finestra molt menorquina, molt xula. I a partir d'aquí el meu dia a dia és pensar coses.
2: Barear de formigues?
1: Sí, les formigues és veritat que és tremendo, mai m'havia vist tan... amb tanta inferioritat com aquí, vale? Això és veritat. Perquè s'ho mengen tot, bàsicament. És a dir, puc deixar... me vaig voler guardar un tros de pa per fer un pa amb oli vespre, el vaig dur a la meva habitació, varen venir les formigues. El vaig donar al banyo i varen anar a les formigues. És a dir, n'hi ha per tot, no ho entenc. És una cosa que no sé què fer amb això. Estic totalment derrotat.
0: Idò, des d'aquí un missatge d'ànims, Josep. La veritat, no mos esperàvem això, que te passés.
1: Gràcies.
0: Bé, escolta.
1: Guanyaré la batalla, la guanyaré.
2: Clar que sí, home.
0: Però quan tornes?
1: Sí, he de venir perquè demà hi ha concert, clar, demà tinc un concert, he de venir, on s'estaran, ja està, que vols, saps,
0: fem de bromes, coses.
1: Sí, fem de bromes, fem coses, i al final tenen responsabilitats d'artista, multipolivalent, i he de fer beneït amb això, amb el que creï, però he de fer beneït.
0: Bé, i escolta, una altra cosa, ha passat una cosa greu a Sencelles, atenció,
1: sí.
0: I és que resulta que m'han dit que tu hi tens molt a veure.
1: Sí, és vera. Això és totalment vera. Passa una notícia molt rigorosa. De fet, bé,
0: Sí, digues.
1: És una notícia molt rigorosa on tu has participat, Inés.
0: Clar, jo m'he vist implicada amb aquesta notícia. Sí. I en Xavi també.
1: Efectivament, m'he implicat. Hem implicat a tot xiu-xiu perquè Sencelles fa molta pudor. Bé, ja ho han dit, jo venc a viure a Sencelles, tal, i m'he trobat en un poble que no era com recordava quan era petit que venia, no? I fa molta pudor, és el poble que més pudor fa, i així ha estat.
0: Mare meva. Sencelles fa pudor, i així ho hem explicat nosaltres mateixos, escolteu.
3: Darrera hora, Sencelles ha estat declarat oficialment el poble que fa més pudor de Mallorca. Des de fa uns dies, diversos veïnats han alertat d'una forta olor que s'estén per diferents indrets del municipi.
4: Uf, quina pudor que fa per aquí.
3: De moment, l'única pista és la presència de Bono en diversos punts del poble.
5: Cago en Déu, quina pesta.
3: Se'n desconeix l'origen i el per què.
5: Fa una pudor que tomba.
3: Ara per ara no se'n sap res més, però...
0: Mare meva, Sencelles fa pudor i jo no sé si...

0: Josep Elorda, podem parlar amb els membres directius de l'Atlètic Sencelles, que crec que tindran una explicació. Saludam en Toni Sanz, que és directiu de l'Atlètic Sencelles. Toni, com estàs?
1: Bones tardes a tothom.
0: Com és que a Sencelles fa tanta pudor?
1: Perquè hi ha hagut una campanya de bono, i hi ha bono per tot el carrer, i esperen que encara en faci més de pudor.
0: Ara fora bromes, Toni. En Josep Elorda s'ha encarregat de fer un vídeo promocional de la campanya d'abonaments de l'Atlètic Sencelles, Toni. Com està anant de moment aquesta campanya?
1: Res. Bé, primer de tot, moltes gràcies per acollir-nos al vostre programa. L'hem presentada avui mateix. És a dir, que estem un poc a l'espera de veure com evoluciona. La veritat que amb en Josep hem fet aquest vídeo per fer un poc de poble i fer un poc més còmic i atreure més aficionats, que en tenim molts aquí a Sencelles. I ara esperarem a veure menys si funciona o no aquesta campanya, que segur que sí.
0: Josep, qui va tenir aquesta idea de Sencelles fa pudor per molt de la campanya de bono? Vareu ser tu? Vareu tenir la idea entre tots els de l'Atlètic Sencelles? Com va ser?
2: Bé, la veritat que... Bé, en general, també dona les gràcies a tothom que ha volgut participar. La veritat que ha sortit fa poc i hi ha gent que comenta, jo ja m'he abonat, crec que encara no se pot abonar ningú, però hi ha gent que ja ho comenta, no? Vull dir... Però bé, va ser molt divertit. Això va ser a Sant Balat mateix, que també vaig xerrar de Sant Balat en el programa, que ahir dia que vaig venir, que vaig explicar un poc com es feia. I bueno, me van dir això. Jo ja sabia que ells... Bé, de fet vaig dir, vos en recordeu, quan va guanyar Espanya el Mundial, sí. Jo vaig venir a la ràdio i vaig dir, avui no xerrarem de futbol, però que sapigueu que Sencelles, bé, que l'Atlètic Sencelles ha ascendit a la lliga preferent. Vos en recordeu d'això?
3: Sí, recordem.
0: Me'n recordem de tot allò que expliques, Josep.
2: Vale, gràcies. I d'això, jo ja ho sabia, que havien ascendit, i a Sant Balat se va comentar, i hi havia un grupet, i me van dir, hem de fer una campanya de soci. Jo vaig dir, va, i si feim això de com es tirant merda i jugàvem amb lo de sabono i tal, i no sé què, i tot d'una me van dir que sí, i a partir d'aquí ja sí que va, la cosa se va a fer gran, i clar, va arribar aquesta notícia, no, de Sencelles és el poble que més pudor fa, que la gent a lo millor tampoc li agrada molt, perquè és com una cosa valenta, però després quan veus que és el xiste, yeah. No? I que és un poc la broma, però ja sí que és graciós, no?
0: És bona, és bona. Escolta, Toni, no sé si tu mateix t'has pogut abonar literalment. No sé si la gent a l'hora de preparar el vídeo deia, ui, jo no me tiraré abono per damunt. Com ha estat
1: això? La veritat que ho van comentar amb en Josep, així de pausa, i tot va començar amb pausa. I en el començament, no tornem i dic, avanti, avanti, avanti. Però quan ho vàrem pensar una mica... Uepa.
0: Ja va
1: quan vàrem parlar ja. Una mica, vàrem dir, això no ho sabrem menys si tindrà molt de quòrum o no. I en el final, xerrant amb la gent del poble i tothom, la veritat que vam tenir una resposta molt bona.
0: Que bé.
1: Molt bona.
0: I a tu te va fer cosa tirar-te bona per damunt o no?
1: No, nosaltres, els que estem propers en el club, pues, vàrem ser els primers que mos vàrem abonar, literalment. Però la veritat que tota la gent del poble va participar, anem petits, gent més gran i molt contents.
0: Josep, de fet, tu me vares dir, jo me pensava que se't tirarien una mica de bona.
3: Però terra.
0: Exacte, terra. I no, durem un camió. Josep, va ser així?
2: Sí, bé, jo també com a bon treballador del sector audiovisual, jo demanava, i tothom me deia que sí, vull dir, vaig demanar un tractor i el vàrem dur. És veritat que vaig demanar una excavadora també, i ja me vaig passar, i vam dir, bueno, això no...
0: Sí, tampoc te passis.
2: Però és veritat que tothom, i això, tothom... En els principis de matí, quan començàvem a gravar, és veritat que, hòstia, aquest no pot venir, aquest tampoc pot venir. Però, clar... Tenint en compte que si havia de venir per tirar la merda, doncs era un poc comprensible. Després, volia o no, va compareixer altra gent. Vull dir, gent que passava per plaça, de fet, era una de les al·lotes que se banya, literalment, amb bona. I era una al·lota que passava per plaça i la van enganxar i la van dir, mira, necessitem un perfil que sigui com esteu, perquè encara no en tenim cap. I va accedir, vull dir, que gent que volia o no, doncs, és una cosa que... Ara, per exemple... amb en Pere Andreu, que el coneixem molt bé, vaig anar també a Sencelles i m'ha dit, això mola molt perquè és un poble encara, vull dir, no és com Solla, m'ho comentava. I jo, no, això encara és un poble i la gent és molt, és molt simpàtica i molt aguda i per coses com aquestes, pues, sabeu, perquè això intentes fer aquesta campanya segons quin lloc estàs o en quin barri i crec que no t'ajuden molt, vull dir, no crec que n'hi hagi molts que s'ho vulguin tirar fent.
0: Bé, aquest tipus de vídeos, a veure, que fan poble, Toni, i l'Atlètic Sencelles fa poble. Per tant, per què és important que la gent s'aboni, sobretot aquesta temporada, Toni?
1: Clar, enguany és un any especial i amb en Josep, que m'ho ha ajudat molt amb aquesta campanya, ho hem volgut plasmar amb aquest vídeo, que aquest vídeo és un plus a la temporada que m'ho espera enguany, i és perquè enguany, com que m'ha ascendit a preferent, pues, demanem això, que el poble sigui implicat com fins ara i que dona gràcies a l'Ajuntament en els negocis i demostrar un pot de molt cap als nostres aficionats i cap al nostre poble, que és el que m'ho donen ells cada dia. Sí, que sense ells no podrien tenir club.
3: Que bé. Home, i el més important de tot, aquí el que veiem, la gent que ja han pogut veure aquest vídeo, és que la implicació que hi ha en el poble, això vol dir, i podem llegir entre línies, que hi ha moltíssima estima cap al club, moltíssim d'afecte, que la gent s'ha implicat moltíssim i només per això ja paga la pena que s'abonin, perquè també anem allà mateix, els actors, per exemple, la primera escena és una dona que s'adapta una gafa en el nas. I clar, aquesta dona, per exemple, d'on surt? Perquè ho fa francament molt bé com a actriu.
1: Sí. Bueno, aquesta dona en concret és la mare del nostre president, que va accedir tot d'una a participar. Uh-huh. Així que sí que és vera que estem molt contents amb el seu poble com a respost cap en aquest club. I res, molt agraïts.
0: Que bé, quanta gent major, sobretot, participa en un projecte de la joventut. Està molt bé. Bé dit joventut perquè els jugadors, la majoria són joves, ho dic per això. Toni, escolta, quines previsions fas del club o d'aquest equip de preferent per aquesta temporada? Ara he posat periodista esportiva, però no ho sé. Només te faig aquesta pregunta per si els companys d'esport volen agafar gol que t'haies.
1: Sí, nosaltres com cada any demanem que sigui un any bo, tant futbolístic com a tema club i sobretot pues, que un bon any a la Lliga, una Lliga que és nova, que sí que mos costarà, i res, estar units en el poble, fer vida de poble i sentir-nos com un equip, tant els jugadors com els directius, com els propis aficionats, com tots els negocis i l'Ajuntament que mos ajuden cada dia a seguir.
0: Que bé, visca. Josep, on podem veure el vídeo? Tu saps, Josep?
2: Sí, això ho anava a dir, que la gent que s'estigui imaginant la campanya, que no estigui acabat d'entendre alguna cosa, és perquè, bueno, això és un vídeo que està a Instagram, en el compte de l'Atlètic Sencelles, que se pot cercar, i bueno, ja ho podrà veure. També una altra cosa, que és també un poc un meló de l'Atlètic Sencelles, de quines pobles, que, clar, aquí no tenim el camp de futbol com a tal, i han d'anar a jugar, bueno, a Sant Ullani, que està de vora, però és vera que mola molt, per un poble que hagi escant de futbol i hagi l'equip allà, perquè és més fàcil anar a Borreró, perquè ho tenen més a prop, i això també és una cosa que a mi m'imagino que ja no ho sé, en Toni ho dirà, però a mi m'imagino que se va reivindicant i que cada any surten projectes i tal, però que, bueno, que encara no acaba de sortir, per tant, aquest vídeo serveix un poc també per això, per juntar un poc, per fer un poc més de poble, i en aquest cas, per mirar en aquest equip on millor que millor, perquè és això, tenim aquest hàndicap que també, bé, hi ha molt de pobles que no tenen camp, vull dir que així. Mm-hmm. Però, bueno, està guai poder fer tot això i que si gent ho vegi i que rigui un poc, perquè està graciós la campanya, la veritat, que ha quedat molt bé, massa bé i tot, jo no m'ho imaginava tan bé.
0: Sí, que a veure, sí. I on has dit que ho podem veure, el vídeo?
2: A l'Instagram de l'Atlètic Sencelles.
0: Molt bé. Molt bé. Idò, Toni Sanz, directiu de l'Atlètic Sencelles, te desitjam molt bona temporada. Ja mos ho explicareu aquí, així ho xiu. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.
0: Adéu, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Josep. Vinga.
2: Gràcies a tu.
0: Escolta, Josep, enhorabona per aquest vídeo, que ja hem sentit que els de l'Atlètic Sencelles han quedat molt satisfets. Però, escolta, tu ets a Menorca, fent una residència artística. Mos vares dir que tornaries amb una cançó.
2: És vera.
0: Com dius aquesta cançó? És una gran pregunta.
2: Bueno, ho vaig fent, eh? Penso que ara estic pensant molt, vale? Estic pensant molt, tal, no sé què. Però, bueno, estic millorant la cançó aquella que vaig fer. Que ara em toca, estic millorant, també, vull dir, acabar unes coses. Però sí, estic fent feina amb... Jo, és a dir, me van telefonar per ser telonero d'en Relsby avui, però, clar, em va dir que no podia.
3: És a dir, que tu, si no ets el primer, no te va bé.
2: No, jo me va bé, penso que jo toco en taronges, vull dir, primer, crec que mai seré primer.
0: Escolta, no és tothom que toqui en taronges.
3: De fet, crec que és ningú.
2: No, exacte. Està clar, Inés, però tu saps la sonoritat.
0: També és vera.
2: Pot ser molest, a vegades.
0: La veritat és que sí. Bé, idò, no aniràs en Enrels Vi avui, a nit.
2: No, de moment a mi, sincerament, no m'agrada gens la música. Així que provai, tio.
0: Molt bé, Josep. No. I res, acaba de gaudir de Menorca. Avisa en tornar.
2: Sí, abans de...
0: A Mallorca.
2: Que trigui qualque mètode per les formigues, per favor, que és que n'hi ha per tot.
0: Idò, no, @xiuxiu.ivetres, si voleu donar qualque consell a en Josep, com eliminar formigues durant la meva estada a Menorca.
3: Alerta amb el roïssó, les engrunes...
2: No ho he cercat, és que són formigues menorquines.
3: No, idò.
2: M'hi han picat ja.
0: Xerra amb el xat.
2: Vale, miraré, és que a vegades... Bé, confio més en el joient de xiu-xiu que en el xat.
0: Ara ho has dit. Escolta, @xiuxiu.ivetres, @xiuxiu.ivetres, si teniu un missatge per en Josep, com eliminar les formigues? Estic cercant a veure si mos ha arribat qualque cosa.
4: I si no, totes aquestes hores que les dediques a pensar, pensa en com acaben les formigues.
3: És que també podries fer una pel·lícula d'això, una pel·lículeta, una cançó.
5: Una cançó a les formigues, una cançó faré.
3: Els Manel li faran una cançó. A casa hi tinc formigues, que és molt bona.
0: Molt bé, Xavi.
3: Moltes gràcies.
2: És boníssima, i la sentiré, sí. I la recrearé, i no pagaré drets a Manel.
3: I va precisament d'això, d'unes formigues que van a casa seva i ja no poden escapar de les formigues, cada vegada n'hi ha més i més i més, tot i que les flita, tot i que els hi fa les mil perreries, les formigues encara hi són i no hi ha manera, o sigui, espero que no te passin el mateix, però bé.
2: Bé, no m'assustis.
3: No, tranquil.
2: Encara me quedo un mes.
3: Altres referències culturals de formigues, l'hormiga atòmica.
0: Ja pensava venir abans.
2: Sí, fins a final de mes. Sí.
0: Bé, ja mos avisaràs, Josep, aquí t'esperam. Una ferrada forta a Menorca.
2: Vinga, moltes gràcies. Menorca existe.
0: Home, per favor. Des d'aquí ho sabem, de sobres.
2: Sí, és vera.
0: De fet, tenim molt d'oients des de Menorca.
3: Sí, és vera.
0: Una ferrada a tots vosaltres. Josep, gràcies.
2: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu, Josep.
0: Ara continuem xiu-xiuetjant, però abans, Plana Internacional.
6: Plana Internacional.

0: de 22 anys s'ha declarat culpable d'un dels majors robatoris de criptomonedes de la història dels Estats Units. Ell i els seus còmplices varen robar bitcoins per valor de més de 245 milions de dòlars.
1: Es varen fer passar per treballadors de Google per aconseguir els codis de seguretat d'un home de Washington. Amb això varen poder robar més de 4.100 bitcoins.
2: I una vegada tenien els dobbers, no se varen complicar gaire, és a dir, un rellotge de 2.000 milions de dòlars, mencions a Miami, nits de festa i més de 30 cotxos. La broma els va durar un mes, fins que l'FBI els va detenir.
1: Bàsicament, se varen passar un mes així.
3: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós!
0: Més notícies. Més de 900 fans de Star Trek, volíem dir, s'han reunit al Museu de la Ciència de Londres per aconseguir un nou rècord Guinness, fer el major nombre de salutacions vulcanianes simultànies. El gest, ja ho sabeu, característic de la sèrie.
1: És la salutació que popularitza Spock, un dels personatges més coneguts de Star Trek, i consisteix en separar els dits de la mà en forma de V baixa. Els participants varen mantenir el gest durant un minut.
2: L'acte formava part de les celebracions dels 60 anys de la sèrie amb una nit dedicada a Star Trek.
1: Aquesta gent és molt fan de Star Trek, però no tant d'estar fent feina.
2: Aquesta està molt bona.
4: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
2: Aquesta és verdad.
0: Sardina s'ha convertit en una de les noves modes a les xarxes socials. El que abans era simplement un peix en llauna, ara té nom propi. Sardincore.
1: A TikTok ja hi ha més de 115.000 publicacions en l'etiqueta de sardines i una aplicació de fitness australiana ha registrat el doble de racions consumides que l'any passat.
2: El problema és que aquesta obsessió arriba just quan les sardines comencen a escassejar als supermercats europeus i mentre les xarxes s'omplen de vídeos de gent menjant sardines, trobar-ne una llauna és cada vegada més complicat.
1: Amb aquesta moda, Son Sardina ho té tot per convertir-se en el nou epicentre de les illes.
5: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
6: Quiero mirar tus ojos del color.
0: Un moment, això de la sardina no ho he entès.
1: Que la sardina està de moda.
0: D'acord, que s'ha posat de moda menjar sardina.
1: Sí, i publicar-ho.
0: Una aplicació de fitness ha registrat el consum de sardina, perquè la gent posa que
1: clar,
0: menja.
1: Clar, una aplicació d'aquestes per controlar la dieta i se'n fa més fitness, i ara segur que se menja el doble de sardina.
2: D'en fa quan?
0: Allò, Xavi, menys si m'han adus-ho una mica.
2: Un pot de sardina? No, jo no em permet de sardina. Però bé,
0: no
2: van barates. Sí,
1: bé, cada pin aniran més cares, perquè ara segur que no n'hi ha.
2: Clar.
0: Com era això de Son Sardina?
1: No, això, ara Son Sardina s'ha de posar de moda.
2: Exacte.
1: Sí.
2: No, però com era allò de Star Trek? És acudit. M'agrada molt, molta gràcia.
1: Ho hem de repetir.
0: És molt bon guionista, sí. En Jordi.
1: Cosetes. Ho he de repetir?
2: Sí.
1: Que en lloc de tant de Star Trek podrien estar fent feina. Clar.

0: TV3 Ràdio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: El diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Escolteu bé aquesta sintonia, perquè cada vegada que soni en aquest programa, normalment els divendres, serà perquè en aquesta taula passaran coses. Mm-hmm. I és que de tant en tant, en aquest programa, mos agrada fer teràpia de grup. És a dir, dir-mos ses coses a sa cara, agradin o no. Els punts sobre les is, l'aigua clara i la xocolata espesa.
1: Atenció, radioients! Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi Udibetra Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món!
0: A veure, tampoc és la fi del món, aquesta secció. Tampoc no,
2: sí,
0: és la fi
2: però
0: del
2: una,
0: món.
2: Una mica més amable.
0: Una mica més amable, sí. Mm-hmm. Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa. Ara sí, ara sí.
2: Okay. Aquesta cançó li agrada molt a en Jordi. Avui m'ha dit que, de fet, quan em surti un poc de gresca, la cantarà.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí. Jo espero que en Resby la canti avui.
2: Ah, vas a veure en Resby?
3: Que va.
2: Però no passaria res.
3: Bé, no, sí, però no...
0: Veus molt de crític aquí,
3: sí.
0: Amb
3: no, no, no.
0: Què passa, que no vos atreviu a dir que vos agrada en res, vi?
3: No, jo no, no hi vaig. No dic que no m'agradi o no, dic que no hi vaig.
2: Va bé, has dit que va.
3: Que va.
0: En res. Això me fa molta gràcia perquè a la redacció... A la redacció d'informatius li diuen en rals.
2: En rals.
3: En rals.
2: En rals. En rals. Bé, no ho sé, és igual, Inés, tu per a tu, tu estàs bé o no?
0: Jo estic bé,
2: tu aniràs a veure un Reels?
0: Jo és la veritat que no, perquè, man, no m'ho vull repetir, però ja saps què passa.
2: Què passa?
0: Que són les festes.
2: Ah, de Bunyola, torna-m'hi, torna-hi. Sí. Bueno, jo t'ho demanava perquè per aventura era per il·lusió, però aquesta setmana t'has trebat en repetides ocasions.
0: Que m'he trebat.
2: T'has trebat. T'has trebat.
0: Vols dir
2: returat.
0: Que com a locutora radiofònica patint?
2: Has patinat, no és que patinis, sovint has patinat puntualment. Es vols dolent? No ho sé. Les coses són com són.
0: Però si m'ho treus aquí, és que és dolent.
2: Saps què passa? Que ho fas tan bé i tan bona que és molt complicat treure-te qualque cosa.
0: D'acord. Mm. I com has tret aquesta setmana?
3: Bé, ara s'ha convertit en una secció d'elogis, això.
2: Exactament. Més o manco. Però bé.
0: Què m'has de dir, Xavi?
2: Que retures! Aquesta setmana... Mem, no retures sovint, sinó que ho has fet puntualment aquesta
0: setmana. Vull proves.
2: Bé, primer va ser... Bé, no més que retornar en aquest cas, va ser una cosa una mica estranya.
0: El Minut de Glòria d'avui és per en Martí Pasqual, esbarraco de Sencelles, ramador i creador de... Ramader, no ramador, ramader i creador de contingut que ha gravat la quimera que ha passat per tornar els porcs que s'havien escapat cap a la solla.
2: Bé...
0: Què passa? Me vaig equivocar.
3: Ramador. És un ramador.
2: Bé. Però el ramador és una altra cosa.
0: El ramader. Se dedica al camp.
2: Quan te diuen, has ramat avui.
0: Ja no ho entes en això.
2: Bé, és igual. Bé.
0: Oh, tu és ramador.
2: No.
0: Ah, no ho sé jo.
2: Però els ramadors són els que remen.
0: El barraco, que és aquest lot que presentàvem,
2: el ramader. I ramador.
0: No me'n vull.
2: Bé, què és?
0: Ramader. Ho he dit bé?
2: Inés.
0: No ho he dit bé? Ramader.
2: Exacte, sí, ho has dit bé, molt bé. Ai, quin... Bé, més qüestions.
0: No m'ho vull.
2: Bé, és una cosa que jo me va cridar especialment l'atenció, i és que és molt complicat perquè... Què passa, Inés? Que m'assenyala. Bé, això, sí, perquè m'està assenyant una cosa d'esguió que no hem de dir, o sí? Me pot xerrar?
0: És que no sé.
2: Bé, és igual, això acaba
0: no
2: de passar.
0: No sé què vols dir.
2: Bé, ja ho veuràs. Bé, Inés, bé, que t'has trebat en altres ocasions.
4: Té la Vinícius Salamera, que la tenim pendent, eh? De
0: molt
4: d'anys, a
0: tots els Vinícius...
4: Dali.
0: No me'n pot,
4: tu pots.
2: Bé,
4: que
2: torna-hi,
4: ho intenti.
0: No.
4: Vinga, va.
0: Vinícius Salamera i Vinícius Salamera.
4: Molt bé! Molt bé.
0: D'acord, estic a punt de reconèixer que aquesta setmana és vera que m'he returat bastantes vegades. M'he trebat moltíssim. Això és perquè xer molt.
2: Que però no passa res.
0: Home, una gran locutora de ràdio no s'atrava mai.
2: Gentil,
0: Naina Sureda,
2: sí.
0: L'has sentida mai que s'atravi? No. Naina Sureda, presentadora de l'informatiu Vespre, mai s'atrava.
2: Gentilici de Vinicelem.
0: Vinicelamés i Vinicelameres.
2: Molt bé, torna.
3: Ei, molt bé.
0: Vinicelamés i Vinicelameres.
2: Bé, molt bé, és a dir... Fantàstic. Va ser una equivocació puntual. Però en aquest àudio que van de sentir, una persona d'aquesta taula que se recrea amb el seu riure. Espera, tornem a sentir, de Vinny Salamés.
0: A veure.
4: Té a Vinny Salamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt d'anys,
4: a
0: tots els
4: Dale, dale.
2: Ho he sentit, no?
0: Tu què fa que renou?
2: Que ara és Jordi.
3: Jo crec que va ser una Marta Sampas, eh? No t'has equivocat.
2: De riure. Va ser una Marta, tu creus?
3: No, vaig a
0: Jordi, perquè renou és tan ordinari.
2: No parlo perquè és ordinari, però perquè se'n regala.
0: És vera.
3: És vera, però no és de bon locutor, tampoc.
0: Te'n pares en riure d'això?
2: És que
3: m'haig de riure, m'ha de fer gràcia. Genuïna.
0: Torneu a posar, Lluís.
3: M'haig de riure amb tu.
0: Sí, no ho sé, ja. A veure, mem. Torna'm a sentir-ho.
4: Salamera, que la tenim pendent, eh?
0: Molt
4: d'anys,
0: a tots els vinici...
4: Dale, dale.
0: Jordi, això no se fa, home.
3: Vaig fer un pet, eh?
2: No, però és que te'n vas regalar moltíssim.
3: Me sap greu, me sap greu.
2: Bé, són coses que passen.
0: Bé, gràcies, Xavi, perquè no me'n recordava d'aquest moment i m'ho servirà pel futur.
2: Exacte, per quan ja hem de revisar...
3: Per millorar com a professional i persona.
2: Condicions. Molt bé, anem. Està bé, fins ara molt bé, passa res. Però hi ha una cosa que jo m'assabré greu, genuïna.
0: Que t'he fet, que te sàpiga greu.
2: Va, digue'm mentider.
0: Un mentider?
2: Sí.
0: T'ho vaig dir en directe?
2: Sí, sí.
0: A veure.
2: 3 dies de gimnàs.
4: Tres, és que, tio, és que si vas de 3 en 3...
2: És que aquesta rutina que tinc...
4: Estic picadíssima. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré 2 i ara me'n Xavi ho passa fatal, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
2: Jo també.
4: Tu també.
2: Tu me guanyes i jo et fan molt més fort que jo.
4: No, ja ho veuràs. Bé, Xavi...
0: Us estan enfadant, aquestes, eh?
4: No hem de sumar 9 punts més, o sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de 9.
0: Una cosa, jo no me'n crec res del que diu en Xavi.
2: Molt bé.
0: És que és vera. Ara aquest serà un efecte recurrent. Xavi, m'ha estat molt de greu que te sàpiga greu, però jo quan feim el recompte amb la Marta Sampas, jo no tinc proves de que tu has fet l'exercici que dius que has fet.
2: Bueno, jo si me dius que anes d'excursió, com és natural, te creuré.
0: Ah, i doncs
2: perquè
0: gràcies.
2: No tindries per què dir-me
0: però tu, és
2: mentida.
0: Que troc que fas massa punts en aquesta secció.
3: Clar, és que ho hem de jugar un poc, perquè si no aniràs massa avançat.
0: Exacte.
3: A la resta.
2: És a dir, ha dit mentides.
3: Dius, hi ha anat 2 pics...
2: Aquesta setmana duc una puntuació bastant bona, perquè vaig anar a jugar a tenis dimecres.
0: Això no Marta Sampas. A mi no importa me'n passis comptes.
2: No diré res. Bé, és igual, Inés, que ho fas molt bé, ets fantàstica,
0: gràcies,
2: tot i que
0: Xavi.
2: Em diguis mentider. I ja està, no tens res més a dir-te. No sé si
0: per això és aquesta secció, per retreure'ns coses i després dir-nos que mos estimam.
2: I tu, jo, m'has de dir res o...?
0: Home, aquesta setmana jo m'he returat, però tu... Tu...
2: Jo què?
0: I doncs que, Xavi, t'he de dir que t'has passat amb els acudits.
2: Ah,
0: n'has
2: sí?
0: Fet molts. Mm-hmm. Un acudit darrere l'altre. I bastants dolents, vergonyosos. Penosos, diria jo. Tan dolent... Un va ser tan dolent que el vas haver d'explicar
2: un.
0: Dues vegades.
2: Però n'he comptat dos. Jo recordo un només. Oh, no.
0: És que tu... No, com que ningú riu, ets el repeteixes.
2: Sí, hi havia un acudit, sí. Però ara no me'n record.
5: Quin acudit?
2: Això, quan te feien aquesta pregunta.
5: De fet, també, bé, a cançons, La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Mm. També hi havia una cançó que no recorda el grup. Mm-hmm. Però bé, realment se va publicar aquest disc, tal dia com avui. La veritat és una de les cançons, com han dit, més conegudes de la història.
2: Ja me'n recordo l'acudit, perdó.
5: Ah, compte'l.
2: Perdoneu. Diu, ¿qué eres más, de los Beatles o de los Rollings? I diu, de los Doors.
5: Perdó. Que bo, de los Doors.
0: No,
2: the Doors és un altre grup.
5: És un altre
0: ja,
5: grup,
2: Jim Morrison.
5: De los Doors.
2: Ah, no. Sí, Jim Morrison.
0: Ah, quan sí, no té res a veure.
2: De los Doors.
0: Ah,
2: del tot dos.
0: D'acord.
2: Quan l'has d'explicar vol dir que
0: molt xerrat. Una cosa,
2: podeu comptar en Jaume Noguera, que ets aquí en directe també.
0: Podeu aturar de comptar acudits en directe, perquè és que no n'agaf cap.
2: És boníssim.
0: És The Doors.
2: The Doors.
3: Man, tampoc és tan bo. Està bé, eh?
0: Gràcies,
3: bé.
0: Jordi. Gràcies. Però és que el vas haver de comptar dos pits perquè no fa gràcia.
2: Més, no, i el pitjor tot és que vaig haver d'interrompre la secció d'una Mònica.
3: Sí, sí.
2: I al final de tot...
0: Ah, ja me'n recordo, s'acudit. No, fa una hora que xerram dels Beatles.
3: Ja xerràvem de Yoko Ono, ja
2: sí,
3: no hi pintava res.
2: I la Mònica, evidentment, m'ha d'anar pas perquè no pot ser més bona dona. I al final de tot, quan he vist que no ha estat... Bé, un segon. Quan me'n vaig en tema, que no va ser un acudit gaire exitós, li vaig donar la culpa a en Jaume Noguera. Com dir, no, aquest acudit me l'ha contat en Jaume Noguera.
0: A veure.
2: Bé,
0: també,
2: perdona.
0: És a dir, a banda de acudits, has patinat una vegada molt en concret quan parlàvem de la tornada d'escola. Sí. I tu, Xavi, no vares sabre o no saps què són les associacions de mares i pares. El famós AMIPA, APIMA. Sí. Tu eres la primera vegada que senties aquesta paraula i jo vaig pensar, d'on ha sortit aquesta lot? Escolta-ho.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares a vegades fan reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic cada 3 mesos.
3: Amb pam i pas.
2: No, això no ho he vist en ma vida. Lo de ses ampas.
3: Sí,
2: això pensava que passava pel·lícules americanes.
0: Xavi,
3: què dius?
2: No, però el que hi havia eren ses reunions de pares i mares.
0: Estava molt poc assabentat
2: de
0: la logística escolar de que vostre. Però
2: associacions de pares i mares. Bé, no
3: sí, sí, sí.
0: A veure, què passa?
2: No ho sé.
0: Tu no havies sentit dir mai APIMA?
2: Que sí, però que són, és a dir, associacions de pares i mares que són representants dels pares i ses mares,
0: sí.
2: Però en societat, en col·lectivitat, no dins una pròpia escola. I dins una escola que hagi...
0: No, dins una escola.
3: És que dins
0: APIMA d'escola, ses fonts.
3: Jo he de dir que mon mare va ser presidenta de l'AMIPA de la meva escola i jo crec que li va saber greu.
2: I d'escoltar, no pares del món, gent que forma part d'aquestes associacions, me sap molt de greu perquè com a locutor d'aquesta casa...
0: No, com a periodista, perdona.
2: Com a periodista.
0: No, però tu no havies fet mai una notícia.
2: Que sí, però...
0: D'acord.
2: No ho sé, és igual.
0: No acabaves d'entendre el concepte. I ara en Jordi i jo te l'hem ensenyat.
2: Però és que a més hi ha una cosa més ridícula encara en aquesta...
0: A veure,
2: a tornar... Un segon. Però l'he d'explicar perquè si no ho entendreu.
0: A veure.
2: El que és més ridícul és que jo vaig intentar explicar una cosa i vosaltres ja tenim una conversa en marxa. Jo començava a explicar una cosa i vosaltres m'ignoràveu per complet.
0: Lluís, torna-ho a posar per entendre en Xavi, per favor.
2: Això era un mètode que funcionava...
0: I els pares i mares
2: funcionava...
0: a vegades fan reunions i ja està.
2: Relativament bé, i un pic cada 3 mesos.
3: Amb pam i pas.
2: No, això no ho he vist en ma vida. Lo de ses ampas.
3: Sí,
2: això pensava que era pel·lícula americana. Ja està.
0: Què dius? És a dir, poca sensibilitat en general.
2: Bé, perdoneu. Bé.
0: A més, ho dius amb despreci.
2: Que no!
0: Què dius? Això? Jo això no ho he sentit en ma vida.
2: Perquè fa molt d'anys i no tens fills, de moment.
0: Bé. Poden tancar ja aquesta pàgina de retrets?
2: No, perquè, mem, aquí, hi-hi, ha-ha, aquí... Hi ha un canari jove que ha rigut molt, aquí.
0: Sí.
2: Exactament. Aquesta persona ha rigut molt.
0: Jordi.
2: I una cosa, Jordi.
3: Jo crec que he fet una setmana molt bona.
0: Jordi, encara esperàvem.
2: Ara, guardi, fa 2 setmanes, vas fer anys. Molt d'anys, ja, hi-hi, anys i anys, molt bé. I vas dir que duries qualque cosa.
0: Sí.
2: Una encimada, una coca de trompó...
0: Se va comprometre un parell de vegades.
2: Pot de rem, Ines, un poquet de rem.
0: Rem i formatge.
3: Unes
2: quelis, bé, galletes d'oli, un bon pot de sobrassada, un botifarró, qualsevol cosa, un detall. Bé, vas dir que duries qualque cosa. De fet,
0: galletons.
2: Sentim el moment.
3: Ai, perquè és el setembre i s'acorda...
0: Aquests ànims, per favor.
2: Va, Jordi. És a dir,
3: no, ja ho veurem.
0: Jordi, molt d'anys.
3: Això m'ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
3: I vols duré qualque cosa.
2: Ah, sí?
3: Ja ho veurem.
2: Ara,
3: ara ja m'he comprova.
0: És que és un sol.
2: Aquest solet
0: exacte,
2: aquí.
0: Aquest solet està apagat.
2: 2 setmanes fa, Jordi.
3: Quin dia és, de quin dia és això?
0: De fa molt.
3: I estem a dia
0: 1.
2: Va ser
3: dia 11... I no ho he superat encara, això.
2: I no ho superarem
3: no
2: mai.
3: Passarem, no podem posar
0: un
3: punt i a part. No, t'ho
0: retraurem tot l'any. 23 d'abril és la teva onomàstica.
2: Sí.
0: Fas el sant. I supos que hauràs de dur, no una encimada, dues.
2: No, escolta, Inés, hi ha un altre recurs, que és una negociació que hem de partir d'un altre punt, i és que no, dilluns agafes 4 quelis i mos durs un berenar.
0: I dius, no, és que vaig fer anys, companys, què voleu?
3: O sigui, fins que no faci això, cada setmana sortirà
2: aquest
3: àudio.
0: Correcte.
3: Vale.
0: Què te costa anar a...
3: No me comprometo
2: res. Però clar que sí, Jordi, després, això, aquí davant.
3: Clar, jo me penso que aquí no m'escolta ningú i després m'ho traeix.
0: És que, Jordi, què te costa d'un galletons i els companys, gràcies per ser-hi cada dia.
3: Però ara ja no puc.
0: Per dia a dia més
3: ara
0: fàcil.
3: Ja no, ara no puc dir dia 5 vaig fer anys.
2: Jordi,
3: I
2: no te
3: deixen dia 14.
0: Anys. Ningú te demanarà quin dia.
2: No te deien que agafis una barqueta i te'n vagis a fer raons i mos duguis aquí raons. O que
0: tu i raons, mare de Déu.
2: I mos facis una panada de llampuga. Estem dient... 4 galletetes d'oli, un pot de sobrassada...
0: Un dolç.
2: Un dolçet? Iner, quin dolç t'agradaria que duguessin Jordi?
3: Un quart amb tomat.
2: Un quart, Jordi. Va, te compromets o no te compromets?
3: No diré res.
2: Jordi, per favor, adéu.
0: Tu te'n records una vegada que en Sebastià, el nostre oient, que mos estima molt, el vàrem convidar a venir al programa. I tan bé que el tractàrem.
2: Què va fer en Sebastià?
0: El sent demà... Amb un parell d'encimades,
3: això va ser brutal.
0: Tu t'apareix que un oient estimat ho pot fer...
2: En Vivi.
0: En desinterès. I tu no has de fer res.
2: En Vivi és caricaturista. Va venir...
0: En Vivi.
2: va venir dimecres. Què va fer en Vivi? Me va escriure, aquí mateix una baixa, i va dir, Xavi, demà us deixarem de tallet a redacció. L'endemà que va passar... que l'endemà a redacció tenien tres tasses d'en Vivi. I en Jordi, què fa? Dues setmanes que m'agrada qualque cosa.
3: Sí, sí. A més, ha estat aquestes dues setmanes tothom ha dit coses.
2: Tothom.
3: Tothom, menys jo.
2: Bé, jo no ho sé, francament, Jordi. Encara no te vol comprometre.
0: Ai, m'ha pegat un atac de riure.
3: De moment... És que ja no, vull dir-ho, no vull dir-ho, perquè després passaran
0: ja
3: coses.
0: Ja està, Jordi, deixa-ho anar. Escolta'm la perla d'avui d'en Xavi Pou.

0: Xiu, xiu.
1: La ciència més improbable torna a ser protagonista. S'han entregat els Ig Nobel, el premi a les investigacions més tronades, però fetes en la més seriosa de les seriositats. La gala s'ha fet a Suïssa i ha estat surrealista. Si els discursos se passaven de temps, els interrompien persones disfressades de plàtan. S'han cantat cançons sobre la llet de les cuques molles i un dels grans actes ha estat un llançament massiu d'avions de paper. I els premis d'enguany han estat a l'altura. No diran quina, però a l'altura sí. El Premi Nobel de Tecnologia se l'ha enduit un equip per demostrar que el fibló d'esmoscar se pot usar per fer impressions en 3D diminutes. I és bona idea, així mos tornen tot allò que mos han tret. Un altre premi, Ig Nobel de Física, per als inventors d'un orinal de paret antiesquitxades. I per favor, se pot demanar ja que també inventin soli que no bota de sa paella? El Premi Ig Nobel de Medicina s'ha donat a un estudi de l'aerodinàmica de sonar-se el nas, que per una banda sona molt útil, però per l'altra, que t'aixerdin de l'aerodinàmica del teu nas, sona gairebé a insults. Diu el coneixement popular que ciència és tot allò sobre el que es pot discutir, però no ens havien dit que eren discussió demanant-se, i això per què serveix?
2: IB3 Ràdio és diversitat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur,
1: cornada.
2: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Divendres, Friday, canto aquesta cançó. Què passa? No puc cantar?
1: Sí, però no. No dic divendres, Friday, jo sí.
0: Ah, it's Friday, thanks God, it's Friday.
1: Ah, thanks God, gràcies a Déu, que és divendres.
0: Exacte, això canta aquesta cançó. I com cada darrer dia de la nostra setmana, connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent en aquesta secció. I avui connectam amb la centenyinera il·lustre na Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, com estàs?
2: Bon dia, Inés, bon dia, Xavi, bon dia, Jordi. Molt bé, de cap de setmana. Jo vos he dit que això de no fer feines cap de setmana és un 10.
0: Home, sí,
1: home,
0: eh?
1: Home, clar que sí.
0: Escolta, sí. Maria Antònia Esquines, tu ets el representant jove d'IV3 Ràdio, des del programa El Dia, cada dematí. Per això, Maria Antònia, te volíem demanar veure si avui vespre aniràs en el famós concert d'en Rals B a Ciutat.
2: I doi, me sap molt de greu de fraudar-vos, però serà que no. O sigui, un amic meu... Oh, sí, sí. Un amic meu va decidir néixer un dia com avui. Tenim un aniversari i com que per qüestió de temps és un aniversari de Manacor, va de partir allà i amb ocupació de 60.000 persones, jo tindria la mala sort de ser 61.000 i no pot entrar. No m'ho dona temps d'arribar, però... Ho veurem per la televisió, clar que sí.
0: Home, molt bé. Corporativitat davant de tot. Davant, per davant, Maria Antònia. IV3 Televisió, efectivament, retransmet aquest concert en Rals B a nit, en el Parc de la Mà, a motiu de la Diada de Mallorca del Consell. I, Maria Antònia, si no haguessis tingut un aniversari i haguessis anat, t'agrada en Rals B?
2: A veure, vos he de dir que hi ha una cosa que me mou pel món a mi i és el FOMO. D'en Rals B me sé 4 o 5 cançons contades,
0: ja
2: però
0: són.
2: Només per ser allà i sobre aquestes 4 cançons, les que hi hagués anat?
0: Molt bé, ja són, eh? 4. Jo, quantes en sabeu, vosaltres, d'en Rals?
3: Una. Jo una. Tia mia, tia
0: molt bé, Jordi, mos ha quedat molt clar quina cançó
3: sí,
0: és.
3: Sí, crec que... Ben,
1: jo
3: crec que sent que...
1: Diria...
3: Ho sap, ho sap.
1: Sí, d'un 3 o 4.
0: Tu no hi aniràs, Xavi? Pot... T'hi
1: no.
0: Diu, anar-hi?
1: Ja hi tornem a ser, perquè són de Palma.
0: Sí. Ja. Ho tens a prop, ho tens a prop. No, quan a Maria Antònia, que viu a Santanyí i ja. Té un aniversari a Manacor. Tu tens a prop?
2: Exacte.
1: Sí. No, però jo no puc, jo no puc, no puc anar-hi. De fet, ja m'arriben missatges que ja hi ha molta de gent per aquest espai allà de l'Espart de la Mà i se comença a omplir de gent. I són les gairebé les 7. És a dir, que manquen...
0: I es concertes a les 9:30,
1: si comença,
0: no vaig malament. Per tant, sí que es veu que en Rals és... l'artista espanyol més escoltat del món, el Manco ho va ser l'any 2024, té una quantitat immensa de seguidors. Justament, enguany ha estat reconegut per Consell de Mallorca i ell ha volgut regalar, entre cometes, aquest concert a les fans d'aquí, de Mallorca, perquè el puguin veure de forma gratuïta en el Parc de la Mà. Maria Antònia, què volies dir? Digues, perdona.
2: No, volia dir que sé 4 o 5 cançons, però en el moment en què són els trossos típics de postures que posen les stories d'Instagram, no vos penseu que me'ls sé sencer. Aniria allà, sé cert que faria ridícul perquè no me sabria de meitat, però qualsevol cosa gratuïta jo crec que és d'agrair i hagués anat si hagués pogut.
0: Molt
2: de fet, el meu germà és allà i li he dit que me passi un vídeo destrossat que m'assejo per fer sabulla.
0: Clar, és que dius que se FOMO te mou, és a dir, se sí. Por a perdre-te coses... Quant de molt t'ha mogut la FOMO aquest estiu?
2: Quant de molt, no me la podeu fer una idea. He anat a pobles que no havia ni trepitjat, he fet quilòmetres i quilòmetres, he passat de prendre alguna cosa fins a les 12 del vespre a fer la cinder de matí i anar a berenar, i fins i tot he arribat a fer excursió de quilòmetres, quilòmetres, quan jo, a la primera, en el primer quilòmetre de córrer, ja m'ho fuc.
0: Quin poble has descobert que no coneixies?
2: I doncs, mirau, n'he anat a un parell. Ara riureu, però jo Pina no havia estat en la meva vida. Varen fer una amistat d'un viatge i van dir, veniu a Pina, i encara me queda propet. Però també he anat a Cales de Pollença, que literalment la millor distància que pot fer des del mitjón, des de la meva zona, per amunt, per la serra, que estàs concretament 1 hora i quart, pot per anar a Caletes, que he anat veient per internet, i els volia visitar, que després ja ho he gaudit. Evidentment, val la pena fer aquest camí, però el cul quedava quadrat de l'hora i quart de camí.
0: Maria Antònia, et veig de Santanyí. Quant d'any tens ara?
2: 22 anyets.
0: 22.
2: Ara, en maig de l'any que ve, en faria 23.
0: És el que tenen cervell venes en aquesta edat, que t'ajuden amb una mica el Manco a conèixer la nostra geografia. Només faltaria, qualque cosa bona tenen.
2: Maria... I ara riureu.
0: Sí, digues, digues.
2: tenc una llista, dues llistes en concret, una de pobles que he de visitar i que ja he visitat, que vaig tachant en quant a cultura, coneixes poble, nucli urbà i demés, i una altra d'una llista de pobles que he anat de festa. I jo tenc fins en els 30 anys que m'ho he proposat per complir amb dues llistes.
0: Però són pobles de les illes?
2: Sí, de les illes, clar. No. De les illes.
0: Fins als 30, va, sobradíssima. Maria Antònia, per favor.
2: Escolta, ara els vaixells estan ben cas, per molt que tinguem per descompte. Just havia d'anar un dinar i tornar de festa, que ho vaig fer, de fet, fa un mes, per anar a veure en el Juan Magán a Menorca. Ja me vaig barrinar 100 euros, no m'he d'anar i tornar.
0: No és de festa que has d'anar a Menorca, home.
2: També vaig dur formatge.
0: Escolta, Maria Antònia, en aquesta secció sempre demanam què fareu aquest cap de setmana. Tu què faràs? Començant per avui i acabant per diumenge vespre.
2: Exacte. Avui ara som de camí en aquest aniversari, no us puc concretar l'hora que faré. Per tant, depèn de l'hora que faci, demà el dematí m'arretrà més a manco. Per tant, si m'arret manco, vol dir que ho estaré dormint. Si m'arret més, m'aixecaré per anar amb... Oh, quin fena festada. Estan passant unes noces pel carrer.
0: Ai.
2: Estan passant...
0: I va,
2: ho sentim,
0: va guapa, se n'havia, va guapa.
2: No vos ho perdigueu, que se n'havia estar dins un carro.
0: Uau.
2: Bona, bona,
0: estirar
2: bona,
0: per cavalls.
2: Sí, t'ho juro. Això està fent en exclusiva. No sé qui serà el novís, però no era bona.
0: A Santanyet.
2: No, Manacà.
0: Ah, és que Manacà... Ha molta
2: molt
0: qualitat.
2: Molt de truera per aquí. I doncs res, i dissabte hora baixa sí que t'hem pensat anar a la platja, perquè jo, això d'allargar l'estiu fins en el màxim, se m'adona molt bé, no sé a quin número d'agost som, jo ja vaig pel 40 d'agost, i pels que me queden, i després, diumenge, tot depèn de on haguem sortit dissabte. Això mai s'ha, diumenge això sí, mon pare et fa paella. I això
0: bé.
2: És una cita que tenim cada diumenge.
0: Perfecte, i doncs pinta molt bé. Vinga, així que te farem el test del cap de setmana molt ràpidament, Maria Antònia.
3: Molt bé, i doncs, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i moment flop del cap de setmana, és a dir, millor i pitjor moment.
2: I doncs, a veure, millor moment jo diria que serà l'aniversari d'avui, té bastant de hype per lo que m'han dit, i compenso un poc perdre-me el fomo del concert, i el pitjor jo crec que serà la ressaca emocional i de cansància, com li vulgueu dir, que tindré demà de matí.
3: Molt bé. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
2: Sol, perquè després de dimecres que va fer pluja, espero que faci sol i estirar la platja en el màxim. Mm. I per ventura també és típic que m'encanta a mi, que són dues persones abraçant-se, perquè passaré temps amb família i amb les amistats.
3: Molt bé, i la foto del cap de setmana?
2: Foto del cap de setmana. Jo crec que avui poden sortir fotos bastant bones. Tot depèn de com avanci el vespre. M'en faré un principi, lo típic d'estren de... fa tantes hores que estem reunits, duc tantes cerveses. I de la progressió no sé com anirà, però la primera el manco sortirà bé, vull pensar.
3: Mm. Vinga, i la darrera és quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana, que sembla que poques.
2: Sí, jo crec que avui dormiré unes 5 hores, si demà vull que m'arreti un poc de matí i anar al mercat. I de dissabte a diumenge posa un exit, 5 més 5, 11 horetes, per què no?
0: Molt bé, Maria Antònia. Escolta, ja saps que a Xiu Xiu i Vetra Ràdio sempre m'ho senten a la redifusió de 5 a 7 de matí. Per tant, un missatge per qui ara mateix mos estigui escoltant a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. Quin missatge li envies a aquesta gent que comença la setmana?
2: Vinga, mira, jo diria que per molt que sigui primera setmana de setembre, bé, segona mitjans, diguem-nos, i que molts hagin començat la rutina, que no se desanimin, que segons se pot estirar els dies que vulguin i que aprofitin el clima que encara mos queda, que aviat vendràs fred, si Déu vol.
0: Molt bé, Maria Antònia, fantàstic. I doncs, Maria Antònia, que passis molt bon cap de setmana. Te sentim el dia de dilluns a divendres. Gràcies.
2: Moltes gràcies, companys. Fins una altra.
0: Adéu. Que està, Xavi? No, digueu.
1: No, que estic molt constipat.
0: Ah, és que no t'ha sortit, segur.
1: No m'ha sortit.
0: En Xavi, comença
1: ara no
0: a estar
1: malalt,
0: bon divendres.
1: D'aquesta manera, eh?
0: Xavi, cuida't molt aquest cap de setmana, que te necessitam
3: tombat.
0: Aquí.
3: Tombat,
1: exacte, en bonda.
0: Exacte, fes molta bonda. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 472.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Fins dilluns.
0: Gràcies per ser-hi, adéu.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre. D'aquesta manera, els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre el febrer i el juny per protestar contra l'Estatut Marc que ara es tramita al Congrés dels Diputats. Unes aturades que, segons el president del Sindicat Mèdic, el CIMEVAL, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur, perquè això és un paro permanent indefinit. Jo, si sempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts que reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació. Es divendres, dia 11 de setembre, i s'ha desarticulat la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. La droga estava amagada dins del cotxe que s'embarcava en línies marítimes regulars des de València i Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
1: I els arquitectes de la remodelació de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
3: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de l'any 2029, segons les previsions. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran coberts de vegetació.
1: Antoni Sales deixarà la batllia de Costitx 20 anys després.
3: La renúncia s'ha de ratificar en un pla extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el seu relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera interrompuda.
1: Durant l'informatiu recollirem tots els sons que ens deixen els actes del 25è aniversari de l'11S, un acte al qual no ha assistit el president dels Estats Units, Donald Trump, i que s'ha centrat a mantenir viva la memòria de les prop de 3.000 persones que varen morir en l'atemptat de les Torres Bessones l'any 2001. I quan passin uns minuts de les 7 i mitja arribaran els esports. Enric Mas supera en solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, així és l'Artana, que està a només 285 quilòmetres, dividits en dues etapes de firmar el triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista mallorquí en guanyar-la.
1: I avui Palma espera un dels concerts històrics amb l'afluència de prop de 60.000 persones.
5: Este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca, vacilando en una barca, colocado de cualquier cosa.
1: Es tracta d'Arrels Vic, que actuarà a les 9 i mitja al Parc de la Mà a Palma. I hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Estan oberts ja els accessos al recinte?
6: Bon vespre. Fa tot just mitja hora que s'han obert aquests accessos a la zona del concert. De fet, des del migdia que hi havia gent fet cua per estar el més a prop possible de l'escenari, i ara ja ho sentiu, ja hi ha música i la gent també pot accedir a la zona de barres. Tot això al passeig marítim, just davant del parc infantil del Parc de la Mà, on precisament han tancat el trànsit fins demà. Entre els assistents, sobretot joves i gent d'arreu de Mallorca, recordant també que s'ha reforçat el transport públic amb més freqüència de trens per venir en aquest concert de Arrels Vic, i ara escoltam algunes de les persones que feien cua fa tot just uns minuts per accedir al recinte.
7: Hem sortit de l'escola i hem vingut tot una.
8: Jo soc de Bunyola i hem arribat sobre les 5 de l'hora baixa i hem aparcat ben ràpid. És la primera en trobar pàrquing. També és que hem vingut bastant prest.
9: M'agradaria que cantara 3:45, a mi, pa quererte, vamos a mirarnos i Mary Jane, si pot ser.
6: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9 i mitja del vespre.
1: Gràcies, Francesc, que tornarem a connectar amb tu minuts abans d'arribar a les 8. I sapiguem ara quin temps ens espera per a nit i demà també per la pujada a Llucapeu. Margalida Ribas, bon vespre. Han d'agafar jaqueta aquells que encara es preparin per anar al concert o alguna altra banda de l'arxipèlag?
10: Bon vespre, idò. Avui a les portes del cap de setmana hem tingut una jornada divendres de temps tranquil amb temperatures suaus que es mantindran durant tot el cap de setmana. Per tant, la mínima a nit serà molt semblant a la que hem registrat durant aquesta darrera jornada. Demà, pel que fa a l'estat del cel, tindrem una primera meitat de la jornada en general assolellada i tornaran a arribar alguns núvols baixos i núvols d'evolució que intentaran créixer cap al cap vespre i que si tenen prou empenta no es descarta que puguin deixar qualque ruixat puntual cap a la zona del migjorn de Mallorca. Encara mantindrem una mica de passadís de component nord amb un vent que en general bufarà fluix, fet que permetrà que les màximes demà es tornin a moure entre els 28 i 30 graus i sigui punts de cap al sud-oest de Mallorca i ponent de les Pitiuses on es preveu que registrin els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima que ja va a la baixa però que encara mantindrà alguns redols de maror cap al sector de Menorca.
1: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre. Ho han acordat tots els sindicats mèdics que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri. L'aturada convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut avui el suport de tots els sindicats.
3: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i Facultativa per una altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el Ministeri que

0: finestres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
1: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar tot el govern de Pedro Sánchez.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
1: Segons el govern, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Illes Balears.
0: Un executiu que avui ha mantingut total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria.
1: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut i Bé-Salut i el govern i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió. Son Espases.
3: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Gobierno de las Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
1: El vicepresident ha defensat que la darrera dimissió és per motius personals.
0: Set i gairebé 10 minuts, escoltau l'informatiu vespre. Nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu. Policia!
4: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
0: I la Guàrdia Civil de Formentera ha rescatat dues persones de 80 i 86 anys d'un incendi produït a casa seva. Els fets varen tenir lloc dimecres passat a la zona d'Escarnatge.
1: Les flames es varen iniciar a un garatge annex a l'habitatge. L'home intentava apagar-lo amb una mànega de jardí mentre que la dona romania a l'interior de l'immoble. Els agents han adonar-se'n de la presència de bombers de butà a la zona afectada, varen evacuar físicament aquestes dues persones i varen traslladar-les a una zona segura. Els bombers de Formentera procediren llavors a les tasques d'extinció.
0: I a Mallorca avui s'ha produït un minut de silenci. Ha estat a Felanitge en memòria de la dona que va morir dimecres arrossegada per la força de l'aigua.
1: Membres de la Corporació Felanitxera i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnars i familiars han recordat la víctima que va quedar atrapada davall un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Catalina Soler és la batllessa del municipi.
5: Ja són els anys que per Manacor que han calculat uns 100 litres. Per tant, en aquest moment, i si tu pes una mica l'equilibri, i te posa a ressonar d'aquí, vies la força que d'aquella aigua era impossible, perquè tenim pedres a davant, a varen tenir pedres, ja no els tenim, davant del parc municipal grossíssimes, que havien baixat del calvari, que no solen baixar una pluja normal.
0: Hores d'ara, prop de 146 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes d'aquesta tempesta. La previsió és que en 3 hores es pugui restablir el subministrament elèctric a totes aquestes llars.
1: A Banyalbufar i Esporles són, de fet, els municipis més afectats. L'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front dels abundants danys materials que encara estan pendents de valorar.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, l'any 2029. Així ho han avançat un dels arquitectes

0: del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i als voltants d'una durant la presentació que s'ha fet avui, Aina Morales.
1: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir edificis nous al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
2: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
1: Tant els arquitectes com el Bala de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
3: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
1: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Ferragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
2: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
1: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
2: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
1: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.
0: I el Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat aquest estiu l'illa. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030, amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu, ens ho explica Esther de Miguel.
4: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
5: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
4: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
6: Un restaurante que haya tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en bajada de ingresos. Bajada de ingresos, el personal que no ha trabajado. Si estás sin luz, es que poco menos que pasar la fregona vas a poder hacer ahí.
4: La previsió és que les meses de treball amb els 5 ajuntaments comencin ja la setmana que ve per concretar les actuacions i agilitzar els permisos.
0: Són les 7:15.
7: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: Ara més, demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
9: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
10: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
9: També donen suport en aquesta iniciativa el Bala de Manacor, Miquel Oliver i la portaveu de Més al Consell de Mallorca.
11: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
12: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers...
8: I just un batle en aquests moments diu adéu al seu poble. Es tracta de Toni Sales, batle de Costitx, que deixa la vara que demà recollirà Joan Munà, la seva mà dreta.
9: Sales és un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys deixa la política municipal i continuarà de moment com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori ben satisfet.
13: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria, de molta gratitud cap al poble de Costitx. 20 anys de valia és un gran honor i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és vera que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment per fer una passa a un costat.
9: Un comiat que es celebra en aquests moments a la sala polivalent, plena. A Vessà no hi fa falta ningú de la cúpula del seu partit, el PIC, ara, des de fa un mes, es forma part de Coalició per Mallorca, tampoc d'Unió Mallorquina, la formació en què va entrar en política. De fet, a la sala hi ha la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Munà.
8: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa i també el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen en l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres. Galmés ho ha defensat avui en una entrevista al programa El Dia, 24 hores abans de la Diada de Mallorca.
14: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
8: I el PSOE pressiona el Consell de Menorca perquè la regulació de la limitació de vehicles a aquesta illa arribi a temps per a la temporada que ve.
9: El secretari general del PSOE menorquí, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula: reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa.
15: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxos que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
9: Recentment el Consell ha acordat modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
1: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
16: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
0: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 boies ecològiques que gestiona Ports de les Illes Balears ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
2: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels samarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
5: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tot l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mà és de setembre a juny.
17: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
2: Segons els samarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega, i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
17: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
2: Els samarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
8: I la plataforma Som Bona Pullmover qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
9: L'entitat recorda que el Parlament va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pullmover exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu de la plataforma, Manel Gomarriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
18: Rebutjant aquesta posició d'Aena, denunciant la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
9: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratius i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa.
8: Cinc minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa no poden més. Avui s'han concentrat per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
19: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i la roba xops. Per això del mig centenar que treballen a l'aeroport n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. És el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena. Suseti Serna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
20: Tenemos muchas bajas forzadas. Limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de heces, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, nos cierran los baños, no nos los reparan.
19: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina. Andrea i Marta hi porten dos anys ja.
3: Que se tapan todos, nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan a nosotras, las trabajadoras.
21: Sí, sí, nos retan, nos hablan, de todo nos dicen.
19: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.
8: I el sindicat USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP. Denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada, ens ho explica Carme Moreno.
22: El responsable d'Educació al sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
23: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
22: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
24: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omple aquí de bones paraules, de bones intencions, i després es fa sort de la realitat. Per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se'm deixi de fora.
22: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
8: I si vos toca revisar la hipoteca els pròxims mesos, això vos interessa, els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins l'any 2028.
9: Això per una hipotètica variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears vol dir de 1.700 euros anual a pagar de meses. En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euribor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
25: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
9: Montserrat afirma que la inflexió és a causa de l'enquistament del conflicte a l'Iran.
8: I més qüestió perquè el govern construirà de nou habitatges de protecció pública a Petra. El Consell de Govern ha autoritzat la cessió gratuïta a l'IBAVI de dues parcel·les en aquest municipi per aixecar-hi noves promocions públiques.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: Són les 7:30. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
9: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
26: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro. Però, clar, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
9: Entre els principals punts reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
8: Desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
9: La droga entrava amagada dins cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervengut més de 6 quilos de cocaïna.
8: I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
9: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a final de l'any 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes, tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
8: I Antoni Sales deixa a aquesta hora la Valia de Costitx 20 anys després.
9: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
8: I aquesta hora el Parc de la Mà a Palma ja comença a omplir-se pel concert d'Arrels B d'aquí una hora i mitja.
9: L'artista mallorquí actuarà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans que demà sigui nomenat fill predilecte de l'illa. L'organització espera l'assistència de 60.000 persones. De fet, la primera a arribar ha estat Irene, a les 6 del matí.
4: Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadíssima de verlo.
9: El concert, que és gratuït i ho hem comentat, s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca, es podrà seguir en directe per IB3 Televisió.
8: A la següent mitja hora connectarem amb Francesca Mas, que es troba allà. També vos explicarem que l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, ha marcat el 25è aniversari de l'11S a Nova York.
9: Un acte al qual han assistit els anteriors presidents, com Obama o Bush, amb el repte de mantenir viva la memòria de les prop de 33.000 persones que varen morir l'any 2001.
6: Marie Rose Abbott.
10: Andrew Anthony Abbott.
6: Vincent Hall.
9: Trump sí, però que ha participat a l'acte del Pentàgon. A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne que ha comptat en la lectura dels noms de les víctimes i en diversos minuts de silenci.
8: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
11: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
8: Esports amb Toni Tenerife. Bon vespre.
12: Bon vespre.
8: A falta de dues etapes perquè acabi la Vuelta, Enric Mas està molt a prop de fer història al ciclisme balear.
12: Així és, el ciclista nascut fa 31 anys a Artata ha tocat la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista de Mallorca en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, amb 210 quilòmetres i superada amb èxit pel mallorquí. Del que donarà de si aquesta etapa, mos informa l'enviat especial d'IB3, Tolo Leal. Bon vespre.
13: Bon vespre. Enric Mas ha salvat de manera brillant la primera de les dues finals que li quedaven per certificar la seva victòria en aquesta Volta a Espanya. L'artenenc ha arribat amb el grup de favorits a la general, és a dir, en Primoz Roglic, en Oscar Only, en Félix Gall i en Richard Carapaz, i això significa que manté l'avantatge d'un minut i 37 segons respecte de Primoz Roglic, el segon classificat ara mateix. Demà espera una etapa duríssima amb tres ascensos de primera categoria i una altra de categoria especial, però pel que ha pogut certificar avui Enric Mas, es pot afrontar amb optimisme, amb confiança i amb cautela també.
12: Gràcies, Tolo. Sentim el que ha dit precisament Enric Mas en acabar l'etapa d'avui als nostres enviats especials.
14: Hem anat, bueno, ja ho heu vist, hi havia gent de la general que se volia ficar davant i res, jo crec que hem tingut sempre un temps controlat i bueno, queda un dia. L'equip cada dia està de 10, crec que no puc demanar res més i bueno, ens queda un dia més de concentració i res, veurem què passa demà. Bueno, espero disfrutar de l'etapa i poder sortir en som allò després de l'etapa.
12: Parlant de futbol, amb la dubte de Toni Lato, tot que encara no et saps si estarà llest, el Real Mallorca afronta aquest diumenge a les 6 un nou repte, el de continuar imbatuts, és a dir, sumar els 3 punts a Son Mos. I per això han de superar el Centre d'Esport Sabadell, que entrena el jove Ferran Costa, un equip del que ha parlat avui el tècnic vermell Luis García a la prèvia del partit.
27: És un gran rival, independentment de que hagi ascendit este any,
0: Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
12: Malgrat la seva condició de nouvinguts a la categoria, els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2-0 als recintes de l'Sporting de Gijón i del Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
0: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien. Y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos. Sí, i seguir mirant hacia adelante.
12: Les paraules de Luis García. Ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. Només 31 anys, ha pujat el Sabadell a segona i de moment el té en plaça de playoff.
1: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més.
12: I de la cinquena jornada de segona divisió es juga a 8. A les 8:30 el plantio el primer partit de la jornada al Burgos Ceuta. En quant a la primera federació, tercera jornada grup segon, amb l'OD que torna a repetir com a local. Serà demà a partir de les 4:30 davant d'un Sant Andreu que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa davant l'Àguiles per 2-0. Així parla del rival de dissabte, el tenis blau cel, Raúl Llona.
2: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropio seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
12: I parlant del futbol sala, cal recordar que el Palma-Futsal s'estrena en Lliga. Ho farà avui, a les 9:30, a la pista de Santa Coloma, en partit corresponent al torneig Apertura. I és que ha canviat enguany el sistema de competició, amb la baixa del porter Luan Müller i l'absència per decisió tècnica del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro, l'equip d'Antonio Badia afronta un compromís sempre, sempre exigent davant dels catalans.
5: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentració en el moment decisiu, no?
12: Santa Coloma Palma Futsal en directe a partir de la 9:30 al vespre. Esports 3 en joc. I anant tancant amb el món de la cistella, Espanya ja és a les semifinals de la Copa del Món després de superar quarts a Austràlia per 23 punts de diferència, 66-89. L'equip capitanejat per la mallorquina Alba Torrens, que va sumar ahir 6 punts i 2 assistències, té per dissabte un repte pràcticament inviable. Guanyar a partir de les 8 del vespre als Estats Units, una selecció que, recordem, mai ha perdut un partit des de que participa a la Copa del Món. Dit això, sentim a la mallorquina capitana de la selecció, Alba Torrens.
15: Volvemos a soñar, ¿no? Y ahora estamos aquí a punto de disputar unas semifinales, es donde queríamos estar y nos vamos a preparar y vamos a trabajar para estar el sábado aquí y vamos a ir a por el partido.
12: I pel que fa a l'equip balès de la primera federació, des de les 6:30, recordant que juga a Vintalfa el derbi amistós de pretemporada del bàsquet Menorca i el Fibui Mallorca. Fins aquí els esports.
8: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
16: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedent de les Canàries i Melilla.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests dos nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra els trasllats de menors no acompanyats, 6 d'ells corresponen a menors procedent de les Canàries i un de Melilla.
0: Costa també demana al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Illes Balears.
2: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, ens referíem en aquest, que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem sebre.
0: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz plega, després de la polèmica, de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada, aquesta setmana Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir a més una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia del seu ja ex-cap de gabinet, aquest ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment el seu delegat a les converses que va mantenir.
0: I avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dit que veu molt poc probable que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI.
1: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants del passat 30 de juliol.
3: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
1: Per la seva banda, el Marroc i Vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava ser el blanc de les baralles partidistes. Davant això, el PP s'ha donat per al·ludit, ha criticat la posició del Marroc. També ha manifestat que no hi ha res per sobre de la defensa d'Espanya.
0: I més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vivas en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
1: Aquestes entitats, a través de l'associació Maria de la O Legarraga de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins, la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa Llei d'Estrangeria, que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per sobre de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la Llei d'Estrangeria de l'any 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
0: I avui la jornada també ha estat marcada pels actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.

0: La cerimònia central ha començat a Nova York a primera hora del matí, ha començat exactament a la mateixa hora en què fa 25 anys el primer avió segrestat va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center, concretament a les 8:46 del matí.
1: Marie Rose Abate.
2: Andrew Anthony Abate.
1: Vincent Paul Abate.
2: Lawrence Christopher Abel.
0: A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne sense discursos polítics centrat en la lectura dels noms de les 2.977 víctimes i en diversos minuts de silenci.
3: Sí, s'han recordat els moments clau dels atacs i per primera vegada se n'ha afegit un setè en memòria de les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició La Pols del World Trade Center. Entre els assistents hi havia els expresidents George Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden, a més del vicepresident Vance Albala de Nova York, Zoran Mamdani i la governadora Kathy Hochul. Donald Trump no ha participat en aquest acte de Nova York perquè ha assistit a la commemoració del Pentàgon.
0: Precisament des del Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S, Donald Trump ha participat en un dels actes centrals de la commemoració. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la a la necessitat de protegir la seguretat del país.
3: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen present. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins a quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
4: We will never, ever forget.
3: Diu Trump, mai oblidarem, per això lluitam avui, no tenim elecció. Lluitant fort, lluitant per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
0: I a Pennsilvània, el Flight 93 National Memorial, la commemoració inclou la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants, el repic de campanes i diversos moments de silenci coincidint amb els impactes dels avions.
3: També l'Ajuntament, el Memorial i Museu de l'11S, els bombers i la policia de Nova York han organitzat desenes d'actes per mantenir viva la memòria dels atemptats, especialment ara que ja hi ha tota una generació estadounidencs que no els va viure.
0: I un quart de segle després dels atemptats, 1.099 víctimes del World Trade Center encara no han pogut ser identificades. Els laboratoris de Nova York continuen analitzant restes humanes amb noves tècniques d'ADN i genètica per intentar donar resposta a les famílies.
3: Les conseqüències sanitàries també segueixen creixent. El Programa Federal de Salut té certificades més de 60.000 persones amb malalties respiratòries o digestives i més de 52.000 amb algun tipus de càncer relacionat amb l'exposició a la pols que va deixar l'esfondrament de les Torres Bessones. Entre els bombers de Nova York, més de 500.000 han mort des d'aleshores per malalties vinculades a l'11S. Coincidint amb aquesta efemèride, l'Ajuntament de Nova York ha publicat més de 170.000 pàgines de documents sobre la qualitat de l'aire i la resposta de les autoritats després dels atacs. Els arxius tornen a posar sota el focus que sabia la ciutat sobre la toxicitat de l'aire i com va gestionar aquells riscos.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Més de 45.000 persones han sortit avui al carrer a Barcelona. Sota el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència", milers de persones han sortit al carrer. Girona i Amposta també acullen mobilitzacions.
3: Hi han participat totes les formacions independentistes en una diada marcada enguany per les divisions dins el moviment i l'auge de l'Aliança Catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la unitat de Catalunya i a fer front a l'extrema dreta, mentre que Junts l'ha acusat de fomentar la polarització.
5: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
3: Entre les imatges de la jornada també destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada després d'anys sense participar. I el president d'Esquerra ha defensat que la independència només serà possible ampliant majories.
0: I la jornada ha començat aquest matí, com és tradicional, en l'ofrena floral, al monument de Rafael Casanova.
3: Ha estat la tercera diada del govern presidit per Salvador Illa. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reivindicat Catalunya com a contrapunt a un món que, ha dit, tanca fronteres.
6: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol, però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
0: I ha mort la princesa Astrid de Noruega als 94 anys. La seva mort arriba només dues setmanes després del seu germà, el rei Harald V, que va morir dia 28 d'agost als 89 anys.
3: Astrid havia estat ingressada durant mesos per problemes cardíacs i duia implantat un marcapassos. La seva darrera aparició pública va ser precisament dimecres passat durant el funeral d'estat de Harald V a Oslo, tot i que el seu estat de salut li va impedir participar en el reguici reial. El nou rei, Hakon VIII, ha rebut en gran pesar la notícia. També els cinc fills de la princesa han destacat en un comunicat la seva dedicació a la família i el paper que va exercir durant dècades al costat del seu pare, el rei Olaf, i del seu germà Harald.
0: 7:52, moment pel cinema.

0: Moment per donar un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez.
1: I és que parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
2: És per totes bandes en aquesta casa.
3: Ya he llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
4: Se m'apareix quan més la necessito.
1: Zoe Stein i Lluís Homà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una al·lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
5: Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
1: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
6: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
1: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que l'han traduïda com La Semilla, on de nou la protagonista, Marie Leonberger, és el millor d'una història, la d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
8: ¿Crees que estamos malditas?
9: No. Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
1: I amb pràcticament Màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Sembla que tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
10: Estoy dentro.
11: Entonces ya somos una banda.
12: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
13: Vamos a hacer historia.
1: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem. És aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades, però que acostuma a batre rècords a la taquilla espanyola. Veurem si és el cas. I acabem amb el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, que després del seu pas per Venècia arriba també a sales, un imprescindible pels seguidors del grup.

0: I és que d'aquí una hora i mitja hi actuarà Arrels Vic i Sentint de Fons, un concert gratuït que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. Allà, al Parc de la Mà, hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
1: Bon vespre, l'ambient és molt festiu i sobretot de màxima expectació i il·lusió per aquest concert multitudinari. Tot i que no començarà fins les 9:30, ja hi ha molta de gent que és aquí al Parc de la Mà, on precisament s'han tancat el trànsit fins demà a les 8, en concret aquí l'avinguda Adolfo Suárez, que quedarà tancada el trànsit en ambdós sentits. Però aquí és Arrels Vic, aquest músic que és el protagonista del vespre i és un cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes amb 10 àlbums publicats i, de fet, és un dels artistes més escoltats a fora de l'Estat. Escoltam ara també alguns dels assistents que esperen amb expectació el concert.
2: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
3: Ai, jo sí, he anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós com és ell. Diví.
1: Entre els assistents hi ha, sobretot, joves. Alguns d'ells, de fet, són menors, com un grup de nines de 13 anys que no s'han volgut perdre l'esdeveniment, això sí, acompanyades de les seves mares. Les podem escoltar.
4: Bueno, nosaltres venim perquè les nostres tenen 12 i 13 anys i les han trobat petites per estar tantes hores d'aquí totes soles. Però, bueno, res vil, pues,
5: no està malament del tot.
6: El poden suportar. Eh?
4: Exactament.
6: És que a més mos agrada tot el gènere aquest.
7: Mos fa moltes ganes.
8: Sí, mos fa moltes ganes.
9: Sí, tenim molta il·lusió.
10: És la primera vegada que veiem en Arrels Vic.
1: Tot això el dia abans que Arrels Vic rebi el títol de fill predilecte de Mallorca, distinció que se li lliurarà demà durant la gala dels premis, honors i distincions del Consell. Uns premis que han agradat molt als fans, que per cert també esperen amb impaciència el seu nou àlbum, que ha anunciat fa uns dies a les xarxes socials, que incorporarà ritmes brasilenys. Els escoltam.
11: Jo m'agrada molt com Arrels Vic representa les Illes Balears perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
12: I en el nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
1: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, i més temes.

0: Teatre, música, dansa, cinema i 6 propostes familiars al Teatre Xesc Fortesa i el Maruja Alfaro Mai Terra han presentat avui la nova temporada d'activitats amb espectacles que combinen propostes dirigides a tots els públics.
1: La celebració de l'aniversari d'Iguana Teatre, Diabètiques Acelerades i Cucorba i també concerts com el de Suassi, que per cert, escoltant de fons, i d'acabau seran alguns dels plats forts de la temporada. Javier Bonet és el tinent Bala i regidor de Cultura.
2: Quan d'ahir m'omplim els teatres, no parlant només d'omplir butaques. Els omplim de públic, però també de creadors, de disciplines, de llengües, de generacions diferents, de noves mirades i també de noves propostes.

0: Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest divendres 11 de setembre, en què han conegut que els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
1: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés, unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, segur, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: Entre els principals punts, reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
0: I aquesta hora el Parc de la Mà a Palma ja es comença a omplir de valent pel concert d'Arrels B, un concert gratuït que es farà d'aquí una hora i mitja, a les 9 i mitja. Francesc Camàs, bon vespre. Estan oberts ja els accessos des de les 6 de l'hora baixa, però hi ha molt de nervis en aquests moments?
3: Bon vespre, idò. Sí, molts de nervis i moltes il·lusions, moltes ganes d'escoltar l'artista Arrels B, que recordem que demà recollirà la medalla del premi de com a fill predilecte de la ciutat. Els carrers també estan tallats i també s'ha augmentat el transport públic per poder precisament accedir en aquest concert. Entre els assistents, moltes il·lusions i hem pogut parlar amb alguns d'ells que ens han explicat.
4: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
5: Pues jo el conec des de lo millor 2016, que em va presentar la meva parella i m'agrada molt ser de Taiwan.
3: I queda ja només una hora i mitja per començar el concert, mentrestant, a l'expectativa del que podrà passar.
0: Gràcies, Francesca. Un concert que s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca i en què es preveu 60.000 persones. Un concert gratuït que, recordeu, podeu seguir per IB3 Televisió. I desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca, Maria Eugènia Caigles, bon vespre.
6: Bon vespre. La droga entrava amagada dins els cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna.
0: El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama liderada per un home resident a Ciutadella. I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i les...
6: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals a més d'una cafeteria, estarà acabat a finals de 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes. Tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
0: I Antoni Sales ja no se'l balla de costitx 20 anys després d'agafar la vara municipal.
6: La renúncia s'ha ratificat en un ple extraordinari i demà se'n farà un altre en què Joan Mona, la seva mà dreta, agafarà el relleu. Sales era un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
0: I l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, marca el 25è aniversari de l'11S a Nova York.
6: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen presents. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i el servei d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui han servit no només per recordar les víctimes, sinó també per posar de manifest fins en quin punt aquells atemptats varen transformar el país i l'ordre internacional.
0: Deien que Donald Trump no ha estat a l'acte a Nova York, ha estat al Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la amb la necessitat de protegir la seguretat del país.
7: We will never, ever forget. That's why we fight.
0: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, diu, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, recordant que varen ser prop de 3.000 les víctimes que va deixar aquest atemptat a les Torres Bessones. Tot i això, hi ha més de 1.000 víctimes que encara no s'han aconseguit identificar 25 anys després. Així arribam a les 8:04. La informació continua al butlletí informatiu de les 9. Ara comença el programa. Entre avui i demà, que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu què fèieu i on éreu tal dia com avui, fa 25 anys, quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser la desbar, espà d'esforn, l'actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
2: Yeah, I'm low. Hey.

0: Ara s'està beníssim perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent, nosaltres hem arribat aquí unes hores abans, hi havia dues cues, una que entrava per la banda de Porto Pi i l'altra accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que hem fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom està pendent per demanar una mica de beguda abans de que comenci aquest concert. Nosaltres hem aprofitat abans, els hem molestat una miqueta mentre es feien net per veure quin era aquest procés, no?, de començar a muntar tot per un esdeveniment tan gran i tan especial com el que hi ha avui. I a més també mos hem aturat a demanar en el servei sanitari de Creu Roja per saber una mica si qualcú encara ha d'arribar aquestes recomanacions que haurien de fer perquè no passàs cap accident.
1: I d'ara tot d'una ho escoltarem, Aina, però com estàs ambient? Està la gent emocionada, contenta, hi ha molta gent, està tranquil·la, estan impacients, perquè crec que quan han obert això barrera, quan tu deies a portes, tothom anava a correguda.
0: Efectivament, efectivament. De fet, hem arribat i quan hi havia la cua la gent estava normal, estava asseguda i ha estat obrir barreres i tothom ha fotut a córrer cap allà que pareixia allò una batalla campal i ja era més qüestió de qui feia més via que no qui havia arribat antes a fer la cua, perquè si després tenien les cames més llargues ja anaven més viu que un altre. S'ha de dir que ja una bona filera de banys portàtils, que això també és bastant interessant, sol ser important no haver de fer cua per haver d'anar a un bany. Hi ha bastanta organització, molta seguretat i moltes, moltes banderes d'aquí de les illes, de Mallorca. De fet, l'artista va demanar per les seves xarxes socials que enduguessin de banderes i així ha estat, i aquí mateix n'han repartides. Ara per mi s'ha acabat tot, s'han acabat les banderes i s'han acabat les pulseres, però veiem a tothom amb aquests colors de groc i vermell.
1: I nosaltres ara escoltarem aquests testimonis que ha recollit Aina Marc, que ja fa un parell d'hores que està a prop de on s'ha de desenvolupar aquest concert de Relsby. Després tornarem a connectar amb tu, Aina, cap al final del programa, quan quedin 10-15 minuts per acabar aquesta primera hora, perquè també recordam en els oients que serem a la freqüència modulada fins a les 9:30, però a partir de les 9:30 passarem en el segon canal online perquè els companys d'IB3 Ràdio han de retransmetre el Palma Futsal. I Aina Marc, qualsevol cosa mos demanes pas, nosaltres ara anem a escoltar, a veure aquests testimonis que has agafat en el costat d'una barra.
0: Beníssim. Idò, tornem a estar aquí davant d'una barra. Ara mateix són les 6 del capvespre, fa calor, tothom sua, no hi ha molta ombra. Bé, en aquestes barres el camarer tenen sort d'estar davall qualque carpa. Estic aquí amb la Jennifer. Hola, Jennifer.
2: Hola, buenas tardes.
0: A quina hora has arribat i quin sol seu protocol abans d'obrir la barra? Que veiem que feis net, moveu coses...
2: Bueno, pues hemos llegado a las 5, un grupo reducido, para empezar a preparar todo para cuando abran. Bueno, al final consiste en limpiar, que esté todo despejado para que nadie se pueda caer, colocar bebidas, alcohol, agua, que esté todo frío para cuando empiece.
0: ¿Qué esperau vendre durant avui vespre, que és lo que normalment, botelles d'aigua, cerveses, que sol ser lo més demanat?
2: Hombre, yo creo que cerveza lo que más. En cuanto a alcohol y agua, porque hace muchísimo calor y creo que se va a vender bastante agua. De hecho, ya estamos previstos para cargar bastante, porque enseguida que se termine tendremos que tener más en frío. Pero sí, yo creo que va a ser lo que más, cerveza y agua.
0: ¿Y fins quina hora feis comptes està servint begudes a la barra?
2: Pues si no voy equivocada, hasta las 12, que es hasta la hora que dura el concierto.
0: I després la feina de recollir i de fer net

0: És una mica el mateix protocol que abans d'obrir la barra.
1: Sí, con la diferencia de que somos mucho más personal a la hora de recoger que a la de montar, porque ya hay gente que viene antes a dejar neveras cargadas con bastante antelación de por la mañana, pero a la hora de recoger somos todos los camareros que hemos trabajado durante el servicio y es mucho más ágil todo. La temperatura ayuda a la hora de recoger.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Ella sabe que me gusta así, ella sabe que me porto bien, ella quiere que me quede.
0: Estem a punt de xerrar amb Naroa, que és camarera d'aquesta barra, i res, te volia demanar una mica a quina hora has començat a muntar, a preparar, a quina hora has arribat aquí?
3: Pues jo he arribat sobre les 5 per ajudar a netejar la barra i a preparar-ho tot.
0: Com vos sou organitzat per aquest tipus d'esdeveniments? Teniu qualque tipus de protocol que faceu o sempre sou les mateixes persones, aneu canviant? Com funciona?
3: Bueno, pues la veritat és que bastantes persones ens coneixem d'altres concerts, d'altres coses i bueno, pues ja tenim com el rol cadascú bé organitzat i tots sabem el que hem de fer en cada moment.
0: Quines begudes soleu vendre més? Que és el que feis comptes que hi haurà més reclam?
3: Cubates, sobretot, i cervesa, molta cervesa.
0: Des quina hora creus que vendrà l'onada grossa de persones? Soleu tenir qualque onada just abans d'un concert o a mitja part? Sol passar això?
3: Sí, sempre sol notar una pujada de gent just abans de començar el concert i sobretot quan si es fa qualque descans o una petita aturada o qualque cosa, la gent sol venir a recargar.
0: I una pregunta una mica més personal, a tu t'agrada en Rels B com a artista?
3: Sí, jo és la veritat que m'agrada bastant i a part pues, és com estem escoltant un artista de Mallorca davant de la gent de Mallorca i és bastant agradable, sí.
0: I a més que darrere tu tens la mà, vull dir que no hi ha... passa ara una mica de brisa, una mica de vent, però com ho fas per fer feina escoltant un artista que realment t'agrada i com ho fas per diferenciar, no? Això de no poder aturar-se a ballar ni a cantar i a seguir fent el que te toca.
3: Pues la veritat és que si te concentres fent feina hi ha moments és que tan sol ni escoltes en el cantant i no t'has ni adonat de que ha començat o qualque cosa i només pots gaudir d'aquest moment quan descanses un moment i no hi ha tanta gent.
0: Molt bé, Ida, moltes gràcies i que vagi superbé quan venguin aquestes onades de persones a demanar la barra.
3: Moltes gràcies. Sí.

0: amb el tema de les barres perquè estem curiosament davant un lloc on venen menjar i el seu nom és Barra Lliure, serveis gastronòmics. Estem aquí amb el Lucas. Lucas, com va néixer aquest nom de Barra Lliure?
1: Barra Libre, el nombre es un poco para acaparar a la gente, la atención de la gente. Creo que nos hemos preparado para el show de esta noche de una manera, la verdad que esperamos bastante gente, más que el día de la patrona, así que veremos cómo va.
0: ¿Cuántas hamburguesas tenéis previstas vender hoy, más o menos una aproximación?
1: Y estimamos más o menos en unas 800 unidades, vamos a ver qué tal va.
0: ¿Y cómo es vuestra preparación que estáis haciendo ahora? ¿Huele a comida ya? Son las 6 de la tarde, pega el sol, pero ya estáis empezando a montar cuatro cosas, ¿no?
1: Sí, hay que montar y bueno, tener prevista ya, más que nada para que sea un poquito más rápido y demás, tener prevista ya la cocción de antemano y bueno, que no se haga tanta cola.
0: ¿Hasta qué hora vais a estar aquí?
1: Y hasta las 12, por lo menos dando servicio, estimamos que es ahora.
0: Súper, muchas gracias, Lucas. Shorty, quiero darte un beso, ay, con esa boca. Hem aprofitat ara que acaben d'obrir les portes d'aquesta cua i tothom ha partit corrents i hem vist ja algun personal sanitari de Creu Roja que ja s'ha preparat per vigilar una mica. Com vos soleu preparar per aquest tipus d'esdeveniments? Quin protocol soleu seguir?
2: Solem estar bastant pendents perquè fa molta calor, encara que hagi vengut aquesta onada de fred, per tant, pot haver bastantes lipotímies, a més la gent no se sol hidratar massa en aquests esdeveniments, per tant, tindrà un poc pendent d'aquestes cosetes. I sempre és millor tenir un poc de presència en aquest tipus d'esdeveniments perquè m'ho tinguin en compte.
0: Quantes persones sou, més o menys?
2: Més o manco 25, una cosa així.
0: I què recomaneu a la gent que ha vengut a veure aquest concert perquè no passin incidents i no se facin mal i no hi hagi empentes?
2: Que venguin amb tranquil·litat, que s'hidratin molt i sobretot que no venguin en el darrer moment, sinó que venguin en calma per no estar tots aglomerats un damunt l'altre, que després si passa algun accident és més complicat poder accedir a aquest tipus de persones.
0: Molt bé, moltes gràcies, idò.
2: Gràcies a vosaltres.

Però nosaltres hem de canviar de ritme perquè això no atura i com sabeu, encara que avui anem un poc més tard de l'habitual, és hora d'obrir i de preparar el sopar d'avui i estar per de demà.

0: I de prepareu-vos entusiastes de la mel, que avui caurà alguna idea per sopar, que tingui una culleradeta de mel. Juny Cortés, com va?
1: Amb ganes d'escoltar el nostre convidat, en Raül Ameller, qui, amb la seva dona, Nana Marqués, cria i selecciona l'abella negra autòctona de les Illes Balears.
0: I de Raül, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Hola, bones tardes. Molt bé, aquí estem.
0: Molt bé. Ja preparats, per cert, per participar a la Fira Arrels, no? Dies de 9 i 20 de setembre, el cap de setmana que ve, a recinte firal del Mercadal.
2: Exacte, exacte. Ja tenim tot quasi preparats, estan ja decidit i estem en preparatius ja quasi bé.
0: Molt bé. A més, vosaltres sou de Mercadal, no?
2: Exacte. La meva dona és de Mercadal, sí.
0: Val, i això és jugar a casa. De fet, ahir mateix vareu ser en el mercat de dijous de Mercadal, anàveu a vendre la mel. Saben bé la mel, Raül?
2: Sí, la veritat és que sí. Aquest temps no és habitual que hi hagi una venda molt exagerada, perquè la mel és una cosa un poc més... cap a quan ves fred i refredats i aquestes coses, però sí, no mos podem queixar.
1: Sí, i clar, has dit que la mel és algo que s'emplea més quan es fred arriba, ara que està començant a arribar es fred, volíem demanar quina és la millor temporada per comprar la mel.
2: Com a millor temporada, qualsevol moment, perquè al final la mel és un producte que no es fa molt bé, si està ben cuit, I realment, si tens un apicultor a prop, val la pena comprar-la quan tantes, perquè moltes vegades ens quedem sense, ja que a Balears no hi ha un excés de producció, i hi ha que aprofitar quan n'hi ha.
1: Ja heu sentit, oients, el millor moment per comprar mel és quan abans millor. I la vostra mel va directe de la bresca al pot, no? És 100% natural.
2: Exacte. Sí, nosaltres fem una extracció per centrifugat, I desmaduradors directes en el pot, no hi ha cap procés més, vamos.
0: Molt bé, i aquí tenim avui en Raül Ameller, que mos acompanya, de Mel i Reines. De fet, vosaltres sou els únics a Menorca que veneu aixams amb abelles reines, d'aquí és nom, de la raça autòctona abella negra balear. A veure si mos podries explicar, que deu ser apassionant, Raül, com és la vida dins un aixam, com s'organitza?
2: Nosaltres som els únics criadors a Menorca que comercialitzem, i la vida dins un eixam tot passa perquè hi hagi una família completa en cada membre en les seves funcions, i sobretot una reina jove amb ganes de fer feina.
0: I aquesta reina quines qualitats ha de tenir?
2: Nosaltres seleccionant sobretot l'adaptabilitat, que s'adapti, que ve un clima càlid, pues que el sepin aguantar, sepin administrar les reserves que elles proporcionen dins la caixa, que siguin resistents a les malalties, que tenim una vea balears bastant forta, I després que hi hagi producció, està clar. Yeah. Sense producció, tothom diu jo tenc abeus de hobby si em fan bé i si no també, però realment tothom té abeus per poder fer el cafè amb mel o tal.
0: Clar, i això s'ha de cuidar, no? No basta tenir les abelles, m'imagino que hi ha tot un procés de cura, de desinfecció, de que estiguin a un lloc bo per poder aconseguir els aliments, etcètera, no? Com cuideu vosaltres?
2: Pues canvi climàtic i tot això necessiten més atenció del que se necessitava fa 25 o 30 anys, com me diu la gent. Nosaltres no fa tanta estona que en tenim. Però avui per avui o hi estàs molt damunt o és molt difícil. Si ve un any molt, molt bo, sí, però a la mínima que l'any sigui... mitjancer, ja no arribes a la producció.
0: Ja. I les abelles autòctones, en aquest cas l'abella negra, és més resistent. Quines característiques diries que té?
2: Més resistent que altres races, no ho puc dir, perquè com que no he tingut altres races tampoc, no m'agrada dir el nostre és el millor sense haver provat res més, m'entens? però sí que es veu que tenim una vea diferent, una mica diferent a la península. Sí que és un poc més resistent contra la barroa que el que hi ha a la península, i hem de potenciar això. O sigui, és una vea rústica.
1: I clar, vosaltres teniu casetes a 8 finques de Menorca. Cada piari dona una mel diferent?
2: Sí, nosaltres ara mateix tenim a vegades avui finques. Cada mel és diferent, cada zona. Poden estar a 3 o 4 quilòmetres unes de les altres i la mel pot sortir en gust diferent, en color diferent, perquè al final un avantatge que tenim aquí a les Balears en general, que els canvis de terra són molt ràpids i del que menja, del que es nutreixen les flors influeix molt en el resultat després del nèctar. I clar, i les abelles van al que tenen més a prop o al que més els agrada. I poden compartir una mateixa flor i que el nèctar sigui diferent.

0: Raül Ametller, tu deus dir moltes vegades això és mel, no?, al llarg del dia.
1: Bueno, unes quantes, unes quantes.
0: Perquè quina producció sempre... podeu arribar a fer de mel?
1: Depèn molt, depèn molt. Enguany la mitja està molt petita, dir-te una quantitat és molt complicat. No te podria dir una mitja de X per caixa, perquè nosaltres també estem en creixement, cada any és diferent. Nosaltres hem passat d'estar en 20 caixes fa 3 anys i mig, estar ara més de 200.
0: Uau, o sigui... molt bé, això és que aquestes abelles reines funcionen, eh?
1: Bueno, he tingut un bon mestre, un bon amic que m'ha ajudat i crec, per el que me diu la gent, perquè valorar una cosa d'un mateix a vegades és complicat, no anant per mal camí. Tot és millorable, i més en aquest món, però no anant per mal camí.
0: Ja, perquè aquest mel i reines no han nascut de sa casualitat. Abans de constituir-vos amb aquest nom comercial i com a empresa, ja cuidàveu ovelles, no?
1: Sí, nosaltres ara deu fer 7-8 anys màxim. Mos van quedar 3 casetes que tenia l'avi de sa meva dona. I, bueno, i van anar modernitzant, comprant caixes noves, anant a qualque formació... I, bueno, i vaig anar a una formació de cria de reines, vaig fer una mica d'amistat amb els qui va donar la formació, que ara són uns grans amics, una parella també, i, bueno, mos va picar el gustillo de fer les nostres reines i això ha anat creixent fins a un volum ja interessant.
0: Molt bé, parlant de picar, m'imagino que t'ho demanen molt, si t'han picat les veies o no.
1: Sí, qualcuna t'endús de tant en tant.
0: Això és inevitable, no? Quan diuen en castellà, és de l'oficio aquest, no, Raül?
1: Exacte, exacte. Bueno, estem fent feina perquè no piquin tant, que l'evolució ja se va notant, però sí, qualcuna t'endús, encara que sigui enganxat-la sense voler o
0: ja,
1: el que sigui.
0: Ja, ja. I parlem de semel, però vosaltres també veneu els nuclis d'abelles, és a dir, aquí és l'abella reina i la seva comunitat perquè puguin anar, com diríem, a una altra casa, no?, fer la família a un altre lloc. Quin tipus de clients teniu?
1: Sí, nosaltres venem tant les reines com nuclis i tipus de clients, pues, des d'un apicultor aficionat que n'ha tingut tota sa vida, gent qui vol començar de zero, com apicultors professionals, que en vez de comprar nuclis te compren les reines, però també dins Menorca mateix hi ha altres empreses d'apicultura, pues, que són clients nostres i bueno.
0: Molt bé, i aquesta és 100% Menorca, Raül?
1: Jo més que 100% Menorca, jo diria bé de Balears. Al final, nosaltres fem feina també com a criadors de 12 reines, que és un programa de cria i selecció de saber autòctona de Balears. I jo crec que tenim una lliga conjunta. Cada dia més, tant el d'aquí com el de Mallorca, com el d'Eivissa, Formentera, sí, pues, sí. Es comparteix molt.
0: Que bé. I a més, cada vegada més qualitat i més reconeguda, tant certàmens de premis com per els propis clients. I de Raül, mos encanta xerrar de mel, però nosaltres necessitem, per ser gent que mos escolta en aquestes hores i que avui no és en el concert de Railsby, el manco és que viuen a Mallorca, una recepta per sopar que mos proposaries?
1: Així una recepta un poquet, no molt a la budregada, però un poquet podria ser llom al forn amb mel.
0: Molt bé, el preparau a casa?
1: Sí, sí, de tant en tant, quan tenim temps, ja que tenim 3 filles petits també i no tenim molt de temps, que diguem, però ho intentam.
0: Molt bé, i com feia la mel? La mescleu amb alguna cosa?
1: Se prepara el llom en s'adobat i antes d'anar al forn, un parell de quarades ben bones de mel damunt el llom i que el forn faci la seva feina.
0: Exacte, que faci la seva màgia. I d'això en podríem treure un tàper per al dia següent?
1: I tant, i tant. I si no, jo com a tàper per al dia següent, pa de pagès amb sobrassada frita i mel, és ideal.
0: I tant, i a qualsevol hora aquesta.
1: Exacte. I si ja li poses un poquet de formatge de Menorca frit per damunt sa mel, ja és la cabossa.
0: Tu sí que en saps, Raül Ametller. Vinga, anem a canviar un poquet de ritme de música, que en juny té 4 preguntetes per tu.

0: Raül, per al programa d'avui hem triat la paraula barra i te volia fer un parell de preguntes de resposta breu. Vinga, anem a la primera. Si te dic barra, què te ve al cap primer de tot?
1: Una barra, una bastonada.
0: Una bastonada. I quina abella diries tu que té més barra dins una caera?
1: Els bagots.
0: I bé, no és barra, però sona paregut. La barroa, és el pitjor enemic de cebolla, diries?
1: Sí, i ara ja comparteix un poc en la vispa asiàtica. Sí, però sí, la barroa és mundial, vamos, o sea, sí. Hi ha lluita constant.
0: I en quin plats, bé, ja el teu tàper i el teu sopar d'avui en tenien mel, tens qualcun altre plat en el que li afegeixis una miqueta de mel?
1: Jo és que vaig passar que no m'agradés la mel a posar-li a tot. Des de bunyols fins a un pa tot sol, el que sigui. Jo l'adaptes per tot. Hi ha diferents tipus de mels i cada mel pot servir per una cosa diferent. No sí. Te sabria dir un plat concret.
0: La idea del bunyol m'ha paregut bona, igual l'hauríem de provar aquesta. I ja per acabar, tens alguna idea pel constipat o el mal de coll en sa mel?
1: Bueno, camamilla mel. I si és de Menorca, millor.
2: Es va, podem fer un complet en aquest cas, de camamilla de Menorca i de mel també de Menorca. I de Raül Ametller, mos ha agradat molt xerrar amb tu, des de Mel i Reines, moltíssimes gràcies. Una abraçada també a la teva dona i això, que tingueu molta sort, que vagi molt bé la fira Rels i bona temporada. Una abraçada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i a vosaltres també, gràcies.
2: I ja que la paraula d'avui es barra, Juny, jo crec que podríem tornar-li demanant a en Toni Camps que mos prepari un bocata, no?, amb una bona barra de pa.
3: Hola, què tal, oients de IB3, del programa Entre avui i demà. Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Jaume Miralles, que és el propietari multiusos, que diu ell, del forn del Pla de Netesa. Jaume, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, com anem, Toni?
3: Molt bé. Escolta, El Bocata de Què?
4: Idò ara, de trampó.
3: Ostres!
4: En formatge mones.
3: Vamos! I amb aquí?
4: Idò, amb la persona que li faci ganes passar-s'ho bé, ara que encara queda un poc d'estiu.
3: Que bé, que bé. Escolta, i com el prepararies?
4: Idò, un trampó té de petitó, dins el bocata, ben trempadet, i del bocinet de formatge mones.
3: I és pa? Seria pa moreno, pa... Perquè també vosaltres en el forn també feis pa. Amb un llonguet.
4: Amb un llonguet el faria.
3: Fantàstic. I torrat o fora torrat?
4: Un poc de torrat, sempre.
3: I on?
4: Diria que a una cala de la serra.
3: Ah, molt bé. Molt bé. Hauria de ser una hora un poc prudent, perquè no, si no, un pentura no seria tan tranquil, no?
4: Bueno... A qualque banda encara hi ha tranquil·litat.
3: Escolta, i per què aquesta decisió?
4: Perquè és algo que és veritat que m'agrada fer-ho i en l'estiu escapar-me i fer això. I ho he fet.
3: Ah, ho has fet. No mos has convidat, no me va bé això.
4: La pròxima.
3: Perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies.
4: I gràcies a vosaltres, Lidó.
5: Lletres Ràdios, participació.
6: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
6: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
10: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
11: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
12: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ves que aquesta cançó que se titula Molta barra, així en dues os d'oculs, però has fet aposta per aquest capítol d'avui, d'entre avui i demà. Anem a passar a juny cortes pels prismes, la paraula barra, una paraula que, com ja escoltau, té moltes excepcions i diferents significats.
1: Exactament. El Diec la descriu, per exemple, com una peça metàl·lica, de fusta o d'un altre material que serveix com a base per la realització d'exercicis gimnàstics. I precisament d'aquesta barra en sap molt na Cíntia Rodríguez, gimnasta a la que vam poder entrevistar al programa.
2: Al final se m'adonava molt bé de la barra d'equilibris i també la tenia molt entrenada, entrenava moltes hores i a més la disfrutava, a lo millor altres gimnastes que li costa un poc més i enfrontar-se a ella li crea més inseguretat i jo al final m'encantava sortir a barra.
1: Damunt aquesta peça de 10 centímetres d'amplada, l'equivalent a un dels nostres peus, na Cíntia pot fer absolutes virgueries. Nosaltres, entre avui i demà, també la fem servir bastant, la barra, però no la mateixa que na Cíntia, sinó la barra espaiadora, que és a tots els nostres teclats i telèfons mòbils. No pensar-hi més amb aquesta gentussa que viu de mangarrupes.
0: Barres de bar per llevar-se set d'un glob, barres de pa. I vos han dit, com dirien oculs, això de que teniu molta barra, aquesta expressió s'utilitza per descriure una persona, podríem dir, descarada. Perquè sa barra també se pot referir, de fet, a sa mandíbula. No tots tenim molta barra, però es veu que n'hi ha molts que l'apretem quan no toca. Així mos ho va explicar Ferran Llançana, dentista, cofundador d'Excel·lents Dental.
3: Jo diria que el bruxisme és, realment diem que és un hàbito parafuncional. Vol dir que és algo que se surt de la funció, de la normalitat, no? Que apretem les dents durant un moment que no és la masticació, d'acord? Les dents estan preparades només per xocar durant la masticació. Són al redor d'uns màxim 7 minuts al dia i aquella gent que té bruxisme, que és la majoria, el que fa és apretar les dents durant moltes hores. Como el ojo.

0: Però no totes les barres són negatives, n'hi ha que fan moltes ganes, especialment a aquestes hores. Perquè una barra és una forma allargada de, per exemple, fusto metall, com ja m'he explicat abans, però també ho pot ser de pa. I jo només de pensar en una barra de pa ara mateix me fa una mica de renou sa panxa. I que fa més ganes un divendres vespre que la barra d'un bar. Borja Triñanes és bartender i a aquest programa va explicar que la barra de bar no ve d'on pareix que ho fa.
1: La barra del bar no viene de que sea una barra en sí, porque es como una especie de balconcito, ¿no? Barra viene de barrera. Es la zona que delimita el espacio de lo que está dentro y de lo que está fuera, de lo que está dentro del alcance del cliente y de lo que está fuera. Y una separación para que la gente que trabaja en el bar no se vea invadida por la clientela.
0: Aquest espai és l'estació de feina de cambrers, coctelers i bartenders, i aquests hi ha vegades que s'acaben acostumant fins i tot una mica massa.
1: De hecho, es un espacio donde con el paso del tiempo y al haber pasado muchos fines de semana, viernes y sábado, pues llega un momento en el que no sabes comportarte fuera de ese espacio y dentro sí que es como más sencillo.
0: I doncs ja veus, una barra és una forma, és un espai, és un menjar i el que empleem per menjar-ho, una paraula molt versàtil.

0: podia beber.
1: Tot a Sarró hi ha moltes coses que se poden fer a la barra d'un bar, beure, xerrar amb amics i fins i tot anar al teatre.
0: T'obliga a callar.
2: I així va néixer la primera edició del Teatre de Barra, per mesclar el que era oci, cultura i gastronomia, no? Poder prendre tapes en els bars, que són el lloc habitual d'oci, i oferir cultura a teatre.
3: Acabam d'escoltar a Javier Matesanz, un dels creadors de Teatre de Barra, un certamen de microteatre que es representa als bars de Mallorca dues vegades a l'any.
2: Bueno, el Teatre de Barra van crear l'octubre del 2012 i bueno, era un moment de crisi econòmica i en aquell moment doncs, hi havia poca feina per al sector professional, hi havia poca programació. Se'ns va acudir doncs, fer un teatre en format petit, inspirant-nos en un que feia dos anys que estava tenint bastant d'èxit, que era el microteatre, importat des de Madrid. I nosaltres se'ns va acudir aquest format, produir-lo en els bars, que era una mica el sector que menys estava patint la crisi.
3: La iniciativa va néixer com una resposta a la crisi, però ara està a punt de fer 15 anys i 30 edicions.
2: Qualque cosa especial sí que farem, perquè bueno, que serà una efemèride, al manco per nosaltres, no? Que estimem moltíssim el Teatre de Barra i hem dedicat molt d'esforç i moltes il·lusions, segur que serà una edició molt especial.
3: I és que aquest Teatre de Barra té algo que fa que vulguis tornar. Li passa al públic, però també li passa als intèrprets. Ens ho explica na Cata Rosell, actriu que ha participat a diverses edicions del certamen.
4: La veritat que l'experiència és xulíssima, perquè el públic, així del teatre, normalment és un públic que li agrada el teatre, però en el Teatre Barra hi ha un poc de tot, i m'agrada molt la seva reacció, sobretot la de la gent que no està tan acostumada a anar al teatre, la reacció que té a veure una escena tan de prop, tan de veritat, és molt xulo.
3: Aquesta proximitat és un gran atractiu d'aquest teatre, però també és un repte.
4: Notes el públic riure, respirar i estar moltes vegades a menys d'un metre teu. És brutal, l'experiència de com responen. No hi pot haver cap trampa.
3: No hi pot haver cap trampa, en efecte. Rafa Gallego, dramaturg i director de l'Aviador, que s'emet cada dia després del nostre programa, xerra també sobre un altre repte d'aquest format, la durada.
5: Clar, el repte és escriure una història que tingui sentit, que duri 15 minuts, a més no te pots passar, te'n pots fer massa curt, que tingui un plantejament, òbviament, que tingui un conflicte, que tingui qualque gir, com a mínim un, que sorprengui els espectadors.
4: Com són peces curtes, està totalment el moment dels conflictes, tot molt potent, perquè ha de passar tota la història en 15 minuts. No tens una introducció com tens en el teatre normal de 15-20 minuts, després hi ha el conflicte gros aquí, comences gairebé a dalt.
3: En una paraula, intensitat. Intensitat, però, que resulta molt gratificant, perquè no hi ha dues funcions iguals.
4: La veritat que sembla que ha de cansar més del que cansa, perquè és vera que estàs en escena, tornes enrere, tornes a estar en escena, cada vegada un públic diferent, i sobre també te surt diferent, encara que estiguis fent la mateixa obra.
3: Teatre de Barra és també una gran oportunitat per a nous escriptors. Així ho diu na Marga Arrom, dramaturga i directora.
6: Jo, per exemple, Teatre de Barra és el primer que vaig fer de tot, perquè què has de fer? Tu on pots enviar coses? No tens com fer-ho, saps? Llavors, és que qualcú te doni l'opció de simplement, ells te donen una temàtica, i te doni l'opció d'enviar-te un correu electrònic i una idea que tu tinguis, un text, te la llegesquin, te la valorin. En el principi, quan no coneixes actors, te posen en contacte amb actors, no sé, tot un seguiment que d'altra manera tu haguessis seguit siguent una simple espectadora que li agradaves teatre, però potser mai haguessis tingut l'oportunitat d'anar més enllà i de fer coses teves.
3: El tracte amb els actors és també una part molt gratificant i atractiva d'aquesta iniciativa, especialment per a directors i directores novels.
6: Teatre de Barra també és un format fantàstic per començar a mullar-te amb aquest àmbit, saps? També te dones oportunitat de créixer o d'aprendre, i si els actors te van ensenyant, te van dient per aquí no, te van dient això millor si ho fem així de sa, aquí això no és orgànic i no queda tan fluid, menys provem a fer això altre, i tu també vas aprenent, perquè tu en el principi parteixes de l'escriptura i a lo millor no tens en compte que el moment de veure-se representat no quedarà tan natural.
3: El teatre és un art col·lectiu i especialment en aquest format és viu i ple de canvis.
7: Fins al darrer moment se sol retocar alguna frase, alguna paraula, o a vegades mos ha passat que a sobre funcionava molt bé. Això m'ha passat una vegada, per exemple, amb en Luca Bonadell i amb en Pedro Rey, una obra que després va guanyar. No li veiem al final, no veiem com tancar-lo i seguíem assajant sobre. I en el final en Luca va dir, ostres, ja ho veig, és aquí. I va deixar un final superxulo que no estava fins pràcticament el darrer dia.
3: I què se cerca a aquestes obres? Rafael Gallego, que també ha estat jurat, ens ho explica.
5: Jo m'agrada que a part de tenir tots aquests elements, hagi literatura. No m'abasta la successió de gags, per molt divertits que siguin, la sorpresa per la sorpresa, vull dir, tot això està molt bé que hi sigui, però jo me fixo molt en la literatura. Si un text està ben escrit, per aventura sacrifico un poquet aquesta diversió, aquest gir, aquest final, per aquesta literatura que te dic.
3: Al teatre de barra hi caben tots els gèneres, però a una barra de bar la gent prefereix fer una rialla.
7: A mi, personalment, però això és una cosa personal, a mi m'agrada més fer comèdia en el teatre de barra i estic enamorada del drama i el drama també m'agrada molt. Però en el teatre de barra la gent ve molt a fer una cervesa i a divertir-se un rato. I not que no sé, que jo, pues, sentir la gent, passar-se bé, riure, calma, estic més còmoda.
6: Sempre ho diuen que potser quan la gent va comprar que te demana un poc de que va cada una, si dius aquest és un drama, la gent com que arrufa una miqueta més anar, perquè és un format com a més amable, no? Per anar a entrar, veure 10 minuts, fer un riure.
3: No obstant, el drama també hi té cabuda.
5: Jo som més del drama i també hi som molt defensor del drama dins el microteatre, el teatre barra, el teatre de butxaca, en el format breu. Crec que el drama hi ha de ser. De fet, com a jurat també és cert que aquests drames que me puguin commoure, i no dic que la comèdia no sigui eficaç, interessant, i de fet ho és, i de fet predominen les comèdies, però començant per jo i d'altres autors i autores que han transitat el drama i funcionen molt bé, perquè el públic en un drama també entra.
3: Hi caben moltes obres i molta cultura a la barra, idò. El proper 17 de setembre, a diversos establiments de l'Enquerna, podreu gaudir de la 29a edició d'aquest certamen Teatre de Barra.
8: IB3 Ràdio és diversitat. Un estiu que canviarà les seves vides.
9: Catalina!
10: Se tropezó con un escalón.
8: El retorn al cinema de Lluís Homà.
11: És una provocació darrere l'altre.
8: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
12: Abuelo!
13: No deixaràs de sentir-la prou.
8: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
14: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
8: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
15: Bienvenidos a Segunda División.
14: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
16: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
17: En Tomàs ho pot dir.
14: David Gui, bon dia.
17: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
14: Company Fuster, bon dia.
18: S'ha de fer feina. Sí.
8: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Demà és la Diada de Mallorca. Conxa avui que serà designada filla predilecta de Mallorca, Relsby, fill predilecte, Michael Douglas, fill adoptiu, i després hi ha premis Jaume II, ben importants i interessants, com l'Encesa pels Drets Humans, el Gremi d'Emergers de Mallorca, Asnimo, o el Museu Etnogràfic de Campos, entre d'altres. Però aquí tenim a punt per el concert de Relsby és en Aina Marc. Aina.
19: Hola, hola, molt bones. Tornem aquí, ara ja se nota un ambient diferent, abans ja començava l'ambient, però ara que ja ha fuit la llum del dia, quasi, ja és de vespre, ja tot han pujat una mica la música d'ambient i se nota molt de més moviment. I tenim aquí en Josep preparat per demanar-li una mica sobre el concert d'avui. Josep, hola, com va?
20: Hola, va bé.
19: Mem, a quina hora has arribat aquí avui, tu?
20: He arribat les 5:30.
19: De bé, les 5 i mig ja has vist la cua i del que hi havia i el sol que feia.
9: Sí.
19: Però així tot, en Josep i mateix no estan ben enmig del concert, estan una mica més cap a la zona de menjar, cap a la zona on encara s'hi pot estar sense haver de suar la gota gorda. Trobes que se podrà veure bé de lluny?
9: Sí, jo crec que sí, i també hi ha pantalles i jo crec que se veurà bé.
19: Se costa més, de totes maneres, o va bé aquí?
9: Sí, supos que aniré a la zona habilitada.
19: Idò, Araceli, te promet que això no és preparat, però en Josep es pollen, sí? No sé si ja ho notat o no.
1: Jo crec que vos cercau i vos trobau, Aina. Vos cercau i vos trobau.
19: En Josep es pollen, sí? Pollen, sí? Som per tot, mormoven per tot i no podia faltar un pollen, sí, ara mateix a fer aquesta entrevista en directe. Josep, tu vens directe de Pollença.
9: Sí.
19: I has vengut acompanyat d'amics o de família?
9: Sí, bé, he vengut amb ma mare i el meu germà.
19: Beníssim, i és la primera vegada que vens a veure en Relsby?
9: Sí, sí, és la primera. No havia anat mai a un concert seu.
19: I fa molt de temps que l'escoltes o l'has descobert fa poc?
9: Bueno, l'he descobert fa poc.
19: I tu ets una persona que ets molt d'anar a veure concerts d'altres artistes o has aprofitat que avui l'entrada era gratuïta i ja que estàvem, pues, pegàvem un vot?
9: Sí, bé, un poc tot. He anat a altres concerts, però sí, no sol que anar molt.
19: I beníssim. I ara la darrera pregunta que t'avui fer és: quins plans tens per demà, perquè demà és la Diada de Mallorca i és per saber si faràs res especial o no?
9: No sé què faré demà.
19: Disfrutar el cap de setmana i ja està.
9: Sí, sí.
19: Dormir, que avui serà un vespre dur.
9: Sí, pot ser, sí, sí.
19: Super, moltes gràcies, Josep.
9: De res.
19: Idò, Araceli, espera, perquè ja sé que hem trobat pollencins, però jo me moc, ser gent que també sigui d'altres pobles, i també tenim aquí en Ariana. Hola, Ariana.
10: Hola, què tal?
19: D'on vens tu?
10: Jo de Sa Pobla.
19: I a quina hora has arribat aquí?
10: Ara mateix, fa res. Estic fent feina tot el cap vespre.
19: No has pogut venir abans, idò?
10: No, m'hagués encantat, però no he pogut.
19: Però trobes que se veurà bé de lluny?
10: Bé, en les pantalles que veig, però és que sí, espero que sí que se vegi bé.
19: Està tot molt ben organitzat, molt ben muntat, perquè tothom ho pugui veure de qualsevol banda, idò.
10: Sí, sí, la veritat que la organització està molt bé, perquè tothom ho pugui disfrutar.
19: I és la primera vegada que vens a veure un concert d'aquest artista o has anat a altres?
10: Sí, és la meva primera vegada, ja que el darrer concert que va fer Mallorca, l'estadi del Mallorca, vaig estar malalt i no vaig poder venir. Però és el primer pic que el venc i venc amb moltes ganes de veure-lo.
19: Estàs contenta, idò, que l'entrada sigui gratuïta, que no hagis hagut de pagar res?
10: Sí, sí, sí, troc que això ha estat un puntazo, perquè és la veritat que veure en Relsby gratis és increïble.
19: I d'un Relsby el sols escoltar de fa temps o ha sortit ara això d'escoltar-lo ara de fa un anyet? Ha estat una vena o ja fa temps que l'escoltaves?
10: No, fa anys que l'escolt, fa, jo diria, 2018 mínim, fa estona.
19: I de deu saber una mica d'ell, saps d'on ve, on ha nascut o qualque cosa d'aquestes?
10: Sí, sé que és mallorquí de tota sa vida, que estimo muntar Mallorca, i que per la seva terra fa aquestes locures i més.
19: Tu demà és la Diada de Mallorca, no? Un d'aquests motius del concert és que demà sigui la Diada de Mallorca i que facin fi predilecte a l'artista. Quins plans tens per demà? Fas comptes fer alguna cosa amb aquest motiu o simplement faràs vida de cap de setmana normal?
10: Per jo demà no és festiu, ja que faig feina, i me tocarà anar a fer feina a Port de Pollença, però m'agradaria poder disfrutar la festa al vespre, si pot ser.
19: A Port de Pollença, no me puc creure, Araceli, és que no me'n vaig, no hi ha manera. de trobar qualcú que no sigui o que no tingui relació amb Pollença. Me sap greu, no ho faig aposta. Moltes gràcies, Ariana, i que vagi bé la feina demà.
10: A volta, gràcies.
1: Estem segurs. Aina,
19: no, ja ho he sentit.
1: Ja ho hem sentit, ja ho hem sentit i ja s'aprovou, no crec que hagi arribat tothom, però s'aprovou en 50-60.000 persones. Imagino que ara és difícil de calcular per tu, però ho veiem també en imatges en directe i Vetres Televisió, que a les 9:30 retransmetrà aquest concert, que hi ha molta, molta, moltíssima gent, però també molta tranquil·litat. I de Aina, moltíssimes gràcies per... Bé, has de tornar cap a la ràdio. Si te vols quedar a veure en res vi, pots tornar. Te pots quedar, vull dir.
19: Ja ho veurem, què farem, depèn del que em diu la jefa.
1: Vinga, i doncs, el jefe diu que tornis a Quantum, però que si te quedes a veure en res vi no hi ha problema, perquè nosaltres ara el que farem és una nova conversa polisèmica de divendres, serem aquí fins a les 10, però a les 9:30 passarem en el segon canal online d'IV3 Ràdio, perquè els companys d'esports han de retransmetre el Palma Futsal. Unes breus paraules d'una Concha Buica, butlletí informatiu, i tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Només queda mitja hora perquè comenci el concert de Railsby al Parc de la Mà de Palma. Els que no hi puguin anar el podran seguir en directe per IB3 Televisió. Així, tots esperen entre 50 i 60 mil persones. Els fans de l'artista ja fa hores que esperen pel passeig marítim. Anant fins allà, Francesc Mas, bon vespre. Ara mateix hi ha molta gent?
2: Bon vespre, sí, hi ha molta gent, milers de persones i l'ambient cada vegada és més animat aquí al Parc de la Mà a l'espera d'aquest concert gratuït de Railsby. El concert, de fet, ha de començar d'aquí mitja hora, tot això el dia abans que l'artista reculli la distinció de fill predilecte de Mallorca. Els assistents, sobretot joves, frissen de poder escoltar el músic que destaca per ser un dels exponents de la música urbana a nivell internacional. Escoltam alguns d'ells.
3: Mos agradaria que gentets de les Antilles, que són ser bones.
4: Jo tenia 15 anys i ja escoltava rock and roll, que té una cançó que sigui rock and roll. El vaig conèixer amb aquesta cançó.
5: La cama sin ti, una plaza sin gente.
2: Ho escoltava amb molta alegria i ganes de festa. Recordem que s'ha tancat el trànsit a l'avinguda Adolfo Suárez en tots sentits fins demà al matí i que s'ha reforçat el servei de tren tant des de Sa Pobla com des de Manacor.
1: Gràcies, Francesca, i just perquè demà és la Diada de Mallorca, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha passat pels micròfons d'IB3 per fer balanç a les portes d'aquest 12 de setembre. Ha promès acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques que encara ha dit no pot concretar perquè els estudis de càrrega no han finalitzat.
6: Jo entenc que estiguin nerviosos perquè és una mesura que qualque partit d'Espata d'Esquerra, l'anterior legislatura, havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
1: Costi ja ha acollit fa una estona el ple de renúncia d'Antoni Sales com a batle després de 20 anys en el càrrec. Ha estat un ple molt emotiu i ple avesat de familiars, veïnats i companys de partit. Ell resum així dues dècades al capdavant del municipi.
7: La síntesi ha estat una política de proximitat, però en reciprocitat. És a dir, han tingut a veïnats de vora, a veïnats crec que molts ja han tingut a nosaltres. Després, una certa habilitat en trobar subvencions i després també crec que una visió de lo que era el poble amb una planificació que ha donat el seu fruit i que pensant que ha anat molt bé.
1: Demà passarà la vara municipal a Joan Munà, qui avui veu el repte amb molt de respecte.
8: És molt difícil. O sigui, ser com Antoni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguim que tenim ho aconseguirem.
1: I els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'estat a partir del 28 d'octubre. D'aquesta manera, el facultatiu se'n reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'estatut marc que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixaran encara més les llistes d'espera.
9: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més segur. Porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
1: D'aquí a mitja hora no només comença el concert de Railsby, també sonarà la siulada de l'inici del partit de futbol sala entre el Santa Coloma i l'Illes Balears Palma Futsal. Ja podreu sentir en directe aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio. Després d'una temporada exigent, l'equip mallorquí comença una nova temporada amb un format nou, dividint la lliga regular en dos tornejos, l'Apertura i la Cloenda, que donaran un supercampió final. Així que, ja ho sabeu, d'aquí mitja hora comença aquest partit aquí a IB3 Ràdio i, per tant, les notícies no tornaran en aquesta casa fins a les 8 del matí.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Segona hora de programa, a les 8:30 arribaran els nostres companys d'esports, perquè IB3 Ràdio avui vos ofereix el Santa Coloma Palma Futsal. Nosaltres continuarem en el segon canal online d'IB3 Ràdio. Només heu de connectar a través de l'aplicació o per internet, facilíssim, i tot d'una mos trobareu. Ara arriba el moment de la nostra conversa polisèmica, tancant una setmana on hem agafat aire per fer la ràdio en directe, on hem posat de manifest que la vida no és de color de rosa i que tampoc és un camí de roses, però que és una aventura apassionant, on hem tingut més de 9 convidats, de fet, més de 30, molts dels quals nous, que ens han contat històries molt interessants. Han xerrat d'ADN, de l'antiga Roma, d'emocions, de castells i castellers, d'excursions, de truc, de matemàtiques, d'Agatha Christie, de respiracions. Cada dia hem preparat el sopar d'avui i està per de demà. I també cada dia en Xema González de Lozoyo ens ha regalat, per començar l'hora de les 9, una postal sonora que ens activa l'escolta i la imaginació. També en Juny Cortés i Naina Marc han demostrat que no és necessari tenir molta barra per sortir al carrer i fer preguntes, però sí curiositat, empatia i educació, que són tres grans qualitats dels nostres conversadors.

0: Vinga, per al·lusions. Xema González de Lozoya, benvingut en aquesta conversa. Com estàs?
1: Molt content d'estar amb vosaltres de nou. Ja vos enyorava.
0: Els enyoraves, perquè nosaltres mos hem vist més. Marc Fèlix, com estàs?
2: Molt bé, jo també us enyorava. Contenta.
0: I en Pere Suau, com va?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar a xerrar una mica amb vosaltres i de tornar a vos a veure.
0: Que bé.
3: Serà un plaer, segur.
0: I per aclamació popular no hem pogut treure de la graella d'Ivetres les converses polisèmiques, perquè, com diu allò, lo que Dios ha juntado que no lo separe nadie, i nosaltres no ho separarem. De moment, aquí tenim aquests tres grans conversadors que, com ha anat l'estiu, per rompre un poquet de gel abans de posar-nos en les paraules. Heu agafat aire aquest estiu, Marc?
2: Jo sí. Jo aquest estiu m'he dedicat a no fer pràcticament res. I m'ha sentat molt, molt bé. M'he donat compte que me senta bé baixar el ritme i que me senta molt bé la mà. Són les dues meves millors medicines. Ho he disfrutat molt, la veritat. Aquí a Mallorca, eh?
0: Sí, sí, no fa falta anar molt lluny. I en Pere Suau ha agafat aire?
3: Sí, sí, sí, ha estat un estiu tranquil també, com diu una mare, i això, des del dolce far niente que tenen els italians a mi, també.

0: Txema González de Lozoyo, gràcies per aquestes postals sonores. Mos activen absolutament, s'escolta. Ja ho fèiem en el replà, ja era una secció d'esmagacín d'hora baixes del replà, però crec que en aquesta ocasió, deixant que respirin més, que sonin més, que la gent les escolti, estona es dirà, però que estic escoltant, en Txema ho explica, però crec que és un gran exercici d'escolta.
1: Bé, jo estic molt agraït també per tenir aquest petit espai per compartir escoltes. Igual que avui compartim conversa, crec que compartir escoltes amb certa atenció, escoltes actives, és algo molt enriquidor. I estic molt content de compartir aquest espai amb altres i de tenir aquesta capacitat, no, de suggerir. Perquè crec que això, escoltar, és més que imposar, la visió imposa més, però el sentit de l'escolta és algo que suggereix.
0: I deixeu-me que li demani a en Txema que tocava. Quin instrument estrany tocaves que te varen veure l'altre dia en el teu perfil d'Instagram. Jo i molta més gent que m'ha dit coses, eh?
1: Sí, bé, això és de fet és un invent del meu amic Anthony Nitschke, grandíssim fotògraf i tècnic de fotografia i de vídeo, dels millors de, diria, d'Europa. I ell, que és un tipus molt creatiu, amb ses mans i tal, va fer aquest truc, que és, en realitat són una sèrie de tubs, de tuberies, de PVC, d'aquestes normals. I
0: és que pareix que has agafat la tuberia de, no sé, d'un quart de bany.
1: Sí, total, i bé, simplement és una mena de clarinet, feta això amb tuberies de PVC, i en lloc de tenir una canya, una inxa, que tenen els instruments de canya, ell li ha posat un bocí de bossa de plàstic, d'aquestes normals del supermercat, que és el que fa una mena de casú, vibra, i se fa la melodia. I ha quedat això, com un clarinet, entre clarinet i saxo, tenor, molt estrany. I justament aquests dies estic fent uns enregistraments per una peça amb Namà Aguiló per la Fundació Tàpia sobre Blai Bonet. I havia de menester certes sonoritats fora de l'habitual i justament això és el que estava fent.
0: De fet, Marc, Pere, no sé si ho sabeu, però també se pot fer música amb una llauna de cervesa i una farola. També se pot. Qui ho pot fer? Podeu imaginar. Xema. Clar, Xema. Sí. Que això
1: i
0: és un altre.
1: Però clar, això ho sentíem l'altre dia a la ràdio, no? Un enregistrament d'allà del meu barri, de Pere Garau.
0: La setmana passada en Txema vendrà cada 15 dies i va venir amb un company de Pere Garau, de l'associació de Pere Garau, on estan fent el seu mapa sonor i aquesta era una part d'aquest mapa sonor.
1: Sí, i sobretot això, que les nits abans d'aquest procés de gentrificació tan fort, les nits allà en el mercat passaven moltes coses, s'ajuntava molta gent i passaven moltes coses. I entre d'altres vam descobrir que les faroles tenien una sonoritat, o tenen una sonoritat molt particular.
0: A veure, aire, Pere Suau, si te dic aire.
2: Aire. Què penses quan et dius la paraula aire? Fa temps vaig veure una entrevista d'un escriptor, que no vaig arribar a llegir el llibre, però sí que em va quedar la idea que parlava de 10 coses que havien de recuperar. Ell crec que era un filòsof, i entre d'altres, per exemple, parlava de recuperar el dret a la intimitat, no? Que estàvem molt sobreexposats en aquest món de les xarxes socials, és a dir, la nostra intimitat i el nostre món. Era una cosa que abans la gent el senyia molt en el seu espai vital i ara, en canvi, és com molt obert a tothom. I una altra cosa que deia era respirar aire pur. No? És a dir, i crec que, de vegades, quan me ve en el cap la paraula aire, me ve això, no? Aquesta idea, de vegades, quan vas a un lloc i sents que respires aire pur, no? Quan estàs enmig de la naturalesa, sents aquell aire que, de qualque manera, no sé, te regenera un poc, no? I jo també tinc com a de formació personal també lligar paraules en poemes, i Enrique té un poema meravellós sobre l'aire i ve a dir que l'aire és un poc les pàgines a on escrivim allò que anem dient, no? I m'agrada molt també aquesta metàfora.
0: Però l'has duit, el llibre?
2: Sí.
0: Ho vol llegir?
2: No, és aquest, és un altre.
0: Ah, no és aquest.
2: És un altre.
0: I Namar, aire?
3: Aire... També me recorda el que diu en Pere, perquè això de poder respirar aire pur és un plaer i jo ho puc apercebir molt, vull dir, és una de les coses que me n'adono, no? Però quan me dius la paraula aire, el primer que me ve és tenir un aire de, com no sé, aquesta persona té un aire de, i com que sabia que aquesta era una

0: de les paraules, m'he aturat a pensar, Naraceli té un aire d'amabilitat, sí, d'hospitalitat, sí, no vol dir que siguis només això, és el que m'ha vingut a mi, no, que, no, que no és. En Pere té un aire de profunditat, o sigui, sí, no, no te quedaràs a la superfície mai, no? I en Xema té un aire de curiositat, d'investigar, d'assombrar-se, de... i això és el que, diguem, aquest significat de lo que te ve d'una persona, que no és precisament el que diu, però és el que a mi m'arriba quan us he conegut a cadascú de vosaltres.
1: Gràcies.
2: Pensava que anaves a dir que en Pere tenia un aire de George Clooney.
0: Vols que digui
3: que
0: això,
3: també,
0: Pere?
3: Que també.
4: No, no, perquè... Perquè si es veus que algú no vol pel carrer, dirà que la ràdio tot és mentida.
2: És que la ràdio tot és mentida.
1: Bueno, bueno.
2: Xema, tu agafes aire, aire.
3: Bé, per anar-me un poc de les dues definicions d'en Pere i Namà, a mi la connotació, o sí, és el que me suggereix, o entre d'altres, el mot o la paraula aire és algo així com aroma, aromada. Un aire de... Per exemple, molts grups folclòrics d'aquestes associacions de coros i danses, de balls regionals i tal, són aires de no sé on, sí. Aires formenterencs, aires de migjorn, aires de llevant, no? I té aquesta cosa com d'aromes de, no? Tenir un aire, com diu una mà, no? Però això, aire en quant més quasi algo suggerent.
4: Uh-huh. A mi també hi ha una paraula en català que m'agrada molt relacionada amb aire, que és aire-cel. Aire-cel vendria a ser la bòveda completa, no? És a dir, quan tu te situes un lloc i tens la vista completa del cel, no? Gairebé sense cap cosa que te destorbi la vista, no? I en això li diuen aire-cel. No sé exactament si aquesta paraula té algun tipus de traducció castellana, literal, però en català és una paraula que el trobo guapa, no? Aire-cel. I dir que la cercaves el diccionari un poc la defineix això com aquesta capacitat que en determinat moment de veure el cel completament lliure de qualsevol obstacle i és aire cel. M'agrada aquesta paraula.
0: Com m'agrada és veure-ho.
4: Sí, sí.
0: Quan pots veure el cel completament, això és brutal.
4: Sí, sí, sí, sí. És un desplès. Ara record, per exemple, ara que parlaven de coses que han fet aquest estiu, me va semblar, és a dir, ara aquí potser hi haurà gent que me crucificarà, a mi em va semblar que tot el tema de l'eclipsi va estar molt sobrevalorat. Mm. En canvi, dos o tres dies després varen sortir a casa amb ses filles a veure les llàgrimes de Sant Llorenç i a mi em va semblar com a més natural, me va semblar més pur i va ser un moment en què contemplar l'aire cel, no?, ple d'estrelles i veure alguna... I veure com els infants encara se sorprenen i fan ah! I dius, què hi ha, no? És a dir, és una cosa que sempre és vera, és un tema que he pensat molt, no? Que senten els nins davant determinades coses, perquè record de molt petita una filla que va veure la lluna i em va dir, papà, és molt guapa. I jo he pensat, què senten? Què tenim a de dins? Perquè de qual comença molt desperti, no?, aquest sentiment d'admiració cap a allò que veig. No? Canvi amb el tema de l'eclipsi, duets les ulleres posades i em va semblar com a més que entre la realitat i allò que tu veus hi havia aquesta interferència.
0: Jo me va aparèixer màgic. O sigui, no era una imatge, era molt ja, més.
4: Sí,
0: no
4: sí,
0: sé
4: sí,
0: com
4: sí,
0: explicar-ho,
4: sí.
0: No?
4: Sí, sí, sí.
3: I de fet bufava un poquet d'aire, bufava un poquet de vent.
4: Sí,
3: no?
4: Ser,
3: en un moment determinat, quan va arribar a la foscor total...
4: Aquest moment sí que el vaig trobar,
3: realment. Vaig percebre un poquet de com...
4: Sí,
3: de un,
4: sí hi va una cosa, sí.
0: No sé, jo ho vaig disfrutar molt, la veritat.
3: Però bueno, sí que és el que diu en Pere, jo estic d'acord que també s'ha sobreexplotat, sobretot aquí a Mallorca, crec, no? Amb tot el tema turístic. O sigui, les reserves d'hotels eren tremendes, els preus dels restaurants eren impagables, no? Saps? Aquesta decisió de tallar el trànsit a moltíssimes carreteres, els fons... Crec que va ser una operació comercial de primer ordre pel sector turístic, l'eclipsi, no? O sigui, clar, evidentment el fenomen, quan ho presencies, jo també vaig quedar totalment emocionat.
2: Sí, sí.
3: De fet, estava més pendent del que sonava que del que es veia, com quasi sempre. De fet, vaig decidir no mirar directament, no emprar les ulleres, sinó simplement percebre això, amb l'escolta, els animals i tal com actuaven, i disfrutar un poc de la penumbra. Perquè justament fa un any i pico vam viure un altre eclipsi a Sud-amèrica, al Cono Sud, a la selva, transitant, atravessant la regió del Chocó, de Quibdó, a mig de la selva, i va ser espectacular. Justament el silenci, a la selva, que mai hi ha silenci, no? Com els animals van... I és un poc el que estava cercant enguany aquí també. I fugir un poc també de tota aquesta massificació que ha estat un poc, això, crec que productiva pel sector turístic.
2: I d'agafar aire, encara no direm allò de au aire, que vol dir ja me no podeu anar.
4: Aire.
2: Encara no. I canviem de paraula.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
6: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.

0: Vinga, i la paraula següent que vos posa damunt la taula, Rosa. Qui comença, Mar? Rosa?
1: Rosa, me ve lo femení, la bellesa, la tendresa. És veritat que no disfrut molt del color de rosa, però sí del concepte de la rosa femenina. O sigui, me ve més, quan estic parlant d'això, estic veient un color vermell, encara que no sé, és com incongruent, no? Però és curiós, no?, perquè ara m'estic recordant d'una història meva, no?, de estic anant a fer belly dance, dansa del vientre, no?, i vaig anar fa 2 anys, ho vaig tenir que deixar perquè no me quadrava, i vaig anar amb una amiga meva, ella és metge, jo veterinària, i vàrem arribar allà i vàrem quedar com horroritzades de tot molt femení, i vàrem dir, ui, Dios mío, Dios mío. Però després vàrem començar a entrar en l'energia femenina i vàrem dir, ostres, això és preciós. I pareix que a Occident aquesta energia femenina està mal vista, no és intel·ligent, no és... I m'agrada molt, o sigui, estic cada vegada més connectada amb aquesta energia. I Rosa me connecta amb la feminitat, amb aquesta energia afrodita, si vols. No?
0: Molt bé, m'agrada. Gemma, Rosa?
2: Jo penso, sobretot, amb Toulouse, no? La ciutat de Toulouse, la ville en rose, no? La ciutat rosa, me ve Toulouse... I després suposo que inevitablement, i a propòsit de la postal sonora amb la que hem il·lustrat la paraula aquesta setmana, pensa en la pol·linització, no? A com aquestes flors en realitat són manifestament belles i provocatives per atreure justament els insectes, no? Que en cert sentit s'han de sentir atrets per elles, no? Per completar el fenomen de pol·linització. Ho trobo una cosa molt quasi metafòrica, no? de la sensualitat. Mm-hmm.
0: I en Pere Suau?
3: Bueno, jo, quan penso en rosa, m'entonc com gairebé sempre la poesia, perquè moltíssims poetes han cantat a la rosa, no?, com un símbol de bellesa, però sí que és vera que fa uns anys, jo som molt bon lector d'en Borges, i té un poema molt guapo que se diu Poema de dos dones, i ell enumera, no?, tota una sèrie de coses. Hi ha un moment que diu Las monedas de Angelot Silesius, que jo desconeixia, que és un místic alemany. I el vaig conèixer i té un dístic que és molt guapo, que diu La rosa sense per què floreix perquè floreix. No? I en Borges el va agafar per definir el que era la bellesa i l'art i la poesia. No? I crec que la rosa moltes vegades és un símbol de la poesia. Aquesta bellesa gairebé inútil, però a la vegada tan colpidora, i sempre que apareix o que parlam de rosa me ven escap aquesta idea. I després també un d'aris d'aquestes sobre la rosa i la poesia i en Rilke i en Borges i tota aquesta gent, un dia vaig descobrir que a Turquia, en una regió que es diu Halfeti, se fa una rosa negra de manera natural, però, és a dir, que una rosa completament negra, no? I me va captar molta atenció, no?, això de que en un lloc com Turquia hi hagi una variant de rosa que és completament negra.
0: Mm, i és com a contradictori, no?, per una flor.
3: Sí, perquè clar, en el final...
0: I com, per una flor com aquesta.
3: És un poc això que deia en Xema, no?, és en el final... Jo entenc que l'utilitat de la bellesa de la rosa és atreure la pol·linització, no?, és a dir... I que sigui negre pareix que és una contradicció. Ah. Però bé, la naturalesa és sàvia, deu ser per alguna cosa, segur que sí.
0: Aquesta setmana ens ha ajudat a baixar barrera un florista de Felanitx i ens contava anècdotes de flors i de roses. I diu com els clients li conten perquè volen les flors, perquè volen les roses, no? I ens contava alguna anècdota, diu, no? Un dia va venir un jove i va dir, dona'm un bon ram de roses que avui vespre lo consigo, va dir, no? I diu, i després un altre vaig anar a mare a dir, mira, li has de donar un ram de roses a aquesta dona de tal lloc que feia feina, li donen les roses, me diu gràcies, i paf, les tiren els fems. I clar, aquella dona, qui li enviava les roses, no volia saber res, no?, de qui li enviava les roses. Però deia aquell llenguatge no parlat, com les flors i aquest regal de les flors i de les roses t'està dient molt més que una carta escrita, o que mil paraules.
3: És que jo crec que fins i tot, ara estic parlant des de la més absoluta ignorància, però crec que hi ha una espècie de codi floral, no? És a dir, regalar una determinada flor crec que implica... que implica un missatge darrere, vull dir, i crec que em sembla que a l'època medieval això era bastant comú, no? És a dir, si regalaves una determinada flor, això implicava un determinat desig o un determinat propòsit, no? Que això supos que s'ha anat perdent, no? És culte de les flors, no? Però és veritat que la flor té alguna cosa que no sabem molt bé què és, però que mos atreu molt.
0: Sí.
2: I després jo crec que la rosa en concret és un element simbòlic molt important, no? O sigui, a tots els nivells, fins i tot de la mística, no? Sí, que tu deies, hi ha un paral·lelisme amb Bascó, no? El Rosacruces, no? Hi ha tot una simbologia fins i tot mística de la rosa, molt, molt interessant.
3: Està clar, no? És a dir, ara, per exemple, en català tenim un llibre bellíssim, que és el poema de la Rosa al Llavis, o aquell llibre també meravellós que era Umberto Eco, El nom de la Rosa. Vull dir, és un element molt simbòlic, molt suggerent, que no s'exaureix en ell mateix, no? I que és un poc això, la rosa sense per què queda en Silesius, no? Aquestes coses que no tenen per què i que cada vegada a mi m'interessen més.
2: Sí, i després aquest contrast entre la bellesa de la flor i ses punxes, no? I aquesta cosa com un poc agressiva o d'autoprotecció, jo crec que simbòlicament és molt interessant. Delicadesa, però al mateix temps...
3: Sí, aquí, si tenc un minut, ara que has tret l'espina, no, precisament amb en Rilke, que l'han citat, hi ha una llegenda sobre la seva mort, no? Que no saben si és realment veritat o té un punt això de llegenda, però sembla que ell, els darrers anys, vivia un castell i sempre que arribava una visita, damunt la taula on parlàvem, col·locava flors, no? I va anar una poetessa, Borrelló, un mes abans de morir, i va anar a cercar una rosa del seu jardí. Diuen que amb una espina se va fer una ferida que se va acabar infectant i al cap d'un mes va morir, no? I és un poc aquesta dualitat, no? És a dir, la bellesa, però també a la vegada... ses espines, no? I crec que també no hi ha una cançó d'en Sabina que diu que no te venden amor rosas sin espines o una cosa així.
0: També tenim les roses en el mar de Naute,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: és que n'hi ha moltíssimes.
3: És molt suggerent.
1: No hi ha roses sense espines, no?
3: No hi ha roses sense espines.
0: Tal qual. I de Rosa, ara continuem, fem una petitíssima pausa i continuem amb aquesta conversa polisèmica amb en Marc Fèlix, amb en Pere Suau i amb en Xema González.

0: Salutacions, oients, aquí mos teniu connectats cada dia, de dilluns a divendres, des de les 8 fins a les 9, fins a les 10 del vespre. I en aquesta conversa ja hem donat la benvinguda a en Pere Suau. Com estàs, Pere?
1: Molt bé, encantat de ser aquí.
0: En Xema González de Lozoyo. Xema, com anem?
2: Hola, molt bé.
0: I en Omar Fèlix, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
0: Vosaltres no sou nous en això de conversar, eh? No. Però si sou nous en aquesta nova temporada d'Entreuvi Demà. I nosaltres estem més que agraïts de tenir-vos aquí un divendres al Manco, un pic cada mes. A veure, Pere, nou, ja saps que pot dir moltes coses, eh? És un nombre, és una cosa nova, és un fruit sec.
1: Bueno, a mi m'ha ve la paraula, en principi, com a adjectiu, no? Allò que és una novetat, no? Allò que és de per ser nou, no? Sí que és vera que tinc una espècie de relació estranya amb aquesta paraula, no? Perquè en principi m'agraden les novetats, però sí que de vegades troc que vivim en un món en què se valora molt la cosa per si és nova i no per si és autèntica o per si és bona, no? Que allò que és nou, com que és nou, ja funciona, no? I de vegades allò que és sempre nou no és necessàriament perquè sigui una novetat, no sé si m'he explicat, no? Coses que t'apareixen sempre noves i poden ser antigues, no? I avui en dia crec que de vegades sí que idolatram massa aquesta idea d'allò que ha de ser innovador, que ha de ser nou, que ha de ser una novetat, i això de vegades crec que ens fa distorsionar la mirada un poc, no? I per això tinc aquesta relació una mica estranya amb aquesta paraula. Mm-hmm.
0: Xema, nou.
2: Estic molt d'acord també, Pere. Crec que vivim un temps on quasi les coses, per ser noves, ja tenen més valor. Mm-hmm. I a mi m'agraden més les coses que estan treballades, més que les noves, en general, eh? I sí que per donar-li un punt, pot ser un poc més positiu o més atractiu, nou en quant a començament. Mm. No tant en quant a adjectiu, sinó nou com a principi d'algo.
0: Marc, nou?
3: Sí, jo volia parlar una mica diferent. És veritat que ens agraden les coses noves i a les empreses se parla sempre d'innovació. Ens agraden les coses noves, però no ens agraden les situacions noves, no? I això jo ho veig molt amb jo mateixa, eh? No estic criticant el món, sinó a la humanitat en general. Tot el que té ve de nou és com, ups, no ho tinc baix control i ara no sé si sabré, no sé si podré, no sé si... I això parlava molt la Virginia Satir, que va ser una de les primeres terapeutes familiars, que deia que a les persones ens mou molt la familiaritat i són capaços de quedar-nos amb algo que no ens convén, que no estan convençuts, volia dir, perquè almenys ho coneixem, no? Yeah. Llavors, situacions noves no ens agraden i jo crec que hem de fer un petit esforç perquè en realitat no sabem de què som capaços fins que ens trobem en aquella situació, no? I això requereix una mica d'esforç. I crec que és una manera de créixer també, no? Enfrontar-te a situacions noves que no està renyit amb valorar el treballat i l'autèntic, no?
1: Més que de que sigui nou, que no perdis la seva vitalitat, la seva vivesa, no? I sé que tu ara estàs amb un projecte Blai Bonet, no? I hi ha una cosa que diu en Blai, que jo és com un poc un lema, no? Que diu, viu la vida no com si fos el darrer dia, no? Perquè quan és el darrer dia, és el dia de ser Déu, no? Sinó com fos el teu primer dia.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Bon vespre, benvinguts al Futbol Sala, benvinguts a la primera jornada de la Lliga Prime Futsal, la nova denominació de la primera divisió del Futbol Sala Nacional. Tenim en joc fa uns instants, ha començat el partit entre el Catgas Energia Santa Coloma, que ha canviat de patrocinador, Illes Balears Palma Futsal, amb el marcador d'empat a 0, encara des que ha començat el partit fa minut i mig. Saludam el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè ja és de nit. Són les 9, però 9 i mitja, però ja ha canviat això, eh?
2: És de nit, però en Sotrui que hi ha pas carrer, qualsevol diria que era de dia.
1: Has tingut moltes dificultats per arribar?
2: Sí. Per arribar no t'ho vull dir, però per aparcar no ho he aconseguit.
1: Avui és complicat.
2: He hagut de tornar a casa nostra,
1: el concert,
2: anar a recollir el meu vi que me deixàs aquí perquè era impossible.
1: Avui s'han acumulat els problemes fins que som aquí i estem en directe contant aquest primer partit de la temporada del Palma contra el Santa Coloma. Si no vaig errat, Miquel, és la tercera vegada que el Palma comença la Lliga a Santa Coloma.
2: Sí, així és. Hi ha aquests capritxos, no?, d'aquests sortejos que donen aquestes petites anècdotes d'emparellaments repetits i com és aquest cas, no?, començaments de competició en els mateixos rivals i en el mateix escenari.
1: Pues ha començat aquest partit i ha començat el camí del Palma. Mira, primer gol del Palma. Arriba el primer, la rematada de Charuto. Estava tot sol i ha arribat la pilota al peu. Només ha hagut de posar el peu i la pilota rebotada ha anat al fons de la xarxa. Boníssima la primera connexió. Arriba el primer gol del partit, arriba el gol de Charuto. Santa Coloma 0, Palma Charuto 1.
0: Esports 3, en joc.
1: Miquel, primer gol, això és començar bé.
2: Sí, el que passa és que, bueno, no? Molt de rebots, hi ha hagut una jugada...
1: Sí, ha estat una jugada lletja.
2: Per el Palma, pues, una jugada afortunada, per arribar a una jugada desgraciada completament, perquè hi ha hagut treta de la cantonada, hi ha hagut un rebot, després n'hi ha hagut un altre, i en el final, pues, la pilota ha arribat amb una disposició immillorable per Charuto, que l'home l'havia despitjar.
1: Un Santa Coloma, Miquel, que ha canviat moltíssim. Plantilla, cos tècnic, entrenador, patrocinador, ha canviat tot, eh?
2: Sí, jo crec que inclús ha canviat una miqueta aquest ADN que tenia, no?
1: Aquesta filosofia, no?
2: Sí, jo crec que ho haurà canviat. I és una llàstima, perquè era un equip que sempre, sense ser un equip aspirant, per dir-ho d'alguna manera, res, sí que era un equip que sempre feia que el futbol sala fos un futbol sala dinàmic, divertit, no? Hi ha hagut ara la primera targeta, el que no he vist per qui era.
1: Sí, una primera amonestació de l'àrbitre del partit a un jugador del Palma. Alerta amb aquesta pilota aturada, com sempre, un home de tota la vida, perquè sí, canvia plantilla, canvia tot, però hi ha jugadors com Marc Tolrà, que està juntament amb la pilota, que aquesta és un home etern a les files del Santa Coloma, no? Mira, la deixa passar, alerta, ara li fan la passada al segon pal, finalment ha estat ell qui ha rematat aquesta passada de Pol Pacheco, la pilota que ha sortit a corna, torna a jugar al Santa Coloma, torna a jugar l'equip entrenat ara per Jorge Vargas, perquè també era etern en Xavi Closas.
2: Xavi Closas, que a més crec que no ha quedat...
1: No ha sortit massa bé, eh?
2: No ha quedat content.
1: No.
2: Últimament he vist unes declaracions... He vist que havia fet les declaracions no de sentides, ja et descoltarem, però crec que eren de descontent.
1: Sí. Juga Tolrà. Pilota pel porter. Alerta amb aquesta acció. Ha robat bé la pilota al Palma, però finalment es perd per la línia de fons. Pilota que jugarà el conjunt català. 0-1 al marcador. S'ha estrenat Charuto, que si no va xerrat va marcar el primer gol. No, el primer gol de la Supercopa va ser Núñez. Va ser Diego Núñez, l'autor. Anem a veure aquesta acció. Lucao, pilota que es perd per la línia de fons. Anem a cercar quin ha estat el cinquè inicial, perquè ens ho hem perdut i ho hem de cercar.
2: Molt de problemes per Catgas, per sortir d'aquesta pressió alta que fa Palma. tan efectiva.
1: A tu te surt allò de Cat Gas a la primera. Jo he sentit, per exemple, en Barrona i encara diu Indústries. Bueno. I els n'hi ha que encara diuen Marfil. Alerta i gol.
2: I segon.
1: I gol de Lucao, gol de Lucao. Arriba el segon. Quan parlaven del llinatge del Santa Coloma, arriba la rematada de Lucao, fa el segon gol del Palma. Estem en 3 minuts jugats, juts, i arriba el segon gol. Ara ha estat Lucao, Santa Coloma 0, Lucao Palma 2.
0: Esports 3, en ja.
1: Idò, Miquel, això és posar el partit de cara, eh?
2: Sí, i de moment...
1: I massa prest.
2: Bueno, la veritat és que sense fer res de l'altre món, Palma li està generant moltíssim problema, sobretot en defensa, en el Cat Gas, una vegada més, Cat Gas.
1: Cat Gas, sí.
2: I bueno, i de moment tampoc ens està sorprenguent massa el resultat, perquè el que veiem a la pista, des de llavors, és un Palma fins ara molt superior.
1: Sí, és que no dona opcions. Alerta amb aquesta acció ara de Fabinho. Fabinho cobri cap a l'esquerra. La pilota la maneja el Palma. Arriba a peus de Machado. Machado cercava el xut. Li ha taponat bé el jugador del conjunt català. Era Sebastián Corso, l'argentí. Aquesta és una altra curiositat que vull parlar amb tu del Santa Coloma. Tu fas un repàs pels equips de la primera divisió espanyola i tots són brasilers. Bueno, pues Santa Coloma no té cap brasiler i és l'equip que més argentins en té. En té 4.
2: Pues mira.
1: Mira per on. Alerta. Curiós. Piqueras! I la rematada final, que s'han anat, la rematada de Charuto, diu l'àrbitre que es corna. Sí. Corna finalment a favor del Palma. Corna que treu cap endarrere, el xut de Piqueras! L'ha rebutjat el porter del conjunt del Santa Coloma, però serà banda a favor del Palma, no? Sí,
2: sí.
1: Banda a favor del Palma. Duim 4 minuts jugats, 5 gairebé, i ja estem 0-2. Juga Núñez. Núñez al cor de l'àrea. Aquesta pilota rebutjada cau a peus de Machado, amb qualque dificultat, i Barrón, que avui és titular, en detriment de Denis, ha rebutjat aquesta pilota. Te sorprèn que hagi iniciat el partit Barrón?
2: T'anava a fer la pregunta jo, tu. Te sorprèn?
1: M'he avançat.
2: A mi sí, sorprèn un poc. No perquè Barrón no s'ho mereixi,
1: sinó evidentment.
2: Perquè, en principi, Palma, aquests darrers anys, com a senya d'identitat, té aquestes incorporacions d'esporters que sabem que precisament
1: Alerta!
2: Barrón...
1: Alerta! Mira quina aturada, Barrón!
2: Que Barrón, mira, això és el que sap fer. Tot el que passi just davall els pals, aquí...
1: Sí.
2: Segueix sent un
1: està
2: número 1.
1: Es manté al màxim nivell tenint en compte lo poc que juga.
2: Perquè
1: és un home que
2: però el veiem,
1: no fa porteria.
2: El veiem content. És un home que ha sabut assumir aquest rol.
1: Sí.
2: Perquè pensa que són 3 porters.
1: Sí.
2: Ara perquè l'han lesionat.
1: I de quin nivell.
2: Saps? I clar, és complicat, no? I a més, els altres 2 que són 2 porters, que t'aporten les incorporacions, el joc en els peus, que ell aquí no hi pot competir de cap manera. Llavors, ara ha sabut assumir molt bé el seu rol.
1: Alerta al xut! Uah! De porter a porter, l'aturada Barrón, que juga en llarg, torna a rebutjar el porter de Santa Coloma i serà pilota per al Palma. 0-2 està guanyant l'equip d'Antonio Vadillo, amb els 2 primers gols de Charuto i Lucao. Pilota llarga, control de pit, bona acció de Charuto. Diego Núñez cap a l'altre costat per Lucao. Lucao lluita amb el contrari, que l'envia a panterra, i es falta. I doncs serà la primera. Primera falta del partit, assenyalada al conjunt català. Pilota que ja juga el Palma. Alerta amb aquesta arribada per la banda esquerra, una sèrie de rebots i finalment estreta de porteria. No s'ha pogut quedar la pilota al jugador del Palma. Juga el conjunt català. Era Dylan Vargas. Ha recuperat Machado. Machado que la deixa a peus de Núñez. Zanotto, que ha sortit a pista, ha posat el peu una altra vegada Dylan Vargas, que ha enviat la pilota fora de banda. Pilota a favor del Palma. 13-47 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma. Alisson Alisson intentava combinar amb en Machado, la pilota ha sortit, no s'han entès. Un Alisson que ve de marcar un gol estratosfèric a la Supercopa.
2: En Dylan Vargas, que si no record malament, va estar jugant aquí contra Palmas a l'Intercontinental, aquesta darrera que va jugar.
1: Sí, sí, ten raó.
2: Va estar jugant contra Palma.
1: Sí.
2: Aquesta final.
1: Era el Magnus, no?
2: El
1: Peñarol.
2: Sí.
1: El Peñarol de Montevideo, sí, sí. El Magnus va ser la temporada anterior on jugava Charuto.
2: Sí.
1: Ha perdut la pilota ara Alisson. Alerta, que se l'endú Santa Coloma. Precisament, Dylan Vargas. El xut ha sortit desviat i es pilota per Barrón. Pilota que cercaven ara Alisson. Era en Carlos. Alisson ha anat per terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. I haurem de comptabilitzar nosaltres...
2: No, està allà dalt.
1: Tenim el Palma en tres faltes ja. Alerta amb aquesta acció, que sortirà per banda a favor del Palma. Passa res.
2: Ens hem d'acostumar a aquest nou marcador, aquesta nova...
1: Sí,
2: Lobos, no?
1: sí. Jo ara no veia les faltes. Carlos... Pilota llarga, a terra de ningú, directament a les mans.
2: Guanya canvi de logos, canvi de regles.
1: Sí. Dylan, pilota a l'altre costat, alerta amb aquesta acció, en Lucas Granda. Finalment és banda, que ha cedit el Palma, tornarà a jugar el conjunt català. Tornarà a jugar Uri Santos, un altre que és etern, també, el Santa Coloma.
2: Sí.
1: Entre Tolrà i Uri Santos, duen tota la vida jugant al Santa Coloma. Pilota per Barrón. Ui, Barrón, que surt de l'àrea en ses mans. Piqueras d'en Saca d'Eibau. Ha donat la passada de gol. A Charuto no l'han tornat a veure. Pilota per Santa Coloma, per el Catgas. Pilota Uri. Uri cap a Dylan. Dylan cap endarrere. Tolrà, juga a camp propi, surt molt bé, ara amb pilota controlada al conjunt del Santa Coloma. Tornen a obrir cap a la banda esquerra, Tolrà, pilota endarrere, pilota pel porter, pressiona Zanotto, la veu passar, Tolrà, penjada de pilota de Tolrà, se'n va directament fora, però molt en fora de tothom. Me sembla que és un partit, Miquel, que si el Palma aprofita la pigada que té en atac, pot aconseguir un resultat ampli.
2: Sí, el que passa és que recordem altres vegades que després de començaments com aquests, aquí se relaxa,
1: sí,
2: i això és el que hem d'evitar. Si en guany volem aspirar, de veres, estar a propet, ja no guanyar-lo, però
1: alerta, el xut d'Alisson atura el porter.
2: Està a propet de guanyar un títol, no ens poden passar aquestes coses, de tenir un partit controlat i per relaxació, per baixar una mica els braços i pensar que està ja tot fet, que després se te compliqui.
1: Torna a jugar Catgas, alerta amb aquesta acció de Barrón, que finalment ha aturat la pilota. Li havia complicat la vida Granda. Ja juga el Palma, mitjançant Carlitos Gómez. Combina a l'altre costat i la combinació no ha estat bona. Aquesta pilota cercava Alisson. Alisson l'ha vista passar, no l'ha aturada, i es van de favor del conjunt del Catgas Santa Coloma. 11-15 per arribar al descans. 0-2 guanya el Palma, gols de Charuto i Lucao. Tolrà davant Fabinho. Fabinho s'ha arruat. Torna a jugar al conjunt que entrena Jorge Vargas. Pilota per Uri. Tolrà a l'espai, surt Barrón amb seguretat i atura aquesta pilota el veterà porter i capità del Palma, David Peña, que està jugant a casa del Santa Coloma. Va arribant el Palma, alerta, Alisson, el xut d'Alisson, el rebús del porter, li torna la pilota a Alisson, que descanes i entre dos contraris lluita per la possessió i ha forçat un corna. Ha forçat el corna davant Ferreira, el porter, que li ha fet una molt bona aturada perquè el xut duia varia.
2: Sí, era una pilota que anava amb moltíssima potència. No anava excessivament col·locada, però sí que anava molt ràpida.
1: Pilota per Fabinho. Fabinho amaga i li regala la pilota al Catgas. Ara pressiona en defensa. Ha deixat passar la pilota. Machado la té Barrón. Barrón per Alisson. Alisson d'escanes, protegint amb el cos aquesta pilota. Li espitja Tolrà. Pilota cap endarrere, David Peña. Fabinho, Machado, Fabinho, Machado una altra vegada, Machado que se'n va, Machado que se'n va, Machado que xuta, atura Ferreira. Atura Ferreira en el primer pal, era bona l'acció de Machado, tal vegada...
2: Bueno.
1: I ara aquesta pilotada des de camp propi ha obligat a fer una aturada Barrón espectacular,
2: Ha vist que en Carlos Barrón està adelantat...
1: Sí.
2: I amb quina intenció i potència
1: sí.
2: Ha obligat en Carlos Barrón a fer una intervenció de mèrit.
1: I a l'altura de l'escaire.
2: No, molt bé, esporte.
1: Quin xut i quina aturada. Corna, alerta, la rematada i el gol. Gol. Daniol ha badat la defensa del Palma perquè la treta de cantonada ha anat directament al segon pal i s'ha llançat en planxa Aniol per marcar de cap, tot sol, sense posició de ningú, el primer gol del Santa Coloma. Escurça diferències en el marcador. L'equip català ha marcat Aniol. Santa Coloma 1, Palma 2.
0: Esports 3, en joc.
1: Quina badada, Miquel.
2: I el que xerraven d'aquesta relaxació que l'any passat mos va passar més d'un pic.
1: Sí.
2: I haurien d'anar vius. No,
1: això ja m'imagino en Envadillo.
2: No és bona senyal, això.
1: No, ja m'imagino en Envadillo després d'aquest gol. Bueno, 1-2. Juga Tolrà. Juga Santa Coloma. Pressiona David Peña. Pilota, pràcticament a la línia de fons. Ara falta. Això és falta, David Peña. T'han vist, Penyita. T'han vist i es falta a favor de Santa Coloma.
2: Se deu a trobar un pèl revolucionat per jugar dintre seva.
1: Sí, però ja és la tercera vegada que va, no?
2: Però no sé,
1: sí,
2: fa sensació aquella jugada que d'inici...
1: Vol mostrar molta cosa. Sí.
2: Que ha fet aquella conducció i ara en defensa, que ell normalment és un jugador feble,
1: sí.
2: Fer una falta tan aviat...
1: Sí.
2: Tan fora de sa porteria.
1: S'ha de jugar a que teva, a lo millor el té tens. En David Peña, que l'hem vist qualque bon partit en aquesta pretemporada. Vem si arriba aquesta... Estem molt pendents d'aquests jugadors, Miquel, que han de dir, ara sí, ja hi som aquí. Ell, Lucao...
2: Que s'exespera. Lucao, jo crec que el Manco, mira, jo el poc que li havia fet enguany, sí. Defensivament, crec que
1: està... Mira, bona jugada de Peña, i li ha fuit el control massa llarg. Llàstima. Deies, Lucao, sí.
2: Que Lucao, jo crec que, ofensivament, no ha de demostrar res.
1: No,
2: un jugador que ja el coneixen, que ja ha demostrat... Però defensivament, el local que va arribar era un jugador que deixava molt a desitjar.
1: Saps que, jo saps que li veig? A part de que defensivament, el concepte defensiu no és el millor que ell té, és que després, quan pressiona de veres, com que és un jugador físicament molt imponent, se li nota massa i ja l'en faltes una darrere l'altra.
2: Però bueno, jo crec que defensivament ha millorat moltíssim. Jo crec que Vestat amb Antoni Vadillo l'ha ajudat moltíssim a millorar, sobretot amb aquestes coses que era bon, més fluixet esteia. I jo crec que és un jugador que ara serà molt més complet i mos ajudarà molt més del que mos ha ajudat fins ara.
1: El que ja me queda clar en aquesta primera jornada, Miquel, és que en Rodrigo serà jugador del filial i qualque vegada...
2: Fa un rato l'estan mirant. Estava jugant el filial, el torneo de Caldón, i jo crec que...
1: Que quedarà el filial.
2: Quedarà, no, és que ja hi és. Que ja està instal·lat.
1: Instal·lat en el filial.
2: Entrenarà en el seu primer equip.
1: Sí.
2: I, bueno...
1: Dinàmica de primer equip per jugar amb el segon.
2: Està clar.
1: Està clar. En aquesta convocatòria, l'única absència, evidentment, és la de Luan Müller, encara amb el seu llarg procés de recuperació. Juga el Palma. Alerta d'Ibao. La passada! No hi havia sent ningú al segon pal. No ha arribat aquesta pilota. A la possibilitat d'Ernesto, que ha sortit a pista. Juga Aniol, l'autor del gol. Quin traje ha fet Aniol.
2: Mare
1: alerta,
2: Déu.
1: Aniol! Quina Mare jugada! I té una segona opció. Torna a recuperar la pilota. La deixa per Tolrà. Tolrà... Dos rebots i pilota directament a la graderia.
2: Mira,
1: quina acció d'Aniol, que en una mitja volta ha deixat dos jugadors sembrats.
2: Però quan hi ha aquestes accions, és que defensivament algo passa.
1: Sí, no, i després l'ha fet un regat en Fabinho espectacular.
2: Es veu que ell ha fet una jugada de mèrit, però aquesta relació...
1: Ara recupera la pilota al Palma i la torna a perdre.
2: No, aquesta superioritat que mostràvem en els primers minuts, que m'haurà suportat en dos gols per davant, ara no hi és.
1: Ara no hi és, encara que, dit això, el Palma està guanyant per 1-2. Alerta, ha amagat en aquesta darrera acció Medina i es banda a favor del Santa Coloma. Tolrà posarà la pilota en joc. Alerta, la passada, pilota cap endarrere, Medina xuta, ha rebutjat Ernesto, tornarà a ser banda a favor del Santa Coloma. Seuen Penya i Ernesto. Ha tornat a pista Diego Núñez i també Lucao.
2: Avui jo crec que també una cosa que serà important... És
1: alerta
2: que...
1: Ferreira, espera que va Ferreira. Ferreira fa la passada, ha tallat Machado.
2: Vinga,
1: el contracop, vinga, el contracop. Fabinho, a l'altre costat Lucao, pot marcar Lucao, se dona la volta, retalla. Massa retalls i pilota per Ferreira. Deies?
2: Que jo crec que serà important, a veure mem, com gestiona les rotacions... l'equip català, perquè Palma està utilitzant pràcticament a tothom. Hem vist ara, per exemple, Escarrans. Ja ha jugat en Diego Núñez, ja ha jugat en Carlos, ja ha jugat en David. Sí. És a dir, la càrrega estirà molt repartida i arribarem a la segona part, i sobretot en el final, en el tramo final de partit, més fresc que ells, perquè ells crec que utilitzen molt menys unitat que nosaltres, i això sí, poc a poc se'ls anirà notant.
1: Ja, llevat... Ui... voler a l'aire de Lucao. Llevat d'en Denis, jo crec que ha jugat tothom ja, no?
2: Jo crec que sí.
1: Ara... Ferreira, que se fa un embolic amb Fabinho, finalment ha salvat aquesta acció, ara és Lucao qui la roba, Charuto controla, Charuto, jugador del Cat, que es penterra, s'ha fet mal, no. S'aixeca i cor com una bala. Alerta en una, és per Charuto retalla, Ferreira fora de banda, però l'ha tocada Charuto i serà banda a favor de Cat Gas. Semblava que l'havien mort, eh? I s'ha aixecat i ha sortit com un llamp.
2: No tenia res de res.
1: Crec que era el número 8, era en Granda. Pilota que juga a Catgas. Pilota endarrerida de Dylan Vargas cap al seu porter. Torna a iniciar jugada el conjunt català. Robat bé ara la pilota Lucao, sense faltes. Charuto, Machado, Lucao. Lucao a l'espai. Pilota que juga el Palma amb atac. Anem a veure aquesta acció. La passada de Charuto, cercant Diego Núñez. Núñez torna a obrir cap a l'esquerra. Rap la pilota Lucao. Lucao per Núñez. Núñez xuta! Aturada de Ferreira i corna. Com l'engalta, com arma la cama en mig segon, eh?
2: A més, el Palma, quan tinguin pista com ara, a un costat el Lucao, i a l'altre Núñez és molt mal d'aturar, perquè sí, tens en els dos costats dos jugadors que són capaços de desbordar, desequilibrar,
1: sí.
2: I clar, si tu vas a fer moltes ajudes quan t'està Lucao, després les gires i les dones en Núñez, on s'enrevés, pues, el reajut defensiu de rival és molt complicat.
1: Torna a jugar Charuto per Núñez, i Núñez cercava a l'espai Machado s'havia... aferrat en el porter Ferreira i la pilota ha sortit per la línia de fons.
2: I ara amb aquest 4 que han sortit, pues, ha tornat a canviar un poc la decoració del partit. Ha recuperat balón i domini el Palma. Està clar, no?, que segons qui hi ha en pista, pues, l'equip dona una talla o una altra.
1: Mira, ara fent una repassada ràpida pel temps mort, he vist que sí, efectivament, ha jugat tothom. Exceptuant en Denis, ha jugat tothom ja en aquest partit quan estem encara a la primera part, mitjançant la primera part, amb aquest resultat d'una a dos està guanyant el Palma, recordem, Charuto i Lucao van avançar en el marcador, l'equip de Vadillo ha retallat Aniol amb una rematada en planxa de cap en una acció amb una mica de badada de la defensa del Palma, però de moment s'està guanyant 1-2 en el primer partit de la jornada i primer partit de la temporada, Miquel, com era previsible, Jaén ha guanyat a Xota 1-3, un Xota que són 4 lots, 4 lots. I ningú sap què fa el Xota en aquesta situació, tot el que ha passat jugant encara en aquesta lliga.
2: Sí, així és, i probablement ho pagaran.
1: Sí.
2: Ho pagaran molt car, més en banc. La sort per un equip com ara Xota és que no hi hagi una lliga en dues voltes, sinó que siguin dues competicions diferents.
1: Sí, efectivament.
2: Això, en aquests equips encara ets ajuda un poc més.
1: Sí.
2: Perquè segons en quines alçades de competició estàs completament desconnectat de lo que és la competició, podria ser un drama, no?
1: Sí, efectivament.
2: Això el millor fa que, bueno, que puguis tenir una mala primera fase, però que la segona fase la prenguis
1: sí,
2: amb il·lusions renovades
1: que compensi,
2: i que no notis tant, no? Però, bueno, veurem-me'n.
1: també està el conflicte encara amb Rivera Navarra a la segona divisió.
2: Sí.
1: En fi, un desastre. Aquí estem amb el 1-2 a favor del Palma, pilota en joc, després del temps mort, juga Ferreira, el porter de Santa Coloma, combina amb Tolrà, Tolrà a l'altre costat, ja espera la pilota per davant, Granda, la pilota oberta cap a l'esquerra, ara sí Granda d'escàner, la perd, la recupera Charuto per al Palma, Charuto conduint aquesta pilota, banda a favor de l'equip d'Antonio Vadillo. Ha hagut una topada entre Charuto i el jugador de Santa Coloma. Charuto ha demanat disculpes dues vegades. El jugador del Cacas no ha entès res. Estava d'escanes i no ha vist res. Diego Nunes. Pilota per al Palma. Torna a jugar l'equip de Vadillo. Nunes que se'n va. Nunes que fa la centrada. Ha estat una centrada, un xut. El primer pal atura Ferreira. Nunes ara en terra amb el dorsal 33. I això és targeta per Nunes? Jo crec que s'han tropissat, no? Tots dos. M'ha semblat, no? No sé, però... Dylan Vargas s'ha anat per terra, Nunes també. Targeta groga per Nunes. Encara tenc l'incògnita de qui va ser el primer amonestat. Tant de bo que no era Nunes, perquè si no hagués anat en el carrer ara. Xarra Vadillo amb l'àrbitre. Miguel Llansola darrere. Té una retirada en Antoni Amor, Llansola. S'assembla una mica. Pilota per el conjunt del Santa Coloma, que li regala el Palma, enviant aquesta pilota morta, fora de banda, a l'alçada de la banqueta d'Antoni Vadillo, prepara canvis i moviments. Jorge Vargas a la banqueta del Catgas. Juga Piqueras, pilota que arriba a peus de Barrón. Barrón combina amb Nunes. Nunes cap a l'altre costat. Toca el Palma ara en camp propi. Nunes, la pilotada de Nunes, rebutja un jugador de Santa Coloma, la pilota que surt fora de fons, traurà Carlos Barrón. Avui titular a la porteria del Palma. Jugarà l'etern capità... 14 temporades, Miquel.
2: Se diu aviat,
1: 14 temporades.
2: Se diu aviat.
1: Alerta amb aquesta acció del Palma, rebutja la defensa. Mira què t'ho dic, que això antigament passava, no? Però en aquest temps més moderns, que un tipus jugui 14 temporades amb un equip, m'assembla impossible.
2: Sí.
1: Alerta amb aquesta acció ara del Palma, la perduda Charuto, recupera Santa Coloma mitjançant Granda, pilota l'espai.
2: En Carlos Barrón ja forma part de l'inventari d'esclubs.
1: Sí, sí, no, és efectivament. A veure, mira quina bona passada. Alerta Ernesto Ferreira amb el pit. Ha aturat el porter i evita Charuto el contracop. Banda a favor de Catgas. Sí, sí, no. Bueno, i en Vadillo ja, entre jugador i entrenador, què vols que te digui, no?
2: A més, en Vadillo en dues etapes diferents,
1: sí,
2: com a jugador.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara mateix el Palma, per antiguitat, és com una banqueta en tres pates, que són Tirado, Vadillo i Barrón.
2: Així és.
1: Juga Tolrà. Quina bona passada, rebutjat Piqueras. La pilota arriba Ernesto. Ernesto cap endarrere, Piqueras una altra vegada. David Peña, que ha tornat a pista. David Peña combina amb Piqueras. Peña. Peña obrint a l'esquerra. Ernesto. Ernesto per Peña. Peña, alerta, que ha tropissat una mica, però se'n va amb aquesta jugada seva característica en diagonal. Ha obert cap a l'esquerra. I el xut de Charuto, que se'n va corrent sense la banqueta. Acaba en corna a favor del Palma. Torna Alisson. 2:47 pel descans. Santa Coloma 1, Palma 2. Treu el Palma de banda. Pilota cap endarrere per Barrón. Peña. Alisson. Alisson aguanta aquesta pilota d'escanes. Trepitja la pilota. Li empenyen, li donen per aquí i per allà. Ha fet la passada. Boníssima alerta. No pot xutar el jugador del Palma. Piqueras la té una altra vegada. Alisson tornarà a començar la jugada. Anem a veure quina la fa. La treu cap de fora. Ernesto. Ernesto cerca espai. Xuta Ernesto. I rebutja el jugador de Santa Coloma, Víctor Pérez. Banda a favor d'Ernesto.
2: La targeta groga està per Deibau.
1: La primera per Deibau.
2: Sí.
1: Val. Alerta Lucao, Lucao, passada al fons. Ui, no la troba. Alerta David Peña, a punt de marcar. Lucao, Peña, i ningú dels dos ha trobat porteria.
2: Mira, amb la facilitat que en el principi han marcat en aquella jugada en dos rebots, que quasi no hi havia mèrit per gol, en aquesta hi ha hagut molt més mèrit i en canvi la pilota no ha volgut.
1: Dues consecutives, primer David Peña, després Lucao, i cap de dos ha trobat la xarxa de la porteria de Ferreira. La primera l'ha tret el porter amb el peu i després amb una mà, bona acció de Ferreira, doble acció, molt complicat de reaccionar a la segona i ho ha fet.
2: I molt diferent el Palma quan hi ha segon qui sa pista.
1: Sí. Alerta, Peña, treu la pilota cap a l'altre costat per Lucao, pot xutar Lucao, Lucao xuta! I jo, me sembla que l'ha aturat un jugador del Palma. Me sembla que Deibau ha evitat el gol en aquest xut de Lucao. Traurà de porteria Ferreira, darrer minut i mig de la primera part. El pavelló nou de Santa Coloma està guanyant el Palma per 1-2. Torna a jugar l'equip català a camp propi, pressiona a dalt el Palma, alerta la passada, no, ha tancat molt bé aquesta possibilitat d'Eibau i treu Carlos Barrón, que juga per d'Eibau cap a l'esquerra, Lucao mana la jugada, oberta la dreta, David Peña torna a incidir cap a l'esquerra, d'Eibau la deixa passar per Lucao, ja en camp contrari el Palma, alerta, jugador del Palma en terra i l'àrbitre diu que res de res. Que no hi ha hagut res. Treu Ferreira. Torna a jugar Catgas. Pilota combinada d'una banda a l'altra, però la vista passada llarg. Dylan Vargas serà banda a favor dels homes d'Antoni Vadillo. 50 segons de primera part. Amb l'1-2 a favor del Palma, d'Ibao. Peña cap a Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota, combina amb Alisson per l'arribada d'Ernesto, el xut, fora! El xut de Deibau s'ha estavellat al lateral de la xarxa de la porteria de Ferreira, surt jugant Santa Coloma, Dylan Vargas a l'altre costat cap a la dreta, ha posat el cos un jugador del Palma, rebota la pilota, la té Ferreira, pressionat per Alisson, es bona la passada, juga Santa Coloma, probablement la darrera de la primera part. En el seu cas, no sé si li quedarà una possessió al Palma. Queden 15 segons. Pilota que juga Santa Coloma amb atac. Està retallant una i altra vegada el jugador del conjunt català. Alerta el xut de camp esquerra, fora! I no res, perquè li queden en el Palma, Miquel, 5 segons.
2: No crec que tinguin opció.
1: Ha tret Barrón, David Peña que l'envia directament a Ferreira i Ferreira... De camp esquerra cap en Barrón. Acaba la primera part en l'avantatge mínim en el marcador del Palma, que recordam, se va avançar mitjançant Charuto i després Lucao, i amb el 0-2 s'ha posat a dormir el Palma, ha retallat distàncies Aniol amb una rematada en planxa de cap, però poca cosa més ha deixat aquesta primera part. Targetes grogues per Deibau i per Nunes. Primera part de més a menys.
2: Bueno, tal vegada hi ha hagut un moment intermig, no?, que és on el Palma s'ha relaxat un poquet, ha baixat intensitat, també ha coincidit que era la tercera rotació de canvis, tal vegada un grupet que no està tan en forma o que ara mateix no és el més competitiu, i després ha tornat coir un poquet, no?, el mando del partit. Ara veure que ja Cap Gat s'havia refet i ja no ha estat el mateix que en el principi, bueno... Una primera part positiva, anant per davant en el marcador, i crec que a poc que condicionant físic s'anirà notant i ha de ser determinant amb un Palma que té una plantilla amb molta més profunditat que el seu rival.
1: I de temps de descans amb aquest mínim resultat a favor del Palma, el descans del partit, Catgas Santa Coloma 1, Illes Balears Palma Futsal 2.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prou.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia acabat.

0: IV3 Ràdio és música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
2: Esports 3, de dilluns a divendres,

0: a la una del migdia.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: De 8 i 47 minuts.
7: Són les 8.
8: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. IB3 Música.
9: Tiene una visión permanente. Tiene una visión enfrente.

Tento el número 1236. Avui es commemoren els 25 anys dels atemptats als Estats Units a les Torres Bessones que varen capgirar el món.

I d'avui, ja ho sabeu, es commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units i que varen marcar un abans i després que va canviar l'ordre mundial. Morien 3.000 persones i tants de ferits, víctimes i seqüeles. Avui se celebren desenes d'actes als Estats Units i amb la marcada absència de Trump. Passem una mica de cronologia. A les 8:45, un primer avió impactava contra la torre nord del World Trade Center de Nova York. A les 9:03, un segon vol s'estavella contra la torre sud de les Torres Bessones. L'impacte es retransmet en directe per les televisions de tot el món i tots, encara ho recordam, ho presenciam en directe. A les 9:06 ja s'apuntava a Bin Laden, que moria, recordem, el maig de 2011 durant una operació militar dels Estats Units al Pakistan. A les 9:37, un tercer avió s'estrella contra el Pentàgon a prop de Washington. Pràcticament una hora més tard de l'impacte a les Torres Bessones, a les 9:59, la Torre Sud ja s'esfondra en només 10 segons. 4 minuts més tard, un quart vol s'estavella a un camp de Pensilvània, després que els passatgers es rebel·lassin contra els segrestadors. L'objectiu podia ser el Capitoli o la Casa Blanca. I a les 10:28, la Torre Nord de les Torres Bessones s'esfondra completament de dalt a baix. Aquests varen ser els 102 minuts que varen capgirar, varen canviar el curs de la història per sempre. I aquest The Rising, cançó cèlebre de Bruce Springsteen, del disc del 2002 del mateix títol, escrita des de la perspectiva en primera persona d'un bomber de Nova York que puja a les Torres Bessones el mateix dia de la tragèdia. Aquesta tornada que diu Come on up for the rising és un cant coral de fe i reconstrucció col·lectiva. Començant.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Celestí Oliver.

0: Avui, dau, com anem? Ben trobats, ben retrobats a Tèntol. Començàvem aquest divendres de setembre. Ja sabeu que entre dilluns i divendres vos acompanyam ara en aquesta nova temporada entre les 3 i les 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que evidentment recorda efemèrides, efemèrides tan importants que varen capgirar el món com aquesta de fa 25 anys als Estats Units, però amb impacte mundial, i que també juga amb les paraules i també amb l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui se les saben totes, totes i més, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Sempre en tant armant balletes, com vos aclamen, eh?
1: Quina
0: sempre.
1: Sort.
0: Maria, quin Miquel, goig. Com estàu?
2: Va bé, va bé. Jo el divendres.
0: Jo el divendres, eh?
2: Divendres sempre.
0: Hem arribat, eh?
1: O sigui, que els sabem totes i més. Això que vol dir que sabem altres abecedaris, també.
2: Sí, sabem altres llengües.
0: Totes les lletres i més.
1: M'encanta.
0: Sí.
1: Com tu, idò.
0: Sempre, sempre en sabem on hem de saber més, no?
1: Clar.
0: Bé, no vol dir que arribem, però...
1: Hem d'aspirar.
0: Exacte, hem d'aspirar a saber més. Com estàu?
1: I bé.
0: I bé, eh?
1: Tu?
0: Bé, bé, bé. Els divendres, no sé si podran descansar, perquè també comença un cap de setmana intens, intens.
1: Sí, per totes les illes, a Mallorca i a Eivissa i a Menorca
0: per
1: i a Formentera,
0: sí.
1: Per tot.
0: En xerrarem d'aquí una estona perquè farem una mica de repàs, però què tindrem avui, dia 11 de setembre, en aquest Tèntol, Maria?
1: I d'avui farem radiofònicament la ruta teatralitzada que aquest diumenge es podrà tornar a fer a Palau Real, a la seu del Consell, amb motiu dels actes de commemoració de la Diada de Mallorca i que s'ha inspirat en l'edifici, però també en el centenari de la Balanguera. Com un...

0: Una ruta que és aquest diumenge a les 7 del capvespre, dirigida per Joan Maria Albinyana, qui també n'ha fet la dramatúrgia i amb qui conversarem avui.
1: En qui conversarem d'aquesta ruta teatralitzada que es farà en el Palau Reial del Consell de Mallorca en el marc d'aquesta Diada de Mallorca que es commemora aquests dies i que precisament és demà. I demà vespre també estem de solemnitat, de celebració, perquè també se celebra la pujada a peu a Lluc, Miquel.
2: Així és, la 45a edició de la pujada a Lluc a peu des de la part forana.

0: Des de fa 45 anys, els antics blavets de Lluc organitzen la pujada a peu al santuari que aplega molta participació cada any d'arreu dels pobles de la part forana i que enguany diuen que seran més de 5.000 persones de 45 pobles diferents.
1: 45 pobles diferents, sí, sí, sí. Més de 5.000 persones.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: I també els donaran a tots xocolata i dolços.
0: Jo els anys que hi he anat, és que l'altre no sé si hi heu anat. Jo hi he anat, jo hi he anat. Mm.
2: Jo les dic, que clar, més fàcil.
0: Jo les vaig passar... Tu vas fer recorregut fàcil.
2: Jo les no vaig passar... No és tan fàcil, eh? Lo fàcil és de que hi mari.
1: Exacte. No, clar. Jo no he arribat a tant, eh? Jo les vaig passar i les anem.
2: Sí.
0: Però clar... Això és el meu fri.
2: I tu estàs desperta a aquestes hores de la matinada.
0: Són si per mig. De com per concert, mig. O... Sí.
1: Són per mig. No, clar, coincideix que... Bé, que el Gaida també, tal dia com demà, hi ha festa-te. I passen, els que venen de Llumajor. I clar, sempre els animam. Bé, m'animareu? No hi ha qual que dir, podem anar plegats.
0: Podem anar.
2: Jo es dic
0: aquest
2: que
0: però... Aquest cap de setmana no serà, però...
1: No, aquest no, l'any que ve.
0: L'any que ve,
1: l'any que ve, que ja veurem què feim. Mm-hmm. Ah?
0: Però si sí. Jo cada any que hi he anat te donen xocolata i encimada,
2: que
0: quan ets d'alt.
2: Que pericous, o sigui, les portes del cel obertes.
0: Jo, glòria, clar. Després de caminar no sé quantes hores...
2: Cansadíssim, i la pujada de Lluc no
0: lleu. No.
1: Però allà va caure redó.
0: Mort, no...
1: Mort.
0: No tornes a fer res durant

0: La cantava, la seva...
1: Jo me la sé, però veig que vosaltres no...
2: Jo no, jo no.
1: No voleu immutar.
2: No he estudiat, no he estudiat.
0: Però saps. Però hi anireu.
1: Sí. Jo no puc no anar-hi. És a dir, a mi m'agrada en res bé.
0: Clar.
2: Jo hi havia d'anar, però Anna Maria m'ha deixat tirat.
1: No, el veure.
0: Bé, però... Però ho coincidim, es pot treballar.
2: Sí.
1: A veure, jo he de xerrar.
0: Ho poden dir, Maria? Ho podem avançar?
1: Jo és que no m'ho volia fer propaganda jo mateixa, però si vosaltres ho voleu dir...
2: Es pot fer perquè ara t'ho he dit que m'has deixat tirat i explica per què.
0: És una veu encriptada. És a dir, jo ho explicaré bé. Anna Maria i Miquel ahir varen quedar per anar a veure en Railsby a redacció. Me van demanar si jo hi aniria. Jo justament tinc altres plans, si no, hi aniria.
1: Estan molt sol·licitats.
0: Me fa ganes veure en Railsby. És un concert gratuït i ja que és gratuït, aprofitar per veure en Railsby. Però no pot ser. I els dos varen quedar. I ara vull arribar Anna Maria i ha
2: dit...
0: Que justament li toca fer feina.
1: És a dir, i IB3 Televisió, la casa, farà una retransmissió d'aquest concert que promet ser bastant important, no se'n volia dir història, però pintures que m'he emocionat, i m'han dit a veure si puc xerrar un poquet abans del concert per dir quatre coses.
2: He d'anar tot sol en el concert.
1: També t'he dit
2: quina tristesa.
0: Però vos topareu.
2: Quina tristesa.
0: Perquè, clar...
1: Una manera de
0: fer mig. En principi has de fer... Has de fer
2: no sé, jo tot sol no sé si aniré.
0: Has de fer una salutació i una intro, no?
1: Sí.
0: Bé, has d'introduir...
1: Ja puc xerrar en 3 hores, però si mateix serà curtet.
0: Bé, això et separàvia a quan t'arribi a venir... Arribi a tornar a Anna Rosalia. Perquè aleshores aquí ja feim una crida que, evidentment, la retransmissió d'Anna Rosalia per IB3...
2: L'ha de fer Anna Maria.
0: Clar, no sé si se retransmetrà per IB3,
1: és
0: perquè
1: si
0: el
1: no
0: concert
1: de
0: Vull d'en Railsby és un concert únic. I és perquè... rep aquest premi per part d'aquest reconeixement per part del Consell de Mallorca.
1: Fill predilecte.
0: Sí, fill predilecte. Aquest reconeixement, i per tant és un retorn, és a dir, ell ofereix aquest concert gratuït.
1: De dues hores, a fora bromes. I això, dins del marc de...
2: Dues hores tot sol ja escoltant cançons que no sé.
0: Bé, resulta que en Miquel i
1: Anna Maria... Ai, que de comediant!
0: Pintures se topen, pintures se troben, ja
2: no
0: ho sabem.
2: No ho crec.
0: Anna Maria serà dins de televisió, és a dir,
1: dins
0: de televisió,
1: fent
0: retransmissió, per allà va, podeu fer un ballet.
1: Clar que sí, si no n'entén de tot. Ara si vols trobar, perquè 60.000 persones...
2: Serà complicat.
1: Però sí, un verano en Mallorca, jo crec que aquesta, mira que t'ho dic...
0: No la farà.
1: Deixaràs de darrere.
2: Clar.
0: Creus?
2: O Balearico. Quina de sortir.
1: També pot ser. Clar, és que jo l'any passat ja vaig anar al seu concert i ja me'l vaig venir. Ara en Railsby, és a dir, el mes passat en Javier Bardem va passar a ser el meu amic.
2: I ara
1: avui, el mes de setembre, serà en Railsby.
2: L'entrevistaràs.
1: Serà en Dani, Heredia.
0: Però no sou amics, no us coneixeu encara.
1: No, no, de moment no.
0: Bé, pot ser fa fer, eh?
1: Bé, i després d'aquesta gran publicitat, a banda d'aquest concert d'en Railsby, també destacarem algunes de les activitats més importants o més interessants de l'agenda d'aquest cap de setmana.
0: Perquè n'hi ha, i en destacarem algunes. Bé, i de banda d'en Railsby tenim també molt d'altres actes i avui també rebrem el nostre col·laborador, en Pablo Sierra, amb les cançons dels altres.
3: Si mos demanen pels luthiers més famosos de la història, direm Stradivarius. I ves per on, que els segons i tercers a la llista, els Samati i els Guarneri, no només eren italians, també venien de Cremona. Però igual que les mòmies egípcies i els temples grecs estan repartits arreu del món, fa no massa temps, d'aquells violins, nascuts entre els segles XVI i XVIII, no hi quedava cap a Cremona. A les cançons dels altres, vos contam avui com van aconseguir tornar-hi.

0: I de nova visita avui del nostre Pablo Sierra amb les cançons dels altres. Dues hores de Tentol que ara comencen i recordeu que, com sempre, tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer com cada dia per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.

0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que quin és?
2: Jo me'l sé de memòria.
1: Mam, fora mirar el paper.
2: Sí, va, fora mirar. 97,
3: 13,
1: 99,
2: 00. Jo me'l sé de memòria, fa molt de temps.
3: Mira, un puntet per tots dos.
1: Uau, ja està, és que és el que volia aconseguir avui.
3: Maria, escriure'ns?
2: Això ja no ho sap. Ui. L'Instagram del programa.
3: Sí.
2: Quin és? Quin és?
1: Arroba Tentol i V3.
2: I també en el Facebook de Tentol.
3: No? O bé el correu electrònic. Oh, sorpresa!
2: No, avui s'ha notat que divendres.
1: M'ha donat centrada, així en soc.
2: Tentol@ivetresradio.com. Mm.
1: No? Molt bé, Miquel.
3: Sí. Que no en dic que nosaltres, però bé.
2: Bé, no passa
3: res.
1: No n'hi ha més, només aquest.
3: Vinga, esperam molt de correus. Vinga, i ara arriba el moment de conèixer el nostre tècnic. Aquí feim un poc capgirar l'escaleta i el guió. Però ell s'ho passa bé, perquè sempre s'ho passa bé i està disposat...
1: Sempre riu.
3: ...a venir aquí a passar gust, eh? Bernat Nadal, com estàs? Diu que bé.
2: Molt
3: que...
2: bé. No, molt bé, molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
1: Vore aixecar dit per amunt.
3: Dit per amunt.
2: Bernat, no sé si anirà a veure en Reels.
1: Aniràs?
3: Aniràs?
1: No, no. Com així?
3: Bé.
1: Molt malament.
2: Anirà d'altra música.
3: Molt malament, tenim altres feines. Bé,
1: bé, sí. Però un pot descobrir, pot anar a concerts fora con
3: clar,
1: això.
3: Ja m'ho cosa ho contareu. Sap que hi haurà de gent que mos ho pugui contar.
2: Sí, també. De 60.000 persones. Sí.
3: Són les 3:21 minuts. Començam.
0: La rabiosa actualitat.

0: Idò, i començàvem amb el tema d'actualitat d'avui, perquè ara hem de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els convidats d'avui. Maria.
1: Sí, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un documental que s'ha estrenat amb motiu de la Diada de Mallorca, que és demà i que es diu Un renne dins la mà.

0: Idò, èxit del documental Un regne dins la mà, una producció pròpia que ha preestrenat el Consell de Mallorca i Vetres, aquesta casa, aquesta mateixa setmana, concretament després ahir, dimecres, i que s'emetrà pròximament a Vetres Televisió.
1: Un regne dins la mà, tan ràpid ho volia dir, que és un documental històric que conta i dona a conèixer la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II del 1276 al 1300 11. Recupera una etapa de la història de Mallorca, d'aquesta illa que remunta a fa més de 7 segles i reflexiona sobre el seu llegat cultural, identitari i econòmic.
2: Si compta el naixement i l'esplendor de la corona de Mallorca, així com els conflictes que varen esclatar arran de la divisió dels territoris de Jaume I. Tracta també la consolidació d'un model polític basat en el pactisme i les llibertats econòmiques i posa en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat en aquest període, amb espais emblemàtics com l'Almudaina i el Castell de Vallbona.

0: I el relat d'aquest documental, Un regne dins la mà, té com a fil conductor el personatge de ficció de Sansa Foix,
1: que investiga la seva possible vinculació familiar amb la reina Esclaramunda de Foix. La recerca la duu a recórrer alguns dels principals escenaris de la corona de Mallorca i serveix per connectar la història del regne amb el present.

0: I d'Un regne dins la mà, aquest documental està dirigit pel cineasta David Mataró i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que es commemoren aquests dies, i commemora l'any Jaume I i també l'any Jaume II.
1: Es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització de Jaume II, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca.
0: I recordem que demà, dia 12 de setembre, es commemoren els 750 anys de la jura de la Carta de Privilegis i Franqueses per part de Jaume II, que va ser a l'església de Santa Eulàlia de Palma, un moment que va marcar el naixement de la corona de Mallorca.
2: I és per tots aquests motius que hem decidit que avui dedicarem la rabiosa actualitat a aquest documental, Un regne dins la mà.
0: Són les 3:27. Tenta!

Però abans, ja ho sabeu, aquí a Tento, com fem cada dia, volem fer-vos la pregunta i volem que hi participeu. I la pregunta d'avui diu així. I com que avui dedicam el programa al documental Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, com vos deem, vos volen demanar qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca.

0: I de la pregunta d'avui és qui era, o si sabeu qui era això, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i tenim dues opcions de resposta.
1: Exacte,
0: Miguel.
1: Jo crec que avui és fàcil, però bé, donant dues opcions. Era na Claramunda de Foix o na Sança de Foix?
0: Na Sança de Foix, na Claramunda de Foix, qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, i ja sabeu que per jugar amb nosaltres i respondre aquestes preguntes, o aquesta pregunta, amb una d'aquestes dues opcions de resposta, teniu dues opcions.
1: Exacte, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3. La segona, telefonar-nos a quin número, Maria?
2: 9713-9900, guard before mirar
1: el correo. També te'l saps, i mos podeu donar en directe la vostra resposta. 9713-9900.
0: I de dit i fet, vinga, esperant les vostres respostes. Sabeu qui era l'esposa, la dona del rei Jaume II de Mallorca? Són les 3:30, ara tornem.

0: Tento.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Passen 3 minuts de les 3 i mitja, ja hi tornem a ser aquí a Tento. L'avui dedicam el programa a un documental nou que s'ha preestrenat, que es diu Un regne dins la mà, que conta la història de la corona de Mallorca i el regnat de Jaume II, i vos volen demanar qui era precisament la dona, l'esposa del rei Jaume II de Mallorca. I Maria, tenim dues opcions de resposta.
1: Dues opcions que són Esclermont de Foix o Sansa de Foix.
0: Molt bé, totes dues de Foix. Totes dues de Foix.
1: D'historiadors o les persones que estiguin posades amb aquest tema, que mos responguin a Instagram.
0: Tothom hi pot participar a través de l'Instagram de Tento, l'arroba Tento Libetres, o telefonant al 971-1399-00, i així vos sentim en directe. I bé, ara ha arribat el moment de jugar, i precisament de jugar amb aquest documental que es diu Un regne dins la mà.

0: per tant, ha arribat el moment de conèixer els nostres primers convidats d'avui. Uns convidats a qui faran jugar amb les paraules, amb el tema en qüestió d'avui, aquest documental Un regne dins la mà. Però abans de parlar amb ells, i ells ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor. Vostè qui és?
4: Qui
5: és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: David.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Vaig néixer a Barcelona, però fa 30 anys que visc aquí.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Documentació, amb una miqueta de creativitat i molt de temps.
10: Però noi, m'agradaria molt ser escriptor. Ha de ser una gran cosa. D'on treu totes les idees?
7: De lo que em rodeja.
11: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Els espagueti?
12: Què penseu fer aquesta nit?
7: Ah, he quedat amb una companya vostra a la ràdio per fer una cervesa.
13: És tot un artista. Em cau bé.
11: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
14: Com més l'observo, més perplex estic.
15: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
16: Un riure fantàstic.
17: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
18: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
15: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
19: Adieu, auf Wiedersehen, jetzt und dai.
0: I l'han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en David Mataró, a qui li agraden molt els espaguetis. Com estàs, David?
7: Sí. Coneixes algú que no li agradi els espaguetis?
20: Carbonara són de Roma.
7: Veus? Jo sí. No m'he equivocat, idò.
21: Sí. Estàs molt documentat, Miquel Junc?
20: Sí, és que ahir em vaig menjar.
21: Ah, mira.
20: Feta per italians.
21: Romans?
20: Sí, sí.
21: Que bo.
7: En guanciale.
20: No, en guanciale, en guanciale.
7: I fora nata.
21: I pecorino.
20: Exacte, no, fora nata. Si volen nata, crec que mos... Ja molt fan se creu.
21: A Itàlia te tanquen. Sí, te duen a tancar sa presó.
0: En David, que ha aprofitat els temps i ha quedat aquí quan t'ha arribat amb una companya nostra, que no sé si poden demanar quina companya es queda per fer una cervesa després.
21: Ah, sí, molta curiositat.
0: Perquè, clar, una companya d'IV3?
7: Sí, amb la Victòria.
0: No diran llitja. Ah, no diguen llinatges.
7: No. Amb la Victòria.
20: Ara ja està, ara ja està.
0: La Victòria i Morell.
21: Era broma, lo de Morell.
0: Que és la redacció, supòs. O ja havíeu quedat prèviament.
7: No, havíem quedat aquest matí.
0: Ah, perfecte, perfecte. En David Mataró, que és director d'aquest... Bé, cineasta, i és el director d'aquest documental del qual avui volen parlar, que és Un regne dins la mà, un encàrrec del Consell de Mallorca i d'IV3, que en parlarem a continuació. O sigui, primera pregunta, has passat gust?
7: De què? De l'estrena o de fer-lo?
20: De les dues coses.
7: De l'estrena, sí, molt de gust, molta gent, molt, va agradar prou, i de fer-lo, és que vam anar a gravar a França en plena ola, una ola de calor.
20: Clar, aquest estiu està complicat.
7: I vam estar a Montpellier a 46 graus gravant. Llavors, el record que tenim...
0: I França ha patit.
7: Ha patit.
0: Aquest estiu. Pues,
7: nosaltres
20: I vam patir. I dins el castell fa tanta calor.
7: Sí, més, quasi.
20: No, sí.
7: A Perpinyà 43 estàvem al castell.
0: Ostres. Sí.
7: Va ser dur el rodatge, però bueno, ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
0: I eren imatges d'estiu?
7: Eren beauties, que es diuen, pla recursos de la catedral, del castell, però clar, 46 graus.
0: Clar.
7: Sí, i entrevistes fèiem allà, també.
0: I qui volen saludar ara, na Marina Nicolau, que precisament en aquest Un regne dins la mà encarna el personatge fictici. Fictici? Bé, posa el guió.
7: No pots dir el nom.
0: No puc dir el nom. Que relata la història del rei Jaume II. Marina Nicolau, com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada.
0: Com ha estat fer aquest personatge fictici? Clar, és que la pregunta d'avui, del dia...
21: És que si no, ja
0: la
21: resposta.
0: Contestarem ara.
1: Sí, ja poden... clar, no se pot dir nom ara, no?
20: Ja la poden contestar ara.
0: No? La poden contestar ara,
21: crec
0: que sí. Sí, sí.
21: Lo que digui, no, Marina. Ho deim o no ho deim? Poden dir el teu personatge, Marina?
1: Ah, el que digueu, si no vols ha de jugar en contra per l'enquesta de l'Instagram.
20: No, ja està, ja està.
0: No, ja està feta.
20: Jo crec que ja està feta.
0: Sí, ja ha hagut temps.
20: De fet, la gent crec que ho han adivinat.
0: Sí?
20: Jo crec que sí.
1: Sí?
0: Clar, demanaven sobre qui era l'esposa del rei Jaume II de Mallorca, Esclaramunda de Foix o na Sança de Foix.
20: De fet, només han votat na Sança de Foix dues persones.
0: Ah.
20: La resta, de 8, han votat na Esclaramunda de Foix.
0: Esclaramunda.
20: Molt bé, correcta,
0: i era un Esclaramunda de Foix.
20: Era un pot trampa.
0: Jaume II. Clar, i tu, Sança de Foix, has tingut dues votacions. Està bé, Marina?
1: Mira, està molt bé.
0: Clar, com està representar...
1: Senyor que la gent en sap.
0: Com està posar-te en el paper d'aquest personatge fictici?
1: Idò, ha estat bastant interessant... En el final, com que també és un perfil una miqueta de narradora, vull dir, a nivell interpretatiu, no hi havia com a moltíssima de dificultat, però jo crec que lo interessant d'aquest personatge ha estat precisament poder trobar aquest mig camí entre explicar fets històrics, però alhora intentar estar connectada tot el temps amb l'espectador, no? Fer una cosa així com molt propera i molt quasi arribant a lo entranyable, per poder entrar dins aquesta fantasia que realment Esclaramunda de Foix fot la meva avantpassada, vull dir, sí, ha estat molt, molt, molt interessant.
0: Comencem pel principi, vinga. Com explicaríeu aquest documental? Què conta?
7: Bé, aquest... Hola, Marina. Aquest...
1: Hola, Marina.
7: És que, pare, estem assajant una cosa de teatre plegats, vull dir que ens veiem... Que
0: sí. Ai, ai, una altra cosa.
7: Ahir ens vam veure, demà ens veurem.
1: No, vull dir, demà, sí.
7: Idò, no, bàsicament expliquem... des del naixement de Jaume II fins a la seva mort, el que passa que fem una mena de pròleg per també parlar de Jaume I i expliquem molt cronològic tot el que li va passar tant amb la Corona de Mallorca, amb el Regne de Mallorca, amb l'exili, etcètera, etcètera. És una història del rei de la Corona de Mallorca.
20: Però també explicar un poc el llegat cultural i identitari que va deixar aquesta Corona de Mallorca, la nostra illa. Quin diries que és, o quin diríeu a tots dos que és aquest llegat?
7: Marina?
1: Jo, o sigui, clar, després d'haver fet totes les entrevistes, d'haver vist bé tots aquests historiadors parlar-ne tan i tan bé i en tantes dades... Jo crec que en el que m'ha quedat més és que realment el fet que se convertís en una corona independent, en un regne independent, va fer precisament que a dia d'avui conservem com aquesta idea d'identitat molt pròpia, no? Molt aïllada de no sé, d'altres... Altres comunitats autònomes d'Espanya potser no tenen tant de sentiment propi, no? Com nosaltres. Sí.
0: Clar, socialment coneixem, potser diria més, clar, la conquesta de Mallorca,
20: sí,
0: el rei Jaume I.
1: Sí.
7: És molt més conegut.
0: Però, clar, quines històries no coneixíeu sobre Mallorca de Jaume II que heu descobert?
7: Moltíssimes, perquè realment, de fet, la Marina, bueno, la Sança de Foix, en aquest cas, ho diu, Joc de Taronges queda amb un acudit comparat amb el que...
0: Això
7: és cert,
1: una locura, una locura.
7: És una locura, o sigui, us posaré un exemple. Mira, abans de Jaume, que això no ho sabia, i no sé si molta gent ho sap, abans de Jaume II, sabeu com es va concebre Jaume I?
21: Com?
0: Tic-tac, tic-tac.
7: Doncs el seu pare no volia saber res de la seva dona. I la gent de Montpellier el van enganar i a fosques li van dir que li portaven un amant i li van portar la seva dona de veritat.
21: Ai.
7: I es diu també, això potser per la llegenda...
0: No és ficció.
7: Sí, sí, sí, això ho explica Jaume Primer al llibre dels Fets. I diuen que mentre estaven allà, dale que te pego, havien dintre l'habitació capellans resant perquè pogués quedar-se embarassada. Ojo.
20: Clar, has esmentat una forta història.
21: Increïble.
7: Però, és increïble.
20: Has esmentat el llibre dels Fets? Te l'has hagut de llegir?
7: No. Sort, el llibre dels Fets no, però m'he llegit dues biografies, eh? No, però...
20: Ja n'hi ha.
7: Hem tingut 23 medievalistes, professors, professores, catedràtiques, hem tingut gent top del món medieval, d'aquesta, que tenen un nicho molt petit, però clar, fes una pregunta i estaven 55 minuts contestant. També clar,
0: però és a dir, han estat fonts. Quan teníeu dubtes, o ja de base, heu començat en tot aquest assessorament
7: no,
0: per configurar...
7: El guió jo el vaig començar, vaig llegir un parell de llibres i vaig començar a fer, i llavors vam anar, com que hi havia tanta gent, tants experts, vam anar enviant per blocs aquestes preguntes, llavors els demanàvem què tal, i ells ens van dient, està bé, està... Déu-n'hi-do, jo per no ser historiador, clar, nosaltres al final els guionistes sabem molt poc de molta cosa, i llavors, clar, si has d'aprofundir, necessites que la gent t'ajudi, clar, no, jo no som historiador, saps? I ens van ajudar molt, i van estar tots, van mirar molt per obra, i clar, del guió original, bueno, això la Marina ho sap, del guió original a lo que ha sigut, al final,
0: sí.
7: Clar, perquè cada pregunta t'obren mil portes.
0: És una ficció? Entren testimonis?
7: És... No, ficció ficcionada no hi ha res. L'única cosa que hem fet recreacions amb intel·ligència artificial que fan por de lo realistes que són, de moments que gravar-ho en físic, gravar-ho en mecànic, hauria sigut impossible, perquè fer la coronació de Jaume II a Sant Eulari amb barbes, vestits, això és una superproducció de Hollywood.
21: Una
7: això, superproducció. Per un documental és inviable.
0: Però clar, se pot preparar Joc de Trons, has dit.
7: A sí. Nivell de...
1: En quant a trama, sí.
7: A nivell de contingut, sí. A nivell de contingut.
20: Jo de trama m'agrada molt, eh?
7: Bueno, potser no hi ha dracs, però...
20: No, és igual, jo.
7: Però...
20: Lo de manco.
7: Però el que és de sexe i sang, em va bé.
21: Ah,
7: igual que Joc de Trons.
21: Bé, és que no hi havia ficció, però sí que hi ha un personatge fictici, com deien, que és d'Anna Marina. Com us pot dir d'aquest personatge teu, Marina?
1: En el final, clar, jo quan en David m'ha telefonat m'ha dit, mira, que hem pensat que contarem, que hem de fer un documental sobre Jaume II i ho articularem a través d'un fil conductor que puguis, o sigui, que puguis ser tu, que puguis aquest personatge ficcionat, en el final també perquè s'enfoqui d'una manera així com a més planera, més, no sé com dir-ho, un poquet, que no quedi massa dens.
21: Més no? Mangívol, no?
1: Sí, perquè en el final són tantes dades i són tants fets històrics i tantes coses que jo, la veritat, passava un poquet de pena de que quedés molt dens, però és vera que amb el personatge que jo interpret fa molt aquest fil i ajuda molt a l'espectador com a ordenar tota la informació que acaba de sentir dels experts, dels historiadors. I per mi ha estat molt guai, jo, més a nivell, no tant de personatge, sinó jo com a actriu, jo, encantada de la vida, perquè vaig poder veure documents històrics reals davant dels meus ulls, que m'ha pegat una plorera d'emoció. Sí.
0: Quins, per exemple? Quin te va encantar? Quin te va fascinar?
1: Pues el testament de Jaume I. És que me vaig quedar fascinada.
20: Són coses que no veus cada dia.
0: Clar.
1: No. És que jo... Sí, jo estàvem, a més, gravant-ho amb en Toti, que vam quedar nosaltres dos tots sols a dins aquella sala, pràcticament, perquè... havíem de fer recursos i tal, i literalment me van caure les llàgrimes, o sigui, jo estava emocionadíssima de poder veure allò.
0: Com és petit, gros...
7: Bé,
1: és enorme, sí, és un dinar dos.
0: S'entén la lletra?
7: No, està en
20: llatí. És una pancarta, no?
7: Està en llatí. El que impressiona és els escrivans, com escrivien de recte. És una cosa... Però era
0: tenien
7: la lletra,
0: aquesta formació, no?
7: Però, o sigui, com es deien, els quadernos aquells que feien de petits... És increïble.
1: El Santillana,
7: exacte. Era, o sigui, una cosa... Tenia una lletra increïble. I clar, a part del testament, el darrer testament de Jaume I, clar, jo, que anava fent el guió, doncs, el pacte de Perpinyà. A aquell moment va ser a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que està a Barcelona, que jo vaig dir, no, perquè parlem del pacte de Perpinyà, i em diu, ah, també el tinc aquí. I jo, perdona? I el tractat de Nyani, ah, també el tinc aquí. I em començava a treure documents que jo he estat, porto dos mesos o tres intentant cercar-los, i el tio els tenia allà, i ens els va deixar tocar. I
21: està tot superben conservat, m'imagino.
0: Però clar, sí, eren hores, sí, sí, perquè no tot treuen en qüestió de...
7: No, no, no, ho tenen controlat.
0: De segons.
7: Sí, sí, perquè saben...
1: Sí, ho tenen superarxivat, sí, sí.
7: Bé, la Marina, que, era, que ella ho tocava i va tenir que després sí, ho va tenir que llegir en llatí i tal, duia blanc, uns guants especials. Ja.
0: I quines localitzacions heu fet?
7: Hem, bueno, a Palma, pues, la Seu, ajuda'm Marina, que no me recordo de res.
1: Santa Eulàlia.
7: Val.
1: Santa Eulàlia, Cort, sí,
7: el Consell,
1: llavors ho vam fer.
7: Exacte, la part forana, Sa Pobla i...
1: Aquí vam anar a Sa Pobla, vam anar a Petra.
21: Ah, mira.
7: A Sa Pobla i Petra per les ordinacions.
20: Ah, clar. Ah, clar.
7: Les ordinacions, sí, sí, són espectaculars.
0: Anava a dir qui va fer, Jaume II, a Sa Pobla, però sí.
1: En David va pujar Bon Any per primera vegada.
7: Ah, sí, com? Vaig pujar
1: no
7: on?
1: Havies pujat mai, bon any, no havies bon pujat mai
7: ah, no,
1: Bon Any?
7: Ah, no, és veritat. No,
0: clar,
7: no,
0: són moltes hores de rodatge.
7: Moltes, sí. No. Després vam anar a França, vam anar a Montpellier, vam anar a Perpinyà, vam anar a Poblet.
1: Vam anar a Poblet.
7: És espectacular,
1: sí,
7: monestir de Poblet. Vam anar a Barcelona, vam anar a València.
0: Ma. Clar, són...
20: Per tot.
21: Una sí, gran ruta.
0: Són molt de Reis, perquè sí, han tingut molt de Reis, però, clar... Quin dels dos vos agrada més, Jaume I o Jaume II? Si haguéssiu de triar un... Vos sí, quedem entre Jaume I i Jaume II.
21: De quin equip sou? Quin team sou?
20: Sí, Barça o Madrid.
7: Uala, no ho sé. Home,
1: no sé què dir-vos.
7: Jo sóc català, llavors sóc més del Jaume I, però clar, ah, els dos són importants, eh? Jo crec que el Jaume II va ser un rei que ho va tenir molt, molt complicat. Mira, hi ha una... Hi ha una... Ai, no em surt la paraula, és massa presta. Hi ha un... Com es diu? Un, bueno, la persona que més sap, no, la persona que més sap de Jaume I del món està a València.
1: Un expert.
7: Ens va fer un resum de que s'ha mantingut fins ara, que és la visió diferencial entre els mallorquins i els valencians i els catalans i els aragonesos versus Jaume I. I això encara es manté ara. És a dir, per als mallorquins i els valencians, Jaume I és el conqueridor, és el que conquesta, però alhora és el que crea dos regnes nous, que és el regne de Mallorca i el regne de València. Mentre que per la historiografia catalana sempre li han retret al Jaume I que va dividir la corona catalana-aragonesa. I això encara es manté ara. I tota aquesta... Nosaltres, gràcies a Déu, hem fet un documental totalment apolític, totalment... fora política, no ens hem ficat, ja prou és explicar la història, i hem respectat les opinions de tots els historiadors i historiadores que parlen, i cada un té un seu punt de vista i té la seva opinió. Vull dir, cada un estudia la història com vol. No?
20: I Marina, ara m'han dit, en David fa una estona, m'ha dit que fins i tot heu fet una cançó, em pots citar. Com
1: sí,
20: va ser això
1: ai,
20: de,
1: sí,
20: de cantar, em pots citar?
1: Mira, jo va ser en Tolo Prats, que va dir... Tu, per a la música dels crèdits, tal, tenc una cançó que la Marina hauria de cantar. I jo, però com, en llatí, en què? I em diu, no, em va occitar. I jo, occitar? I jo, no sé occitar, no sé. O sigui, com vols que ho faci, tal. I res, i mos quedàvem una jornada de rodatge, ara aquest estiu, per acabar de fer els beauties, els recursos que mos faltaven. I va dir en Tolo, vinga, que en acabar la jornada veniu a l'estudi i grava't la cançó. I dic, bueno... I de res, ho provarem. I que vaig fer una presa i en Tolo m'ha dit, au, perfecte, ja te'n pots anar. Que com, què?
20: I en David molt la passada.
21: En David molt la passada.
7: És una cançó picant, em va dir el Tolo.
21: Què dius?
7: És una, pensó, sí, és una cançó de coses de monges i capellans, no, Marina?
1: Conta algo de que s'abat d'un monestir que sí que, bueno, que mantenia relacions amb una monja, ui, sí?
20: M'ho dones permís per posar-lo.
0: Vinga, que ho has cantat...
1: Sí, posau-lo.
0: Ho has cantat així de bé.

0: Justament en David no m'haurà passat la versió bona.
1: M'acabo d'anar justament. Clar. Podries haver-la cantat a sobre, Marina.
0: No, ara Marina la va
2: cantar. Si me'l van fer un karaoke, me'l pot fer.
3: Clar, no canten a Marina, però ho sentíem tu, David, i en Antolo Prats. Ah?
4: Clar, sí. Que fas altra. Quan vam acabar de gravar la meva part, Antolo va dir: vinga, David, que tu seràs un monjo en jo, posa't aquí i canta tu també.
2: Podríem dir que teniu el seu d'occità ja, fent aquesta cançó.
1: Bé, jo vaig cantar el que em va escriure la Marina. En Marina em va dir, canta això, i jo vaig cantar això. Sí. Ja està.
0: Què dius exactament?
1: No tinc ni idea.
2: No te'n recordes de la lletra?
1: No. La Marina ho sap perquè m'ho va escriure de memòria. Què deia ella?
2: Alguna frase, Marina, que poden sentir en d'occità, que recordis?
4: Mira, aquesta que estàu escoltant ara, que és ara l'auset, l'auset, l'ausat, ara l'auset, l'auset, l'ausat, no diu massa cosa més.
3: I què vol dir?
1: Jo què sé, no tinc ni idea.
3: Però té força, no? Té força per duró, directe.
2: L'actitud és bona, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Quina llàstima que no... Perquè la Marina la canta molt bé, la veritat, però bé.
3: Hem de jugar un poc.
0: Poden jugar un poc. Menci, han après moltes coses.
3: Hem de jugar un poc amb aquest... Un regne dins la mà, esteu preparats?
4: Jo, David, sí. Guanyaràs tu, eh?
1: Jo, però sí. No,
0: és molt fàcil, vols un parat molt fàcil.
3: Mare. I de, vinga, començam a jugar.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
3: I de pensar i contestar, tot és començar, i ara vos farem un poquet de joquet. Haureu de dir paraules relacionades amb el documental Un regne dins la mà.
0: Tindreu 30 segons per anomenar coses d'aquest documental. Bé. Ara, començant per tu, David, menca de toca. És molt fàcil, això, si no ho saps, te podem engegar, del programa. Sí. Historiadors que han aportat els seus coneixements per fer documental.
3: 30 segons.
1: Venga, tens. Que dius noms?
0: Noms. Sí, clar.
1: Hòstia. Furió, d'allà...
3: Marina, pots ajudar?
1: Ah, si bueno, no sí. En Singolani, la Lladó, na Barceló, en Fullana, en... Ai, com es deia el de l'arxiu?
4: Que... L'arxiu de Montpellier.
1: Ah, Torra, el Torra de l'arxiu d'Aragó. No me'n recordo més. Ah, sí, el Tommy Bastard, el cronista.
3: Tommy Bastard, molt bé, molt bé.
2: Clar, al final són tantes persones i tant de noms que és difícil.
3: Bona puntuació.
0: N'ha dit.
2: Sí, ell sí mateix.
1: Bueno, la Marina m'ha ajudat, ja m'ha xingat.
3: Ara s'ha d'estar autorn, eh? Marina, ara s'ha d'estar autorn, a veure què te toca, posant carrac en marxa.
4: Mare meva.
0: Això també hauries de saber. Hauràs d'anomenar personatges històrics que surten o s'esmenten en el documental.
3: Ah, oi, preparada?
4: Vinga.
3: 30 segons.
4: Sí. Va, en Jaume I, na Violant d'Hongria, en Jaume II, na Esclermunda de Foix, en Pere el Gran... qui més, qui més?
1: Pere el Catòlic.
4: Pere el Catòlic, vale, sí.
1: El pare, i... el papa Martí IV, l'Anjou...
4: Ah, sí, l'Anjou també se'l diu.
1: La Maria de Montpellier...
4: Bueno, xerren dels pares de Violant d'Hongria, també.
1: Xerren, no sé si... Sí, Eduard VII, em sembla que és.
4: Exacte.
6: Tento.
3: Molt bé, no ho ha après, eh? No
2: sí, s'ajuden, sí, està sí, bé, s'ajuden.
3: Sí, s'ajuden, sí, sí, sí. Ha estat un bon estudi, aquest, un regne dins la mà.
1: No competirem amb un contra l'altre, no, home, no. O, que hem de competir, la Marina i jo?
0: No fa falta. Ah. Podeu jugar junts, no vos preocupeu. Farem una pregunta més.
3: Fem una pregunta més, vinga.
1: Tu, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: I d'ara vos farem una pregunta relacionada amb el tema d'avui, un regne dins de la mà, en dues opcions diferents. Començar?
0: Podem començar.
3: Jaume II va morir el 29 de maig del 1311. Però Marina, saps on és que va morir?
4: Sí, el Palau de l'Almudaina.
0: És que ho sap.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
3: El Palau de l'Almudaina de Palma de...
1: A Mallorca.
3: Ciutat de Mallorca.
1: Ciutat, molt bé, ciutat de Mallorca.
3: Sí. Molt bé, segona pregunta i va per tu, David.
1: La de Marina era fàcil, eh?
3: Després d'aquesta mort, clarament...
0: Aquesta també ho és molt fàcil.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, hi va haver, després d'aquesta mort, clarament, hi va haver una successió al tron de la corona de Mallorca. Qui va
1: el
3: ser
1: el
3: seu
1: Sants.
3: Successor?
0: Però és que jo volia xerrar aquí de la història que hi ha darrere aquesta successió.
1: Bé.
0: Perquè, clar, el seu el primogènit no eren sants.
1: No, el primogènit, el que passa que la reina Esclermunda era d'origen franciscà i el fill primogènit es va fer franciscà, llavors va fer el rei Sants.
3: Clar.
1: Encara no podem dir el que sabem, no, Marina? No, encara no. De,
3: què vol dir?
4: De que, no?
1: Que hi ha opcions de fer una segona part, potser. Si, ah, si
2: ah, ja ho ha dit. Tenim una exclusiva, Tèntol.
0: Segona part.
1: Potser, però és que volen... El rei, la història dels Reis Sants d'en Jaume III i Jaume IV són increïbles,
0: som
1: llavors.
0: Sí. També.
6: Sí, sí, són molt xules.
3: Però clar, a dia de cada any. Per tant,
1: no, no, bé, no, part, això, sí, no. El que passa que la fórmula de la narradora de la Foix...
0: L'any que ven Sants...
1: No, l'any que ve, ja veurem. Ja no, però bueno, és veritat que ha agradat molt i és veritat que és una part de la història que molta gent desconeix i és molt interessant que se sàpiga.
3: Molt bé, doncs, David Mataró, Marina Nicolau, moltes gràcies per passar per aquí, per dur aquest regne dins la mà fins a Tèntol, i el podrem veure aviat a IB3 Televisió.
1: Sí, no tenim data concreta, però IB3 es veurà en dos capítols, que no és l'unitari que vam preestrenar l'altre dia, i ens han dit que serà, crec que, a finals d'octubre.
3: Beníssim, idò. Molt moltes gràcies, Marina, i gràcies,
6: moltes
3: David.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Una ferrada.
1: Adéu.
2: I enhorabona.
1: Gràcies.
7: IB3 Ràdio és formació.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
13: Una mica més mala baba,
14: sí.
13: Podríem dir.
7: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: Heu de saber que demà se celebra la 45a edició de la Pujada Lluc a peu des de la part forana.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 4 de l'hora baixa. Continuam aquí a Tentol. Començam aquesta segona i darrera hora, un programa en totes les lletres. Ara és en el control tècnic el nostre estimat Lluís Fortesa, que...
1: No,
2: Uro,
1: per favor.
2: I ara?
0: I ara que ha estat.
2: Clar. No te tiris pedres, a tu mateix.
1: És ell mateix.
0: És ell mateix.
2: No? Nosaltres sempre te feim aplaudiments, eh?
0: Sí, així s'anima.
2: Ara, ara, ara.
0: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, sí. Bé, no sé si feia un en Bernat Nadal, saps?
1: No, no ho sé.
2: O en altres? Lluís?
0: No ho sé.
2: Això per qui anava, vam?
0: Ai.
2: Menys encara. Haurem de sortir.
1: No,
2: no, des d'estudi.
1: Sí, sí.
0: Apumpa en Relsbí per avui? Sí?
1: Si et diu sí. Segur que hi anirà,
0: ell. Sí, sí. Jo crec que sí, eh?
2: És un xori més.
0: Fins quina hora fa feina? Fins les... He de comptar, fins les 8. Fins les 8?
2: T'entens? Arriba.
1: Hi hem d'anar, Lluís. Va.
0: Sí, vinga, sí. Vinga. I doncs hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el regne dins la mà, amb el regne de Mallorca, amb la corona de Mallorca, amb en David Mataró i na Marina Nicolau. Un bon tàndem,
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Bon equip, s'ho han passat bé, han passat gust, han estat per tot, han estat per França, per Pinyà, on han passat molta calor per fer aquest documental que s'ha preestrenat aquesta mateixa setmana i que aquest pròxim octubre es podrà veure, s'estrenarà a IB3 Televisió, però ara ha arribat el moment de conèixer ja la notícia del dia.

0: això que amb en Lluís Fortes ben assegudat, amb en Miquel Junc, Maria Pons...
1: Celestí Oliver...
0: Sí, molt de gust. Començam aquesta notícia del dia que avui ens du fins a Lluc. Bé, fins a Lluc si arribes. Clar, jo sempre m'he demanat...
2: No, hi ha gent que queda pel camí.
0: De tota la gent que fa la pujada a Lluc, quant en queda mitjan camí?
2: N'hi ha que queda. Jo n'he vist. Que...
0: Sí? Sí, sí, sí. Clar, tu ja has anat.
1: I què passa? Els devien cercar?
0: Quan passen per el gai de les anim, però com que acaba de començar...
2: Hi ha furgonetes i això que pugen. I...
1: També hi ha com a... No sé si és correcte aquesta paraula... Habituallaments.
0: Sí. Habituallaments.
1: Per si tens set, no?
2: I menjar, te donen fruita.
1: Sí, està molt ben plantejat.
0: Si hi ha emergències, necessitats, exacte. Bueno, i d'avui hem de pujar, hem de fer aquesta pujada radiofònica prèvia, aquesta pujada a Lluc a peu des de la part forana, que és demà.

0: Bona cançó.
1: Per bona cançó, sí, clar, perquè pujada, són molt de quilòmetres. Sí, sí. Demà, 12 de setembre, se celebra el Dia de la Mare de Déu de Lluc i aprofitant aquest dia tan especial, ja fa 45 anys, que els antiblavets de Lluc organitzen una pujada a peu al santuari des dels pobles de la part forana. I en Llorenç Gelabert, president de l'Associació d'Antiblavets, ens explica com va néixer aquesta tradició.
2: Va néixer fa 45 anys des d'un grup d'antiblavets, dels quals n'hi ha encara de vius, que varen decidir fer una pujada a Lluc des de tots els pobles de Mallorca, que en aquells anys, i ara mateix, sempre ha estat una tradició mallorquina, a pujar a veure la Mare de Déu de Lluc i demanar-li pues, lo que un creu que li ha de demanar. Si tens fe, sempre pot demanar.
1: Així va ser com ara fa 45 anys va començar aquesta tradició de pujar a Lluc a peu, però clarament aquells primers anys hi havia poca gent, no com ara, molt lluny d'arribar a les 5.000 persones que la vesprada de dissabte, diumenge, participaran en aquesta caminada.
3: Ja
1: 5.000 persones.
3: Perquè, clar, tu, partint de sa pobla, te'n recordes a quina hora t'aixecaves?
1: Uf, molt prest, era... Crec que partires de vetles... tres, o abans i tot.
3: Sí, sí, una cosa
1: dues,
3: així.
1: Dues, tres... Sí, sí.
3: Fosca negra.
1: Fa molt de temps que, sí. També, que no ho faig en això. Has de ser... Sí,
3: ja
1: d'estar entrenat o ser jove.
3: Clar.
1: Va bé, com varen aconseguir créixer de número de participants? També mos ho explica en Llorenç Gelabert.
2: En aquelles primeres edicions, evidentment, eren molt poques persones les que varen pujar, però ja des dels primers moments, els responsables de l'Associació d'Antiblavets el que varen fer va ser que a través dels mateixos antiblavets de cada poble poden mirar de fer responsables i de que organitzassin mitjançant l'ajuda d'ajuntaments, etc etc. I en el que tenien a l'abast en aquell temps, que encara no hi havia protecció civil i tantes coses com avui, pues miraven d'organitzar una pujada de Lluc a peu que era molt més simple i arcaica de lo que és avui la pujada a Lluc a peu. La pujada a Lluc a peu ha crescut molt en els anys i des de lo millor 200 o 300 persones que varen pujar els primers anys, ara som 5.000, i enguany especialment, no sé per quina regla de temps, però enguany especialment hi ha unes subscripcions molt elevades.
1: Idò, de 200 a 300 persones, gairebé 5.000, és que és un creixement de grossos.
0: Exponencial.
3: Això ho serveix anar, sí, que donen, que deuen dir...
1: Pot ser, però no sé, jo, per molta fan que tinguem, no crec que anés de la Pobla fins a Lluc per menjar un pot d'encimada i xocolata.
3: Bé, també és un gest,
1: com
3: no?,
1: altres coses,
3: de devoció, sí, o de fe, o de... Bé, un pla diferent, esport, també, salut, jo què sé, bons,
1: sí,
3: moltes,
1: sí,
3: coses.
1: Moltes coses. Bé, enguany, com deien, seran 5.000 participants, de ni menys ni manco 45 pobles diferents. Els primers que surten, atenció, són els de Santanyí,
3: bueno,
1: que comencen a caminar demà migdia.
3: I quan s'aturen?
1: Quan arriben a Lluc, que deuen ser a 7 de matí a les 8.
0: Sí, que deuen ser darrers en arribar.
1: Sí.
0: Sí. Perquè, clar, ho tenen fora.
1: Va, Maria, l'any que ve des de Santanyí.
3: No, jo no ho surt, Va. Jo considero que estigui en forma, però si enhorabona a tota la gent de Santanyí que ho aconsegueix, qui vaja.
1: Va bé, per mobilitzar tanta gent, clarament és necessària una infraestructura ben complexa.
2: Els primers que surten allà per Santanyí a migdia del dissabte i arriben el diumenge a primera hora i, bueno, i així progressivament fins que se surt de manera oficial des de la plaça del bestiar d'Inca a les 4 de la matinada, que són els darrers en sortir. L'infraestructura de tota aquesta pujada a Lluc a peu és una infraestructura complexa. És tan complexa que l'Associació d'Antiblavets varen haver de renunciar a ser els únics organitzadors d'aquesta pujada. I varen demanar ajuda en el Consell, ara fa 2 anys, i bueno, el Consell enguany ha fet un concurs públic, per jo molt encertat. Hi ha un pla de seguretat, un pla coordinat de totes les rutes de 45 pobles amb la Guàrdia Civil de Trànsit, amb protecció civil, coordinat amb totes les policies locals i ajuntaments. Clar, això fa que per la infraestructura dels antiblavets m'ho fa un poquet inviable, o som els únics organitzadors d'això.

0: Bona cançó, però quan surt el sol i comences a arribar al santuari de Llum.
1: Tan falaguera no crec que arribi ningú.
0: No, no, no. És molt alegre, com per arribar després de no sé quantes hores.
2: Si vols la verge, no?

0: el santuari se converteix en l'epicentre de celebració de la mallorquinitat.
1: Entorn de les 6 del matí, lloc ja se converteix en un formiguer d'aquestes mil de persones, crec que en guany se n'esperen unes 7.000, més o manco, mil de persones que pugen de tots els pobles d'arreu de Mallorca, de tota la part forana, per un objectiu personal, uns altres per venerar la Mare de Déu de Lluc, etc. I, bueno, i aquest dia és el dia que el santuari de Lluc vull més de mallorquinitat, de mallorquins, de gent que estima la Mare de Déu de Lluc i de festa. I, bueno, tothom a Lluc aquest dia és, bé, aquest dia i tot l'any és molt ben rebut, molt ben arribat, però especialment en aquests dies tan significatius per calendari UK.
0: I ara vols hi fa ganes pujar
2: ara pujaria.
0: A UK. Sí.
3: Sí. Bé. Clar, després del concert jo no sé com
0: clar,
3: estaré.
0: És que després del concert d'en Real B, no sé...
3: El meu amic Dani.
2: Clar, jo avui també t'entrull. Demà tenc vermada.
0: No sigui cosa.
3: Quin dia no en tens, de trull?
2: De prest, avui també vam de vermar. Clar, que som pluriempleats.
3: Man, jo vos he de dir una cosa, i bé, a vosaltres, companys, i a tots els nostres oients, que és molt important aquesta efemèride de demà, però és que no hi penseu, demà totes les Maries fan el sant.
2: Ah, clar.
0: T'haurem d'enviar un WhatsApp.
3: Ara, que fots artificial m'agraden. Ho dic perquè si heu de felicitar a la gent, idò...
0: Demà en mòbil te farà foc, jo, ara que ho dius.
3: Bé, a mi no és una cosa que m'apareixi superimportant, però hi ha gent que no sap en quin dia se troba i pentura li fa il·lusió que li diguin.
0: Exacte.
2: Demà t'han de
0: dit,
2: donar molt d'anys, idò.
3: Sí, a l'hora que vulgueu. Bé, el que vulgueu.
2: Maria, molt d'anys.
3: Moltes gràcies, Celestí.
2: Maria, molt d'anys.
0: Ja t'ho dic ara, perquè no me'n recordaré. Molt d'anys.
3: Gràcies.
2: Sí, sí. Molt bé, idò, i Maria, molt d'any per demà.
3: Gràcies.
2: Espero que vagi bé aquest concert d'en Rels B d'avui.
3: Bé, jo no me'n vaig, jo.
2: No, bé, és
3: clar. Clar, perquè com a comiades...
2: No, però us recordem que avui hi ha concert d'en Rels B, que tu faràs aquest intro, aquest entrenes concert d'en Rels B a través d'Ivetres Televisió, i que nosaltres te sentirem.
3: No ho sé, jo.
2: Sí, qui no hi pugui ser...
0: No ho crec.
3: Tu no.
2: I qui estigui animat i tingui coratge, demà encara pot fer aquesta pujada, després de 45 anys, aquesta pujada a Lluc a peu
0: demà,
2: des de la part forana.
0: El vespre de dissabte diumenge, que no hem de confondre a ningú.
3: Clar.
2: Demà.
0: No és avui demà. Vespre,
2: no,
0: és demà.
2: Demà. S'entenia si posen a migdia. Demà, i a poc sí, a poc, escalonadament...
3: La matinada de diumenge, sí. Mentida.
2: Calculen els temps que poden estar. Bueno, de la Pobla ni quina va protegir?
0: No ho sé, no me'n record.
2: Ja de...
0: Fa molt d'anys que
2: no... T'has desinteressat.
0: Fa molt de... No, jo no, sí. No ho faré. No ho faré.
2: Enguany no toca. Bé, l'any que ve ho podem fer.
0: L'any que ve venga, me compromet que si vol tornar a venir jo ho faig.
2: Vinga, perfecte.
3: Val.
2: Són les 4 i de 8 minuts, pràcticament i de 9. Hem fet aquesta pujada a Lluc abans que hi pugin. El manco aquí a la ràdio. Fem una aturadeta i tot d'un hi tornem.
4: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Bé, una aturadeta que ha durat poquet, eh?
1: Anar massa festa, mos dius, el nostre tècnic.
0: Això és com un tren, que mos arrossega,
1: Sí? No podem aturar.
0: No. Ha entrat aquest tren i som de dins.
1: De seguir, no? Servies.
0: I d'ahir, vinga, avui és divendres, dèiem que està ple d'activitats, de festa i d'actes, i per tant toca saber que s'acaba aquest cap de setmana, Maria.
1: Sí, farem un repàs de plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes, per donar-vos qualque idea. Hi ha gent que Pontur ja ho té clar, o per ventura pot canviar d'idea, per tant, porten quatre cosetes, a veure si decidiu on li heu de pegar. Salsa cap a...

0: on aquest cap de setmana tindrà lloc la novena fira del disc, concretament dissabte i diumenge, al Passeig de les Fonts de Sant Antoni de Portmany, un esdeveniment que estarà en marxa els dos dies, de 10 del matí fins a les 9 del vespre, i on es vendran vinils, CDs, cassets, camisetes, pòsters i videojocs antics també, en la participació d'expositors i DJs en directe. Que jo crec que...
1: Bon pla, eh? Jo si fos sí, d'Eivissa hi aniria.
0: Ja és que no hi som, però a mi m'agraden molt els vinils, no sé si vosaltres
1: sí,
0: en teniu.
1: Sí, sí, i també camisetes de gruts, jo vostès que en camisetes de gruts.
0: La gent hauria de veure, nostres oients,
1: cada dia.
0: Un grup diferent de la camiseta de Miquel.
2: Sí, clar, ja en Miquel s'hi deixaria el sou. Bé, part del sou, perquè el sou no el pot deixar en camisetes
1: quasi. Me'l deixaria sense.
0: I d'Eivissa seguim a l'Epitiusa Major, perquè també se celebra la desena edició de l'Eivissa Art Fair, situat a Dalt Vila, a Espolvorí, que està en el baluard de Santa Llúcia. La proposta combina art local i internacional, físic i digital, i reuneix enguany obres de 62 artistes de 27 països diferents. Per tant, tenim un bon esplet en aquest punt de trobada entre artistes, galeries, col·leccionistes, públic en pintura, que també diferents formats en aquest sentit, pintura, fotografia, art digital, instal·lacions, performance, tallers, xerrades i pintura en directe, que se va inaugurar dia 10 de setembre i se podrà visitar fins dia 27 de forma gratuïta.

0: I de Menorca també hi troben plans per fer, com ara el Flim Fest, que no film, que és el Festival de Literatura Infantil de Menorca, que se celebrarà demà dissabte al Museu de Mahó amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil, com diu el seu nom. Hi haurà activitats culturals per tota la família, com ara, per exemple, contes musicals en anglès, xerrades, il·lustracions en directe i actuació musical, on en dedica l'artista destacada d'aquesta efemèride és la barcelonesa afincada a l'illa de Menorca, que és Raquel Martín. I també a pla avui mateix, a nit, en el claustre també de Mahó, a les 9 del vespre, que ja ho de Natiu, l'altre dia, la nostra col·laboradora.
1: Ah, que hi parteix, sí, va dir que hi partia.
0: Que va dir que faria un...
1: Deu-se de camí cap allà, o ja hi deu-se.
0: Sí, un vol express. Perquè hi toca una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca, com és Nanna Ferrer.
1: Bon pla.
0: Ella presentarà Pa, una nova proposta musical i performativa que explora el ritual del canvi d'ofici, en aquest cas dels forners, farà pa en directe damunt l'escenari, aquestes cançons relacionades amb tot aquest món.
1: De son pare en directe, son pare pasta, fas pa i ella canta son pare.
0: Clar. Ben interessant, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'ha un esdeveniment que, per cert, té lloc dins el marc de la quarta edició del FITING, que és el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: va ser pregonera de les festes de...
1: Exacte.
2: No? Sí, sí. Estat...
1: Fa una setmana.
0: Sí, sí.
1: Bé, manco, perquè va ser dir monja passat, si no vaig errada. Mm. Per tant...
0: Una d'aquestes artistes que tenim aquí a les Illes amb més projecció internacional, sobretot a partir d'aquests dos darrers discos i d'aquest darrer disc en què... Clar, reivindica aquesta baula que ella ha trencat, aquesta tradició de quatre generacions de forners que ella, perquè se dediquen al món de la música, ha deixat enrere, i clar, és com un acte de sanació, no?
1: No sabia que fossis tan fan, Celestí.
0: Bueno, no, és una història que m'ha interessat, que conec.
1: Que ves, interessant.
0: Sí, i que per això ha volgut dur son pare en directe i que té son pare que massa en directe. I
2: aniria a veure-ho. Sí.
0: I en Toni Llull, manacorí...
1: Encara ets atent d'agafar un avió.
2: És que ja hi vaig la setmana que ve, Menorca.
1: Ah, és que sap que se'l passa de bé, Miquel.
2: Oh, la setmana que ve fan el cranc.
1: Clar.
2: I me toca anar-hi.
1: En xerrarem, segur.
0: Sí, sí, sí. Bon concert, eh?
2: Bon concert.
0: Que d'anar-ne sí, fa res. Sí.
1: Bé, companys, ara ja mos hem de situar a Mallorca,
0: sí,
1: perquè aquest cap de setmana, Celestí, concretament, celebra el desè el Gai d'Art, que és la nit de l'art del poble de Celestí Oliver, demà, que és el Gaida. Mm. I d'or tindrà 30 espais expositius, com ara patis, cotxeries o cases particulars, i centenars d'artistes i actuacions musicals, com per exemple de Coverbos, el Cor de Dones de la UIB, Tardes en el Cafè, i també ball tradicional, es diu Monja. I de tot això convertirà el municipi del Pla en un gran escenari cultural dissabte de 6 del capvespre a 11, i després diu Monja també de 10 a 1 del migdia. Hi aniràs?
0: Hi pegaré un vot, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
2: No, però, un artista.
1: No pot faltar. Sí. Sí, faci o no faci. Pues...
0: Sí, però sí, sí, sí. Com cada any sempre hi peguem un vot.
1: Bé, ara ve la gran trobada i notícies, tio, que
0: quina?
1: És una festa ben grossa aquí a l'illa de Mallorca, avui vespre, com és el concert d'en Resby, que ja ho han repetit molt.
0: Clar,
1: de pits avui.
0: Clar, no hi ha precedent.
2: Com un concert tan gros,
0: falta,
2: gratuït.
0: De la memòria me falla. Clar, per trobar un precedent així.
1: Mira, jo avui de matí he estat cercant informació i he descobert que en Resby ha estat l'únic artista que ha fet sold out, que ha venut totes les entrades, 20.000 persones l'any passat a Sant Moix, i l'única persona que l'ha guanyat ha estat en Alejandro Sanz.
2: Mira.
1: En qui té una cançó, per cert.
0: O sigui, sí, exacte. Que... Clar, avui aquest concert és gratuït, és aquest regal que...
2: Hi haurà més de 20.000 persones, seguríssim.
0: Que fa ell,
1: 50.000, 60.000, en principi.
0: Per tant, se preveu que hi hagi molta afluència de públic. Veurem quanta gent assisteix en aquest concert sense precedents, també, perquè, clar, se l'anomena fill predilecte de Mallorca i no sé si molts artistes que hagin estat anomenats fills predilectes han fet un concert d'aquestes dimensions.
1: Bé, ell és de Palma, mm-hmm, està agraït, se va criar a Son Goldeu, ara és una estrella internacional i ha tingut aquest gest en la seva illa. Mm-hmm. I d'avui vespre, en el Parc de la Mà, a les 9:30, a l'aire lliure i de manera gratuïta, com dèiem, amb motiu d'aquestes celebracions de la Diada de Mallorca, en Resby oferirà aquest espectacle, que se preveu que sigui massiu, per aquest nomenament oficial del Consell de Mallorca.

0: Ara me sap greu haver de tirar la cançó, però hem de continuar.
1: Toto, ho poden saber els nostres oients.
0: Toto.
2: De dalt a baix.
0: No me sé totes les seves cançons, perquè en té moltes, però aquesta sí.
2: És que IB3 ha triat bé que sigui na Maria Pons qui faci aquesta retransmissió.
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Bé, ho he dit jo, això, clar, sí. Ho hem sabut ara fa no res, quan obrien la porta d'aquest estudi 1 per començar a fer aquest programa. Jo ho he sabut, i clar, estic elevat.
0: I de res, molt de plans aquest cap de setmana, ja ho veus. No sé si vosaltres en voleu remarcar qualcun més.
2: No, estan bé, estan bé. Bona tria. Per...
1: No, no tenim molta cosa a fer.
2: Sí. Bé, però faràs.
1: Segur, sempre cap fent qualque cosa.
2: No, sí, acabaràs anant en Ralsby.
1: Segurament, encara que no Maria...
0: Mira, com ho torni a dir, li tira el micròfon pel cap, eh?
2: Clar, és que és una festa.
0: Esco, quina mentida.
2: És com si fos un... No sé, una nit de Sant Joan o una festa sense bestiar. És clar, és una festa.
0: De fresca i de mal de mà, que més vols, i gratis.
2: Exacte. Bueno, Maria, te sentirem a partir de les 9:30.
0: Ara que ho dius, no ho tenc clar.
2: Ui.
0: M'han
2: de ser puntual.
0: M'han d'acabar d'informar. Ja... Que posin la IB3 Televisió sempre. I en qualque moment començaré a xerrar.
2: Saps, clar. Tu ets qui has de donar pas a IB3 Televisió en Ralsby. En quina cançó començarà?
0: Ah, han de fer apostes.
2: Ui, no sé si... Sí. Set list? No, apostes no. No sabia si ja seguís el set list.
0: No m'ha arribat aquesta informació, però si la tingués, tampoc ho diria.
2: Clar.
0: No sé en quina cançó podrà començar. Per aventura apostarà per qualcuna dels discs nou o començarà amb un clàssic. Però la d'un verano en Mallorca la faran al final.
2: Tu creus que aquesta serà la darrera?
0: Un verano en Mallorca, sí.
1: Balearico, la darrera.
0: En el concert de Sant Boi va treure una bandera de Mallorca.
1: Mira.
0: No ho sé, ja vos ho contaré.
2: Ja vos ho contaràs, Maria.
0: Bé, Miquel també mos ho contarà, perquè vendrà.
1: No ho sé, ja veurem. Ara que té mitja hora per decidir-me si partir a Poblo o queda. Ja veurem.
2: Vinga, faràs bé pensar de quedar a Poblo i pots ser sempre.
1: Sí, i som cada dia.
2: I ets sempre, exacte. Són les 4:30, vinga, continuem.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contents, molt bé. De veure-te.
1: Igualment. Aquí. Avui sí que comencem temporada. L'havien tancat l'altre dia i...
0: Clar. Vist en vacances, avui... vas arribar per tancar aquelles vacances.
1: Sí, va ser una entrada un poc en fals, un poc estrany, però avui sí que tens sensació de començar el curs.
0: I ara iniciem temporada ja amb les cançons dels altres aquí a Tento.
1: No parlarem de Rels B, perquè no m'ho he preparat, no som un expert.
2: Jo és que ja no vull ser pesada.
1: No menges les cançons, però... Però és el que te deia, Maria, baixaré a xafardejar una estona.
0: Clar.
1: Només per veure el muntatge...
3: Ni és Pablo.
1: Sí, només per veure...
2: Ja tens un acompanyant.
1: Acab de passar per allà darrere. I és impressionant.
2: És brutal, l'escenari, el lloc, tot.
0: A més, que hi toca un Eivissenc. Pere Navarro.
1: Clar, Pere Navarro
0: també. Amb qui vàrem coincidir amb tu quan Tento el vàrem visitar a Eivissa.
1: Exacte, el mateix dia va passar ell abans. I el vaig veure la setmana passada, que tocava en el Festival de Jazz d'Eivissa, amb una de les bandes que té ara en actiu, de Illusions, que algun dia parlarem d'ells perquè fan un rotllo així molt guai. No és jazz pur i dur, ni molt menys. Està molt mesclat amb un poc de funk, hi ha hip-hop... No sé, és una banda molt ben parida, perquè a més és un grup d'amics que es coneixen de sempre, i com us deia en Pere, abans de la seva actuació, fins ara no s'han ajuntat entre ells per fer un projecte seriós i per tenir un repertori... Va afegir un adjectiu que m'encanta molt, consolidat.
0: Consolidat. Mm-hmm.
1: Que és com... Per separat sí que feien coses serioses, però quan m'ho juntàvem era una jam, i ara sí que és un projecte com toca. Doncs mira, no sabia que tocaria avui, així que una raó més per baixar.
0: Clar,
1: en espai de la mà.
0: En aquest grup en directe d'en Rels B també hi ha Omar Alcaide, que és productor d'en Rels B,
1: Eivissenc.
0: Sí. Perquè ets eivissenc.
1: Situam
0: a Eivissa.
2: I també a mallorquins, ben que dir que ells se'n revolta de gent nostra.
0: Un missalamer, també, sí.
1: Té violins en Rels B a sa banda, no? Té cordes o no, Maria? Jo és que no l'he vist mai.
2: Clar, no sé en quin format vendrà avui, però Sao Mojni hi havia un parell damunt l'escenari. Ara violins no me sona. O sí, no ho sé, perquè ja fa un any i pico i la meva memòria...
3: És que per aquesta retransmissió...
2: Per qualsevol artista, Miquel.
1: Per qualsevol artista pop, anem a dir-ho així, ja sigui un crooner o ja vengui d'una música més urbana, ajuntar-se de cordes és com sa gran confirmació, és com mudar-se i fer un directe
0: home,
1: en teatre.
0: Home, una consolidació plena.
1: Exacte,
0: ja, no?
2: El que te puc confirmar és que en Rosalia sí que en tenia de violins.
1: Això sí. Però crec que no serien de ses marques, de ses que parlarem avui.
0: I perquè has triat els violins per qualque
1: cosa.
0: Exacte,
1: per introduir, per anar relliscant cap a la secció.
0: Molt bé. Avui xerrem de violins?
1: Avui xerrarem de violins, sí. Ens escaparem a un indret d'Itàlia que es fa conèixer com la città de la música, i tot i que això soni un poc pretensiós, perquè la ciutat de la música doncs, podríem triar-ne unes quantes, tal vegada sí que podem dir que aquesta ciutat, que es diu Cremona, potser la coneixeu, és el bressol del violí. Perquè cap al 1550, un senyor que es deia Andrea Amati va fabricar al seu taller el primer violí modern, que no era ben bé com els violins que segur estàu visualitzant al capet ara mateix, però diguem que fou el primer model estilitzat, el que més es pareixia. Això m'imagino que és com mirar un cotxe antic o un cotxe de la Fórmula 1, que si mires models dels anys 90, dius, això com podia ser aerodinàmic? Doncs amb els violins m'imagino que del segle XVI, els primers violins moderns, passaria un poc això. I clar, aquest canvi de format, aquesta tecnologia que se li va començar a aplicar a Cremona a partir del segle XVI, va fer que deixés de ser un instrument més associat amb la música popular, amb el que coneixeríem ara com folk, i passés a ser doncs, un pal de paller de la música clàssica.
2: El deixeble més famós de la família Amati va ser Antonio Stradivari, així que, Pablo, aquí ho tenim, Cremona va ser la localitat natal del miler d'Stradivarius, que es calcula que hi ha ara mateix escampats per tot el món.
1: No se sap ben segur si tots van sortir d'aquest taller o se'ls va posar sa firma després, perquè aquests violins, en el segle XVIII, que és quan ens estaven fent en el taller de sa família Stradivari, doncs ja eren famosos arreu d'Europa. Però sí, un parell d'aquests Stradivarius, que no deixa de ser el llinatge Stradivari traslladat a, o traduït al llatí, que així és com apareixien les inscripcions que es feien a la capsa dels violins, o només violins, també violes, violoncens, violes de gamba, doncs ara un parell d'aquests es guarden i també es fan sonar al Museu del Violino, que és la principal atracció turística de Cremona. La principal excusa per la qual un turista s'atura en aquesta ciutat. Ara bé, avui us explicarem per què donar-li aquest títol de Città de la Música, o almenys Città del Violino, va ser en realitat una feinassa que va durar més d'un segle pels malòmens i per les autoritats polítiques i també els agents econòmics d'aquesta ciutat, de Cremona.

0: Ara, Pablo, passam al 1870, que és una data molt simbòlica, un segle i mig des de la mort d'Antonio Stradivari, mor un altre luthier, molt menys conegut, que es deia Enrico Ceruti, l'últim que tenia taller obert a Cremona.
1: En aquell moment, i ara costaria de creure-ho, perquè he estat llegint que hi ha més tallers de loteria practicant que pizzeries. Es calcula que 170-180 artesans estan donats d'alta ara mateix amb un taller a Cremona. Amb un taller a Cremona. Uns 200 en tota la província.
2: Han quedat estorats.
1: I direu, no, però si pizzeries hi ha per tot, si vas a qualsevol ciutat d'Itàlia, però clar, és que Cremona no és una gran ciutat. És com si juntàssim Vila Inca. Maria, perquè són 70...
2: Ja rebut.
1: Són uns 70.000 habitants. Bueno, és que jo crec que entre Vila i Inca serien més, perquè a Vila hi ha uns 52.000 i a Inca que seré uns 30.000.
2: Jo crec que ja més 40.000,
1: Més 40.000.
0: Ha crescut, Inca, ha crescut. Sí. Ja la ciutat.
1: La ciutat que vols.
2: Que ciutat, doncs, però bé.
1: Cremona té 70.000 habitants i 180 tallers de loteria. Clar, com s'ha arribat fins aquí? Si a finals del segle XIX, com acabes de dir, Miquel, doncs va morir l'últim luthier que tenia taller obert allà, doncs, com dèiem, va ser una feinassa i, clar, en aquell moment, doncs, algú es va espantar perquè, clar, s'afirma Stradivarius, com dèiem, ja en el segle XVIII era famosíssima i en el segle XIX ja famílies reals, per exemple, l'espanyola, s'havien fet amb les seves col·leccions d'Stradivarius, o sigui que tenia molt de prestigi, però justament on havien nascut aquells violins no en quedava cap taller de luthier obert.
3: Clar, ho hem de llegir això en clau nacionalista perquè, curiosament, quan més interessos hi ha per recuperar aquesta tradició.
1: Perquè en aquesta data Itàlia s'acaba de reunificar i un dels lloctinents del pare de la pàtria, de Garibaldi, Alfonso Mandelli, resulta que era cremonese, era de Cremona, i va acabar sent alcalde de la seva ciutat. Sota seu govern i assessorat per bons consellers culturals, va decidir dedicar-li una plaça a Antonio Stradivari i també va dur fins allà i va fer representar diverses voltes una comèdia francesa que es titulava Le Luthier de Cremona, que era una mena de telenovela amorosa. Bàsicament, anava de dos germans que eren deixebles de luthier en un taller en el segle XVII o XVIII. Un era molt bo fent violins, però l'altre era més guapo. I resulta que els dos s'havien enamorat de la mateixa lota. I la lota, doncs, anava a més guapo. Això es va representar diverses vegades a Cremona. O sigui, començava a haver un interès per recuperar un poc aquell esperit de aquí és on va néixer el violí, aquí és on es van fer els millors violins que sonen arreu del món. Però, clar, no n'hi havia, és que no n'hi havia ni luthiers. I què comencen a fer les institucions públiques de Cremona? Doncs a rebre donacions de particulars. Per exemple, un familiar d'aquest últim luthier, que s'havia casat amb una de les seves filles, resulta que era violinista, i el que va fer va ser donar tots els objectes, també les ferramentes que havien quedat en el seu taller. O sigui que es comencen a recuperar un poc els vestigis d'aquella cultura de fer instruments a Verona, a Cremona, volia dir. Però, clar, s'havia de desfer aquesta paradoxa. En el quilòmetre zero de Juli no n'hi havia cap d'Stradivarius.

0: Anys 20 i 30 són una època molt agitada, podríem dir, a tota Europa i especialment a Itàlia, on la dictadura feixista Pablo de Mussolini, a més, abasta aquestes dues dècades.
1: Sí, sí, i això s'ha anat i molt a la fesomia d'alguna ciutat, perquè si una cosa varen tenir els col·laboradors del Duce era vocació d'urbanistes, eh?
2: I a Cremona, per sort o per desgràcia, tornen a tenir un personatge amb molt de poder a escala estatal. Es deia Roberto Farinacci, coneixia Mussolini des d'abans de la Primera Guerra Mundial, perquè ell també va ser membre abans del Partit Feixista, del Partit Socialista. Després arribaria a ser secretari general del Partit Únic a Itàlia i fins que uns partisans decidiren afusellar-lo els últims dies de la Segona Guerra Mundial, aquest Farinacci a Cremona va fer i desfer. Quina relació té això amb els vells lutiers de la ciutat? Doncs molta, i no tota dolenta. Perquè a principis dels 30, una reforma al centre de Cremona va tombar les cases on se suposa que havien tengut, a més de la llar familiar, el seu taller, els Amati, els Stradivari i els Guarneri, que era l'altra gran nissaga de lutiers cremonesi. He llegit per internet que en una d'aquestes cases després van posar un McDonald's.
1: He estat
2: a Cremona fa 2 anys i he revisat un poc el lloc i no hi ha cap McDonald's en el centre de la ciutat.
0: Has aparegut.
2: No sé si això serà veritat, però... O allà va
1: però
2: quedar
1: un buit,
2: o...
1: Passar, no? Sí, és una cosa que s'ha de passar, no? Que emblemàtics siguin...
0: Gentrificació, sí, sí, no?
2: Exacte, exacte.
3: Ara bé, crec que n'hi havia una de calenta, també, Pablo,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè amb els feixistes, amb aquest Farinacci, és quan a Cremona ja es prenen seriosament això de tornar a ser la xita de la música. I com ho fan? Doncs l'estiu del 37 ha de ser molt divertit allà, perquè es va organitzar un carrusel d'actes, que no només eren concerts de música clàssica, va haver curses de ciclisme, balls populars, dinars a la fresca, també, per commemorar el tricentenari de la mort del mestre Stradivari. I un any més tard es va crear l'Escola de Loteria de Cremona, la mateixa que encara existeix avui en dia, amb centenars d'alumnes menors de 35 anys. Uh-huh. És l'edat màxima per poder matricular-t'hi. A la primera promoció només en van ser 2. Ara hi ha centenars de persones que cada any van allà a aprendre a fer violins en la tècnica cremonese. I l'any 41 es va començar a construir el Palazzo de l'Arte, que és l'edifici on ara es pot veure la col·lecció d'instruments made in Cremona, perquè és la seu del Museu del Violino.

0: I això de fer un museu dedicat als instruments de corda i en els seus mitjans luthiers pareixia feines fetes, mm-hmm. però és una cosa en realitat de fa dos dies, mm-hmm. poden dir.
1: Sí, perquè aquest museu no va obrir les seves portes fins l'any 13, 2013. La mateixa data...
0: No és 1913,
1: no. Clar, la mateixa data que l'UNESCO va incloure en el seu catàleg com a bé immaterial la tècnica cremonesa de fer violins, que diuen que mai s'ha tornat a igualar. O sigui, que la pedra en sec i la tècnica cremonesa de fer violins i violoncells són més o menys quintes.
2: M'encanta aquest paral·lelisme, Pablo.
1: El catàleg de l'UNESCO, és que és el primer que he pensat, perquè és més o menys d'aquella època. Jo crec que fa ara 10 anys, més o menys, que es va reconèixer la tècnica de pedra en sec com bé immaterial de l'humanitat. Però, clar, què va passar entre mitges? Perquè hem deixat això a la Segona Guerra Mundial. Doncs, clar, la Segona Guerra Mundial és un moment molt dolent per posar en marxa un museu en el Palazzo de l'Arte, però no va ser aquesta la raó per la qual fins al 13 no obre portes aquest museu. El que va succeir va ser una altra comèdia, però mediterrània, això que cadascú vagi a la seua, que no hi hagi quòrum, que la gent no es posi d'acord i que tothom vulga, en certa manera, atorgar-se el mèrit de jo he fet tornar els violins Stradivari a la ciutat. Perquè durant dècades, segons Inferesc, perquè clar, no ho diuen així talment, l'Ajuntament de Cremona, la Diputació Provincial de Cremona, la Cambra de Comerç de Cremona es van disputar el llegat d'un atractiu que ja en els anys 60 començava a tenir un valor turístic. És a dir, cadascuna va intentar posar el seu propi museu, el seu propi fons de conservació de violins per fer-los tornar allà.
2: Mm-hmm. Vaja, i com varen fer els paus?
1: Doncs perquè un altre personatge inesperat, que es deia Walter Stauffer, i tot tenia aquest nom que m'ho soni foraster si pensàvem en italià, doncs era d'allà mateix, era de Cremona, la seva família era de Suïssa, havien baixat a Cremona per fer negoci amb els formatges. Era tant fabricant, tant productor, com comercialitzador, com distribuïdor de formatges. I es va fer immensament ric a la plana del Po. I no sé si li devia agradar sa música o volia tenir una posició benestant dins la societat de Cremona, que el que va fer va ser crear una fundació en els anys 60 que va començar a repatriar via compra o donacions a Amatis, Guarnieris i Stradivarius fins a la ciutat italiana. I també va fer tornar alguns luthiers italians que anaven fent voltes pel món i, per exemple, vivien als Estats Units, on ja hi havia una indústria relacionada amb la música clàssica molt potent, doncs perquè fessin de professors, perquè fessin conferències, lliçons en aquesta escola de loteria que seguia funcionant a la ciutat. I clar, així, de mica en mica, va anar revifant també l'acostum de quedar allà, d'obrir un taller i de fabricar instruments de corda amb la marca Cremona, amb el taller allà a la ciutat. I és bé que quan passeges per centre, doncs estan els ateliers allà muntats, i no sé si més per show o perquè realment hi estan fent feina, alguns tenen doncs una façana de vidre, una finestra molt grossa, un aparador, com tenim aquí, veiem el tècnic, doncs si vas pel carrer doncs pots veure a l'artesà que està allà treballant. Sí. I en el museu del violí es pot sentir doncs part de sa col·lecció que la toquen per tenir-la entrenada, que és molt curiós perquè he estat llegint que fins fa no tants de dies, per exemple, hi ha un reportatge, crec que del New York Times del 2007, encara parlen de senyor, d'un conservador que es deia Andrea Mosconi, que era de Cremona, era violinista, i la seva feina cada dia era anar en el Museu Cívico, que era el museu municipal de la ciutat, on hi havia una part d'aquest fons que ara és en el museu principal, els treia de sa vitrina, els tocava un poquet, els alimentava, com deia, de Bartók, de Schumann, de Bach, i els tornava a col·locar allà. Però clar, era una cosa tan lliure que sí.
3: Els acariciava, els cuidava.
1: Els acariciava. Si tu anaves allà, justament a sobre que ell estava traient el violí i tocant, ho veies. Però no hi havia com uns torns, com succeeix ara mateix, que a més crec que tenen una doble entrada. O sigui, tu pots comprar l'entrada per veure sa col·lecció i una entrada un poquet més cara per veure com un petit concert que fan cada dia cap al migdia. A més, surten 4 o 5 músics perquè també toquen xelos i toquen allà en format quartet. I és interessant, és interessant.
3: Quin viatge més guapo.
2: Sí. Ara tinc ganes d'anar a Cremona.
1: Sí, és excusa per anar-hi, perquè la resta de la ciutat...
3: És una bona excusa.
1: Sí, és una gran excusa, i menjar, perquè es menja molt bé, com per tot Itàlia. Però sí que es ve que està molt prop d'altres ciutats que potser turísticament tenen més arrel, tenen més pes, però si voleu veure instruments que a més són molt guapos a nivell visual, doncs Cremona.
3: La ciutat de la música i el viatge del violí, exacte, també, no?
1: Sí, sí. Un altre dia podem explicar per què van acabar tan escampats i per què durant segle i mig pràcticament ningú va fer allà instruments de corda, perquè es fills i sobretot un net d'Antonio Stradivari va tenir molt a vora. Li va sortir més a compte això de desfer-se de serenci d'esguelo que no continuar la tradició artesana.
3: Per tant, un Cremona part 2.
1: Farem un Cremona part 2, sí.
2: Ah,
1: sí, d'aquí una estoneta, sí.
3: Molt bé, gràcies, Pablo.
1: No, a Valtrus.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: I heu de saber que amb motiu de la Diada de Mallorca diumenge hi ha una nova ruta teatralitzada al Palau Reial sobre la Balanguera en el seu centenari.
1: Sí, Amadeu Euterpe i Rita Balanguera, Musa i Dinamites, el títol de la ruta teatralitzada en el Palau del Consell sobre la Balanguera en el seu centenari, com dèiem, que celebram enguany.
0: I volem saludar el director i dramaturg també d'aquesta ruta teatralitzada, en Joan Maria Albinyana. Com estàs?
2: Hola, com va? Com estàs?
0: Clar, la vareu representar ja dia 6, ara diumenge, aquesta nova ocasió a partir de les 7. Com va anar aquesta primera ruta?
2: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que pareix que la gent se va passar molt bé i bé, tothom com destacava molt aquesta vessant pedagògica perquè s'explica l'edifici del Consell però i també com se va composar i de bon bé la lletra original de la Balanguera, però al mateix temps té algo molt lúdic, molt divertit per tots els públics, on la gent, a més d'aprendre, se diverteix molt i tal, i crec que és interessant.
0: Clar, Anna Maria, d'aquest títol, Amadeu, Terpa i Rita, Balanguera, Musa i Dinamita. Això és el títol d'aquesta ruta.
1: Rima i tot, eh?
0: Sí. Clar, que hi trobarem? Sí. Què hi trobarem? Com s'articula?
2: Bé, hem generat una petita ficció que ens situem d'aquí 100 anys i l'espectacle té un punt de teatre immersiu on es publica de participar una mica. Serveix primer per fer una ruta i per visitar l'edifici del Consell, però en aquesta petita distopia hi ha els darrers arquitectes que queden al món pràcticament han de fer una valoració de com està l'edifici del Consell per veure si val la pena conservar-lo o esbocar-lo. I aquí enmig apareixen el fantasma de Amadeu Vives, que és compositor de la Balanguera, i Neuterpa, que és la musa de la música, que els ajuden com a un recorregut per es Palau, i amb ells pues, coneixen pues, secrets del Palau, de quan se va comprar la música i tot això.
3: I quins són els elements patrimonials, materials i immaterials que sí o sí s'havien de tenir en compte per construir aquesta història?
2: Clar, nosaltres s'encàrrec que mos varen fer, mos varen demanar, primer, que se xerrés de la Balanguera, que se contextualitzés històricament on va passar, o sigui, quan se va escriure, aquí, d'on venia originalment la lletra, que ve del segle XVIII de França, i en el mateix temps xerrar de l'edifici del Consell, el que allà se conserva, els vestits dels macers, curiositats sobre les sales, com estan fetes, que està inspirat en la llonja, i perquè va servir en el seu temps i això. O sigui, bàsicament, les premisses que ens van donar van ser aquestes i a partir d'aquí se va construir la peça.
1: I Joan, en aquesta peça teatralitzada, que no és gens a l'ús, podríem dir, sobre el Palau Real, qui la representen? Qui sou l'equip?
2: Els actors i les actrius són en Anna Berenguer, en Carme González i en Daniela Fregapane. I són, bé, són actors i actrius que, bueno, que solen fer feina junts moltes vegades, que són com un equipet, i res, van haver de muntar això en 6 dies, pràcticament, va ser molt després.
3: Ràpid. Sí.
0: Clar, per quins espais... Molt ràpid. No sé si hi ha entrades encara, però per quins espais transcorren aquesta ruta teatralitzada?
2: Diria que estan esgotades les entrades, perquè altres anys sé que s'han fet més funcions de la ruta, però enguany només se'n fan dues. I bé, entrant com, o sigui, a l'entrada del Palau del Consell, després s'escala Reial, que se diu, pujam, després anem a la sala d'audiències, sala de plens, i a la planta noble. I a partir d'aquests espais pues, anem fent diferents escenes, això, on el públic ha de participar en un concurs, va de cercar per
0: concurs?
2: Totes... Sí, un concurs.
1: Que divertit.
2: Sí, la veritat és que hem dibuixat els personatges com la musa de Neuterpa, la musa de la música, pues pot recordar molt en el Geni d'Aladín o en Adori de Buscando Nemo. Són personatges que se poden permetre moltes coses.
1: Ah, quines grans referències, molt bé.
2: Sí,
1: per tots els públics.
2: Referències pops.
0: Mm-hmm. Clar, vos heu passat bé, eh? Tu has passat bé a de construir aquesta història.
2: Sí, la veritat és que m'he divertit molt escrivint-la i m'he divertit molt de dirigint-la perquè són molt divertits, també. Daniela, que fa de Amadeu, és músic, també, per tant, m'ha permès pues, tocar piano, tocar guitarra, convidant el públic a cantar la Balanguera en el final amb una versió un poc més moderna, i la veritat és que sí, ha estat molt, molt, molt divertit.
0: I la gent s'anima, la canta?
2: Sí. És que sí. Els hi donàvem un paper imprès perquè hi ha parts que ningú mos sabem directament, només mos sabem al principi tots, però sí, s'animen.
0: Molt bé, idò, aquesta representació es diu diumenge a partir de les 7, entrades completament esgotades, sembla ser.
2: De totes maneres, sí? Mirau els senyals que han el Consell de Mallorca, crec que estic a ti bé. Sí? Mirau a veure, perquè a vegades se poden anul·lar qualcuna d'hora i tal.
0: Perfecte, perfecte. I, Joan Maria, ja que et tenim, què estàs fent ara mateix, a part d'aquesta ruta teatralitzada? Perquè estaràs amb altres coses.
2: I de... ara fa poc hem acabat Es Via Fora, que és un espectacle de teatre de carrer històric que fem al Cudi cada any. I demà també, en motiu de la diada, també fem una... el mateix equip de gent que fem la ruta, a les escales de l'Església de Santa Eulàlia, fem una retroficció que li hem dit sobre el corona, sobre la proclamació d'en Jaume II, sobre la carta de Franquès. Això és una peça que dura no arriba a mitja hora i se fa aquí, a les escales de Santa Eulàlia.
0: A quina hora?
2: Demà a les 10 i mitja des de matí.
0: 10 i mitja des de matí. Molt bé. I d'apuntat, demà dissabte a les 10 i mitja des de matí, aquesta primera representació, i diumenge aquesta ruta teatralitzada per dins el Palau Real del Consell de Mallorca. Joan Maria Albinyana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, i que vagi bé aquestes funcions, una ferrada.
2: I moltes gràcies.
0: Gràcies, i ja hem arribat en aquest darrers segons de Temptou. Ai, ja està fet. Oh. Sí. Bueno... Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
1: Me'n vaig a conèixer el meu futur amic.
3: Resbí.
0: Sí, clar. Bé, futur. Ja és amic, no? Ja és amic.
1: Ell no ho sap, però sí.
0: Sí, però ho sabrà avui.
1: Ho serem.
0: Ho sabrà avui. Mos ho contaràs dilluns.
1: Clar que sí.
3: I abans. O pot dur atent-te'l també, sí, també, si vols.
1: Home, això ja seria un gran o no?
0: Estaria bé. I Miquel Pensató, eh? Hi pots anar.
3: Ara veurem si aniré o no.
0: I tu, Lluís, també. Gràcies, Lluís, per ser-hi. Hi tornem dilluns a partir de les 3. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La majoria dels oients sabeu què fèieu i on éreu tal dia com avui fa 25 anys quan els avions varen xocar contra les Torres Bessones de Nova York, provocant la mort de quasi 3.000 persones i ferides a més de 25.000. Els més joves, potser ho descobrireu ara, ho descobriu avui, i reconeixereu estorats la fragilitat humana i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets